0: coccodrillo. Il coccodrillo. Il coccodrillo come fa?
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te el vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassan Ndiaye. Molt bona tarda, Alassan.
4: Bona tarda.
3: Tu te'n recordes, Alassan, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassan és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassan, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen. La faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que puc. Vull cuidar les coses que consumo. Crec que els clients també li agradarien que sóc cuidar-los.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassan. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans? O què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa, són maionesa fet per jo mateixa.
1: Uh-huh.
4: I el que porten picant també faig jo mateixa, el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, tots els bocats que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs. M'entens? Les altres també tinc, com per exemple el Popeye i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa.
1: Mm-hmm.
4: Perquè el Popeye porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tot el que porten maionesa, que és el cocodril, el caiman, el vegetarià, tot aquestes també les demana molt.
3: Alassan, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta
1: preparada. Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
4: La baobab o popella porten manes, però porten a pell de pollastre, a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyère.
3: I orenga, una miqueta d'orenga.
4: Sí, orenga, quan faig, diguem, el pit a la planxa...
1: Quan el poses directament en el pit.
4: Sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: Pues sí, hi ha molta gent que preferen també molta... Depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alassan, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys, exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que a tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de coneixement sobre aquestes va ser la meva dona. Perquè ells tenien una gelateria a Blanes. I llavors una mica mesclat, fent també algunes bocates per als clients. Tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot. Inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates, va ser ella que també va introduir totes aquestes coses també. Sí.
3: M'imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí. Bueno, no va trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ensenyar molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada, un client em va demanar un frankfurt. I jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Se va posar dos frankfurt al pan, a bocata. I quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
3: Anava farcidet, el bocat.
4: Sí.
1: És un bocat, un frankfurt. Si no faràs negoci.
4: Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mi, era una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc, i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't. No te posis el cap ple perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és al principi que tindràs gent. Vindran poc a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
4: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, Alassane?
4: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen, perquè... siguin amb el Baobab. I, però, a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins a que marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva, i la persona que està treballant és un familiar, i així hem portat el Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ho ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
3: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassane. L'Alassane, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres.
3: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, Alassane.
4: Sí.
3: Ho recordes?
4: Sí, sí.
3: Quina sorpresa, va ser...
4: Va ser una sorpresa, sí.
3: Sí?
4: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassane, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, fan, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones. I llavors la gent decideix com una elecció. Cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I, bueno, hi havia 2 o 3 persones que són gent molt... No és només que són de Sant Cugat, però són molt conegut de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, em dic, bueno, me'n vaig, faig... dic això als amics i torno ara. Se'n va anar, una hora després va tornar. I va dir, bueno...
3: Amb el resultat.
1: Amb el resultat, que tenies caparrot.
4: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs... com se diu?
1: Caparrot.
3: La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
4: Diu, tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de... que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, si doncs el teu nom surt, llavors...
3: Clar, s'han de construir el caparrot.
4: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo, estava preparat per anar de vacances a al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de Caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis... perquè entre les 5 persones que s'han proposat per al Caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar al segon, que no vol dir que te faran el Caparrot, però està al segon de tot el corp.
3: L'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
1: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
4: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, molta gent coneix aquest arbre.
1: Pel Petit Príncep, jo pensava que el conec.
4: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a molts llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Uh-huh. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta 500 anys. Aquest porta tants anys. Però, bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, uh-huh, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar...
1: El bar va recuperar aquell nom.
4: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem baobab.
3: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquest negoci
1: que duraria...
3: havia de durar molts anys.
4: Sí.
1: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
3: Vens un dia i fem
1: una
3: bocata.
1: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, eh? Un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Adéu-siau.
4: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local. 54.
2: Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna. Doncs sí, molt bé. I, de fet, encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna. De fet, avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. Uh-huh. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut un allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llarga de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27, i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, uh-huh, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas, pensàvem que, bueno, aquí dalt, a la muntanya, i a més, acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida, i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges? Per què heu passat per allà?
3: Sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria. Mm-hmm.
2: I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No, que heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que, bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant amb certs vius, tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10. Mm-hmm.
2: I escolta, a les xarxes, per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot. No sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat. I no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions?
3: Sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi, doncs, sí que ho tenim molt avançat, i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu en final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Un contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similars. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat. I és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial. Aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1928, per primera vegada, el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania. Poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat en juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen diferents, de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada en aquestes músiques. músiques. I la curiositat amb nosaltres ja és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollenca que assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar corprès d'aquesta música i se segueix escoltant en moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
4: Sí.
3: Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
6: De caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
7: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
6: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
7: Així és, Anna. Si et sembla, comença una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
8: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, ostres, em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
6: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color, un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
7: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però... va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
8: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
7: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
8: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, doncs, llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No, O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme, però a veure, cada un ha tocat com som.
6: Visca l'Elisabet, molt a favor.
7: És veritat, Anna. També ha buscat una manera molt pròpia d'explicar, d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell. Treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
8: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posàvem al pinzell em quedava massa pla tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors, al fer-me jo la pintura, la faig com si fos fang. I llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, plena, plena. Pues aquí igual envolta pues la figura que faig o els personatges que surten.
6: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
7: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
8: Abans em posava supernerviós. Què faig? Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur. No sé, és un divertimento més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
6: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
7: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha aportat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
8: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molt importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra pues, de felicitat m'encantaria.
6: Doncs és un desig ben bonic aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
7: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
6: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
2: Ja,
1: i què he de dir?
0: Rambla
1: 54. Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
3: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència. I en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
4: Quan neixes en un d'allòs, en una casa, que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
3: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre: la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
4: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
3: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
4: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci estar 40 hores, una americana i un pantalon. S'està 40 hores.
3: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
4: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció, fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que, per exemple, s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
3: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament al cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual, conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
4: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina.

0: tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
1: És propera i, és clar, el client has d'anar una miqueta, és clar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
0: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
1: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
0: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Radio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: la cama.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
3: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son, que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
2: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta, detallat que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 8 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finarà, que bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment destaquem diversos punts amb incidències. Comencem situant al sud del país. L'autopista P7 es troba totalment tallada a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant arran d'un incident amb un camió implicat com a conseqüència de les fortes ratxes de vent que s'estan registrant en aquesta zona de Catalunya. També destaquem que els vehicles són desviats cap a l'autovia A7 a l'altura de la sortida 218. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem que hi ha retencions a la ronda litoral a la B10 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha un vehicle, un turisme avariat que talla un carril en sentit Trinitat i provoca retencions de gairebé 14 quilòmetres des de l'altura de la zona franca. També destaquem a la C32 a l'altura de Sant Pol de Mar, a la calçada en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha dos carrils tallats arran d'un accident entre diversos turismes i acabarem situats a la zona del Vallès, concretament a la BP1432, a l'Ametlla del Vallès, on se circula a través de pas alternatiu per un turisme que ha voltat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda. Bé, doncs avui dijous al Connectats parlarem d'urbanitzacions no regularitzades. Ho farem amb l'arquitecte Josep Milà des de Rubí. Continuarem amb reflexions sobre el moviment Escolta amb motiu del 70 aniversari de l'escoltisme al Prat de Llobregat. I acabarem analitzant el fenomen dels clubs de lectura amb Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Pla Educatiu d'Entorn, que impulsa l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació i que es desenvolupa a la ciutat des de fa 20 anys, ha fet una crida al voluntariat per a tres programes que arrencaran aviat i continuaran durant el curs. El primer és l'Èxit. Una persona voluntària acompanya a cada infant en sessions individualitzades setmanals per despertar l'hàbit de llegir i també de millorar la comprensió. El segon és Català Oral per a Famílies, amb les iniciatives Xerrem Junts i Vincles Òmnium, que són converses en català relaxades i properes per a famílies que volen guanyar confiança en la llengua. I el tercer és Mentoria Socioeducativa, el projecte Mentora. Aquí el voluntariat té un paper de referent i es fan trobades setmanals amb adolescents en risc d'abandonar els estudis durant el pas de l'ESO a la secundària superior. Les persones que estiguin interessades rebran formació prèvia i acompanyament durant el procés. A més, ja poden consultar les crides al voluntariat al web municipal de l'Ajuntament a terrassa.cat i omplir el formulari corresponent.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell torna a ser un any més el punt de partida de l'òpera que després viatjarà per tota Catalunya. La Fundació Òpera Catalunya ha presentat aquest dimecres al Teatre Principal la seva 39a temporada amb 4 títols, 64 representacions arreu del país i 23 funcions aquí a la ciutat de Sabadell. La temporada arrencarà el 14 d'octubre amb l'Elisir d'Amore i continuarà amb el programa doble de Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Al febrer arribarà Cançó d'Amor i de Guerra i el curs es tancarà amb Aida, una temporada que manté, sobretot, la voluntat de fer arribar l'òpera a tothom, tal i com explica el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza.
3: Podem aconseguir no sols mantenir el que teníem, sinó fer-lo créixer, mantenint, per exemple, l'accessibilitat, mantenint els mateixos preus.
2: La nova temporada també tindrà accent sabadellenc amb Esteve Gorina, que assumirà la direcció escènica d'Aida, l'obra que posarà el punt i final al curs.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Biblioteca de Pomar va acollir ahir el Filmets a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Les famílies van poder gaudir d'històries que tracten temes com l'amistat o la família, combinant música i animació. Les propostes, moltes d'elles internacionals, van ser premiades l'anterior edició del Filmets. Per a molts dels nens i nenes del barri ja és una tradició assistir a aquesta trobada.
5: M'agrada molt venir. Vinc cada any amb les meves germanes. Venim sempre perquè sempre ens han agradat veure'ls, perquè ens fa com il·lusió.
6: Venim a veure un curs i després votarem quin s'agrada més.
7: Hi ha pel·lis molt xules, tinc moltes ganes de veure.
4: Filmets a les biblioteques arriba abans de l'inici de la 52a edició del certamen. Les properes biblioteques que participaran a la iniciativa seran la de Canyadó i Casagemes el 13 d'octubre i la de Llefià l'endemà, el 14.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Sara Vecino. Bona tarda.
8: Bona tarda. L'Auditori del Cèntric acull avui una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Introduït amb el lema «Pertinença és benestar, implica't», l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat i que, per tant, aquests vincles afavoreixen la confiança, redueixen la sensació de solitud i reforcen l'autoestima. També es parlarà de la importància del temps, el respecte i les oportunitats reals de participar en la construcció de la pertinença a un grup. Alhora es vol que el públic reflexioni sobre el poder que cadascú té per fer que algú se senti part d'una comunitat. La jornada començarà a les 5 amb la taula rodona, on es compartiran experiències pròpies de diverses persones participants i continuarà a les 7 amb una entrevista a Txell Feixas, qui presentarà el seu llibre Dones Valentes. A banda d'aquestes, les activitats de salut mental seran presents arreu del Prat fins al 24 de novembre. Podeu consultar tota la programació al web de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Sara. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Finalment, la 65a marxa infantil de regularitat de Castellà del Vallès, prevista inicialment per al diumenge 4 d'octubre i que es va haver de suspendre a causa del temporal, s'ha hagut d'ajornar i s'haurà de buscar una nova data a causa del mal estat dels camins per on havia de passar el recorregut. Inicialment, el Centre Excursionista de Castellà es va remetre a les bases, posant com a nova data aquest pròxim diumenge 11 d'octubre. Però a causa de les circumstàncies, aquesta també s'ha hagut de modificar, donat que les pluges dels darrers dies han deixat diversos trams del recorregut impracticables. Tot i que aquest diumenge no està prevista pluja, l'organització creu que no hi ha prou temps per adequar el camí amb les garanties necessàries. Després d'haver valorat la situació del recorregut i les afectacions que els últims aiguats han deixat amb els diferents agents implicats en la prevenció i seguretat del municipi, des del Centre Excursionista han decidit ajornar la 65a marxa infantil per garantir la seguretat de tots els participants. En aquesta edició, per cert, hi havia un total de 270 parelles inscrites i una xifra qualificada d'històrica de voluntaris.
0: Gràcies, Oriol. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'Ajuntament de Rubí i el Consorci de Residus del Vallès Occidental estan repartint aquests dies els claquis, que són recipients que serveixen per recollir l'oli de cuina usat a casa, i els reparteix als centres educatius de la nostra ciutat. De fet, ja s'han unit 600 famílies al projecte i ara també un nou establiment, 100 grams, un comerç de venda de productes de granel. El Rubí Clac va néixer gràcies a l'AMPA del Centre Educatiu Especial de Can Oriol i està gestionat per l'entitat Abdir. I el seu objectiu és, bàsicament, recollir un dels residus que més tenim a casa, que és l'oli de cuina usat. Hem de pensar que tan sols un litre d'oli pot arribar a contaminar fins a 10.000 litres d'aigua. Qui vulgui obtenir aquest recipient es pot aconseguir de forma gratuïta als punts de distribució de la ciutat, que es poden consultar a la web rubí.cat. Això cal afegir que el Consorci de Residus del Vallès està potenciant el repartiment de claquis entre aquest dijous i el 15 d'octubre. Es faran parades informatives dins del projecte Petits Gestos, Grans Canvis.
0: Gràcies, Mariona. Fins d'aquí una estona. Acabem aquest repàs a l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
11: Bona tarda. El desnonament de la Carme i el seu fill, previst per aquest dijous 8 d'octubre a les 10 del matí al carrer de Pau Casals de Sant Cugat, ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
12: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
11: El jutjat també requereix de manera urgent als serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
13: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Avui al Connectats parlem d'urbanitzacions, però no de qualsevol urbanització, sinó d'aquelles que no estan regularitzades ni legalitzades. I per parlar-ne anem fins a Rubí, on tenim la Mariona Jerez a Ràdio Rubí amb el nostre convidat. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui estic amb l'arquitecte Josep Milà, que ha estat involucrat en treballs d'arquitectura per tot el país, però també ha tingut càrrecs destacats, com per exemple director de l'àrea de serveis territorials d'aquí de l'Ajuntament de Rubí. Bona tarda, Josep.
2: Hola, bona tarda.
0: Josep, podem començar explicant què és el que es considera una urbanització no regularitzada o no legalitzada?
2: Una urbanització no legalitzada, no regularitzada, és aquell grup de cases que normalment trobem, sempre acostumen a estar al mig del bosc, al mig de llocs que eren realment interessants, que procedeixen d'èpoques molt pretèrites, fonamentalment d'abans de l'any 80, en èpoques en què el control urbanístic era un desastre. No hi havia control, tot i que teníem una llei que sí que s'havia de complir, però la gent agafava i, doncs, mira, hi havia un amo d'un bosc que el parcel·lava i venien les parcel·les a un preu assequible, molt assequible, i llavors la gent tenia allà una parcel·leta i s'hi feia la casa habitualment. I aquest era un és que aquesta és la imatge típica de les urbanitzacions que han quedat al cap d'uns anys, al cap de molts anys. Mm. Algunes s'han resolt i algunes altres ara encara estan en terra de ningú, que en diuen. Estan en el que nosaltres, la gent que treballem en urbanisme, en diem amb sol no urbanitzable. L'estar amb sol no urbanitzable, o sigui, per ser legal, ha d'estar amb sol urbà. El no urbanitzable vol dir que els usos encara no es permeten d'habitatge i, per tant, aconseguir que pugui ser un habitatge regularitzat o legal ha de ser sòl urbà. Això vol dir que el planejament ha d'acceptar que allò s'incorpori a la ciutat o no. Llavors, quan no es pot incorporar, hi ha mitjans entremig, perquè aquesta gent que normalment es queixa de que viu molt a precari, no tenen serveis de llum, de claveguera, d'aigua, hi ha la llei d'urbanisme, la recent, estableix mecanismes perquè es puguin fer d'una forma, diguem-ne, que s'hi puguin acollir.
0: Estem parlant d'un fenomen que segurament ens hauríem d'anar cap als anys 60, quan a Catalunya doncs, hi va haver totes aquelles riades d'immigració, que evidentment era gent que venia d'altres punts del territori espanyol i que es feia la casa, com ara ens estava explicant vostè. Això ara seria impensable o encara passa?
2: Diguem-ho de dues maneres. Seria impensable, però pot passar. Pot passar perquè els ajuntaments tampoc estan en unes condicions excepcionals de control i de disciplina. Llavors, pot passar on hi hagi gent. Aquí he de dir ben clar que els propietaris que tenen aquest territori que se'n volen aprofitar són els que no compleixen, perquè la gent que compra, doncs el compra la parcel·la ben lluny està de saber i d'entendre d'urbanisme. Normalment el propietari sí que sap de què va. Però no apliquem només a la gent que va venir de fora, que van fer aquesta aposta de fer-se la casa, sinó que també hi havia molta gent aquí.
0: Efectivament, sí.
2: No necessàriament de fora, que es feia la segona residència amb aquestes mateixes condicions.
0: Mm-hmm. Ben apuntat. Li anava a preguntar, tot i que també ha fet alguna pinzellada sobre els problemes que acostumen a tenir aquest tipus d'urbanitzacions. Ha parlat dels subministraments, no?, per exemple.
2: Acostumen a tenir definir exactament totes els entrebancs que tenen són molts, però fonamentalment són per arribar a casa els camins són camins, no estan urbanitzats. Normalment per arribar a casa tenen problemes perquè van a través de camins de terra. I fonamentalment llavors acostumen a tenir el problema de que no tenen el subministre de llum adequat, no tenen el subministre d'aigua adequat i no tenen connexió al clavegueram. Aquests són els quatre trets generals d'aquestes urbanitzacions. Després podríem anar trobant altres casuístiques, però aquests són els que ho defineixen perfectament.
1: Mm. I deixa'm que et pregunti, Josep, Amb aquestes urbanitzacions, què es pot fer? Hi ha alguna forma de regularitzar-les o de que rebin millors condicions?
2: Mira, aviam, la llei d'urbanisme s'ha anat eixamplant en el seu àmbit. D'entrada, hi ha una cosa que està bé, jo haig de dir ben clar, que vol mantenir que el sòl no urbanitzable no s'ocupi més. I amb això els urbanistes hi estan tots d'acord. Molt de territori s'ha ocupat de forma, diguem-ne, no massa neta i s'ha d'evitar que s'ocupi més. Què passa? Que a l'hora de regularitzar aquests espais, aquestes urbanitzacions que estan en sòl no urbanitzable, vol dir que és convertir-la en urbana, i convertir-la en urbana vol dir que ja estem ocupant sòl urbà, sòl no urbanitzable. Per tant, aquí ja tenim un primer entrebanc. Estan en un lloc on no s'hi podria viure, no s'hi podria fer una casa. La llei d'urbanisme, l'any passat, va treure una disposició transitòria, que és la 25a, imagina't, en la que observava la possibilitat de que aquestes urbanitzacions es posessin d'acord amb els ajuntaments i poguessin tenir, a través d'alguns plans especials específics, per resoldre problemàtiques concretes, no per fer-les urbanes. Problemàtiques concretes com tenir un clavegram propi o un sistema de depuració pròpia o col·lectiva entre ells, o connectar-se, si està molt a prop de la ciutat, en la xarxa municipal. El que no, o amb la mateixa llei observa que puguin tenir aigua i que puguin tenir llum, sempre pagant-ho als veïns. I tenint en compte que això no els converteix en solar, en sòl urbà. O sigui que no perquè tinguin dret en aquests drets, aquests serveis bàsics, vol dir que es converteixin ja en sòl urbà amb tots els drets que comporta estar en tots els drets que comporta estar en mig d'una ciutat. Perquè queden moltes coses per fer. Això, si es convertís en urbà, quedarien moltes coses per fer. I segona, avui estem en la tessitura de no ocupar més sòl no urbanitzable.
1: I per què és tan important això de no ocupar sòl no urbanitzable? Què és diferent entre el sòl urbanitzable i no urbanitzable?
2: Mira, el sòl urbà és el que està asfaltat, i el sòl no urbanitzable és el que té els usos agrícoles de bosc rurals. Llavors, venim de l'època 60, 70, 80, on el creixement abusava de l'ocupació del sòl no urbanitzable. I anàvem pel camí de convertir Catalunya, els municipis, en tot asfalt. I això es va aconseguir revertir, i aquest és un dels motius pels que la llei és clara, bueno, la llei sí, és clara, que quan es diu que el sòl no urbanitzable no s'ha d'ocupar, no s'ocupa. La llei no diu exactament això, la llei permet que hi pugui haver sòl no urbanitzable ocupable, però el criteri que s'utilitza és no n'ocupem més.
0: Josep, quan la Mariona li preguntava per a la regularització d'aquestes urbanitzacions no legalitzades, i ha fet referència als plans especials específics, clar, estem parlant de burocràcia, de temps, és un tràmit feixuc i llarg?
2: Depèn de l'Ajuntament i de la Generalitat. En aquest moment, parlar de terminis en l'administració em fa una mica de por, perquè tots coneixem que els terminis amb la concessió de llicències, amb aprovacions de planejament i així, acostumen a ser llargs. Per tant, no m'atreveixo a dir que aquí podríem anar més de pressa del que és habitual. Depèn, això que deia, de la gestió de l'Ajuntament, depèn de qui ho promou, depèn de tots els agents que hi participin. A vegades et trobes amb agents que són altament ràpids i no trobes obstacles pel camí, i a vegades et trobes que una cosa que hagués pogut durar un any, que és el que jo diria que hauria de durar, pot durar 5. Clar. Per tant, se'm fa difícil posar uns terminis.
1: I tornant als veïns d'aquestes urbanitzacions, hi ha alguna cosa que puguin fer per millorar les seves cases, alguna obra? I si és així, quins permisos necessiten? A qui li han de demanar permís?
2: Mira,

0: D'entrada, el que sí s'ha de fer és que, com que venim d'una història que arranca als anys 50-60, les casuístiques de cada urbanització són diferents. Llavors ens podem trobar amb urbanitzacions que són que els hi falta res per ser legalitzables, per dir alguna cosa, i per tant aquests podran fer el dia que els hi toqui, podran fer-ho tot, fins a urbanitzacions que no seran mai legalitzables. I per tant aquí si l'únic que es podrà establir és que aquests plans especials que podem dir de, no de regulació, sinó de control de les coses que s'hi puguin fer, seran els que determinaran què s'hi pot fer. O sigui, aquests plans especials estan pensats per això, perquè puguin tenir aigua, claveguera, llum i no es despistin a l'hora de fer obra nova o ampliar, o així som més segurs de que el de la redacció del pla se'ls hi pugui dir, doncs mira, podreu reparar, podreu aviam mantenir, que això és de calaix a tot arreu, i potser posar plaques solars potser també. Clar, però no m'atreveixo a jurar-ho.
1: Josep, però fins que això no passi, perquè clar, un pla especial ha de passar també per ple. Els veïns han d'estar a l'espera, vull dir, estan lligats de peus i mans, no poden fer res si no hi ha aquest tràmit.
0: És inevitable, i això sóc dels que jo sóc molt crític amb aquesta amb aquest entrebanc. Jo sóc dels que pensa que el dia que es prenen les decisions i el dia que es comença a redactar i això hauria d'anar rodat. Jo sóc dels que tiro pel dret, però com que s'han de complir terminis, burocràcia, aprovacions, al·legacions, podem ser tot el crític que vulguis, però és inevitable.
2: I, bueno, de tot això, quina part cau en els ajuntaments? Els ajuntaments hi ha alguna cosa que puguin fer per facilitar tot això?
0: Els ajuntaments tenen tota la possibilitat de liderar el que vulguin. És essencial l'ajuntament en aquest cas. Una organització que es belluga molt i l'ajuntament no els hi fa cas, sempre aniran a rastres, no arribaran mai enlloc. Una organització que potser ells no tiren res, però l'Ajuntament vol liderar una moguda, és essencial. Si l'Ajuntament assumeix que això s'ha d'agafar el toro per les banyes i posar-s'hi, això és essencial. El lideratge polític, en aquest cas, és el que mana. Desgraciadament, masses coses passen per aquest sistema, però sí que he de dir ben clar que és essencial que els ajuntaments juguin.
2: Tu, de fet, vas formar part d'aquí, de l'Ajuntament de Rubí.
0: Ben cert.
2: I com és la teva experiència des de l'altra banda? Què es pot fer realment? Quines accions ha fet aquest ajuntament i quines accions pot fer en un futur?
0: Jo he de dir ben clar que quan l'etapa que vaig estar jo, poques oportunitats vaig tenir d'intervenir en les organitzacions no regularitzables. He de dir ben clar que no és el mateix veure-ho a dintre que a fora. A dintre és el que ja ho he dit. Et trobes amb tants entrebancs que la gent no coneix i que hem de ser, jo reclamo sempre, hem de ser molt crítics amb el sistema organitzatiu administratiu que tenim, perquè és un dels motius pels que no es viu de la millor manera. O sigui, una llicència que es retarda, un planejament que no s'aprova, una obra que es podria començar abans, o tot això. Però clar, això vol dir agafar tot el sistema que tenim i depurar-lo una mica. Depurar no vol dir que s'hagi depurar la gent, sinó depurar el sistema.
1: Mm-hmm. Josep, una última qüestió, molt ràpida, a veure si és possible. Si ens fixem en l'àrea metropolitana de Barcelona, encara hi ha moltes urbanitzacions d'aquest tipus?
0: No em conec bé l'àrea metropolitana de Barcelona, jo sóc del Vallès, i em sap greu.
1: Doncs quedem-nos al Vallès, quedem-nos al Vallès.
0: Sí, al Vallès n'hi ha unes quantes, Sí, sí, i entenc que l'àrea metropolitana també, m'he atrevit a dir això, que no, però pel coneixement que tinc del territori, sí. Només falta anar d'excursió en bicicleta per les muntanyes que ens envolten i te n'adones que vas veient moltes urbanitzacions d'aquestes característiques. N'hi ha forces.
1: efectivament.
0: Més de les que ens podem pensar.
1: Sí, segur. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Milà, i gràcies també a la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, per participar avui en el Connectats amb aquest tema que encara no havíem abordat. Per tant, molt interessant. Moltíssimes gràcies als dos. Que vagi molt bé la tarda.
2: Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau. Adéu.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: I ara, amb motiu del 70è aniversari de l'escoltisme al Prat, l'Associació d'Escriptors del Prat Tinta Blava ofereix una xerrada. Prat Tinta Blava ofereix una xerrada avui al Cèntric, acompanyada de la projecció d'un documental realitzat pel 20è aniversari l'any 1976. Marxem al Prat Ràdio, on ja tenim la Maria Jordà. Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, en parlem amb Agustí Casas, un dels responsables d'aquesta xerrada, i Jesús García, president de Tinta Blava i creador del documental. Bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda.
1: Agustí, explica'ns una mica el context de l'escoltisme al Prat, com va arribar a la ciutat i què va significar per als joves de l'època.
2: Bé, els principis són interpretables, perquè va ser una època una mica convulsa, en el sentit de hi ha diverses versions i possiblement siguin veritat totes, perquè va ser una cosa bastant insignificant. Eren, penso que eren els nois valents, no?
1: O, els cors valents.
2: Podia ser una bona, diguem-ne, història, perquè hem parlat amb els amb alguns components en el seu moment, ara ja són morts i tal, i sí que tenien bueno, les expectatives. Sempre sé que té a veure una mica amb una fira internacional que va haver-hi a Barcelona i ens daven ajuda, i llavors els primers grups és part de la seva feina, portar, o sigui, fer de becario afortunado, no? Ara aquí no passin, posar una cinta, els conos i a més de... I després van acabar, a més, amb l'esprit muntanyer. També hi havia catequesis, per exemple. L'entorn de l'església estava molt... sempre ha estat cobert, no? Inclús el nom d'Anton Vilà sembla ser que era un xicot que feia catequesis, no? I llavors va morir molt jove i va quedar el nom d'Anton Vilà, que és com el coneixem més endavant.
1: Sí. I què creus que atraia els nois i noies a formar part dels agrupaments escoltes en aquella època?
2: Bé, una de les... la nostra celebració, diu, celebrem 70 anys perquè vam fer una òpera rock fa 50, votant 50 i 20, són aquests 70, i aleshores nosaltres veiem uns senyors grans, també molt a prop a la iglesia, feien uns mercats de calaf, uns campaments molt adequats a gent, i ells tenien 23, 24 anys, mentre nosaltres teníem 7 o 8, i dàvem de... I llavors hi havia dos agrupaments, un que era masculí, que era l'Anton Milà, i l'altre, que es deia Sant Martí del Carigó, que era femení. I aleshores van anar, diguem-ne, fins a, portem cap als anys 71, 73, 75, i hi eren temps de la coeducació, que les escoles ja obligaven, anunciaven que perquè no es barrejaven els gèneres i tal, i aleshores es va fer una mena de prova i van agafar els xicots d'aquí amb les noies d'allà, i com que no hi havia puesto van anar amb un altre cau, perquè clar, era una altra entitat, diguem-ne, no? I això va resultar ser una mena d'opa hostil, o sigui, no va sortir bé, no, pel que sigui, i aleshores es va quedar bueno, això se diu amb aquests, els anys 75-74, que va haver-hi dos fets importants. Una és un viatge a Alemanya, que es va preparar un senyor que estava, tenia el nano allà, a Alemanya, Suïssa i Àustria va ser. Estava molt ben preparat i això va ser un abans i un després. Abans d'això, dir que es va morir la, diguem-ne, aquella que manava el que és l'agrupament de Sant Martí del Carigó, i es va posar llavors el nom de Conxita Busquets, sí, que es deia, i a partir de llavors es diu així. Bé, aquests són els orígens.
1: I parlaven d'aquest intent de fusionar els dos caus i fer-lo mix, o aquest nou cau, perquè creus doncs, que realment no va acabar funcionant?
2: Doncs dic diverses versions, perquè parles amb uns i parles amb altres. Una eren raons físiques. Escolta, d'anar amb un cau que estava molt bé, anar amb un altre cau que era una mierda perquè estava ple de... tropeçaves amb el totxo i la pols, no sé què, llavors va haver-hi problemes, van traslladar

0: l'altre puesto i per aquí hi ha una via, i després altres era simplement doncs, que la coeducació era interpretada a dues velocitats. Els més tradicionalistes s'ha fet sempre igual perquè trencar la normativa i anar per aquesta línia, i altres, doncs, i, escolta, no passa res perquè vagin les noies que ja són grandets i tal. Llavors aquesta és una mica els antecedents.
1: I mirant enrere, què creus que ha portat l'escoltisme a la història i a la vida social del Prat de Llobregat?
0: Home, els valors, els costums, aviam, quan les criatures van a fora, no és el mateix fa l'any 75 que ara, no? Estem, diguem, amb el franquisme i amb esto no se toca, esto no se dice, esto no se hace, a agafar i fer el que vulguis, a més, a hores fora dels teus pares, i era una manera de, diguem-ne, passar els dissabtes i després els campaments de Pasqua i els campaments d'estiu, amb una sensació de... es divertia moltíssim. Hi ha gimcames, hi ha jocs de nit, hi ha una tenda de 6 que s'hi posa en 8, hi ha maneres de fer el gamberro adequadament, i llavors, doncs, això no es pot fer a l'escola. A més, coneixies altra gent, i moltes escoles, amb la migració d'aquesta època, es parlava el castellà, i allà podies parlar a la teva llengua, i els altres van integrar de seguida. Vull dir, aquest és una mica el tema.
1: Els dos agrupaments segueixen treballant amb l'educació cap als infants i joves a dia d'avui. Quines coses de l'escoltisme d'abans creus que s'ha mantingut a dia d'avui i quines han canviat més?
0: Bé, jo no puc contestar aquesta pregunta perquè estic bastant desatès, desconnectat, poder algú té el fill i de més, però jo tinc un, diguem, presumpte gendre, em parla a vegades i no té absolutament res a veure, llavors no puc jutjar ni descriure, em sap greu, no sé si vos coneixeu els escoltes d'avui, però sé que existeixen.
2: La meva neta,
0: Passo el micròfon amb el Jesús.
2: Jo crec que millor parla, però per l'altre presentaré.
1: Bueno, doncs què diries tu, la teva neta, com viu l'escoltisme a dia d'avui?
2: Pues mira, és molt petita. Jo no vaig poder estar en l'escoltisme perquè era foraster i vivia al quartel de la platja i era molt difícil. Quan em vaig donar compte ja era gran, no? Però els meus fills sí que em van anar, i tinc dos fills i una filla, la filla petita, i van aprendre molt, es van fer homes i dones i sobretot lliures, i el que dius tu, van sentir-se doncs pertanyant a una comunitat, no? Això va ser molt bonic. I el meu fill gran ja ha començat a la seva filla, que té 5 anys, i ja la porta al cau també. Va contenta. No podem dir massa coses més. Va contenta.
1: I Agustí, tornant tu, com resumiries a nostra la idea que ha significat l'escoltisme al Prat durant aquests 70 anys d'història?
0: Home, 70 anys ha deixat molta premsa, vull dir, fins i tot... hi ha una mena de saludar-se típicament amb els tres dits i de més, i llavors ja sovint hi ha aquestes velles glòries que ho porten dintre i ho segueixen a l'estil Baden-Powell. Mica en mica te'n dones compte que la realitat és una altra, i als nostres temps avui dia hi ha molts casals d'esplai, de cultures, després els col·legis tenen... Hi ha moltes més temes atractius, ja no dic de parcs infantils, sinó coses que amb aquest mateix centre es fan coses pels nens i pels nois que estan molt bé i que no pots fer l'escoltisme. Jo diria que supera, però també puc dir que, clar, jo parlo del Prat, quan tenia 12.000, 18.000, 20.000 habitants, i ara té com 60.000, amb la qual cosa també té que haver-hi, en aquest sentit, un lloc per tothom.
1: I Jesús, ara comencem amb tu. Com mencionàvem breument a l'inici, l'any 1976 vas enregistrar les activitats de l'escoltisme al Prat a un documental que celebrava el 20è aniversari del moviment. Com va sorgir la idea i quin objectiu tenia aquest documental?
2: Bueno, mira, tot va partir una mica també d'aquí, d'aquest home, no? Perquè érem molt amics. Jo sempre havia fet, sempre, des que vaig fer pel·lícules, cines, vaig estar en el Club del Cine Amateur del Prat, vaig marxar a la Mili, vaig tenir sort que a la Mili també vaig continuar treballant amb el mateix, i al tornar, aquest home i jo, que havíem fet una pel·lícula que va tenir molt èxit, Arrebato, i ell va fer de protagonista, en gener o febrer del 76, va dir, s'ha de fer una pel·lícula sobre l'escoltisme. I jo vaig dir, pues bueno, i com ho farem? Pues mira, i vam començar doncs a parlar, a xerrar una mica, doncs a tenir idees, a anar muntant. Bueno, ara només falta la màquina de filmar i els quartos per les pel·lícules, que eren molt cares.
0: Doncs
2: pues jo què sé, eren molt diners. Vull dir, jo quan feia pel·lícules havia de fer amb els artistes, feia recollida, sí. I entre tots ho fèiem. I bueno, una amiga ens va deixar la màquina, molt bé, van començar, i van començar a veure camí cap a una unitat, a reflectir una mica que l'escoltisme és una sola cosa, encara que pot tenir 50.000 formes d'entendre-ho, no? Però en aquell moment ja assegurava la pel·lícula com va camí de la unitat.
1: Què recordes, doncs, d'aquest procés de rodatge? Com era gravar les activitats dels agrupaments en aquella època?
2: Mira, nosaltres vam pensar sempre que havíem de parlar amb l'altre cau per poder unir-se. Al final ho va aconseguir, que teníem una mica més de relació amb el cau en el que aquest era cap, no? I allà doncs, vam fer excursions, vam fer jocs, vam fer tal, però sí vam poder al final parlar amb gent de l'altre cau i filmar-los i tenir-los. I, bueno, nosaltres anàvem una mica atenent allò que havíem planificat amb l'A o amb el B o tots plegats. Això sí que va ser una mica doncs, treballar sobre el terreny.
1: Avui, quan tornes a veure aquestes imatges, què és el que et sorprèn d'aquell escoltisme, llavors?
2: La imaginació que vam posar, no? Vull dir, ja, no sé si et quedaràs, però ja veuràs, és una imaginació. Vam planificar l'origen, personalitzant l'origen, la separació...
0: Jo t'aconsellaria que deixessis per la pel·lícula, fins i tot, és, això celebrem el 50 aniversari d'una òpera rock. I la segona part de l'òpera rock era simplement els 18 minuts de pel·lícula. Llavors, doncs, parla sola.
1: Doncs moltes gràcies a tots dos per durar-nos aquest moment per preguntar-vos sobre aquest documental i que vagi molt bé, que a tothom li agradi.
2: Gràcies a vosaltres. Anem, que això començarà de seguida.

Hola, sóc en Mateo i us recomano la cançó de Just the Two of Us. És una cançó super tranquil·la que transmet molt bon rotllo i que a mi m'ha acompanyat durant molt de temps en els trajectes d'anada i tornada de la carrera.

0: Els clubs de lectura són un fenomen que viu un autèntic auge, podríem dir. N'hi ha de molts tipus i els podem trobar a llibreries, biblioteques, ateneus... Avui l'Alba Triador analitza aquest boom amb en Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres.
1: Què fa que els clubs de lectura tinguin tants èxits, sobretot en els últims anys? No sé si podríem parlar d'un auge, no sé si estàs d'acord.
2: Mira, hi ha una cosa que és evident. Els clubs de lectura ja fa molts anys que funcionen i jo parlaria gairebé de segles. Però sí que és molt interessant tenir en compte que quan un està enamorat li agrada parlar del seu amor. I això es nota molt. Quan coneixem algú que s'acaba d'enamorar d'algú o el que sigui, doncs li encanta explicar-te coses, no?, del seu amor. Doncs quan tens amor per la lectura, t'agrada parlar de llibres, inevitablement. Llavors, doncs, t'agrada parlar-ho amb altra gent que comparteixi aquest amor o aquesta passió per llegir. I aquí surten els clubs de lectura.
1: Creus que és justament això el que fa que tinguin tant èxit, el que la gent busca, sí que és compartir aquest amor per la lectura, per un autor o per un llibre?
2: Sí, sí, sí. A més, pensa una cosa, som éssers socials i el que busquem és gent similar a nosaltres i que connecti amb els nostres interessos. Que tinguin alguna diferència, perquè llavors els fa interessants, però que tinguin aquest punt de connexió. Clar, els llibres són un punt de connexió. I llavors el fet de poder estar una estona xerrant d'un llibre de per què t'ha agradat o per què no, senzillament, doncs fa que gaudeixis de l'experiència d'una manera diferent.
1: Quins són els ingredients que ha de tenir un club de lectura perquè funcioni i perquè la gent tingui ganes de tornar?
2: Hi ha clubs de lectura que es paguen, hi ha clubs de lectura gratuïts, hi ha mil models. Però el que és fonamental perquè funcioni un club de lectura és que almenys una de les persones sàpiga guiar la conversa.
1: És important que hi hagi aquesta persona que condueix el club?
2: Per mi sí. Mira, et parlo del model, per exemple, que fem al Celler de Llibres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció. Normalment introdueixo jo la sessió fent una breu ressenya i biografia de l'autor o autora que hem llegit i de per què ha sigut important. A partir d'aquí començo a donar paraula a les diferents persones que formen el club perquè cadascú doni lliurement la seva opinió de què li ha semblat el llibre, de què n'ha tret, de tot el que vulgui explicar del llibre. I acabo fent jo la meva reflexió sobre l'experiència que jo he tingut amb el llibre, participant com un mes. La meva única funció com a coordinador és introduir l'autor i donar torns de paraula. Ja està, amb això n'hi ha prou. El club de lectura realment s'enriqueix quan tothom hi participa. Evidentment, respectant completament el que algunes persones decideixin de dir, mira, és que no he acabat d'entrar, prefereixo no parlar del llibre. Perfecte, no hi ha cap problema. No, jo he vingut avui només a escoltar. Meravellós, doncs escolta i de vegades aquestes persones que venen a escoltar perquè no han llegit el llibre diuen, pues mira, em sembla interessant, me'l llegiré. O no, realment no és el
1: no
2: meu
1: és
2: estil,
1: mi.
2: No és per mi.
1: Clar, quan hi ha aquesta figura d'aquest moderador, i no és un model assembleari que té les seves virtuts i també els seus inconvenients, no? Jo crec que una de les coses més complicades probablement és triar un llibre perquè agradi a bona part del públic, no? Vosaltres al Celler de Llibre feu fantasia i ciència-ficció, però clar, és que també dins del gènere hi ha autors i autores
2: i
1: subgèneres de tot tipus. Com es tria un llibre perquè pugui funcionar bé en un club?
2: Jo una mica el que dic és, jo suggereixo una sèrie de llibres, però demano a la resta d'integrants del club de quins llibres us agradaria llegir. A més, amb un compromís que és una miqueta fer equilibris, perquè, per exemple, tenim un parell de persones que els encanta la literatura fantàstica juvenil i el romàntic aquest que s'ha posat de moda i tal, però tinc d'altres que no la suporten. Però sí que han arribat a l'entesa de dir, bueno, igual que llegim els llibres que em venen de gust a mi, he de llegir els llibres que li venen de gust als altres. O hi ha persones que directament et diuen, mira, jo no puc arribar a tots els llibres, llavors del llistat que fem, que el fem una miqueta entre tots, doncs jo llegiré aquest, i són els mesos que vindré al club. I després sí que fem una cosa que intentem que sigui una miqueta curiosa, i és que com no es fa al club durant juliol i agost, perquè hi ha vacances, la gent marxa, seria més difícil, per juliol i agost, com són dos mesos, agafem una obra una miqueta més gran, més densa, no sé, El Senyor de los Anillos, per exemple. El vam fer durant un estiu.
1: Hi ha llibres, no sé si cal per una part, buscar llibres que generin cert debat o certa controvèrsia perquè el club sigui més viu, i no sé si hi ha algun tipus de llibre que funcioni especialment bé. I d'altres que, per exemple, doncs, no tant.
2: Jo sóc de les persones que penso que t'has d'enfrontar, t'has de sortir de la teva zona de confort. Recordo quan vaig posar Pinanesi, un llibre que trobo absolutament deliciós, meravellós, però que és absolutament oníric. Vull dir, és un llibre que vas llegint, vas per la meitat del llibre i dius, no sé què estic llegint. O de vegades, quan he posat algun de China Miville, que també és un autor complex.
1: Sí.
2: Clar, això el que em genera és un debat dintre del club que aporta moltíssima vida, perquè hi ha molta gent, moltíssima, que està donant la seva opinió i que està confrontant la seva opinió. L'important és saber mantenir un clima amb el qual la confrontació d'opinions no esdevingui un atac o no esdevingui que algú es pugui sentir ofès.
1: A vegades sortir d'aquesta zona de confort que tu dius ens va bé, no? Ens va bé per aprendre altres mirades, per aprendre... I per llegir obres que, a través de la recomanació fins i tot, no? Mai agafaríem, ni les agafaríem d'una llibreria, ni ens les recomanaria ningú.
2: Exacte.
1: És una bona manera de trobar noves veus, també, per als amants de la lectura.
2: Sí.
1: I altres gèneres, fins i tot.
2: És superimportant, perquè... Clar, en el nostre cas està molt acotat el gènere, no?
1: Subgèneres, en aquest cas, podríem parlar, no?
2: Tot i que tot i està acotat, nosaltres, al considerar-nos club de fantasia, llegim obres de fantasia, llegim obres de ciència-ficció, llegim obres de terror, llegim còmic, que estigui relacionat mínimament, hem llegit algun assaig, és a dir, intentem que sigui com molt variat. Llavors sí que et permet descobrir altres gèneres afins, que igual no t'havien cridat l'atenció fins a llavors, però quan és un club de lectura generalista... que encara és més difícil, que quan és temàtic, perquè, clar, hi ha tal quantitat d'obres que dius, per on començo?
1: No sé,
2: amb un club generalista, pues sí que et permet descobrir veus o gèneres o inclús estils que mai t'hauries plantejat agafar.
1: Hi ha clubs de lectura de tots tipus, ara deies. Vosaltres teniu el de fantasia, n'hi ha de poesia, de novel·la, d'assaig, de gènere negre...
2: De còmic.
1: Algú que no hagi anat mai a un club de lectura i li comenci allò a picar el cuquet de dir si tanta gent li agrada, no? O tinc ganes de llegir d'una manera diferent, tu què li recomanaries? Com podem escollir un bon club de lectura davant de tota l'oferta que tenim?
2: Mira, si el primer que ha de mirar és la temàtica. Si té un gènere o una temàtica que li agrada especialment i hi ha un club de lectura d'aquesta temàtica o d'aquest gènere, jo penso que ha de començar per aquí. Perquè entrar en un generalista et pots trobar que... o probablement et trobaràs amb que 3, 4, 5, 6 de les obres que et recomanen no estiguin dintre dels teus patrons o dels teus gustos habituals, i llavors pues, no t'incentivarà a tornar-hi. Jo començaria amb un club, ja et dic, especialitzat en algun gènere o en alguna temàtica. A banda d'aquí, quan ja coneixes els clubs, un club generalista el que t'aporta és la varietat absoluta, però t'ha d'agradar llegir de tot. T'ha d'agradar llegir de tot i tenir interessos molt diversos. A mi m'encantaria un club de lectura d'assaig històric. M'ho passaria bomba. Problema, els assajos històrics normalment no te'ls llegeixes en un mes. I menys en profit. Llavors, bueno, és trobar aquell equilibri que et permeti, sobretot al principi, interactuar fàcilment amb la resta de la comunitat i a partir d'aquí... anar veient si doncs, hi ha gent que està apuntada a 2, a 3, a 4 clubs de lectura. Quina sort tenen, que tenen el temps de poder llegir tants llibres. Jo no puc, no em dóna temps.
1: I quin paper creus que teniu els llibreters i les llibreteres, no? A l'hora de crear i dinamitzar aquests espais? Perquè hem dit, n'hi ha de tots tipus, però al final tens allà un prescriptor de lectura.
2: Sí. Hi ha dos espais on el club de lectura és el seu àmbit natural. Un és la llibreria i l'altre és la biblioteca. Conec clubs de lectura de llibreries que cobren per fer el club de lectura, ja sigui perquè així li paguen a la persona que està actuant com a directora o com a coordinadora del club, ja sigui doncs, perquè la llibreria cedeix un espai, en qualsevol dels dos casos a mi em sembla meravellós. Nosaltres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció, per exemple, no cobrem res. Però...

0: Ja, crec que aquest et podria agradar i crec que aquest et funcionaria. I aquest, deixa'l de moment, no crec que t'acabi de convèncer. Que a la fi, això és un club de lectura, és oferir-te la suggerència de llibres. Els clubs de lectura que no cobren de llibreries, home, jo us demanaria que el llibre que estigueu llegint compreu-lo a la llibreria on fa el club. Que almenys
1: com a mínim.
0: Com a mínim,
1: no?
0: Com a mínim. Que ho fan, majoritàriament ho fan. Majoritàriament ho fan. I a biblioteques pues, depèn una miqueta del tarannà del bibliotecari. Problema de fer-ho a biblioteques és que moltes vegades dius el vull agafar a la biblioteca, com el club tingui 7, 8, 10 membres, no hi ha llibres per tot.
1: Per acabar, Pablo, si algú ens està escoltant i diu, vinga, m'animo, vull anar a un club de lectura, tu quin seria el consell que li donaries per fer el primer pas?
0: Entreu, proveu-lo, un llibre al mes, qualsevol que sigui mínimament lector, llegim més d'un llibre al mes. Doncs, bueno, un d'aquells llibres et vindrà marcat per aquell senyor o senyora que ha decidit que aquest mes toca, no sé, el senyor de los anillos.
1: Teniu places disponibles?
0: Sí, i tant, sempre.
1: Doncs tothom convidat, escoltin, que passin per la botiga, que facin un truc...
0: I tant.
1: I que s'animin, que a més, ja ho sabeu, és un gènere fantàstic, ho diu el seu propi nom.
0: I tant.
1: Pablo Jiménez, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Doncs amb aquesta nova proposta acabem avui aquest Connectats, que tornarà demà, com sempre, fidel a la cita, cada dia després de les 5 de la tarda, quan passin 3 minutets. Aquí ens hi trobareu demà. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Rambla 54, em van a Morgades Valldosera.
4: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí.
6: Hola, Anna, soc la mare. Mira, m'he escoltat el programa. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.

0: Tu escoltes Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses...
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvariejo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del Baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassane Endiaye. Molt bona tarda, Alassane.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassane, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassane és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassane, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen. La faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que puc, vull cuidar les coses que consumo, crec que els clients també li agradarien aquests cuidados.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassane. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa, són maionesa fet per jo mateixa. I el que porten picant també faig jo mateixa el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, totes les bocates que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs, no tens. Les altres també, com per exemple, el popigi i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa.
1: Mm-hmm.
4: Perquè el popigi porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, el caiman, el vegetarià, tot aquestes també les demanen molt.
3: Alassane, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta
1: sí,
3: preparada.
1: Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
4: La baobab o popella porta maionesa, però porten a pit de pollastre, a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyère.
3: I orenga, una miqueta d'orenga.
4: Sí, orenga quan faig, diguem, el pit a la planxa...
1: Quan el poses directament en el pit.
4: Sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, eh? Perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: Mm-hmm. Mm. O sigui, hi ha molta gent que prefereix també molta... Depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alassane, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys, exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de coneixement sobre aquestes va ser la meva dona. Perquè ells tenien una gelateria a Blanes. I llavors una mica mesclat, fent també algunes bocates per als clients. Tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot. Incluso la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates,
1: uh-huh.
4: va ser ella que també que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
3: Uh-huh. Imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí. No va trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada, un client em va demanar un frankfurt. I jo no sabia ni com se feia el frankfurt. I se va posar dos frankfurt al pan, a bocata. I quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, no, és que no sé com se fa.
3: Anava farcidet, el bocat.
4: Sí.
1: És un bocat, un frankfurt. Si no faràs negoci.
4: Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mi, era una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegada quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't. No te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindran a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
4: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això a la Sant?
4: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen perquè siguin amb el Baobab. I però, a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que es marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva. I la persona que està treballant és un familiar. I s'hi hem portat al Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ho ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
3: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades, mal està que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassant. L'Alassant, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres.
3: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, a la Sant.
4: Sí.
3: Ho recordes?
4: Sí, sí.
3: Quina sorpresa, va ser...
4: Va ser una sorpresa, sí.
3: Sí?
4: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que no, estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, la Sant, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. A dir, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, fan, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones. I llavors la gent decidir com una elecció. Cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I, bueno, hi havia dues o tres persones que són gent molt... No és només que són de Sant Cugat, però són molt coneguts de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que és, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, em dic, bueno, me'n vaig, faig dic això als amics i torno ara. Se'n va anar, una hora després va tornar. I va dir, bueno...
3: Amb el resultat, que tenies caparrot.
4: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs com se diu?
1: Caparrot.
3: La qüestió és que el 2003 sí, sí, tu sí, vas sortir elegit,
4: sí, sí,
3: no?
4: Sí. Tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, si doncs el teu nom surt, llavors
3: clar, hem de construir el caparrot.
4: Sí. Mm. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo, estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis... perquè entre les 5 persones que s'han proposat per el caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar al segon, que no vol dir que te faran el caparrot, però està al segon de tot el corpo. Alexandre,
3: l'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
1: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
4: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, bueno, molta gent coneix aquest arbre.
1: Pel petit príncep, jo pensava que el conec.
4: És això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a molts llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Uh-huh. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta... 500 anys. Aquesta porta tants anys. Però, bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, uh-huh, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar
1: va recuperar aquell nom.
4: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem Baobab.
3: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquell negoci que duraria... havia de durar molts anys.
4: Molts anys, sí.
1: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat realment...
3: Vens un dia i fem
1: una
3: bocata.
1: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, eh? Un Popeye, jo. Ens
3: bé,
1: encanta.
3: Gràcies.
1: Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Adéu-siau.
4: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local. 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna. Doncs sí, molt bé. I, de fet, encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, sí, Anna. De fet, avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, i tots aquests productes amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut un allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llau de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27, i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas, pensàvem que, bueno, aquí dalt, a la muntanya, i a més, acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida, i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges, perquè heu passat per allà.
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria.
2: Mm-hmm. I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No, que heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que, bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant amb certs vius, tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que, bueno, que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10. Mhm.
2: I escolta, les xarxes per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim, és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot, no sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat, i no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes, i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol doncs donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
3: Sí, sí, sí. Es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi doncs sí que ho tenim molt avançat, i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.
3: Moltes

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que s'havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura, a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat, i és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial, aquests folcloristes de principis del segle XX, no?, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1928, per primera vegada, el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania, poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat ens juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen diferents, de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada amb aquestes músiques. I la curiositat amb nosaltres hi és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollenca que assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar corprès d'aquesta música i se segueix escoltant a moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
6: De caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
7: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
6: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
7: Així és, Anna. Si et sembla, començo una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
8: Sense por i sense condicionants, em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
6: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color, un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
7: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, aquesta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
8: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
7: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
8: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però A veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, pues, llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No. O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme... però, a veure, cada un s'ha tocat com som.
6: Visca l'Elisabet, molt a favor.
7: De veritat, Anna, també ha buscat una manera molt pròpia d'explicar, d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell, treballa directament en les mans, deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir una pintura matèrica.
8: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posàvem al pinzell em quedava massa pla, tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors, al fer-me jo la pintura, la faig com si fos fang. I llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, plena, plena. Pues aquí igual envolta pues la figura que faig o els personatges que surten.
6: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
7: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
8: Abans em posava supernerviós. Què faig? Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que... Pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal i qual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur. No sé, és un divertiment més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
6: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Mas d'Enverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
7: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha aportat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
8: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molt importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra pues, de felicitat m'encantaria.
6: Doncs és un desig ben bonic aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
7: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
6: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54. Ja, i què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
2: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència, i en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
3: Quan neixes en un d'allòs, en una casa, que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
2: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre: la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
3: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
2: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
3: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci estar 40 hores, una americana i un pantalon. S'està 40 hores.
2: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
3: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció, fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que, per exemple, s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
2: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual: conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
3: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allòs no teníem màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. I ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina, que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
2: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
3: És propera i, esclar, el client has d'anar una miqueta, esclar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre

0: principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
1: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la persona.

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Ràdio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que per a molts el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a

0: prevenir l'aparició de trastorns mentals.
1: Hàbits saludables d'activitat física, alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
0: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: I un any més, al Faves Contades, seguim pendents de les investigacions i dels avenços científics que es fan ben al costat de casa, al sincrotró Alba. Laia Torres Aribau, del Departament de Comunicació de l'Alba, ben tornada.
1: Hola,
0: com estàs?
1: Molt bé, molt contents de tornar a estar aquí.
0: Reprenem programa, reprenem secció, sí, amb el sincrotró Alba, tercera temporada ja.
1: Sí, sembla que... Ho vaig comptar, vaig dir, hòstia, 3 anys ja.
0: Tercera temporada.
1: I gràcies per la confiança. Ens encanta venir aquí un cop al mes a explicar les nostres cosetes.
0: I nosaltres encantats per descobrir què es fa al costat de casa,
1: sí,
0: perquè a més hi ha diversitat d'investigacions.
1: Sí, cada
0: que no tenim
1: mes
0: temps,
1: una cosa diferent, oi?
0: Sí, ni per avorrir-nos, ni per pensar què serà la pròxima.
1: Espero que no vaja, espero que sembli interessant també el que portem avui.
0: De què parlarem avui?
1: Doncs avui parlem d'infeccions bacterianes. Resulta que, perquè ens situem en les operacions que es fan per reparar o regenerar ossos, després de la intervenció pot aparèixer aquest problema, doncs, que s'infecti, no? Aquestes operacions, perquè us situeu, es fan quan una persona necessita el que es diu un empelt ossi. És a dir, se li posa un material amb l'objectiu, doncs, que l'os es regeneri o si això es torni a tornar a ser sa i com abans, no? Diguem-ne, aquest os danyat. Però, clar, els materials que s'utilitzen poden ser colonitzats per bacteris i provocar infeccions.
0: Que, de fet, és una de les grans pors
1: del
0: col·lectiu mèdic.
1: Exacte, oi? Són difícils de tractar, potser s'ha de tornar a operar i, per tant, és una recuperació molt més lenta pel pacient. Llavors, per això, un dels reptes de la recerca en biomaterials, que són aquests materials que es fan servir per l'empelt, és aconseguir que no només ajudin a regenerar l'os, sinó que també dificultin que els bacteris s'hi enganxin, s'hi adhereixin. Llavors, aquí entra la investigació que us volem explicar avui, que ha estat liderada per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'UPC, en col·laboració amb investigadors de l'Alba, i també hi ha participat el CIBER de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina de Madrid. I què millor, doncs, que tenir informació de primera mà, no?
0: Sempre.
1: Llavors, avui, per conèixer a fons aquesta recerca, hem convidat a l'estudi en Marc Iglesias, investigador de la Universitat Politècnica de Barcelona, de Catalunya, ara he barrejat, i l'Anna Joaquina Pérez Bernat, científica del sincrotró Alba, que de fet ja coneixeu, que ja ens ha vingut alguna
0: vegada,
1: no?
0: La vam tenir la temporada passada, exacte, també, per aquí.
1: I que és cap de línia, de la línia de llum mistral, que és on s'han fet els anàlisis del biomaterial aquest que ha estudiat el grup del Marc.
0: Molt bon dia, Marc, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Comencem una mica pel principi. La Laia ens ha posat una mica en context, ens ha parlat d'aquestes infeccions bacterianes que podem tenir després d'una operació amb un empelt ossi. Aquest és justament el problema que voleu resoldre amb la vostra investigació?
2: Exactament. O sigui, és tractar tota la problemàtica de tot el risc d'infecció i no només curar-la, sinó sobretot prevenir qualsevol infecció que es pugui produir a l'hora de ficar qualsevol objecte mèdic extern al cos humà, perquè sembla mentida, inclús avui en dia, el risc d'infecció, en aquest cas concret d'operacions, és superalt. Podem estar parlant de potser d'una cada 5, cada 6 persones. Acabar amb aquest problema en aquestes operacions. I, a més, més enllà d'això, no sempre els tractaments d'antibiòtics funcionen. I, a més, avui en dia tenim una gran problemàtica coneguda amb el tema de la resistència als antibiòtics, que els bacteris són capaços d'adaptar-se. Aleshores, això més pot portar que la pròtesi falli. O sigui, en cas de tenir una infecció i no es pugui curar, clar, el problema és que, a més, després moltes vegades s'ha de tornar a operar, s'ha de reemplaçar la pròtesi, s'ha de reemplaçar l'empelt, i això és no només un problema pel pacient, sinó també a nivell econòmic, a nivell de salut.
0: Empitjora tot el procés de recuperació també i el procés mèdic, oi? A més, amb aquesta resistència als bacteris que tenim amb un abús dels antibiòtics que hem fet servir.
2: Correcte.
0: I d'aquests bacteris que anomenem bacteris de quiròfan també, que a vegades són d'aquests que fan més por que els que podem agafar.
1: Exacte, les superbacs, no, que diuen en anglès. Correcte, és un greu problema, doncs.
0: Vosaltres ho heu fet estudiant un material que es diu hidroxiapatita. Què és això?
2: Exacte, què és aquest nom així tan estrany?
0: Exacte.
2: Doncs mira, de fet, sí, BAC és un compost químic que a més és un material, de fet és una ceràmica no gaire diferent a les que coneixem nosaltres, que la gràcia és que la seva composició química és molt semblant a la que trobem a l'os humà. Aleshores, quina és la gràcia o les propietats que té és que, per posar una mica en context, la reacció del cos humà quan tu li poses algun objecte extern, lo normal és que el cos el rebutgi. El cos sap perfectament que allò no hauria d'estar allà, aleshores activa el sistema immune, sistemes de defenses, i el que busca és tant o dissoldre'l o encapsular-lo, allar-lo perquè no pugui interactuar. Doncs en el cas concret de la hidroxiapatita, en la que treballem, no només el cos no la rebutja, sinó que el cos la integra, l'accepta com a pròpia, i allà on la poses és capaç de generar nou os, os propi, mentre està absorbent i dissolvent el que has posat. Aleshores, amb el cas del temps, acabes on has posat aquest biomaterial amb el teu propi os regenerat.
0: Clar, i com ho fa això a l'hora de regenerar l'os? I l'altra part que ens explicava la Laia al principi, que és actuar contra aquests bacteris.
2: Correcte, correcte. O sigui, és de fet, els nostres principals reptes que ens hem plantejat o que volem aconseguir, com dius tu, regenerar os, però a l'hora que regenerem l'os, evitem les infeccions. I no només evitem les infeccions, pel que he dit, amb el problema aquest de la resistència als antibiòtics, volem buscar algun mètode antibacterià que es pugui evitar l'ús d'aquests antibiòtics. Aleshores vam optar, ni més ni menys, que per una de les últimes estratègies bacterianes que s'han descobert i ve de la natura.
0: Quina és?
2: I en concret... Sí.
1: Quin misteri, eh?
2: En concret, bé, es va descobrir el 2012 un grup australià que es va plantejar una pregunta que pot semblar bastant òbvia, però que tampoc no s'havia fet molta gent, sinó se sap de la biologia que hi ha molts components de parts d'éssers vius i animals, insectes, que han de ser completament estèrils per funcionar bé. Aleshores, aquest grup australià va dir: què passa amb les ales d'insectes? Tenim, en general, les ales dels insectes que estan completament netes i molts insectes, a més, no són capaços de netejar-se-les elles mateixes. Aleshores, van agafar i van dir: anem a investigar quines propietats tenen que poden evitar... En aquest cas, hi van assumir fins i tot les infeccions. Aleshores, es van trobar, van forçar a nivell de laboratori fer infeccions locals a les ales. En concret, van estudiar el cas de les cigarres, em sembla que es diu en castellà, i van veure que incubant bacteris, en només uns 5 minuts, eren capaços, les ales mataven tots els bacteris que es colonitzaven.
0: Xitxarra en català.
2: Gràcies.
0: Mira, ho he hagut de buscar, eh?
2: Això la... millor. Doncs sí, doncs aleshores les ales de les xitxarres eren capaços de matar en només 5 minuts tots els bacteris que arribaven. Aleshores van dir: a què es deu això? I aleshores, seguint investigant les ales, van veure que estaven formats d'unes estructures, tenien literalment unes nanopunxes superpetites que aleshores feien que els bacteris, a l'intentar enganxar-se a aquestes, acabaven rebentant. Aleshores, nosaltres vam dir, i és una cosa de les que hem sigut pioners, és: intentem traslladar aquesta tecnologia en un material mèdic. I aleshores, la hidroxiapatita, per la manera que la sintetitzem, ja és de manera natural capaç de fer unes, a nivell superficial, unes nanoestructures, unes nanopunxes. I aleshores vam dir: a veure fins a quin punt podem optimitzar-les i dissenyar-les perquè tinguin, a més, aquestes propietats antibacterianes.
0: I així aprofitem perquè no generin rebuig. Clar, a tot plegat tenim aquesta investigació dels investigadors australians del 2012, tenim aquestes ales de les xitxarres, tenim les nanopuntes, tenim l'hidroxiapatita, i arriba un punt que aquí entra la línia del sincrotró Alba, no? En quin punt necessiteu aquesta eina, aquesta tecnologia, i què us ha permès veure la llum del sincrotró que no es podia fer d'una altra manera?
2: Clar, nosaltres, una dels reptes que teníem amb la nostra feina és que, sorprenentment, això que he explicat de les ales dels insectes se sap que funciona, però no s'acaba de saber per què. O sigui, a nivell empíric resulta, però encara no sabem quins són els motius exactes pels quals això està matant. I aleshores vam dir: anem a investigar, més enllà de desenvolupar el material, com respon químicament amb l'entorn el material d'hidroxiapatita que sintetitzem amb nanogulles, i a més volíem veure com responen els bacteris davant d'aquest tractament per entendre millor què està passant. I volíem fer radiografies, literalment no gaire diferents a les que es volen fer al metge, però de bacteris. I aleshores aquí és on entrem en el sincrotró Alba, que és capaç, com a infraestructura, d'oferir uns anàlisis que són inviables d'aconseguir en un laboratori normal.
0: A la teva línia, Anna,
3: sí. Oi? Necessitaven Alba perquè el calci pot trobar-se en diferents formes dins d'una mostra i no hi havia prou amb saber simplement on és. Gràcies a la llum sincrotró podem identificar quin tipus de calci estem acumulant, on es troba ese calci en tres dimensions i una resolució molt, molt, molt, molt petita. I a més, calcular a què concentració es troba el calci. En el nostre cas, el microscopi Mistral ens permet obtenir imatges en tres dimensions en resolució nanomètrica i al mateix temps analitzar el calci que trobem a l'interior de les bacteris. Així, podem saber no només que hi ha calci, sinó també en quina forma es troba i en quina quantitat. A més, Mistral és una estructura molt singular. Actualment només hi ha tres microscopis com aquest en el món, uh-huh. en Oxford, en Alemanya, i el que tenim nosaltres en Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, i per això és una eina especialment valuosa per poder fer aquest tipus d'estudis.
0: Ara tiraré de memòria i és quan m'equivocaré, eh? Uh-huh. Amb el Mistral uh-huh. també vau investigar també a través del calci les bateries de vehicles elèctrics?
1: Sí.
0: Doncs tornem a tenir el calci i tornem a tenir el Mistral.
1: Correcte, és que la gràcia és el que deies tu al principi, no? La versatilitat, que estudien virus, no, Anna? Coses de magnetisme, al final és mirar, no? La potència que té el microscopi de Mistral.
3: Sí, és una eina que pot veure coses molt petites uh-huh. en diferents tecnologies, per biologia, per magnetisme, per materials...
0: Era la primera vegada, Marc, sí. que tu treballaves amb una línia de llum del sincrotró Alba?
2: He de dir que sí, era el primer cop que apareixia en aquesta infraestructura de ciència-ficció, diguéssim. I
1: de no ciència-ficció, m'ha agradat. Sí. Per vosaltres és així, perdó, que entri.
2: Sí, i tant, inclús com a extern, vull dir, i que ja estem ficats al món de la recerca, que ja estem acostumats
1: clar,
2: a veure...
1: Clar, aquí anava, no? Que pel públic general ho és, però dic, per un investigador també, no?
2: Per nosaltres també, completament.
0: Sí, què us ha permès, què us ha permès descobrir? Què heu vist amb aquesta llum de la línia Mistral?
2: Clar, nosaltres, o sigui, ens vam trobar, inclús ens va sorprendre gratament, vam veure inclús més coses de les que esperàvem. I, per una banda, vam veure que, efectivament, aquestes punxes eren capaces de perforar i rebentar els bacteris, però no només vam veure que eren capaces de matar, sinó vam veure inclòs bacteris que, aparentment, amb qualsevol altre microscopi podries veure i semblaria que estan bé. En realitat, gràcies a les radiografies, a la tomografia 3D del sincrotró Alba, vam veure que donaven expressions intracel·lulars d'un gran nivell d'estrès. Eren bacteris que estaven patint molt, inclòs els que estan vius. Aleshores, això també està molt bé saber-ho perquè probablement són molt susceptibles a qualsevol teràpia complementària, més enllà de només fer servir les punxes. I també vam poder, com ha dit l'Anna, estudiar tot aquest tema del calci, veure que l'efecte químic del nostre material és molt local i són unes quantitats aparentment o analíticament molt petites. Però encara i així els bacteris eren completament susceptibles, van poder identificar, localitzar, que eren capaços d'internalitzar aquest calci, cosa que ens obre a portes a dir si els bacteris són susceptibles a aquesta química del material, a lo millor podem potenciar-la per fer també antibacteriana i afegir... Tampoc no cal que siguin antibiòtics, poden ser ions o altres elements que també puguin perjudicar complementàriament a la topografia els bacteris.
0: Mhm. Tu imagina't, si a tu et sembla ciència-ficció, quan entres al sincrotró Alba, el que ens sembla la gent que no estem dedicats a la recerca científica i biomèdica, tot això que ens expliqueu, no? A la pràctica, si us hem d'imaginar fent l'experiment a l'Alba, quina és la pel·lícula que ens descriuries? Quina és la sinopsis?
2: Doncs, Anna, com vam fer això?
0: Com treballem?
2: Vam portar, el primer de tot, quan un vol treballar estudiant infeccions, el que s'ha de fer... Sembla molt obvi, però hem de cultivar aquestes infeccions. Mm-hmm. Aleshores, estem allà criant bacteris i els vam portar, els vam haver de portar al sincrotró Alba, i allà vam haver de... Nosaltres fem in vitro, forcem aquestes infeccions que fem als empels ossis, i aleshores, a partir d'aquí, ja vam desenganxar els bacteris i ja entra una mica tot el procés de preparació que fa el sincrotró.
0: Tenim aquestes mostres in vitro congelades, Anna.
3: Sí, sí.
0: I com va la teva línia? Com va el Mistral?
3: Pues, el mar fabrica els petits nanopinxos d'hidroxiapatita i que és calci i fosfat.
2: Exacte, de fet, més correcte.
3: Però és el que teníem als ossos. I després ja feien els bacteris. Els deixem que interaccionen han, o què és el que passa? Pues que es punxen. I la idea és veure si els nanopinxos són capaces de travessar mecànicament els bacteris. Un cop van interaccionar, congelem les mostres mitjançant vitrificació, que és un procés de congelació ultraràpida, que permet mantenir tot en estat com
0: la mateixa estructura, no? Molecular, entenc?
1: Sí. Sense alterar, no?
3: I a continuació, mantenir les mostres a temperatura extremadament baixes i els introduïm al microscopi d'Alba. Allà fent una mena d'un TAC, el mateix que es fem als hospitals, que es permet veure on són els bacteris i com interaccionar amb els nanopinxos. En aquest cas, vam poder comprovar que els nanopilars havien travessat mecànicament els bacteris i, a més, aquesta tècnica es permet estudiar on es troba el calci dins dels bacteris i de quina forma es troba.
0: Mm-hmm. Clar, i ara que ens heu explicat tot això, la pregunta és evident. Tenim l'estudi, però això ho podrem aplicar ja, ho podrem veure als hospitals, podrem utilitzar aquest biomaterial en pacients? En quin punt del procés estem? Perquè ja sabem que la investigació avança a poc a poc i ha de ser molt segura abans de provar-la en humans, vaja.
2: Doncs mira, de fet, en el cas concret de la hidroxiapatita en la que treballem, no només ja s'aplica, o sigui, es comercialitza actualment, i aleshores, sobretot, una de les grans aplicacions que té en el món del dentista, en el món de dentistes, en ortodòncia, sobretot moltes vegades quan es volen posar implants en una dent que ha faltat durant molt temps, l'os es sol reabsorbir. Aleshores, abans de posar aquest implant, solen regenerar l'os amb aquest material. I, de fet, en el cas concret de la UPC, ja es va fer una startup en el nostre cas, i que la startup, sí, va sortir al mercat, va estar funcionant, i ara fa un o dos anys la va comprar una Big Pharma, que es diu Novel, em sembla. I aleshores, el que fa el material en si, sí, ja es troba en el món clínic, i aleshores el que volem nosaltres és donar-li aquestes característiques extres antibacterianes. Que en el meu cas, jo vaig com arrencar una mica aquesta línia amb el que fa la feina de laboratori. Aleshores, la meva feina s'ha centrat molt en fer el proof of concept, que es diu, com demostrar si és viable o no, i també entendre una mica els perquès. I ara que amb aquesta feina ja s'ha vist una mica amb més detall com funciona, què és el que fa, ja s'està desenvolupant a l'UPC ja més material, amb un propòsit més de translació comercialitzable amb aquestes propietats antibacterianes, amb més detall.
0: Clar, perquè no m'has explicat quina és la teva formació de la UPC.
2: Ui!
1: Sí, me l'he saltat i m'has dit Universitat Politècnica de Barcelona,
2: molts
1: perdó.
2: Molts títols avorrits.
1: M'he equivocat.
2: Sí, vaig fer el doctorat allà, en el cas concret aquest del biomaterial i amb molta part de microbiologia. Però anteriorment els meus orígens són com d'enginyer, de fet.
0: Perquè quan pensem en l'UPC, pensem en les grans enginyeries que s'estudien, no?, en una de les escoles més antigues de Catalunya en la formació d'enginyers, però estem parlant de biomedicina. Aleshores, jo pensava com ha anat aquest camí des de l'enginyeria fins a aquesta investigació més biomèdica.
2: Sí, correcte, perquè fent en el meu cas concret jo sóc enginyer industrial de formació, o sigui que podria estar...
0: Déu-n'hi-do, el recorregut, oi?
2: El canvi, sí. Però existeix tota una àrea de l'enginyeria, que és l'enginyeria de materials, que no és gaire coneguda, jo diria, sobretot a nivell d'escoles, però en realitat és és un dels grans camps i aplicacions de l'enginyeria, el desenvolupament i l'estudi dels materials. I aleshores, una de les àrees dels materials és la part de biomaterials, que és tots els materials aplicats al món mèdic. I aleshores aquí és on potser diria que entra un enginyer que s'incorporen al món de la salut, de la biologia i tot això.
0: I ara que has treballat al Sincrotró Alba, has vist com funciona la línia Mistral, has vist totes les potencialitats que té un equipament científic d'aquestes dimensions, no sé si t'obre la porta a nous projectes, noves investigacions, a veure noves possibilitats del que hi ha pel davant.
2: I tant. Aquí estem presentant aquest tema, però les possibilitats de recerca, com s'ha dit abans, podem passar d'estudiar bacteris a estudiar les piles elèctriques de vehicles, aparells... I jo, per exemple, en el meu cas en concret, ara mateix em trobo al Sincrotró Europeu, a França, estudiant, investigant sobre l'Alzheimer. O sigui, les possibilitats que té un sincrotró són increïbles.
0: Justament ahir es publicava un estudi que a través d'una analítica de sang en persones que tenen la síndrome de Down es podien detectar els primers símptomes 20 anys abans que apareguessin, no? Doncs probablement, no ho sé si ha sigut a través d'un sincrotró, però que la tecnologia i la ciència avança a un ritme que és emocionant i esperançador. No? Per a moltes coses. I Anna, no sé com viviu vosaltres, perquè cada vegada que vens aquí, al final ens parles d'avenços en matèries molt diferents. No sé com és des dels tècnics, des de les persones que formeu part de la línia Mistral, adaptar-vos cada vegada a disciplines que són diverses, tot i que el que es fa servir és la vostra eina.
3: Sí, és molt enriquecedor. Cada dia treballem en grups de recerca diferent i en projectes molt diversos. I això fa que mai hi hagi dues experiments iguals. Avui podem estar estudiant biomaterials i l'endemà treballem en una malaltia, un virus, una nova teràpia contra el càncer. A l'ALBA participem en investigacions molt diverses. Per exemple, hem treballat amb la recerca de neus antiviral per la Covid-19, l'estudi de virus emergent, com ara estem estudiant el virus del Nil Occidental. Sí, també col·laborem amb l'Hospital Clínic de Barcelona en projectes relacionats amb malalties neurodegeneratives com el Parkinson, que és molt important, a l'Hospital Sant Joan de Déu i Josep Trias de Badalona en estudis de malalties rares amb les relacionades amb col·lagen 6 o disfuncions musculars. A més, col·laborem amb el CENIU en projectes orientats a desenvolupament de noves teràpies contra el càncer. El més interessant és veure com investigadors de camps molt diferents utilitzen materials, infraestructura, la nostra infraestructura per respondre preguntes molt concretes. Nosaltres els ajudem a treure el màxim profit de les tècniques que tenim a ALBA i al mateix temps aprenem molt en cada projecte. I això és precisament el que fa que la feina sigui tan especial. Cada grup arriba en una pregunta científica diferent i nosaltres intentem trobar la millor manera de respondre a les eines que tenim aquí, en Cerdanyola del Vallès.
0: Tenim els detectius i tenim la lupa del Sherlock, que és el sincrotró. I a més, encara teniu temps de poder venir a explicar-nos totes aquestes investigacions que es fan i que ens agrada conèixer de primera mà a través dels seus investigadors, a través dels responsables de les línies de l'ALBA i amb vosaltres, Laia, que al final feu aquesta feina, no?, d'ajudar-nos a entendre amb un llenguatge més planer i més pròxim com es trasllada tot això que és realment complicat i complex.
1: Ens pertany una mica a tots, anava a dir.
0: I tant, i tant.
1: Sí, saber què fem.
0: Moltíssimes gràcies.
1: De res.
0: Que vagi molt bé, que avanci tot a molt bon ritme i amb bon peu.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Adéu.
4: De la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
6: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
7: propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
8: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: El Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La identitat de gènere forma part del sentit que tenim de qui som. Però com es construeix? Quin paper hi tenen el cervell, les hormones, la genètica, el cos i també l'entorn en el que creixem? La neurociència ha avançat en la comprensió d'aquest procés, però també posa sobre la taula una idea important. No existeix un únic factor que determini la identitat de gènere ni una prova cerebral que permeti determinar la identitat d'una persona. Avui en parlem amb la doctora Emilia Redolar, doctora en neurociència i autora de Lo que somos bajo la piel, la identitat de gènere des de la neurociència, i amb la psicòloga i sexòloga Ruth Canals, que ens ajudarà a posar context a aquesta qüestió des de la psicologia. Molt bon dia, benvingudes.
1: Hola, bon dia.
0: Emilia, el llibre combina, de fet, una part de la neurociència, que és la teva expertesa, amb una part més experiencial, basada en vivències reals, a través del personatge d'una dona trans, que és l'Almudena, en aquest llibre, no? Què t'ha permès aquest format?
1: Doncs el que m'ha permès és apropar a la gent la neurociència, perquè quan va sortir el projecte al meu cap fa 4 anys, vaig pensar, vull escriure un llibre de neurociència per parlar de la identitat i de la identitat de gènere, però dic, com puc aterrar tot això a la vivència, a la gent? I vaig pensar que el millor era fer-ho amb un cas, que és el cas de l'Almudena, i això m'ha servit per descriure coses com es construeix la identitat, què és l'orientació sexual, què és la identitat de gènere, i al final la gent ho veu d'una manera molt propera i, a més, amb un estil narratiu que crec que és el que encaixa més a la societat.
0: Poder aterrar tots aquests conceptes, no?, que a vegades ens queden aliens, sobretot amb paraules més tècniques, no?, que utilitzeu des de la neurociència.
1: I tant, i que ho entengui tothom.
0: Perfecte. En el llibre et planteges un objectiu, jo diria, no?, que és explicar què és la identitat.
1: Sí.
0: Què podem dir que és i com sorgeix aquesta sensació de ser qui som?
1: Doncs és una qüestió molt, molt complexa, que, de fet, jo crec que des de la neurociència és el repte que tenim de dir què és el que ens fa tenir la identitat de lo que som com a persones, perquè al final tu tens el teu cos i tu pots distingir que tu ets aquesta persona, diferent de la taula a la que estàs, diferent de les persones que t'envolten, i a més tens una continuïtat, és a dir, que tu saps que ets la mateixa persona de fa 30 anys, malgrat hagis canviat, però ets tu aquesta persona. I tot això el cervell dedica una quantitat d'energia i una quantitat de recursos, de xarxes neuronals, per poder generar aquesta percepció d'identitat. I és el que des de la neurociència, ara mateix tenim molta informació de quins són els factors que influeixen perquè nosaltres puguem tenir al final aquesta construcció de la nostra identitat de lo que som.
0: Clar, hi ha molts factors, tu ho deies, reduir-ho tot és molt complicat, però el cervell, quin paper juga en aquesta construcció de la nostra identitat, en el sentit del jo?
1: Clar, el cervell, al final, la identitat depèn del cervell, és a dir, nosaltres tenim una sèrie d'experiències, el cervell té un full de ruta, que aquest full de ruta està imbrincat, no?, a la genètica, però els gens es poden activar o desactivar. I aquí, doncs, des de que som petites i petits, comencem a rebre influències del nostre entorn, influències a nivell social, des del punt de vista cultural, inclús en el joc, en petites coses, estem, d'alguna manera, rebem molta, molta informació. I, a més, tenim experiències emocionals, el nostre funcionament cognitiu també, d'alguna manera, pot variar. I tot això fa que aquest full de ruta es pugui anar modificant. I al final triguem 20 anys a la maduració del sistema nerviós i també el que és la construcció de la identitat també veiem que és una construcció que, malgrat hi ha aquest full de ruta, és veritat que hi ha molts factors que van permeant i van al final fent que vagi per un costat o per un altre, i al final és aquesta percepció la que tenim de nosaltres mateixes.
0: I què passa quan parlem específicament del que és la identitat de gènere? Quins factors intervenen en aquesta construcció de la identitat?
1: Clar, la identitat que tenim com a persona és una identitat amb cos, i aquest cos, al final, tenim una percepció d'aquest cos, i això depèn dels aspectes sensorials, depèn també de les emocions, i depèn, al final, també de tot el nostre entorn, de les persones, de lo que diem a neurociència cognició social. Nosaltres volem encaixar, i volem encaixar la societat en la que vivim. I per això, per poder encaixar, tenim una part del nostre cervell, que són xarxes que estan implicades a la cognició social, que faran el que siguin per poder encaixar. Pues tot això, al final, la construcció de la nostra identitat depèn. És a dir, és veritat que hi ha un full de ruta, que tot això està molt demarcat des del moment abans, inclús del naixement, però també és veritat veritat que aquesta plasticitat i tota aquesta permeabilitat de l'entorn va influint d'una manera molt marcada i al final, pues, això, tenim un cos i aquest cos ha de ser acorde a la nostra identitat.
0: Mm-hmm. Hi ha quatre termes que algunes persones confonen, no? Uh-huh. I que és molt important quan parlem d'identitat, identitat de gènere, i de fet, quan parlem i ens comuniquem amb les persones que ens entornen. Una és l'identitat, que n'hem parlat, de l'identitat de gènere, que és el que ens acabes d'explicar. I després hi ha dues coses que són diferents, que és l'orientació sexual i el sexe. Què hem de tenir clar de cadascun d'aquests quatre termes per no confondre'ls?
1: És molt important això, perquè primer, el sexe al final és l'intercanvi de material genètic i això tenim una pulsió per part de l'evolució de que hi hagin dues formes que puguin combinar les seves cèl·lules i això genera una descendència. És una pressió biològica molt forta. Per poder portar tot això hi ha la conducta sexual i aquí l'orientació sexual què ens permet? Pues ens permet aquest intercanvi genètic, és a dir, perquè hi hagin dues formes que hi ha dos formes per fer aquest intercanvi, necessitem que aquestes dues formes, primer, es puguin reconèixer a si mateixes, que això és la identitat, uh-huh. i després que hi hagi una atracció d'aquestes dues formes. I aquí és on tenim l'orientació sexual. Però, clar, són xarxes neuronals que són separades. Moltes vegades van lligades, però són separades les que, al final, expliquen aquesta identitat o expliquen aquesta orientació sexual. Uh-huh. I per això no podem confondre, perquè és veritat que pot tenir una persona que se senti dona, però que tingui una orientació sexual de preferir dones per tenir la conducta sexual, perquè en el cas de l'ésser humà, doncs la conducta sexual va més enllà que no l'intercanvi genètic. És veritat que hi ha un objectiu de l'evolució, un objectiu biològic, que és l'intercanvi de gens, però la conducta sexual humana és molt més rica, afortunadament, i aquí, doncs, té moltes variacions.
0: Al final es tracta de no simplificar,
1: i
0: no?
1: Tant,
0: no tota aquella persona que té una vulva és una dona, no tota aquella persona que té un penis és un home, i no totes les persones amb vulva li agraden les persones que tenen penis, i les persones amb penis li agraden les persones amb vulva, no? Sinó que, afortunadament, tot se surt d'aquesta etiqueta A i B. Parles dels gens, de les hormones, del desenvolupament cerebral, però també hi ha l'experiència, no? Hi ha aquesta plasticitat cerebral que ens deies al principi, que estem més de 20 anys per identificar aquesta identitat. Com interactuen tots aquests elements? Què en sabem? I què ens queda encara per estudiar i per esbrinar?
1: Es queda sabent moltes coses, però és veritat que cada cop tenim més informació. La influència de l'entorn social és molt important, perquè jo sempre dic que les nenes i nens són detectius de gènere. Per què? Perquè des de petites estan rebent informació des dels globus que poses a una festa d'aniversari, des de les joguines que tens al teu voltant, des de també el que et diuen en el col·le, que les nenes s'han de comportar d'aquesta manera i els nens d'una altra manera.
2: Des d'abans de néixer, els baby showers, allò que serà niño o niña,
1: sí,
2: no?
1: Sí, efectivament.
2: Globus, que encara no han nascut i ja
1: sí.
2: Posem els confeti rosa o el blau,
1: tal
2: no?
1: Tal qual. I tot això va calant i va configurant aquest cervell social, que al final aquest cervell social d'alguna manera pressiona molt a la nostra identitat perquè vulguem o puguem encaixar a la societat en la que estem. Mm-hmm. I tot això, amb les emocions, amb la cognició, fa que la nostra plasticitat doncs vagi canviant, però inclús això és tan fort que pot configurar inclús la capacitat que té una persona per a les matemàtiques. I això ja tenim moltes evidències que diuen les dones són pitjors que els homes en cognició numèrica. És veritat, no? Nosaltres estudiem al laboratori les xarxes neuronals implicades en la cognició numèrica i sabem que no és així. Això s'explica per la plasticitat i per l'experiència que té una nena. Al principi, si tu li dones legos, si tu li dones jocs de construcció de petita, tindrà una execució en matemàtiques després diferent que si no li dones això.
0: De fet, ho estem dient ara, no? Però el llibre travessa una mica aquesta idea que teniu diversos testicles, o vulva o penis, no determina la nostra identitat de gènere, i no sé, filant amb això, si que ens determini tant socialment, no? La Ruth ho explicava moltes vegades, quan una persona està embarassada li preguntem si és nen o nena, que sembla, si ho mires fredament, ostres, sembla una mica estrany que t'interessi quins genitals té aquella persona,
1: sí,
0: no? Que socialment no és així, però és estrany. Si nosaltres no ens criéssim amb aquesta determinació, faria també que ens desenvolupessin de manera diferent? És a dir, si naixem amb vulva no ens tracten com una nena socialment, per tant, el que vol dir les cures, un tipus de matèria, o quan són els nens, no l'altre, la nostra evolució de la identitat i de la identitat de gènere seria diferent si no ens eduquessin en qüestió de gènere?
1: Estaríem menys encursetats. És a dir, ara estem molt encursetats i quan és veritat que hi ha una coincidència de lo que tu reps de la societat i de com tu et sents, perquè al final hi ha aquest full de ruta, i un full de ruta molt marcat, doncs hi ha una congruència, no passa res. Però què passa quan no hi ha aquesta congruència? Tu tens una pressió des de la societat que t'has de comportar d'aquesta manera, que has de sentir-te així, inclús de sentir-te, que t'ha d'agradar, i tot això, tens aquesta pressió. Si tu no et sents d'aquesta manera, hi ha una manca de congruència. Això li passa a moltes persones. Si no tinguéssim aquesta educació tan marcada, jo no dic que s'ha, òbviament, de no hem de tenir influències perquè les tindrem, però és veritat que li donem molta importància. Els genitals són un estímul tan ostensible que es veu des de fora, i a partir d'això ja pensem que això és indicatiu de nena o de nen, quan realment és molt més complex. I estaríem menys encursetats, i per tant aquestes situacions es viurien d'una manera més lliure i amb no, de tant de patiment de moltes persones.
0: Probablement, i això ho expliques al llibre també, és important saber que no existeix cap marcador únic, per dir-ho, ni prova cerebral que permeti determinar la identitat d'una persona. És així?
1: És així. El que passa que també és veritat que nosaltres quan fem tècniques de neuroimatge sí que s'han explorat des del gruix cortical, la connectivitat en repòs, connectivitat funcional, o sigui, amb tècniques molt controlades, estudis molt ben fets de moltes persones, i sí que veiem que hi ha quatre endofenotips. Què vol dir això? Quatre maneres d'organitzar-se i funcionar el cervell diferents, que són la de dones cisgènere, homes cisgènere, dones transgènere i homes transgènere. I això, en els diferents estudis de diferents grups, es repeteix. Per tant, un altre cop tenim aquí aquest full de ruta de l'evolució, realment que el cervell es configura per lo que és la identitat de gènere en aquestes quatre maneres. El que passa que són quatre maneres, quatre formes de treballar el cervell, que no són qualitatives, o A, o B, o C, o D, sinó que a vegades hi ha una continuïtat, perquè al final és com funcionen aquestes xarxes. I això també ens pot ajudar a entendre que també hi ha altres diversitats en el que és la identitat de gènere. I aquí és on està tota la influència de l'entorn per poder entendre també aquestes diversitats.
0: Per tant, no tenim cervells cis, 100%, per entendre'ns, i cervells trans, al 100%.
1: Sinó
0: que,
1: malgrat,
0: que com tota la vida, gairebé, no hi ha coses blanques i negres, sinó que hi ha un rang de matisos molt gran.
1: Tal qual.
0: Ruth, com a societat, ho hem abordat abans, per què ens interessa tant saber el gènere de les persones? Que et dic, a mi fins i tot se'm fa estrany allò que quan algú ha de néixer preguntin si és nen o nena, en plan, no sé, el que el tractaràs de manera diferent, no? O què t'interessa saber què té?
2: Jo crec que això, a veure si esteu d'acord, passa bastant per al tema de les expectatives, no? També el que esperem de com ha de ser l'altre, de com s'ha de comportar, de com nosaltres haurem de relacionar-nos amb aquesta persona. Ens dona molta seguretat. Quan més informació tenim, crec que a les persones ens dona molta seguretat per saber com desenvolupar-nos amb això. Llavors, si tu estàs embarassada, jo et pregunto, és nen o nena? Doncs, com que molt bé explicava ella, no?, la societat, doncs ja tenim una sèrie de patrons marcats de com hem de ser si som nens, com hem de ser si som nenes, com ens hem de comportar, què ens ha d'agradar. Aquella persona que pregunta ja sap, doncs, si t'ha de fer un regal, et compraré la robeta blava, rosa, si... quins noms t'agraden, em podré definir de dir-te, doncs a mi m'agrada més Maria que Paula, no sé. Vull dir, va una mica, doncs, en relació a la seguretat, crec que dona a les persones saber les coses i les expectatives que es pot generar. Saps? Crec que va una mica per aquí, oi?
0: La qüestió també és com afecten aquestes expectatives que ara dius socials en la construcció de la identitat i l'autoestima al llarg de la vida. Perquè l'Emília ens deia, no? Si tot això coincideix en el nostre patró, no? I acabem sent una dona cis o un home cis...
2: Serà més fàcil.
0: No? Serà fàcil perquè és l'expectativa social que tenim. Clar. Però què passa quan no estem en aquest patró que s'espera de nosaltres?
2: Que hi ha patiment, com molt bé ella ha dit. Vull dir, és molt possible que hi hagi molt de patiment, perquè al final és que és això. No, tots volem formar part d'alguna cosa, i com a persones volem ser, ens volem sentir inclosos, ens volem sentir que encaixem, que corresponem a algú, no? Més enllà del que passa en el cervell, que no tenim per què saber, no?, les persones de peu, doncs exactament doncs, com funciona tot, sinó com nosaltres, què rebem de l'altre, què vivim. Llavors, clar, evidentment, quan això no coincideix a nivell, no?, cerebral i a nivell de que la societat espera de nosaltres, genera patiment, està clar. No?
0: I què significa haver de conviure amb aquesta distància entre com et perceps a tu mateix o a tu mateixa i el que perceben els altres.
2: Perdona, ara no.
0: Què significa, no? Sí. Quan una persona sent que el gènere que se li ha assignat al néixer en funció dels seus genitals no és el que l'identifica, aquesta identitat, i que posteriorment és aquesta identitat de gènere, no? Què vol dir haver de conviure amb aquesta distància?
2: Clar. Bueno, això
0: per
2: seria
0: la persona...
2: com superideal, no? Poder-li preguntar a una persona que ho viu, però el que...
0: No, en el llibre s'explica a través del cas de l'Almudena, per exemple.
2: No? Ho veiem en el llibre, per exemple, en el cas de l'Almudena, i al final, doncs clar, és realment dir qui sóc i què sóc constantment, no? O sigui, és una confrontació, entenc, amb un mateix i amb l'entorn, de dir, no sé qui sóc, o sigui, realment, no un problema real d'identitat, no? Perquè et sents d'una manera, però la societat et diu que ets d'una altra. És com si a mi em diguessin, no, Ruth, ets rosa, ets rosa, ets rosa. No, no, que jo no sóc rosa, que ets rosa, que no sóc rosa, que miro el mirall i jo em sento i em veig que no sóc rosa, no? Vull dir, a veure, ha de ser algo molt, molt, molt complex, realment. Sentir que el que tu perceps de tu mateix no té res a veure amb el que la societat t'està venent que ets.
0: I per a les persones que travessen aquesta situació, què pot significar a nivell també de desgast psicològic, de desgast emocional, haver-se d'estar explicant o justificar constantment o demostrant qui és?
2: Suposa, evidentment, doncs, un desgast horrorós. És estar constantment, exacte, justificant com tu et sents, com tu et veus. Suposa, evidentment, potser molts episodis inclòs, podria haver depressió, falta de confiança, dificultat en relacionar-te amb els altres, persones que s'encapsulen i es queden a casa, perquè si no m'haig de relacionar no haig de donar explicacions. Evidentment, hi ha en aquestes persones, fins que evidentment hi ha un procés psicològic, de temps, de cura, no?, en tot això, doncs hi ha un procés, entenc, molt complex a l'hora de dir com em relaciono amb els altres, d'exposar-te menys, i això al final et fa tancar-te molt cap endins, i és com, entenc, és com un monstre que es va alimentant, no? En dir, no puc relacionar-me amb calma amb la societat perquè la societat tampoc m'està acceptant, i això és molt, molt, ha de ser, bueno, doncs molt difícil i molt complicat.
0: Malauradament, tot pels rols de gènere que hem construït entre tots i totes.
2: És el que deia ella, no? O sigui, si potser, no?, la pregunta que li has fet, si no vingués tot... O sigui, si no ens vingués tot tan determinat un cop naixem de com hem de ser, com ens hem de comportar, aquesta llibertat ens donaria més felicitat. Sí, o sigui, és que la llibertat dona felicitat, això està clar.
0: Mira, precisament a l'octubre es celebra l'octubre trans i el tercer dissabte d'octubre sempre es commemora el Dia Internacional de l'Acció per la Despatologització Trans, que reivindica que les identitats trans no són cap malaltia mental. Emília, tu al llibre expliques que una identitat trans no és un trastorn, sinó que és una forma diferencial de desenvolupament. Què vol dir això exactament?
1: Vol dir que al final tenim, com es deia al principi, tenim aquest full de ruta, que és un full de ruta que està marcat, però després tenim totes aquestes influències que també la Ruth ens ha explicat, i tot això fa que el nostre cervell es desenvolupi d'una manera o d'una altra. I clar, això, quan nosaltres diem no coincideix amb la norma general o amb la probabilitat més gran de lo que ens trobem a la població, és veritat, perquè és un 1% de la població, més o menys, que té una identitat que no coincideix amb els genitals. Però per què no coincideix? No coincideix perquè la identitat no la fan els genitals, la fa el cervell. Clar. I clar, el cervell es pot desenvolupar de formes molt diferents, i això no és una forma de desenvolupament patològic, sinó una forma de desenvolupament diferent. I és una mica el que la neurociència ens està dient, i ens està dient que existeix aquesta forma de desenvolupament del cervell de manera diferent, i sobretot la idea fonamental és entendre que la identitat de lo que som nosaltres, o la identitat amb cos, que és la identitat de gènere, depèn del funcionament del cervell, i no depèn de si tu tens penis o tens vulva, perquè al final és veritat que el penis o la vulva estan les gònades que alliberen les hormones, que les hormones és un dels factors, un, però hi ha més, que fa que aquest full de ruta vagi d'una manera o una altra. Però hi ha més factors, i per tant és un desenvolupament que depèn d'altres factors.
0: Falten molts estudis més amb més població? Estem a les beceroles de tot plegat o,
1: de lo que
0: o es va avançant de la identitat de gènere?
1: De la identitat de gènere, afortunadament, hi ha en els últims anys molts estudis, molts, i a més estudis molt ben fets, controlats, amb neuroimatge, amb poblacions, estem parlant a vegades en estudis de 500, wow. 600 persones, 800 persones, o sigui, estem parlant d'estudis amb N's grans i estudis a més metodològicament molt correctes, amb tecnologia molt potent. Per tant, jo penso que el que sabem ara, malgrat la complicació que té, perquè quan posem molts factors, des de la neurociència o des de la ciència, amb el mètode científic és diferent, perquè és molt difícil, perquè has de saber quina variable, quin pes té cada variable al final, el resultat o el fenomen que vols explicar. I és molt complicat, i malgrat això, com hi ha estudis molt potents, podem entendre i podem explicar moltes coses.
0: Ruth, quin hauria de ser el paper de l'acompanyament psicològic en el cas que les persones que estan en un trànsit el necessiten? I també des de la societat, no? Que sempre fem una mica allò que és el sentit comú, aquesta empatia de tractar les persones com a persones independentment de tots els altres factors, on parlem quan parlem de qualsevol tema, vaja, de classes socials, d'orígens, de tot, no? Quin paper, què hauríem de fer?
2: A veure, com a psicòlegs, el paper que tenim, evidentment, doncs, és d'acompanyar aquesta persona en tot aquest procés d'acceptació, reforçant, evidentment, l'autoestima, posant límits a la societat, també, no? De dir, fins aquí, em respecto fins aquí, i passo fins aquí, no? Vull dir, hi ha d'haver tot això. I després, com a termes generals, evidentment, doncs hi ha una feina important del psicòleg darrere de tot això. I després, com a societat, no? Doncs el que penso que hauríem de fer és naturalitzar la situació. És a dir, jo penso que, encara que ens pot semblar potser incòmode, però no ho ha de ser preguntar-li a una persona com vol que ens dirigim a ell o a ella. Crec que això és una de les coses més importants. És veritat que per la persona no, que està fent doncs, tot aquest canvi li pot violentar al principi perquè entenc que vol que la vegin o el vegin ja d'una manera determinada, però penso que rebre també de la societat aquesta part de naturalitat de com vols que m'expressi amb tu és una forma de mostrar respecte. És a dir, com tu et sentis, jo et tractaré. No com jo vegi, sinó com tu et sentis, com tu et vegis. O sigui, aquesta per mi seria la més important.
0: I a més no és només en els casos de persones que siguin transgènere, sinó que hi ha molts més casos, com hi ha persones de gènere fluid i diversitat d'identitats i d'orientacions. No
2: donar per fet res i mostrar respecte, preguntar perquè l'altra persona senti que ens importa, doncs evidentment com aquesta persona es vol sentir i es sent. No, com el veiem o la veiem nosaltres.
0: Doncs tot això a través de la neurociència i també a través de les vivències del personatge de l'Almudena és el que podreu conèixer a Lo que somos bajo la piel, que a més podreu anar a la presentació que es fa aquí a Sant Cugat a la llibreria Paideia.
2: Sí, sí.
0: Quan serà això?
2: El 26 de novembre, no?
1: 26 de novembre, sí.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador el 2016. El 77,7% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El desnonament de la Carme i el seu fill previst per aquest dijous, 8 d'octubre, al carrer de Pau Casals, ha quedat suspès durant 4 mesos i, de moment, no hi ha nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol, que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. La resolució, a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia, considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família formada per la

0: el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat de lliure lloguer. En política, Álvaro Benejam ha comunicat a la Junta Local del Partit Popular de Sant Cugat la seva decisió de deixar la primera línia de la política municipal després d'una llarga meditada reflexió personal. Benejam deixarà en els propers dies l'acte de regidor i, per tant, no serà el candidat del PP a les properes eleccions municipals. Segons explica la formació en un comunicat, Benejam ha pres aquesta decisió per motius personals i professionals, ja que considera que no pot continuar assumint el nivell de dedicació que requereix estar al capdavant del partit i del grup municipal. Benejam va assumir la presidència del PP Sant Cugat l'any 2015 i ha estat al capdavant de la formació durant 11 anys. Última crida per participar al Ball de Gitanes de Sant Cugat 2027. El període d'inscripcions obert des del 28 de setembre es tancarà aquest dissabte 10 d'octubre. Les inscripcions es fan per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En cas que les sol·licituds tornin a superar el nombre de places disponibles, la comissió farà el sorteig de places dilluns 12 d'octubre. I en esports, el primer equip del rugbi femení debut aquest diumenge a les 11 al camp del Getxo, la Lliga Iberdrola, que és la màxima categoria estatal. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
3: Amb Anna Morgades Valldosera.
2: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí.
5: Hola, Anna, soc la mare. Mira, m'he escoltat el programa, hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.

0: escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula, et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del Baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya... L'Alassan Ndiaye. Molt bona tarda, Alassan.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassan, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassan és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassan, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveix, la faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que puc, vull cuidar les coses que consumo, crec que els clients també li agradarien aquests cuidar-los.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassan. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? L'única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa, són maionesa fet per jo mateixa.
1: Uh-huh.
4: I el que porten picant també faig jo mateixa el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, totes les bocates que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi... un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6 set baobabs. No tens. Les altres també tinc, com per exemple, el Popeye i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa.
1: Mm-hmm.
4: Perquè el Popeye porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, el caiman, el vegetarià, totes aquestes també les demanen molt.
3: Alessandra, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta
1: sí,
3: preparada.
1: Sí, amb la recepta vale. De la maionesa, però no sé què més. Sé que porta vale. Maionesa i no porta no, picant.
4: La baobab o Popeye porten maionesa, però porten el pit de pollastre a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyer.
3: I orenga, una miqueta d'orenga.
4: Sí, orenga, quan faig, diguem, el pit a la planxa...
1: Quan el poses més, directament més, en el pit.
4: Sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: Mm-hmm. Mm. O sigui, hi ha molta gent que preferen també molt... Depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que sí. Són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir sí. Que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alessandra, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys, exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de... coneixement sobre aquestes va ser la meva dona. Perquè ells tenien una gelateria a Blanes i llavors una mica més clar, fent també algunes bocates per als clients. Tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot. Inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates,
1: uh-huh.
4: Va ser ella que també que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
3: Uh-huh. Imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí. Trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ensenyar molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada, un client em va demanar un frankfurt. I jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Es va posar dos frankfurt al pan, a bocata. I quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
3: Anava farcideta, el bocat.
4: Sí.
1: És un bocat, un frankfurt. Si no faràs negoci.
4: Sí, sí. Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mi, era una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't. No te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindrà poc a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
4: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això a la Sant?
4: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primeres gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen perquè... siguin amb el Baobab. I, però, a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que se marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva, i la persona que està treballant és un familiar, i s'hi hem portat al Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
3: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva, pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassant. L'Alassant, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres.
3: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, a la Sant.
4: Sí.
3: Ho recordes?
4: Sí, sí.
3: Quina sorpresa, va ser...
4: Va ser una sorpresa, sí.
3: Sí?
4: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que no, estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, la Sant, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. A dir, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones. I llavors la gent decidir com una elecció. Cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I, bueno, hi havia dues o tres persones que són gent molt... No és només que són de Sant Cugat, però són molt coneguts de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, dic, bueno, me'n vaig, faig... dic això als amics i torno ara. Se'n va anar, una hora després va tornar. Em va dir, bueno...
3: Amb el resultat?
1: Amb el resultat, que tenies caparrot.
4: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs, com se diu,
1: Caparrot.
3: La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
4: Diu, tu també està entre les 5 persones que s'ha de que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, si doncs el teu nom surt, llavors
3: clar, hem de construir el caparrot.
4: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo, estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis perquè entre les 5 persones que s'han proposat per al caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar al segon, que no vol dir que te faran el caparrot, però està a segon de tot el corp.
3: L'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
1: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
4: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, molta gent coneix aquest arbre.
1: Pel Petit Príncep, jo pensava que el conec.
4: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, en molts llocs trobaràs el Baobab. És un arbre que viu molts anys. Mm-hmm. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta 500 anys. Aquest ha portat tants anys. Però, bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, uh-huh, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el Baobab i de tot el que ha vist sobre el Baobab. Llavors, quan vam posar el bar...
1: El bar va recuperar aquell nom.
4: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem Baobab.
3: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que
1: exacte,
3: aquell negoci
1: que duraria...
3: havia de durar molts anys.
4: Molts anys, sí.
1: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
3: Vens un dia i fem un bocata.
1: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Adéu-siau.
4: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna, doncs sí, molt bé, i de fet encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna, de fet avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sud de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. Uh-huh. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut una allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda a Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llau de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27, i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, uh-huh, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas, pensàvem que, bueno, aquí dalt, a la muntanya, i a més, acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja hi està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida, i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges, perquè heu passat per allà.
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria. Mm-hmm.
2: I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant amb certs vius tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10. Mm-hmm.
2: I escolta, les xarxes, per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia. I això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot. No sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat. I no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes, i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions?
3: Sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi sí que ho tenim molt avançat, i només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura, a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya, on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat. I és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrint allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial, que aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1928, per primera vegada, el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania. Poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat ens juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen diferents, de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada en aquestes músiques. I la curiositat amb nosaltres ja és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollenca assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar cor pres d'aquesta música i se segueix escoltant a moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, començo una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color, un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, aquesta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, doncs llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No. O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme... però, a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: De veritat, Anna, també ha buscat una manera molt pròpia d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell. Treballa directament en les mans, deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, claro, si ho posàvem al pinzell em quedava massa pla, tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors Al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors que queda tota aquella línia plena, doncs aquí igual envolta la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava supernerviós. Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal i qual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur. No sé, és un divertiment més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha aportat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molt importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra, pues, de felicitat m'encantaria.
3: Doncs és un desig ben bonic aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
4: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54. Ja, yeah. I què he de dir?
0: Rambla
1: 54. Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
2: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència, i en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
3: Quan neixes en un d'allòs, en una casa, que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
2: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre: la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
3: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
2: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
3: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci estar 40 hores, una americana i un pantalón. S'està 40 hores.
2: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
3: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Mm. Però si la compres de confecció, fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que, per exemple, s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
2: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual, conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
3: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època, de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina, que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
2: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
3: És propera i, esclar, el client has d'anar una miqueta, esclar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
2: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
3: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
2: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la persona.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos, però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant

0: l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. La lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. I pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora en concret per la xarxa viària. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
1: Doncs comencem la jornada d'avui divendres recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en un dos sentits de la marxa per inundació i des d'ahir es talla la BP5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda tenim dos accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C25 ahir al vespre a Rajadell en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació. El segon accident ha estat durant aquest matí a primera hora, fa tot just una estona, a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. I per últim, doncs recordem aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril de circulació i que provoca 3 quilòmetres d'aturades a la B10 a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, deixem enrere la pluja, però ens ha vingut de cop la fresca. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor. Tenim alguns valors propers als 0 graus. A hores d'ara, les valls pirinenques. També està bufant el vent, amb moltes ganes, sobretot a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Fa que hi hagi sensació de més fredor, amb alguns núvols enganxats a la costa, també alguna boira que hi ha cap al Prepirineu o l'interior gironí. També s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. De fet, aquesta tarda el temps serà ben assolellat, amb 4 núvols prims, cap ruixat, menys vent i un ambient agradable. De fet, és el que també tindrem al llarg del cap de setmana. Matins frescos, tardes molt confortables i absència de pluges. Si de cas alguns núvols més el diumenge. Estem pendents a la xarxa.
0: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser també desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
3: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
0: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
4: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
5: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
6: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro, el suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
7: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Es genial.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol, insistim, de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens n'informa la Carina Bellbé.
8: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els enquestats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels enquestats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels enquestats.
0: Des d'aquest dijous ja està en vigor precisament el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor del mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I, si hi ha impagament, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xerier, advocada i vicepresidenta del Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
9: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
0: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi també les mobilitzacions que s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
10: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu, la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
0: I quan ja és 8:15 del matí, afegim que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que l'apugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
11: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
0: La situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros a la comarca. A Granollers, insistim, un dels punts més crítics és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Aquests aiguats que han tornat a colpejar i amb força la pagesia, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, un dels sectors més afectats pels temporals dels darrers dies. Finques inundades, cultius malmesos i camins agrícoles destrossats se sumen als danys que el camp ja arrossegava per la sequera. Tot plegat amenaça una campanya de l'oliva que serà més curta que la d'altres anys. És una informació de Canal T.
12: La producció d'oli d'oliva al Baix Ebre i al Montsià podria caure fins a un 60% respecte d'una campanya normal, segons les previsions de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una davallada que ja venia condicionada per la sequera i que els aiguats dels darrers dies l'han agreujat. Els aiguats han provocat danys en finques, camins i terrenys agrícoles, especialment en zones on l'aigua dels barranquets ha baixat en força.
13: Els barranquets sempre han estat tota la vida baixat aigua, però el que hem de tindre molt clar és com fem les infraestructures que envolten el món rural, inclús el món urbà, no? Podem fer una carretera i canviar el curs totalment d'una aigua que ens pensem que no és molt, però acaba agafant l'aigua de 1.000 o 2.000 hectàrees de muntanya, que quan cauen 200 litres de cop acaben sent verdaders barrancs i li canviem tot el curs, podem inundar un poble o fer qualsevol cosa. S'haurien de repensar molt, no repensar, sinó quan se fa una estructura, a vegades també comptant la gent de territori per a que et pugui donar una informació certa i real de lo que passa per allí.
12: A més, Unió de Pagesos reclama que se tornen a obrir els expedients dels danys de l'any passat que no se van arribar a resoldre.
0: I en aquest context, el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. És un dels punts d'una moció d'Esquerra Republicana que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això, la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
14: Forestal per fer prevenció d'incendis, qüestions, hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
0: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de dues setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a tres persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen, això sí, les obres de millora de l'espai. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
15: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
16: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
17: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
15: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
0: Obrir-se camí al mercat laboral no és fàcil, i menys quan es parteix d'una situació de vulnerabilitat. Per trencar barreres, Manresa acull la segona edició de l'Speed Dating Laboral, una fira per apropar persones en situacions complicades a empreses del territori.
18: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central.
19: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entregaré currículums, espero tenir sort.
18: Una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
20: Tu vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. En canvi, aquí, amb aquestes entrevistes tan petites, de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
21: Tenen ocasió, el mateix dia, de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
18: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.
0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la vuitena jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
22: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. Us ho dèiem en titulars, la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Barça en rep el Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 en la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes buscaran sumar el tercer triomf a la competició europea i començar amb bon peu els 4 partits que disputaran al Palau en 8 dies. A banda de l'equip lituà, també hi passaran el València, el Maccabi i l'Olympiakos. Els de Sekulic confien en el factor pista per superar un dels rivals més exigents del continent. A la Champions femenina de waterpolo, 3 equips catalans busquen des d'avui el bitllet per a la fase preliminar. El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya volen unir-se al Sant Andreu i al Mataró, ja classificats. Ens repassa el camí de l'equip sabadellenc el Toni Arisa, de TV Sabadell.
23: Després de quedar-se fora de la final del play-off i acabar terceres a la divisió d'honor, el femení del Club Natació Sabadell es veu obligat a disputar la fase prèvia de la Champions. Malgrat aquest peatge poc habitual, les sabadellenques parteixen com a grans favorites per acabar al capdavant del grup D i conèixer el seu futur en el sorteig d'aquest dilluns. El calendari de partits arrenca a les 7 de la tarda amb el duel davant el Dong neerlandès. La segona jornada es jugarà dissabte a les 12 del migdia contra el Lille francès. Diumenge, a 1:15, arribarà la gran cita amb el derbi davant del Club Natació Terrassa. Aquesta fase prèvia serà la posada en escena davant l'afició d'una plantilla profundament remodelada. Amb Enric Arnella agafant el relleu de David Palma a la banqueta, el club ha incorporat figures com Martina Tarré, Nona Pérez, Paula Campos, Mardia Keuning, Ryan Neuschul o Jordan Raney. Tot i haver perdut la final de la Copa Catalunya a Mataró en els darrers segons, el Sabadell es presenta com un dels grans favorits de la temporada.
0: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord, on hi hauran 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Fauna Live de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Emmy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 9 d'octubre. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judó en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament, l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Fauna Life, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Avui estem pendents de l'operació sortida d'aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Pel que fa, però, a la circulació d'aquest matí, segons el RAC, encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. I des d'ahir es talla també la BP 5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. D'altra banda, tenim 2 accidents i una avaria. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril. El segon s'ha produït a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, un vehicle avariat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. I pel que fa al temps, deixem enrere la pluja i arriba de cop la fresca. Durant les immediates hores del matí l'ambient serà de plena tardor i fins i tot s'han assolit valors de 0 graus a les valls pirinenques. El vent bufa amb força a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre i això enforteix encara més la sensació de fred. Hi haurà alguns núvols enganxats a la costa i s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. Aquesta tarda el temps serà assolellat i agradable. El cap de setmana ens portarà matins frescos i tardes confortables. Per ara, hem de parlar d'absència de pluges.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 8:15, tanquem el sumari, tanquem portada i entrem de ple en matèria explicant-vos que els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
3: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: I l'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat també en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
4: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
5: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força també en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
6: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
7: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No se entera de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
8: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals, per tant, del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xerier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
9: Molts dels inquilins que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi les mobilitzacions que també s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
10: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema, en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
1: A Castelldefels continua el malestar de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que torna a reclamar solucions habitacionals per a 3 famílies del municipi que estan pendents de desnonament. La plataforma denuncia que les famílies no disposen d'una alternativa d'habitatge estable i critica la resposta de l'Ajuntament. Segons l'entitat, l'opció que se'ls ofereix és un allotjament d'emergència en una habitació d'hotel durant pocs dies, una solució que considera insuficient. El col·lectiu reclama més inversió en habitatge públic i que el consistori traslladi als jutjats la situació de vulnerabilitat de les famílies abans dels llançaments. Escoltem els militants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Josep Antoni Jiménez i Esther Casadellà.
11: És una situació pràcticament quotidiana. El problema no és que la gent estigui crispada, la crispació és de sempre.
12: Està abocat al turisme, només es don prioritat al turisme.
1: I afegim, d'altra banda, que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
13: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Quan són 7:45, us expliquem que la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és precisament una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros en aquesta comarca. És a Granollers, un dels punts més crítics d'aquests aiguats, on també hi ha un punt crític, que és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
14: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també en donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
15: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
16: S'atansen del recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
14: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen les obres de millora de l'espai. I ahir es va fer la primera de les 7 jornades de vaga parcial d'abusos convocades pels treballadors de TMB aquest mes d'octubre, que reclamen millores en els calendaris laborals i la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades van provocar llargues esperes i cues a les parades de fins a 40 minuts. Segons fonts sindicals, el seguiment va ser del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%. Els serveis mínims establerts per totes les aturades d'aquest mes són del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. Les properes jornades de vaga seran dimecres i dijous de la setmana vinent. Un veí de Belianes, de 67 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera que uneix aquesta població de l'Urgell amb Bellpuig. Per causes que s'investiguen, el vehicle que conduïa la víctima va xocar frontalment amb un camió. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l'interior del vehicle. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, però no li van poder salvar la vida. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar la carretera durant 2 hores en tots dos sentits de la marxa.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Club Natació Terrassa afronta des d'avui 3 partits en 3 dies per aconseguir una de les dues places que donen accés a la fase de grups de l'Eurocup. Els de Sergi Mora, ferms a la Lliga, on han sumat 5 victòries en 5 jornades, afronten ara un grup exigent a Europa. En té més detalls Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
2: Els agarencs estan enquadrats en un grup complicat, amb dos equips balcànics i un hongarès. A priori, el favorit és el Mana, de Budapest, que l'any passat va arribar a semifinals de l'Eurocup. El primer orgull croat també està cridat a ocupar una de les dues primeres places que donen accés a la següent ronda. I, finalment, el Podgorica farà valer la seva condició d'anfitrió.
3: Qualsevol equip en aquest nivell juga bé. No hi ha ningú partit fàcil. Sí que ens agradaria, òbviament, doncs començar molt bé, intentar guanyar els dos primers partits, cosa que ens donaria de classificació, és el nostre objectiu principal.
4: Fins que no arribem allà, fins que no veiem els partits a l'estat de forma, és complicat dir qui són els més forts. Jo crec que els tres són forts, hem d'anar partit a partit.
2: A diferència de l'any passat, el Terrassa arriba a aquesta fase prèvia amb l'important rodatge de 5 jornades de lligues disputades i l'empenta moral d'haver-les guanyat totes 5. En aquestes fases curtes però intenses, la condició física és un factor clau. Sergi Mora comptarà amb tots els efectius.
0: Aquest cap de setmana es disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La cita serà al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Demà es disputaran les semifinals entre el conjunt anfitrió i el Palau i, per altra banda, entre el Voltregà i el Cerdanyola. Els vencedors s'enfrontaran a la final que jugarà diumenge al migdia i que es podrà seguir per la xarxa Més. L'entrenador del Voltregà, Xevi Cabanes, explica com hi arriben.
5: Fa il·lusió, sí que un dels primers objectius doncs, era intentar competir bé. El tenim, doncs ara un altre mini objectiu doncs, és guanyar la semifinal, no? Anem partit a partit i a partir d'aquí doncs, gaudirem d'un partit més competitiu i que el disfrutarem molt.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat la medalla d'or al mèrit esportiu a Rafael Niubó. El dirigent esportiu ha estat premiat pel seu compromís en la promoció de l'esport popular i de base. Niubó va començar la seva trajectòria fundant l'Escola d'Iniciació Esportiva i la Unió Barcelonina d'Activitats Esportives. Entre el 2004 i el 2006 també va ser secretari general de l'esport i va ser un dels impulsors de les seleccions esportives catalanes. El Festival de Sitges ja està en marxa, en una edició rècord. Hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Amy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes. Ens ho apropa el David Navarro.
6: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes...
7: 91.5 FM.

0: Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut. Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
1: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
0: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
2: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
1: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es farà minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 9 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. El govern espanyol accelera per apujar el salari mínim interprofessional per a l'any 2027 abans que se celebrin les eleccions del 29 de novembre. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha encomanat al grup d'experts en la matèria que faci una proposta conforme a la inflació, que és de gairebé el 5%. Analitzarem quines implicacions pot tenir aquesta possible pujada amb Josep Ginesta, secretari general de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida.

0: Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat de la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I doble titular esportiu, la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món judo, del món de judo, en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I de la cultura us expliquem que avui arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles, com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària. Són les 8 i gairebé 5 minuts, és hora punta, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs, hores d'ara tenim un gran volum de trànsit a l'àrea metropolitana, les dues rondes van molt carregades i si fem una ullada, per exemple, als accessos nord, hem de mencionar l'AP7 a Barberà en sentit Tarragona, al seu lateral, també en aquest cas en sentit Girona, però hi ha aturades a la C31 a la zona de Sant Adrià, i a la C33 i la C58 cap a la zona de Montcada i també a la zona de Sabadell, per exemple. A la part sud, destacar les aturades que hi ha a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i l'entrada i sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Estem en plena hora punta, com dius, cap al mig matí comença l'operació sortida del cap de setmana i aquest pont, i per això us demanem que, sobretot, intenteu preveure el viatge. Molt bon dia.
0: I ara ens fixem en la previsió meteorològica, més tenint en compte que ens interessa de cara a aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ara sí que sí, va de debò, de veritat, que s'acaba la pluja a tot arreu?
2: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Ahir encara algunes comarques tenien bon sidral, avui ja no. I, de fet, ja avancem. Demà, diumenge, dilluns festiu també, no s'espera que plogui a gairebé cap indret del país. El que sí que podem dir és que en el lloc d'aquesta pluja ha arribat el fred. I déu-n'hi-do, el bany de realitat tardorenca que tenim a hores d'ara. Hi ha moltes temperatures entre els 5 i els 8 o 10 graus a hores d'ara. I, a més, en alguns racons s'està bufant el vent amb moltes ganes, sobretot ho fa cap a l'Empordà i també en alguns racons del Pirineu i de les Terres de l'Ebre. Aquest vent que s'endú els núvols. A hores d'ara en tenim alguns de baixos amb alguna boira també a les comarques interiors de Girona, també al voltant de la plana de Vic. La pluja ha marxat, ja està cap a les Balears. Si algú s'hi ha de desplaçar allà, aquest viatge de cap de setmana potser, doncs allà algun ruixat, però a casa nostra no. Demà i diumenge ja diem dos dies tranquils i sobretot el que hem de destacar és que les tardes s'aniran suavitzant, però que els matins seran ben frescos. Per tant, Helena, que ningú torni el dimarts ja refredat o refredada. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
4: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
0: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
5: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensádelo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
6: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, el tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població. Això és prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
7: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
0: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
8: Molts dels inquilins que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
0: Més coses. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà, i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar, doncs, aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadors de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
9: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
0: Aquest increment del salari mínim afectaria més de 2 milions de treballadors, però també preocupa, certament, a moltes petites i mitjanes empreses. Volem entendre com pot impactar aquesta decisió en el teixit empresarial i com ho han entomat des de la PIMEC. Josep Ginesta n'és el secretari general. Senyor Ginesta, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho dèiem, el Ministeri de Treball ha accelerat el calendari per pujar el salari mínim abans de les eleccions. Com interpreteu des de PIMEC aquesta decisió?
10: Bé, incrementar el salari mínim és una qüestió que succeeix sempre, cada mes de gener, o normalment cada mes de gener. És veritat que els últims anys hem tingut increments una mica més enllà del mes de gener, fruit de la conjuntura política i fruit de les dificultats que han tingut per arribar a consensos, no? Però és una qüestió que succeeix cada mes de gener. Val a dir que, així com en altres èpoques, l'increment del salari mínim impactava molt poc en les persones treballadores. Espanya és un país, Espanya i Catalunya són països que hi ha una alta incidència de la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius pràcticament la immensa majoria tenen salaris per sobre del salari mínim. És cert que abans l'increment del salari mínim impactava molt poc perquè la majoria de treballadors estaven per sobre d'aquest salari mínim. Però també és veritat que l'increment que s'ha produït, especialment des del 2018, pràcticament aquest increment que pot estar ara en aquests moments ratllant el 72% aproximadament, si comptem el darrer increment, fa que això ja afecti a molts treballadors i que afecti directament a molts convenis col·lectius en el que les bandes més baixes poden veure's afectades per aquest increment, no?
0: Per tant, entenc que, d'alguna manera, aquesta acceleració no els preocupa excessivament, pel que m'està explicant, eh?
10: No és que no ens preocupi, em refereixo a que és una qüestió que es produeix normalment. El que sí que ens preocupa és que no es compleixi l'Estatut dels Treballadors, no es compleixi la llei i, sobretot, no es compleixi el que venen dient els últims anys els experts que fan aquest informe. Esperem que en aquesta ocasió la ministra de Treball faciliti la informació que reiteradament els experts han dit en el seu informe que no disposen per poder fer un increment com aquell que caldria fer. De fet, han fet increments a partir d'una màxima que és la d'intentar ajustar el salari mínim al salari, el 60% del salari mitjà del país. Val a dir que a Espanya, l'any 2019, aquest equilibri entre salari mínim i salari mitjà el tenia molt descompensat. Érem dels pitjors països d'Europa. Pràcticament només arribàvem al 40%, aquest salari mínim, al 40% del salari mitjà, i per tant hi havia una bretxa salarial molt rellevant. Però val a dir que els increments reiterats que s'han fet han produït l'efecte contrari. En aquests moments Espanya és dels països d'Europa, estem pràcticament a un 70% el salari mínim sobre el salari mitjà d'equilibri, i per tant estem ja en una situació molt alta. Però de fet deia que els experts reiteraven, perquè l'Estatut dels Treballadors el que diu és que s'ha d'incrementar amb l'IPC, cert, si puja el cost de la vida s'ha d'incrementar el salari, però també s'ha de tenir en compte la productivitat, la participació del treball també en la renda nacional, l'evolució de l'economia. És cert que l'economia està en una fase expansiva, però sobretot la productivitat, és a dir, millorar tots els factors que envolten el treball. I una cosa molt important, important, que no és menor en el nostre país. Aquest any tornarà a passar, com ja va succeir l'any passat, que junt amb l'increment del salari mínim s'haurà de revisar la tarifa de l'IRPF, perquè Espanya és un país que, malauradament, no aplica l'ajust automàtic de les tarifes de l'IRPF amb el progrés de l'IPC. És a dir, si no ens ajusten les tarifes de l'IRPF, les empreses fan un gran esforç incrementant salaris, però una part d'aquest esforç se l'emporta Hisenda perquè no s'ajusten les tarifes equilibradament com sí que fan molts països en Europa. Per tant, ens preocupa, òbviament, perquè produirà una tensió, malgrat sigui una situació normal, perquè esperem, i dic esperem perquè no sabem què acabarà succeint, però esperem que els experts ajustin el seu informe el que han vingut demanant els últims anys, que l'increment del salari mínim es produeixi amb la normalitat i també val a dir una cosa que ens hem de recordar reiteradament, especialment des de les pimes. Espanya no és del tot un país de salaris baixos, és un país de costos alts. Quan parlem d'habitatge, quan parlem d'energia, quan parlem d'aquests factors, tensionen enormement el poder de compra de les persones, i no és que les empreses no pugin els salaris, que sí que ho fan. De fet, les empreses han pujat els salaris per sobre de l'IPC els últims anys. Ara bé, el poder de compra de les persones cada cop és més petit perquè hi ha determinats factors en mercats regulats que impacten moltíssim en el poder de compra de les persones.
0: I, senyor Ginesta, no sé si els preocupa excessivament o no la vaga general del proper 11 de novembre. No sé com encareu aquesta vaga general.
10: Miri, sí que ens preocupa, perquè és carregar els neulers una altra vegada entre qui probablement no és el culpable. Miri, la gent que no està d'acord amb el decret, amb els decrets d'habitatge, el que diu o el que expressa és que no pot ser que un problema social de primer ordre pel nostre país i per les persones acabi impactant en els propietaris, no? En un país de petits propietaris com és el nostre, no? I consideren que carregar els neulers en els propietaris no és just, sinó que s'han de fer polítiques públiques per afavorir que hi hagi una millor oferta. Doncs nosaltres amb la vaga diem el mateix. És una sensació estranya que carreguin els neulers del problema de l'habitatge a les empreses, sobretot perquè les empreses poc poden fer per la qüestió de l'habitatge. I en tot cas el que sí que té competències per fer-ho és l'Estat, les administracions i també l'Estat, i no només l'administració de l'Estat, sinó l'administració local, l'administració autonòmica, i en tot cas té a veure amb política pública. I el que el diem als sindicats és que estem asseguts en taules on debatem sobre la qüestió de l'habitatge. I estem asseguts. Per què? Perquè a les empreses també li afecta el problema de l'habitatge. Les empreses del nostre país, fa uns dies presentàvem un estudi que analitzava aquesta qüestió, moltes d'elles no tenen dificultats per contractar gent per la qüestió de l'habitatge, per l'atenció residencial en algunes zones, tenen sobrecostos per la qüestió de l'habitatge i tenen dificultats per seguir creixent perquè l'habitatge s'ha convertit en un problema per apropar els treballadors als centres de treball. No? Si això és així, el que plantegem és que ens posem d'acord amb els sindicats, amb les administracions, i treballem conjuntament, perquè el que sí que sabem és que l'endemà de la vaga general seguirem tenint el mateix problema d'habitatge i no ho resoldrà.
0: Acabo ja, senyor Josep Ginesta. Pimec ha quantificat en més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats d'aquests darrers dies sobre les empreses. Quina fotografia ens deixa aquest balanç i, d'alguna manera, quines són les vostres demandes o les vostres peticions?
10: Miri, el balanç que ens deixa és d'una afectació important, com sempre amb els darrers episodis climàtics, molt concentrada en determinades zones, perquè efectivament això és un dels problemes que tenim, aquesta concentració molt intensa, per exemple, a Granollers, Vallès Oriental, amb una afectació molt important en determinades zones, i a més, a vegades poc previsible. Fixi's, ens van passar la setmana passada i el cap de setmana gestionant l'episodi del dissabte al vespre, i malauradament el dilluns al matí amb hora punta, que sortosament va tenir una afectació material, va tenir una afectació en persones, però molt menor de la que podia haver estat. Pensi que a la zona de Granollers va caure tanta aigua com la que cau en un any, en poc més de 24 hores. No? Això genera una situació doncs, de dificultats en molts casos. Danys materials vam quantificar en 115, pràcticament la meitat d'aquests anys es concentren al Vallès Oriental, però especialment a la conurbació de Barcelona, no? Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos. No? Aquesta incertesa que provoca aquesta afectació dels episodis climàtics genera, sobretot, primer, per una banda, les empreses, sovint una certa incertesa al voltant de què succeirà, què no succeirà i com han d'actuar, no? Per una banda, el que sí que demanem a les administracions és que, atès que alguns d'aquests danys i com es produeixen, i sobretot l'afectació tan directa com indirecta, no sempre pot ser coberta amb assegurances, o com a mínim en aquests moments no ho és, perquè no està previst aquestes situacions, que les administracions donguin el suport al recolzament. De fet, el govern de la Generalitat ja va aprovar el dimarts un primer acord de govern en el que destina ja una part de recursos a gestionar-ho, no? Però no només això. Miri, part de la problemàtica que tenim també té a veure amb el dèficit d'infraestructures. El que no ens pot passar és que és cert que la intensitat és important i això afecta, però el que no pot ser és que on cauen quatre gotes els trens s'aturin en el nostre país. Això no pot passar. I té a veure amb les infraestructures que tenim. Tenim una major afectació per un dèficit d'infraestructures importants que tenim, no? Però sobretot hi ha una qüestió que és important, la seguretat jurídica. Quan s'envien SLRs, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i nosaltres sempre recordem el que l'experiència dels empresaris de València. Els empresaris de València ens expliquen sempre que molta de la gent que malauradament va morir aquell fatídic dia, aquell fatídic divendres, és perquè quan va començar a ploure, quan van començar els llogats, tothom va entendre l'instint de preservació com marxar cap a casa ràpidament. No. La gent s'hauria d'haver quedat al centre de treball. Dic això perquè sovint, quan rebem l'alerta, pensem que hem de marxar ràpidament cap a casa, no, ens hem de quedar a l'empresa, ens hem de quedar a la... hem de pujar a la segona planta. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: Josep Ginesta, doncs ha quedat bastant clara la carta als Reis que ens acaba de fer des del Notícies en Xarxa. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
10: Gràcies a vostès.
0: Parlem encara de pluges i de temporal perquè la situació meteorològica, per sort, evoluciona i de forma favorable, i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment a la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat el Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat, no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal.

5 minuts per arribar a 8:45. Abordem la crònica esportiva. Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Micaela Pollers.

El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord on hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Tot seguit analitzarem aquest nou escenari de càlculs i estratègies polítiques amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. Dels esports, avui doble titular. Es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I avui, com cada divendres, fem una ullada a les novetats de la cartellera. Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton. I Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després també de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. La mort de la Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijó, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
3: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La història de la Mari Carmen ha trasbalsat la política espanyola. També està clar la vida social, però en pocs dies ha passat de ser una dona anònima desnonada a convertir-se en símbol i bandera, però també en motiu de confrontació entre partits polítics. L'exemple més recent, el minut de silenci que es va intentar fer ahir a l'Assemblea de Madrid. Analitzem si aquest és o no un cas d'instrumentalització política i ho fem amb Lluís Pastor. Ell és professor de comunicació de la UOC. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Molt bon dia, Helena. Què tal? Gràcies a tu per convidar-me.
1: Com es construeix un símbol mediàtic? Mari Carmen era una dona anònima fins fa dues setmanes. Què ha fet que el seu cas s'hagi convertit en una icona social, però també i política?
5: Doncs mira, el fet de convertir un fet, diguem, del dia a dia en una icona, com tu has dit, perquè de fet la Mari Carmen s'ha convertit per aquestes properes eleccions amb la icona que està movent, diguem, passions i està movent sentiments a Espanya, passa per moltes coses. En aquest cas concret, fixa't, si tu el que vols mostrar és una situació d'injustícia i de vulnerabilitat, que és el que passa amb els desnonaments, en el moment en què el cas gira al voltant d'una persona que mostra aquesta injustícia i que mostra sobretot aquesta vulnerabilitat, ja tens un primer pas donat. És a dir, el fet de que sigui una senyora i una senyora gran fa que amb una espècie del que podríem anomenar la piràmide de la vulnerabilitat, doncs trobaries que a la base d'aquesta piràmide el que menys empatia genera pot ser un home adult que se suposa que es pot guanyar la vida. En aquest mateix cas també trobaríem una dona adulta. A partir d'aquí, si trobes una parella que tenen fills, a la que apareixen fills petits que són desnonats, ja l'empatia es multiplica, i a la que apareix una persona que ja té la màxima vulnerabilitat perquè ja no està en el mercat laboral i a sobre el seu cos físic no respon, diguem, per poder tenir una feina, per poder estar en el dia a dia d'una manera normal, com era el cas de la Mari Carmen, que sempre va aparèixer en cadira de rodes o sempre va aparèixer en camilla, el grau d'empatia es multiplica fins a molt amunt. Què passa? Que això es converteix en el símbol, en el signe d'un fet social que és per si mateix injust i que afecta a les persones més vulnerables, amb la qual cosa ajuntes les dues coses i tens una icona perfecta per poder esgrimir una bandera de lluita enfront d'una cosa que no està bé.
1: Lluís Pastor, parlaves de sentiments, i és cert que la història de la Mari Carmen ha commogut molt. És fàcil que en casos com aquest l'emoció es barregi amb la política? És a dir, com detectem quan un gest és sincer i quan es fa servir en clau de propaganda?
5: Aquesta és una bona pregunta i si tinguéssim la resposta, tindríem la resposta pràcticament a tot. L'emoció sempre està a la política. No es pot fer política prescindint de l'emoció, perquè l'emoció està impregnada a la nostra vida. És a dir, raó i emoció són les dues peces que fan funcionar el motor del dia a dia, amb la qual cosa qui digui que l'emoció ha d'estar fora de la política s'enganya i ens enganya, perquè habitualment ho diuen polítics que saben que ells utilitzen l'emoció quan els interessa. És a dir, que emoció i raó són dos elements que sempre estan implicats en la política. Recorda Churchill quan deia aquelles frases que han passat a la història, no? Sempre hi ha emoció i política vinculats, no? Llavors, el fet de que tu deies quan és sincer i autèntic i quan és construït, la comunicació sempre és una construcció, tu ho saps. La comunicació és una construcció. Llavors, quan el senyor Feijó està dient apartem les emocions que diguem, d'alguna manera subsumeixen del cas de la Mari Carmen, no et diu apartem les emocions que subsumeixen del cas de Ceuta. És a dir, que cadascú mou i les emocions que més li interessen en funció del seu ideari polític.
1: Lluís Pastor, ens queden moltes preguntes al tinter. Un altre dia te les haurem de fer. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
5: Gràcies, Helena. Una abraçada.

0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles sortint des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les retencions més importants de tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona s'esperen per dilluns a la tarda. La previsió és que augmenti la mobilitat cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després, sobretot, dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. Precisament la pagesia catalana arrenca avui la primera de les mobilitzacions d'aquesta tardor. Convocats per la JARC, pagesos i ramaders de les comarques de Lleida protagonitzen aquest matí una tracturada que busca col·lapsar la capital del Segrià. Fins a Torre-serona, des d'on sortiran alguns dels tractors participants, s'hi han desplaçat el Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Bon dia, Carla. Tot a punt aquí veig per arrencar ja aquesta mobilització, si més no des d'aquest punt, eh?
1: Doncs sí, som aquí a Torre-serona, que és un dels punts des d'on aquest matí es donarà inici a la mobilització de tractors cap a Lleida. Bé, el sector reclama mesures degut a l'augment en els costos de producció i avui mateix en parlarem amb Joan Carles Massot, que és el president de la JARC. Bon dia, Joan Carles.
2: Bon dia, què tal?
1: Bueno, quin és el principal motiu que us porta avui a sortir al carrer i a convocar aquesta manifestació?
2: Bueno, és la situació actual del sector que estem patint, no? Sobretot la crisi de costos de producció i sobretot afegit amb això pues ja costa prou la incorporació dels joves, no? I clar, nosaltres ara el que prioritzem sobretot és mesures estructurals, no? Pel sector, les mesures fiscals que hem anat reivindicant tots aquests anys i a partir d'aquí, pues, bueno, plantar-nos i sobretot també les mesures de crisi que necessitem per en aquests moments.
1: El gasoil agrícola s'ha augmentat el seu preu en un 62%. Com ha afectat tot això, bueno, aquest preu, a les produccions i als seus costos?
2: A veure, d'una manera molt forta, i fins i tot amb aquesta pujada del gasoil, moltes explotacions s'estan plantejant a iniciar la sembra de cara a l'any que ve, i això és un perill per a futur per a la sobirania alimentària, no? Cal constatar, com has dit tu ben bé, ha pujat més d'un 60%, i amb el topall que presenta el Ministeri dels 20 cèntims, nosaltres creiem que és insuficient. La Unió Europea autoritza fins al 70%, un topall de fins al 70%, d'augmentar més encara la disminució. I nosaltres el que plantegem, que en aquest 70% que planteja la Unió Europea, ens anaríem entre els 40-45 cèntims, que és el que s'hauria de baixar el gasoil agrícola.
1: I, per exemple, tot el que són fertilitzants, energia i l'alimentació animal també ha tingut un augment en el seu cost. Llavors, quines mesures concretes reclameu a dia d'avui?
2: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Doncs moltes gràcies, Joan Carles Massot, president de la JARC, i avui mateix els carrers de Lleida s'ompliran dels pagesos i els seus tractors fent sentir el seu malestar.
0: Gràcies, companys de Lleida Televisió. Una manifestació que arrencarà, si no tinc mal entès, a les 10 del matí, com deies bé, al centre de Lleida. Gràcies, companys, pendents d'aquesta moguda.

Tres quarts de nou, la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a la fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat una tempesta que ha provocat tres morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. I és que el Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos.

0: haver quedat fora també de l'Eurolliga per haver perdut a la fase prèvia. I nova victòria del Barça a la Champions d'handbol. Va superar el Dinamo de Bucarest per 34-27. És el tercer triomf en 3 jornades dels de Carlos Ortega a la fase de grups. Dicamem amb 6 gols i Àlex Gómez amb 5 van liderar l'anotació dels Blaugrana. El tècnic valora el triomf, però diu que encara hi ha marge de millora.
1: Era importante los dos puntos, sin duda. Lo hemos sacado holgadamente, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Satisfecho por los dos puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que aportar mucho, pero hay camino por recorrer también.
0: Doncs una victòria que encamina l'equip ja cap a la main route de la competició continental.
2: Gràcies, Marta.
0: Adéu.
2: Vagi molt bé, bon cap de setmana.
0: Igualment.
2: I és temps ara per fer un repàs a la cartellera de cinema. Com cada divendres, ens acompanya en David Navarro.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se han puesto borde conmigo porque soy blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
6: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
7: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
8: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
6: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
9: No hay países malos.
10: Excepto el de Doña Gritona, claro.
11: Bienvenido.
12: Creo que necesita uno más grande.
13: ¿Qué te parece?
14: ¿Mami?
13: ¿Lista para salir?
6: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
14: Intentas engañarme.
13: Bella, soy yo.
2: La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'obrador d'Arrel.
6: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
15: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
6: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
2: Posem el punt i final a una setmana intensa, pluges torrencials, avançament electoral, decret d'habitatges i la mort de Mari Carmen. Tornem, per cert, dimarts, recordeu-vos. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.

0: Tinc FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats. Expert

0: Accident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador el 2016. El 77,7% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El desnonament de la Carme i el seu fill previst per aquest dijous, 8 d'octubre, al carrer de Pau Casals, ha quedat suspès durant 4 mesos i, de moment, no hi ha nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol, que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. La resolució, a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia, considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat de lliure lloguer. En política, Álvaro Benejam ha comunicat a la Junta Local del Partit Popular de Sant Cugat la seva decisió de deixar la primera línia de la política municipal després d'una llarga meditada reflexió personal. Benejam deixarà en els propers dies l'acta de regidor i, per tant, no serà el candidat del PP a les properes eleccions municipals. Segons explica la formació en un comunicat, Benejam ha pres aquesta decisió per motius personals i professionals, ja que considera que no pot continuar assumint el nivell de dedicació que requereix estar al capdavant del partit i del grup municipal. Benejam va assumir la presidència del PP Sant Cugat l'any 2015 i ha estat al capdavant de la formació durant 11 anys. Última crida per participar al Ball de Gitanes de Sant Cugat 2027. El període d'inscripcions obert des del 28 de setembre es tancarà aquest dissabte 10 d'octubre. Les inscripcions es fan per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En cas que les sol·licituds tornin a superar el nombre de places disponibles, la comissió farà el sorteig de places dilluns 12 d'octubre. I en esports, el primer equip del rugbi femení debut aquest diumenge a les 11 al camp del Getxo, la Lliga Iberdrola, que és la màxima categoria estatal. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
2: Continguts en xarxa.

0: Mestra per vocació, especialista en organització i gestió de centres i formadora de mestres, Agnès Gradilla ha dedicat tota una vida a l'educació. Amb 81 anys, continua mantenint intactes la curiositat i les ganes d'entendre un món que diu, de vegades, ja no sent tan seu. Avui conversem amb una de les primeres directores de l'escola Ferran i Clua. Agnès, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé. Sí? En aquest moment una mica nerviosa.
0: Però, escolta'm una cosa, què et fa sentir o tenir aquest sentiment amb el món actual, que dius que sembla que ja no sigui tan teu?
1: Home, ha canviat moltíssim i molt ràpidament. Els canvis es produeixen molt ràpids actualment, i aleshores jo ja tinc una edat, però, bueno, m'interessa, em segueix interessant molt el món actual, perquè, a més, tinc 9 nets, i, per tant, és el seu món actual, no?, i m'interessa.
0: Dius que continues amb curiositat i les ganes d'aprendre intactes. Com es conrea tot això?
1: Tota la vida me l'he dedicat a aprendre. Sempre m'ha semblat que havia de saber més i sempre m'ha interessat. He tingut molta curiositat i crec que la curiositat és la base i el sentit crític i reflexionar i qüestionar-se les coses.
0: Mm. La teva trajectòria, o la teva vocació, més ben dit, neix de joveneta, a 14 anys, però algú sembla que va intercedir per convèncer els pares que això de fer de mestre se't podia donar bé, no? Quina és la història que hi ha al darrere?
1: A veure, cal contextualitzar-ho. Jo vaig néixer el 45. Per tant, era una època crítica econòmicament. A casa meva no teníem massa recursos. Per tant, la idea era que acabés el batxillerat, fes una formació administrativa i me n'anés a treballar per aportar diners a casa. I jo volia ser mestra. I llavors anava a una classe per aprendre amb una mestra que m'ensenyava mecanografia i coses d'aquestes per anar a treballar, i jo no m'agradava. I un dia vaig fer una, amb una companya li vaig fer una redacció perquè la presentés, perquè ella estava apurada, i li vaig fer una redacció, me'n recordo molt bé, que es deia La Soledat, i en castellà, evidentment. I llavors la mestra, quan la va llegir, va dir, això no ho has fet tu, qui ho ha fet? I llavors ella va dir, la Gradilla, però jo et dic Gradilla, no Gradilla, Gradilla. I llavors la mestra em va preguntar que què passava, jo li vaig explicar que jo volia ser mestra i que a casa no podien, no volia. I llavors, a partir d'aquí, amb la directora de l'escola, una escola pública, una escola nacional, vam parlar amb la mestra, era molt maca, una dona de Girona, i va parlar amb els meus pares i em van facilitar perquè podia obtenir matrícula gratuïta si feia un examen extraordinari. Em vaig preparar per aquest examen extraordinari i vaig començar el magisteri.
0: I a partir d'aquí, doncs, pràcticament
1: tota
0: la vida.
1: El meu món és l'educació, sí.
0: La teva trajectòria docent comença a Sant Fost de Campsentelles, on vas arribar a exercir la direcció entre el 1970 i el 78. Quins eren els principals reptes d'aquella escola en aquell context social?
1: A veure, no se'n parla gaire de tota la lluita de les escoles nacionales d'aquell moment, dels mestres de les escoles nacionales. Estem parlant de, jo vaig entrar al funcionariat a l'any 65, 2 anys provisional a Sabadell, i després vaig demanar el concurs de trasllat a Sant Fost de Campsentelles com a això que se'n diu propietària. Aleshores, a veure, una escola trista, empobrida, amb poques expectatives, però hi havia tot un col·lectiu de mestres joves que entràvem, un col·lectiu important perquè es anava generalitzant, no?, l'escolarització, que vam lluitar força, primer, per treure les permanències. Les permanències era una quota que pagaven els pares a Catalunya per una hora més de classe. Això què volia dir, treure les permanències? Volia dir que els mestres tenien un sobresou pel que pagaven els pares. Això implicava tenir més mestres, més alumnes a l'aula, perquè es cobrava més. El sou era molt baix. Per tant, la lluita anava per augmentar el coeficient, que era el sou que cobràvem, que és un coeficient multiplicador, els funcionaris, augmentar aquest coeficient, i, per altra banda, que prohibir les permanències, perquè així els mestres deixaven de cobrar aquest complement que pagaven les famílies. Per tant, lluitaven perquè hi haguessin menys alumnes per aula. I això estic parlant de l'any, a partir de l'any 65, 67.
2: I sembla que parlem d'ahir, no?
1: Exacte. I per tant això va constituir una plataforma de mestres que després va derivar en el sindicalisme, perquè llavors no hi havia sindicats.
2: Arribem al 1978, és el moment, l'any en què tu arribes a Sant Cugat, on durant 14 anys vas estar al capdavant del Ferran i Clua, en uns anys que van ser decisius per l'escola i també per al sistema educatiu. Quina escola et vas trobar i com van ser aquells anys al Ferran i Clua?
1: Quan jo vaig arribar al Ferran i Clua, al 78, venia ja d'uns anys de molt activisme i molta feina a Sant Fos, amb tot el que he explicat abans, de reivindicacions de tot tipus, i arribo a una escola que penso que serà tranquil·litat, no? I llavors entro a una escola que no hi ha direcció, que el director ha marxat abans d'acabar el curs, per tant no hi ha director, hi ha hagut conflicte entre pares i mestres, hi ha hagut com dos grups de mestres, i per tant arriba l'inspector i em diu: t'ha tocat perquè jo porto una experiència de direcció i sóc nova, per tant no estic implicada en cap dels grups. He de dir que jo no volia de cap manera, perquè ni coneixia l'escola ni el context ni res, però he de dir que em van donar suport els mestres que quedaven, que en quedaven 7 o 8 només, però em van dir: tira endavant, no et posarem pals a la roda, tira endavant. I aquesta és l'escola que vam començar amb el suport dels companys, diríem, tots els mestres que van arribar de nou, que van ser molts, perquè era una escola que feia 3 anys que funcionava, de recent recent inaugurat, diríem, feia poc, i per tant hi havia molts mestres provisionals.
2: Agnès, què significava ser dona i directora d'una escola en aquella època? No sé si vas haver de trencar algun sostre o de superar alguna resistència.
1: No. Dintre del funcionariat no existeix això. El que passa que sí és cert que una professió que està totalment feminitzada, perquè hi havia moltes mestres, però molt pocs mestres, en canvi el sostre era la feina de la dona a casa. O sigui, les dones s'havien d'ocupar, com ara, jo crec, però bueno, una mica més, s'havien d'ocupar dels fills, per tant, no volien assumir més càrrecs. Aquest era el sostre, no per part de que el departament ens posés una condició.
2: I després del Ferran i Clua vas passar per la formació del professorat, l'assessorament de centres i l'EAP de Rubí. Posteriorment vas entrar a l'inspecció a Osona. Com canvia la mirada sobre l'educació quan passes de ser mestra i directora a formar i assessorar altres professionals?
1: A veure, és tot una carrera d'obstacles, diríem, no? Però jo penso que el departament a mi em va oferir una oportunitat en un concurs que va obrir per fer formació de professorat. Ja abans havíem fet un curs de directors que va ser extraordinari, el primer curs de directors que es va fer aquí a Catalunya, un curs magnífic, jo diria. Això em va donar molta empenta. Jo, paral·lelament, vaig estudiar Ciències de l'Educació a l'Autònoma en aquesta època, per tant, tot això em va donar un bagatge important. Quan vaig arribar a l'EAP, després d'unes oposicions a secundària, la veritat és que no sabia per on començar, perquè jo em deien, anava a les escoles, el que vaig veure és la dificultat dels mestres per atendre els alumnes que avui en diem escola inclusiva, perquè era la diversitat de l'alumnat, i les dificultats que tenia el mestre a l'aula, en un context que era diferent, que era el de Rubí, que era diferent al Ferran i Clua, que jo coneixia, el context del tipus d'alumnat i de famílies. i això implicava doncs, veure la dificultat. Quan vaig anar a inspecció va ser un gran repte perquè a Osona hi havia el tema de Vic, que crec que és conegut, que hi va haver molta problemàtica amb la immigració, i això va suposar un gran repte de nou, perquè jo no coneixia aquesta problemàtica. I si l'EAP va ser la problemàtica de la diversitat a l'aula, a la inspecció va ser la problemàtica de l'escolarització i l'acollida dels immigrants. Aquest va ser un va ser molt important el canvi que va influir també en la meva manera de pensar, en els meus valors.
2: Tu et vas jubilar el 2006, però no et vas desvincular del Departament d'Educació i vas continuar fent formació i assessorament. Què és el que t'ha mantingut vinculada a l'educació durant tants anys i què creus que té l'ofici de mestre que costi tant de deixar-lo enrere?
1: Doncs no puc deixar-lo enrere, és la meva professió, és la meva vida. Jo he dedicat, entre la família i la professió, no sé quin és el pes més important, i per tant jo no puc deixar-la, és formar part de la meva vida, de la meva manera de pensar, de la meva manera, els meus interessos. I per tant, és clar, perquè a més, com t'he dit, és un procés formatiu, no? Primer, doncs, aprendre a les relacions humanes, la resolució de conflictes, la direcció de les persones, no? Després, entendre el que passa amb un alumne que no aprèn, què fem, no? Tot aquest tema més de la psicologia, de l'aprenentatge. Després passes a la formació del professorat. Tot això implica un nivell de formació que abans de i durant, no? De reflexió, per tant, és que va formant part de la teva personalitat, de la teva manera de ser, de pensar.
2: Has viscut una transformació enorme de l'escola des dels anys 70 fins a l'educació actual. Què creus que hem guanyat en aquest recorregut i què penses que hem perdut pel camí?
1: Mira, crec que hem guanyat molt. A cada obstacle es fa un pas endavant, a vegades es retrocedeix. Què ha passat? A veure, en els últims anys jo crec que la complexitat és més gran. O sigui, a veure, per mi hi ha una aturada molt gran, que és quan les retallades per la crisi econòmica. Aquí s'havien aconseguit una sèrie de recursos, i es paralitzen i es treuen. I costa molt de recuperar aquests recursos que s'han perdut. Jo diria que no s'han recuperat. I, per altra banda, paral·lelament, la complexitat cada vegada és més gran, perquè bé, es detecten més les necessitats. Aquí hem guanyat una miqueta, que es detecten més, però no els recursos en aquesta... per exemple, la salut mental es detecta molt més, que abans no sabíem què passava, no? Ara estan molt diagnosticats, però no hi ha recursos suficients. Per tant, augmenta la complexitat, els recursos han baixat i jo crec que estem en un moment molt difícil i complex.
2: I des de la teva experiència, doncs, i veient aquest panorama, aquesta fotografia que ens feies, quin és el principal problema que s'hauria d'abordar avui en el sistema educatiu?
1: Mira, cal una transformació bastant profunda, bastant profunda. Jo crec que hi ha, per una banda, la formació de professorat. En aquests recursos que es van retallar, un d'ells va ser la formació permanent del professorat. Per tant, formació per atendre totes aquestes dificultats. Recursos de suport al professorat. Cal aquests recursos. També hi han, bueno, també reivindiquen les condicions d'ambient, no? Perquè també ha augmentat, ha canviat el clima, per tant, fa molta calor i totes aquestes coses, però jo crec que és una transformació molt més. Parlem d'inclusivitat i no estem preparats per atendre aquests alumnes. Hem desballestat l'escola especial i no tenim alternativa a aquests alumnes que tenen aquestes necessitats especials, no? Per tant, jo crec que cal Jo crec que el diagnòstic el tenim perquè hem fet comissions i molts estudis i tot. Tenim un bon diagnòstic i cal posar mans a la feina, no? A buscar, a prendre decisions i a abocar-hi, evidentment, recursos.
2: I en tota aquesta transformació, en tots aquests canvis, evidentment també ha canviat la societat, la manera en què entenem les coses. Diries que la societat actual i les famílies hem delegat moltes responsabilitats a l'escola?
1: No sé, a veure, jo el que crec és que hi ha un gran proteccionisme de la infància. Jo no sé si es delega responsabilitats, perquè les responsabilitats també les té la família. O sigui, cada vegada té més responsabilitats la família també, perquè bueno, estem pensant en un tractament, en una cura dels infants, que a vegades jo crec, a veure, potser hem d'entendre que tinc 81 anys i parlo d'experiències molt anteriors, però jo crec que actualment hi ha una sobreprotecció, i aquesta sobreprotecció també recau en demanar responsabilitats a l'escola. Per altra banda, tot passa per l'escola, no només la família, no, tot. Si hi ha, bueno, qualsevol cosa és que l'escola que no està prou, no s'educa prou aquest aspecte. Per tant, tot va recaient sobre l'escola. I també sobre la família, perquè avui dia la responsabilitat és molt gran. De seguida anem a serveis socials, de seguida desatenció, de seguida hi ha problemes. I una part d'això crec que és aquesta... de fet, és una infantilització de la infància, diríem, que s'allarga massa.
2: Estem ja pràcticament al final. Hi ha una pregunta més personal. Als 81 anys que dèiem que tens, dius que la vida és un seguit d'experiències que ens van construint i que totes ens deixen marca. Si mires enrere, què t'ha ensenyat la vida que no vas aprendre ni a l'escola ni a la universitat?
1: No t'ho podria dir, perquè a l'escola i a la universitat m'han ensenyat qüestions teòriques. La vida m'ha ensenyat qüestions pràctiques. Una cosa que he après és a respectar les persones. Respectar molt, perquè de vegades jo sóc bastant... entro en conflicte ràpidament, no? I em costa... aquest atemperament, no? Aquest saber escoltar, entendre el per què la persona està opinant o està actuant d'aquesta manera. Això ho he après amb tota aquesta trajectòria de relació amb la gent, no? Amb les persones.
2: Agnès, què et queda encara per descobrir?
1: Ui.
2: Ja que ets tan, tan curiosa, què et queda per descobrir que encara no has tingut temps, que ho tens allà a l'horitzó?
1: Mira, jo a l'horitzó m'agrada aprendre a través del viatge, a través de les classes. M'agrada molt escoltar la gent que en sap. Vaig a conferències encara, aquí a l'Ateneu, a l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Bueno, intento aprendre coses noves. I, per tant, el meu ideal, el que em fa molta il·lusió és viatjar. I veig que cada vegada la llista que tinc, cada vegada vaig tatxant perquè penso que ja no hi podré anar, aquí ja no hi podré anar. I això em sap greu, perquè m'agradaria molt conèixer. En el viatge, crec, viatjant és quan crec que es coneix. Sobretot si pots viatjar lliurement, diríem, no en viatge organitzat. I això se'm fa difícil, ja...
2: Doncs avui donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació a una persona que ha donat tota la seva vida a l'ensenyament, que encara hi continua, no?, amb aquest afany de voler aprendre, però que de petita, de jove, sembla que volia ser hostessa de vol.
1: Ah, sí, per això de viatjar. No donava la talla.
2: Agnès Gradella, moltíssimes gràcies per passar pel Faves Contades. Que vagi molt bé.
1: Gràcies per aquesta conversa.
3: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
4: Continguts en xarxa. Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
5: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
6: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
5: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
4: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
6: Estan...
7: Ríndete, putita!
6: No!
7: ¡Venga, ríndete ya!
6: No.
8: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
9: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
4: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
6: Di algo. Di algo.
10: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
11: Eso no me lo esperaba.
4: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
12: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
13: A salvar el mundo.
14: Continguts en xarxa.
3: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
15: Continguts en xarxa.
16: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. De tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
17: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
16: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava, a les tres?
17: Bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació, de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
16: De fet, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no?, de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no?, que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
17: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges, que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no?, una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no?, a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
16: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
17: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no?, abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no?, perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens convé aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem. O sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no?, per això, però la realitat és una mica aquesta.
16: Ja, és veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
17: Bueno, sobretot, el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, pues, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanvien roba més fàcilment, no? Aleshores, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint a poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
16: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no? Que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
17: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no? Tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no? Ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no? I és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no? Així, sota aquest model, doncs sí que amaguen doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
16: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallar, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarg i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
17: Moltes gràcies a vosaltres.
3: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.

0: Una altra curiositat sorprenent és que el temps no passa igual a tot arreu. Segons la teoria de la relativitat d'Einstein, el temps pot avançar més ràpid o més lent depenent de la velocitat a la qual et mous i de la gravetat que t'envolta. Per exemple, els rellotges que es troben en satèl·lits GPS, que es mouen a gran velocitat i estan més lluny del camp gravitatori de la Terra, avancen lleugerament més ràpid que els rellotges a la superfície de la Terra. Aquesta diferència és molt petita, de només uns nanosegons al dia. Però si no es corregís, els sistemes de GPS acumularien errors de diversos quilòmetres en poc temps. També passa a la Terra. Un rellotge situat al cim d'una muntanya marca el temps una mica més ràpid que a un nivell del mar, perquè la gravetat és lleugerament menor. Encara que no ho notem el dia a dia, aquest efecte és real i mesurable amb instruments molt precisos.
1: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat d'aquest divendres 9 d'octubre de 2026.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Martí González, bon dia.
2: Bon dia, Alba.
1: La percepció de seguretat a Sant Cugat obté la millor valoració dels últims 10 anys, amb un 7,4 sobre 10. Són dades de la 51a onada de l'Observatori Sociològic, que també constata diferències importants entre barris, especialment quan es pregunta per la seguretat a la via pública.
2: El 77,7% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat al municipi. La nota actual representa 7 dècimes més que l'any passat i supera el màxim anterior de la sèrie històrica, registrat el juliol del 2016. Pel que fa a l'evolució de l'últim any, gairebé un 18% dels santcugatencs considera que la seguretat ha millorat, mentre que un 63% creu que es manté igual i un 17% percep que ha empitjorat. La millora coincideix amb l'increment del 25% de la plantilla de la policia local durant l'últim any. Aquesta actuació obté una valoració mitjana de 7 sobre 10. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha valorat els resultats de l'enquesta.
3: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
2: La percepció de seguretat al barri on es viu també obté una nota mitjana de 7,4, però amb diferències significatives. Parc Central encapçala la valoració amb un 8,2, mentre que les Planes se situen al 5,6. La Floresta i Mirasol també queden per sota de la mitjana, amb un 6,5 i un 6,6 respectivament. En canvi, quan es pregunta per la seguretat a casa, la puntuació puja fins al 8,2 sobre 10 i les diferències entre barris són més reduïdes.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, situa l'accés de l'habitatge entre els principals reptes de Catalunya i defensa la necessitat d'ampliar el parc residencial. Ho ha dit durant la 31a nit de l'empresa de la SACOT, celebrada aquest dijous al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, que ha reunit representants del món empresarial i institucional.
2: Illa ha defensat la construcció de 175.000 habitatges a Catalunya, la reducció dels apartaments turístics i la creació d'ajudes per a les persones que volen comprar un pis però no poden assumir l'entrada. El president ha reclamat també un canvi d'actitud davant el que considera comportaments d'impunitat en l'àmbit de l'habitatge.
4: Hi ha un cert sector de la societat, també de la política, que crec que té un sentiment d'impunitat. Tu feu el que em doni la gana i no em passarà res. Això no. Un contumanisme. I no és anar contra la propietat privada, almenys per part nostra, us ho asseguro. No és una qüestió de soc propietari o no soc propietari. No. És qui té una actitud correcta, amb sentit comú, i qui té una actitud de cobdícia il·limitada.
2: El president ha situat l'habitatge, el cost de la vida i l'energia entre els principals problemes actuals i ha defensat que Catalunya continuï invertint en infraestructures, energies renovables, recursos hídrics i formació per afrontar els reptes climàtics, demogràfics i tecnològics. La trobada, que Sant Cugat acull per segona vegada, també ha servit per lliurar reconeixements SECOT al Progrés Empresarial 2026 entre les empreses distingides i el la santcugatenca Colomat, premiada en l'àmbit de la transformació digital, i PR Stam, que ha rebut un reconeixement pels seus 118 anys de trajectòria. El guardó de la trajectòria professional i empresarial ha estat per Joan Font Fabregó, fundador del grup Bonpreu. Durant l'acte, el president de la SECOT, Xavier Panés, ha reclamat més seguretat jurídica i facilitats per construir habitatge, mentre que l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha reivindicat el pes empresarial

0: L'exdirectora de l'escola Ferran i Clua, Agnès Gradaïlla, alerta que el sistema educatiu necessita una transformació profunda per afrontar la complexitat creixent de les aules. Amb 81 anys i una llarga trajectòria com a mestra, formadora i inspectora d'educació, reclama més recursos i formació per al professorat i qüestiona la sobreprotecció actual de la infància.
1: Gradaïlla va arribar a Sant Cugat el 1978 i va dirigir el Ferran i Clua durant 14 anys. Després va treballar en la formació del professorat, l'assessorament psicopedagògic i la inspecció educativa. Es va jubilar el 2006, però ha continuat vinculada a l'ensenyament, una professió que considera inseparable de la seva vida. Des de la seva experiència, considera que les retallades educatives han dificultat la resposta a unes necessitats cada vegada més diverses, reclama recuperar recursos, reforçar la formació permanent dels mestres i prendre també decisions per garantir una educació inclusiva que pugui atendre tot l'alumnat. L'exdirectora també assenyala la sobreprotecció de la infància i considera que cada vegada es traslladen més responsabilitats a l'escola.
2: A vegades jo crec, a veure, potser hem d'entendre que tinc 81 anys i parlo d'experiències molt anteriors, però jo crec que actualment hi ha una sobreprotecció i aquesta sobreprotecció també recau en demanar responsabilitats a l'escola.
1: Malgrat els canvis que ha viscut l'educació al llarg de dècades, Gradaïlla manté intactes la curiositat i les ganes d'aprendre. Continua assistint a conferències i té el viatge com un dels seus grans desitjos permanents.

0: I obrim la informació en clau cultural perquè aquest dissabte es tancant les inscripcions per participar en el Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027. Si les sol·licituds superen les places disponibles, l'organització farà un sorteig dilluns vinent, després que l'edició passada assolís un nou rècord de participants.
1: Les inscripcions per al Ball de Gitanes de Sant Cugat es poden fer per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no tinguin colla també s'hi poden apuntar. L'organització els agruparà abans del sorteig, si finalment és necessari. La comissió comunicarà per correu electrònic el resultat del sorteig previst per dilluns 12 d'octubre, en cas que la demanda torni a superar les places disponibles. El creixement de la participació ha portat l'organització a mantenir el sistema d'inscripció per colles i a reforçar aspectes organitzatius. Els assajos començaran el 19 d'octubre, mentre que la gran ballada del 2027 tindrà lloc el 6 de febrer a la plaça d'Octavià.
0: Moltes gràcies, Martí.
1: A tu.

0: I en clau esportiva, el rugbi Sant Cugat femení debuta aquest diumenge a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria estatal, al camp del Getxo. També tornen a la competició l'handbol Sant Cugat i el futbol sala Sant Cugat femenins després que els seus partits de la jornada anterior s'ajornessin pel temporal de pluja. Repassem l'agenda esportiva del cap de setmana amb el cap d'esports, Joan García. Bon dia.
1: Bon dia, Alba. El partit del rugbi Sant Cugat femení al camp del Getxo, diumenge a les 11 del matí, serà un dels principals al·licients de l'agenda esportiva del cap de setmana. El duel marcarà també l'estrena de Joseph Claes a la banqueta després de substituir Panxi Castroviejo. Claes fa 3 anys que és al club i la temporada passada va dirigir l'equip sub-18. Dissabte, el club voleibol Sant Cugat visita el Barça a 2:15 de la tarda. En hoquei patins, el Vicio Patiu que club Sant Cugat jugarà a la pista al Vilaseca a 7:45. També dissabte, l'handbol Sant Cugat femení rebrà el Massor i el masculí visitarà l'Esplugues. En futbol, el Sant Cugat masculí visita el camp de la Juve Lloret. Ho farà a partir de 6:15 de la tarda. Ho farà a Malgrat. I per acabar, també us hem d'explicar que diumenge, a banda del rebut del rugbi Sant Cugat femení, el futbol sala Sant Cugat femení visitarà el Calques Santa Coloma a les 7 de la tarda, el Sant Cugat femení rebrà el Girona a les 4 de la tarda, mentre que el júnior femení jugarà contra el Sardinero a les 11 del matí, i a la mateixa hora el rugbi Sant Cugat masculí rebrà a la Guinardera l'Hernani.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest divendres. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. S'acaben els ruixats que ahir una altra vegada descarregaven amb ràbia en alguns indrets metropolitans. On més va ploure va ser en alguns municipis del Vallès Occidental i també del Maresme. Tota aquesta pluja marxa i en el seu lloc el que ens ha quedat és un ambient molt més fred. I de fet, a hores d'ara tenim moltes temperatures que, sobretot el Penedès i el Vallès, es mouen entre els 7 i els 10 graus. Per tant, si encara no heu sortit al carrer, a hores d'ara hem d'agafar una bona jaqueta per sortir a l'exterior. Després, la tarda acabarà sent agradable, de 19 a 22 graus. Per tant, el sol s'hi estarà prou bé. Un sol que serà ben present avui. 4 nuvolets prims i prou. També una miqueta de vent aquest matí cap al Baix Llobregat o al Penedès i al Garraf. I poca cosa més els propers dies. Per tant, cap de setmana llarg. No s'espera tampoc que hi plogui. Matins bastant frescos, sobretot el de demà, i tardes que ja s'aniran espavilant pel que fa a la temperatura. Més suau. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes socials, @CugatMedia. També estareu al cas de l'última hora a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Media.
0: I després de la publicitat del Faves Contades, anirem fins a la Floresta per conèixer la història de l'Helena Martínez Aguilar, que amb 85 anys acaba de publicar el seu primer llibre, El Casalot. Tot seguit, la directora del Teatre Auditori, Emma Vilarassau, de Sant Cugat, ens visitarà per parlar-nos dels pròxims espectacles que arriben a l'equipament i ens acomiadarem amb les recomanacions culturals per al cap de setmana. No us ho perdeu.
3: Faves Contades.
4: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones i les tenien pitjor.
5: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
6: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
7: Españoles. Franco ha muerto.
8: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Faves Comptades amb Alba Triador.

0: Avui al Faves Contades us proposem conèixer una dona que als 85 anys encara té la curiositat i les ganes d'aprendre intactes. És l'Helena Martínez Aguilar, veïna de La Floresta, que acaba de publicar El Casalot, la seva primera novel·la, després d'endinsar-se en el món de l'escriptura fa només 3 anys. Fa un parell de dies ens va obrir les portes de casa seva, La Floresta, per començar a conversar sobre el llibre, però també sobre la trajectòria vital. Aquest n'és el resultat. Helena, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé. I tu? També, suposo, no?
0: Som a casa teva, a La Floresta, un entorn privilegiat, però tu no vas néixer al barri.
1: No, vaig néixer a Barcelona. Passa que el meu pare ja, des de l'any 40, jo crec, o 40, abans del 40, perquè jo soc del 40, el 35 crec que va comprar aquest terreno. No sé si eren unes ofertes que donaven al carrer Pelayo, que donaven els paperets... Algú va passar perquè tinc una carpeta amb tot de tíquets, saps? De què cada mes anava pagant. I, bueno, primer volia comprar, quan jo ja vaig néixer, al cap de poc temps volia anar cap a la platja. Però jo em quedava fònica. I llavors el metge li va dir que jo a la platja no m'anava. I llavors aquí hi havia una caseta molt petita, allà baix de tot, i la va habilitar perquè també vaig tindre el sarrampió, me'l vaig vindre a curar aquí, i... Després ja va fer la caseta més gran, venia tota la família, això sí, tota la família de la meva mare venien els caps de setmana, i després ja va fer la caseta que la vam anar enxamplant a mesura que la vam necessitar. I quan em vaig casar, meu marit ja volia vindre a viure aquí, jo no, jo sóc molt de ciutat, però bueno, al final vaig tindre que fer el que volia, i ja quan els fills ja tenien el petit 7 anys, i ja ens van vindre aquí a viure ja definitiu.
0: Quins són els primers records que tens de La Floresta?
1: Bueno, per mi La Floresta era llibertat, perquè, clar, tancada en un pis, aquí era aquest terreny feia un desnivell, i jo, a mi no em deixaven sortir fora de casa, això era el temps aquell, els 40 i pico, no deixaven, bueno, els 40, ja els 50. I aleshores jo recordo que pujava a la punta del terreny i baixava caminant, corrents, a la meitat hi havia un arbre, un pi, i m'agafava amb ell. A vegades no l'encertava i sempre anava plena de blaus i de... No tirites, perquè tampoc no existien, però això sí, en seguida anava plena de coses. Però per mi era aquella llibertat dins de l'acotació de no poder sortir del terreny, perquè jo em parlava amb les amiguetes del carrer des de la barana, saps? I
0: sense poder sortir. Sí. I des d'aquests inicis, amb aquest terreny, amb aquestes casetes que van anar creixent fins ara, com ha canviat La Floresta?
1: A veure, molt, però és que la Floresta té una identitat especial. És molt tancada, fins i tot inclús jo crec que el veïnatge és tancat, perquè jo sí, l'únic que conec, bueno, que parlo, és la meva veïna de la dreta, la meva veïna de l'esquerra no, perquè ha variat, era una noia, després ara està la seva filla, jove, limitada. Jo tinc el meu fill que viu al pis de sota, però ja potser també nosaltres, de família, som... molt, molt tranquils. Vull dir, jo et pot dir que jo a casa del meu fill baixo molt poques vegades. Millor no molestar, saps? Sempre penso que... I crec que la Floresta crec que és així. Sé que hi ha una entitat, una associació, però sempre ha sigut de problemes. Les associacions, ho recordo pel meu pare, que quan venia de les reunions venia fins a dalt de tot, deia que era impossible.
0: Ens has explicat que tu vas néixer a Barcelona, sí. Però que amb 16 anys el teu pare va morir, m'explicaves quan preparàvem aquesta entrevista, i això va suposar un impacte, evidentment un impacte emocional per la mort d'un pare. Tu eres filla única, però a més això va significar que tu vas haver de començar a treballar amb 17 anys.
1: Això.
0: Com impacta això en la història d'una vida vist des de la perspectiva?
1: Home, és que impacta, és que és un canvi tan fort. Però, bueno, vaig a dir una cosa molt forta. El dia que va morir el meu pare era el dia de Rams, el diumenge de Rams. Vam acabar de dinar, ell havia vingut a La Floresta perquè sempre venia a fer cosetes al matí, que era festa, i a la tarda se'm va anar a dormir després de dinar. I jo em vaig posar, bueno, fregava els plats, en aquell temps ja m'ensenyaven a que la dona tal, posava els plats, i em vaig assentar en un despatx que teníem, i em vaig quedar allà quieta. No sé, era... Algú em passava. I amb aquesta em va passar com una pel·lícula que em va dir què faries si el teu pare es morís, t'ho juro. D'això ho explico perquè per mi és natural, però sabent que molta gent no ho entén. Pues aquesta frase, que no sé si va ser, no va ser escrita, però la vaig intuir, què faries si el teu pare es morís? I va, es va desenvolupar tot, doncs, de dir, deixar o acabar d'estudiar. Jo estudiava piano, estudiar el piano, anar a les classes de l'acadèmia, posar-me a treballar, cuidar de la meva mare, perquè la meva mare no treballava. Un cop passat aquesta pel·lícula, que jo li dic pel·lícula perquè no sé com va ser, vaig quedar-me, vaig aixecar, vaig anar a la meva mare a dir-li que no sortim, que sempre sortíem els dies de festa, anàvem a casa de família. I diu, mira, el teu pare t'està dormint. Diu, en tot cas, diu, toca el piano, que saps que amb ell li agrada, es despertarà i facilitarà que puguem sortir. Bé, vaig anar al piano, el vaig aixecar i el vaig baixar. No el vaig poder tocar. Això ho vaig fer 3 cops. És que ho tinc gravadíssim, eh? Vaig fer-ho 3 cops. Jo no podia tocar el piano. Saps? Vaig anar al menjador, davant de la porta. Jo sentia el ronc de dormit, però jo la veu no em sortia. Al final, la meva mare diu, però què fas? Crida'l. Vaig anar, el vaig cridar, però tampoc. Papi, li deia papi. Ell estava dormint, amb la mà així, aquí a l'esquena. I al cap d'un moment, la meva mare, veient que no hi anava, i bueno, aquí vaig anar amb ell, vaig dir que no em contesta. Diu, sempre esteu jugant, perquè va ser un temps que aquells 2 anys últims sí, jugàvem. Mm-hmm. Llavors s'hi va acostar i ja la vaig sentir cridar, que el cridava i ell estava mort.
0: Tu expliques que fins als que vas tenir 40 anys va ser una mica el que s'esperava de tu, no? Sobretot en una època on les expectatives del que havia de fer una dona estaven molt marcades i eren molt, molt limitades. Però a partir dels 40 la cosa canvia. Sí. Recordes què va ser que et va fer aquest clic de dir, ostres, jo he treballat, m'he casat, he tingut els meus fills, però a partir d'ara vull fer el que a mi em doni la gana?
1: Bueno, aquest clic no, al meu cap no el va fer. Va ser, també vaig tindre una troballa i amb una persona que em va explicar que feia astrologia i em vaig iniciar amb l'astrologia. I aquest va ser el barrim-barrum de la meva vida. Em va donar una concepció de la vida molt diferent i a partir d'aleshores va començar una inquietud per tot. I tinc inquietud per... Ara inclús m'apuntaria, passa que ara, per exemple, m'agradaria molt cantar, però no tinc veu. M'agradaria fer teatre, però ja no em sento capaç de seguir un rol, no? Vull dir que encara ara tinc ganes d'aprendre coses. I, bueno, i després d'això doncs, a tot m'apuntava. Bueno, clar, no tot alhora, però primer feia una cosa, després una altra, vaig fer country, vaig fer restauració de mobles, bueno, i després vaig anar també a lectura, diguéssim, de llibre, també, grup de lectura, fins que al final va arribar l'escriptura.
0: Creus que hi ha una Elena abans dels 40 i una Elena després?
1: Sí, però per mi el pensament que tenia, perquè jo ja el tenia, que la meva vida venia a acabar algo, que 40 anys pertanyien a un temps i que els altres 40 són d'un altre. És com si jo fos 2 personalitats que una ha acabat una part i l'altra ha començat una altra. Passa que crec, no sé qui ha començat, perquè ara aquestes alçades ja, però bueno, sempre es tenen sorpreses.
0: Molta gent es pensa que amb 85 anys està tot escrit, però tu, en canvi, acabes d'escriure el teu primer llibre, El Casalot. Com arriba l'escriptura a la teva vida?
1: Bueno, va arribar perquè vaig fer una trucada, em vaig interessar després de la lectura, vaig fer una trucada i el que va resultar que després seria el meu profe, és el que em va contestar, em va adreçar a la Casa de Cultura de Sant Cugat i després ja, bueno, això va ser el 23, vull dir que és recent, fa 3 anys, i amb les classes amb ell, doncs, ell m'ha animat, perquè el tema del Casalot és un tema que també ha sortit de cop i volta a la meva vida. És que a la meva vida es presenten les coses de cop. Què dius? I com ha vingut això? I així va ser.
0: Què hi has trobat en l'escriptura que no havies trobat en altres inquietuds que has tingut? Perquè ens parlaves de l'astrologia, ens parlaves del country, restauració de mobles, sí, el piano, no? De petita. Què t'ha donat l'escriptura? Que potser les altres coses no t'havien donat, o potser sí?
1: A veure, l'escriptura em surt i em descobreixo a mi, eh? Em descobreixo a mi. Jo ara llegint El Casalot, quan l'he tingut editat, pues, m'he descobert d'una manera diferent. Quedo sorpresa. No et puc dir que... per dir, oi, que bé. No ho sé. O sigui, a mi em cal que llegeixin El Casalot persones que no em coneguin, perquè, clar, fins ara li he donat a la meva cosina, a la meva veïna, a la meva... tots són la meva filla, plorant, oi, mama, vale. Però això no em val. Necessito que ho llegeixin gent que no siguin propera i que em puguin dir, pues, mira, trobo que el que sigui. No ho sé, estic oberta al que sigui.
0: Tu dius que rellegint el llibre,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Has descobert una Elena que t'ha sorprès.
1: Sí.
0: Per què?
1: Això ho he escrit jo. Em quedo sorpresa. Em quedo sorpresa. Ja em passava amb els escrits de vegades d'anar a les classes. A vegades he escrit... Perquè jo escric molt de sentiments. Jo... La part emocional es veu que en mi està molt forta. I està molt engabiada pel temps passat, vull dir, la meva educació no va ser amb la part emocional, vull dir, al contrari, era vetada, no? Uh-huh. I aleshores, pues, està dins, està sentida, i ara està sortint, sí, sí, sí.
0: Mai això... és tard.
1: Perdó?
0: Mai és tard.
1: Ah, no, hombre, i tant. Fins que arribi, fins que pugui tindre sortida, i si no, ja continuarem amb una altra vida, no?
0: La novel·la neix a partir d'una casa d'Astúries i barreja la ficció amb vivències, no?
1: Sí.
0: Què hi trobarà l'actor al Casalot? Deies, tinc ganes que llegeixi gent que no em conegui. Com els expliques el llibre?
1: Bueno, és una mica sorprenent. Espero, perquè va ser sorprenent. Va ser trobar, bueno, em van facilitar una persona de la meva família, bueno, la companya del meu avi, que no era la dona, va vindre, imagina't, això ja eren els 40... Després de morir el meu pare. Va vindre amb una carpeta i ens va dir a la meva mare i a mi, aquests papers els heu d'arreglar. Es van quedar allà arxivats. I després de mort la meva mare, jo els vaig obrir i resulta que era una herència. A veure, no es veia com herència, sinó que eren tot un paperam de cartes, també que el meu avi era militar i va sortir, pues, la seva fulla de serveis, van sortir també, pues, testaments molt antics. Una cosa, era molt llaminer de mirar, però clar, tu mires així una mica al principi, m'ho mirava així, i llavors va resultar que al final era jo l'hereva d'allò. I vaig agafar, bueno, ja ho explico allà, agafo els papers i me'n vaig anar cap allà. I... va ser també, és que em passen coses així, després d'ensenyar-me els terrenys que hi havia, terrenys que són petits i tal, vam arribar a un lloc on estaven tres o quatre cases fent com una mena de placeta. És una aldea, és una aldea, vull dir que és una Astúries purament rústica. I estava allà i em vaig girar i el sol em va donar per damunt d'una casa. I al donar-me el sol em vaig mirar la casa, que estava feta a pols, però vaig dir, ai, quina casa més maca. I el senyor que m'acompanyava em diu... és la seva. I què em diu? I, bueno, això és la història. I movent aquests papers, arreglant-ho, fent-la, té alguna cosa. Aquella casa té alguna cosa. Mm-hmm.
0: Com ha sigut el procés d'escriptura?
1: Bueno, el procés a mi em costa molt estudiar. He sigut molt mal estudiant. Vull dir, capto molt les coses. Vull dir, el que és els números em van molt, però... saps, explicant trossar la pissarra ja en tenia prou. I em passa que, clar, seguir les classes em costa amullar-me a les explicacions que em donen a fer les meves. I llavors sempre me'n surto. Però potser per això per mi té la gràcia de que me'n puc en sortir. El meu profe, el Josep, em permet aquestes fugides i, clar, això també m'ajuda.
0: Publiques el llibre amb un pseudònim, amb el pseudònim d'Emma Aguilar.
1: Bueno, no és pseudònim.
0: És perquè, una construcció, oi?
1: Clar, jo em dic Elena Martínez Aguilar. Vaig agafar Emma Aguilar i vaig fer Emma Aguilar. O sigui, és pseudònim, però una miqueta fabricat així, no? És natural, no hi ha afegit ni tret res.
0: I com és que vas decidir posar-ho amb aquest nom i no amb el nom complet?
1: Home, és que, mira, el Martínez pesa. El Martínez em pesa, tot que no el trec pas de mi, sí, perquè forma part de mi, precisament això del Casalot, és de la rama dels Martínez. Però és un cognom que saps? L'Helena és molt lliure de si, i aleshores necessita estar lliure. I el Martínez em pesa.
0: I així vas prendre aquesta...
1: No sé si està ben fet, mal fet, si s'entendrà o no s'entendrà, però jo ho he fet així.
0: Publicar un llibre als 85 anys, Elena, trenca molts tòpics sobre l'edat en un moment en què es parla molt de l'edatisme. Què t'agradaria que les persones que pensen que ja és massa tard, no? A vegades sentim gent que té 80, fins i tot 70 i escaig d'anys, i que ja és tard per començar alguna cosa... Tu demostres que no, que mai és tard. Què els hi diries?
1: Bueno, des de luego, el que s'ha de fer és escoltar-se un mateix. I si un té ganes de fer el que sigui, precisament a la nostra edat és quan et pots permetre el luxe d'equivocar-te. que això per mi és el principal. Et pots permetre el luxe de dir coses que potser els altres no entenen. Et pots permetre el luxe de jo què sé, de córrer i caure. Tot ho pots fer. Vull dir, quan em dius, com vas a fer això, mama? Per exemple, els fills, com vas? Mira, jo ho necessito fer, i ho faig, que si ho faig malament o em caic o d'això, doncs, bueno, però és la meva decisió. Vull dir, per mi, doncs, animaria a tothom a que faci el que cregui que té que fer. I a qui no tingui res, que busqui, que llegeixi, perquè sempre trobarà algú que a vegades dius, ai, això no. Mira, la pintura, jo sóc una negada, de petita era negada a la pintura, i també em vaig apuntar a pintura. I escolta, doncs ho feia bastant bé. No era, per dir, no inventava coses, però per copiar em quedava bé i vaig dir, carai, veus tota la vida arrossegant de que era negada de la pintura i resulta que puc pintar. Doncs això passa amb tot, amb tot.
0: T'emprenya que la gent, sobretot la gent gran, li diguin que no pot fer algunes coses?
1: A veure, bueno, no m'hi trobo. Jo contesto. Jo sóc contestona. Ara, abans no, perquè em van educar per no contestar. Però m'he reeducat. Diuen que mitja vida te la passes educant-te i l'altra mitja deseducant-te. I penso que és veritat. Penso que és veritat.
0: I ara, amb la perspectiva que dona l'edat, què li diries a aquella Helena de 17 anys?
1: Home, la veritat, jo si ho tornés enrere voldria canviar moltes coses. Sí, això està segur. Però, a veure, penso que vaig fer el que... Es va anar trobant, va fer el que es va trobar, i també hi havia algú que l'empenyia, També li van facilitar les coses. Inclús ara a mi em passa que se'm posen les coses molt negres. A l'últim moment sempre em salva alguna cosa. Saps quan dius, aquí no en surto, aquí no en surto, aquí no en surto, i a l'últim moment no em salven del tot, però em ve una algo que m'ho arregla. Per tant, és allò que me'n vaig a dormir, a vegades amb moltes perspectives de fer coses, però sé que l'endemà, quan m'aixequi, em vindrà la que serà. Saps? Aquella faré.
0: Ets optimista?
1: Crec que sí. Crec que sí.
0: És la millor manera d'afrontar la vida, et sembla?
1: És la meva. Jo no obligo els altres que siguin. I a més, escolta, tinc una família, diguéssim, darrere, i, escolta, amb perspectives de maneres de ser tan variables que dius, bueno, molts penso, mare meva, com tiraran a la vida, però saps què? És el que es trobaran, aniran fent. És que la vida és això. Aprendre i aprens a base dels exemples, molt. Més que de l'ensenyança, aprens dels exemples. Jo miro molt ara els exemples dels meus que anaven davant, no? Clar, critico la forma que em van criar a mi, però era la pròpia, era la pròpia. I a vegades pues, dic, bueno, els entenc, no els hi queda altra. I jo era el rebel dins de les meves petites coses, no era una rebeldia com les que ara retraten, no? Jo no deia, no, això no. Però interiorment era rebel, doncs si interiorment ho era, ja era prou, saps? No era capaç de fer cap cosa extraordinària, però dins meu sí, doncs ja està.
0: I després del Casalot, tens ganes d'escriure un altre llibre? O amb una dona tan inquieta que ha fet no, tantes tauletes de diferents disciplines, tens altres projectes al cap?
1: No. A veure, passa que amb el Casalot me l'ha fet escriure el meu profe. No he sigut jo. Va ser, bueno, dic el meu profe, ja sabeu qui és, no sé si me'l puc nomenar, el Josep Amorós, que estic molt contenta, ja que el puc anomenar, doncs, aquesta m'emociona i tot. M'emociono molt fàcilment, també. I ell va ser el que va llegir un escrit que vaig fer, el primer, del Casalot, i em va dir, Helena, això és per una novel·la. I jo dic, què dius? I després vaig anar fent pues, trossets amb les escritures pues, de coses del Casalot, però bueno, o una troballa amb un veí, o una cosa d'un dia que vaig anar per un penya-segat, i tot ho he anat posant a Casalot. Vull dir, no és una novel·la començada i escrita fins al final allò seguint-la, no. Per això dic que és més difícil a mi fer novel·la. No sé si l'arribaré a fer. Si no és que tingui alguna cosa que ho pugui anar incorporant i llavors em dona un altre al·licient per continuar una miqueta més. No sé el que faré. Potser em veig més amb coses breus, de narracions petites, potser sí o potser no. Ho deixo el dia a dia.
0: Doncs de moment el Casalot és la teva obra que podem llegir. Un plaer compartir aquesta estona aquí a la Floresta, Helena.
1: Pues moltes gràcies per la vostra visita i bueno, mira, has conegut una miqueta de mi.
0: Eh? Moltes gràcies.
1: Vale, a tu.
2: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: El Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat ha engegat la temporada 26-27 amb una programació que combina teatre, música, dansa, òpera, circ i propostes familiars. Una oferta que vol arribar a públics diversos, amb grans noms de l'escena catalana i també espectacles de formats molt diferents. Ara que la temporada ja està en marxa, volem fer balanç d'aquestes primeres setmanes i repassar les propostes que arribaran pròximament a Sant Cugat. En parlem amb la directora de l'equipament, Maria Ferriol. Molt bon dia, ben tornada.
1: Hola, bon dia.
0: Una programació, ara ho dèiem, que ja va arrencar a mitjans de setembre. Estem allò a la tercera setmana i mitja, em sembla, que per ser més o menys exactes. Ha passat poc, però no sé quina valoració, quines sensacions teniu ja d'aquest inici de tardor gairebé del Teatre Auditori.
1: Hola, bon dia, una altra vegada. Bé, les sensacions són molt bones. De moment estem... A veure, les sensacions són bones i després la taquilla també. És a dir, les sensacions van
0: acompanyades.
1: Han d'anar molt lligades amb la taquilla, no? Perquè pots tenir molt bones sensacions de que anirà bé, però després necessitem veure que la taquilla va funcionant i que les propostes van agradant. És a dir, que la pregunta de si estem contents i de si tenim bones sensacions, et diré que sí. I sobretot moltes ganes, perquè venen coses boniques que ens sembla que poden agradar de molt i amb moltes ganes de fer-les i de veure el públic content.
0: Mm-hmm. Quins criteris teniu a l'hora de preparar una programació, no? una temporada? Perquè, si m'ho expliquem, la programació del Teatre Auditori és molt diversa. Parlem de teatre, però parlem de dansa, parlem de concerts, parlem de circ i parlem també d'espectacles adreçats a una varietat de públic molt àmplia, no? Que a vegades no trobem en altres tipus d'equipament. Evidentment, el Teatre Auditori és un equipament públic i això es té en compte. Però suposo que hi ha una altra part de la balança. Tu em deies, tenim molt bones sensacions, però aquestes sensacions van acompanyades per una resposta, que és la taquilla, no? Quan vosaltres us poseu a... Que no sé amb quanta antelació, a més es programa una programació, sí, d'aquestes característiques, amb un equipament que no para gairebé cap dia de la setmana, què teniu en compte? Què hi ha sobre la taula?
1: A veure, us teníem en compte moltes coses, però per ser una mica més concrets, a la pregunta de quan programem, solem programar pràcticament any vista. És a dir, nosaltres ara ja tenim tancada, evidentment, tota la programació de la segona part del 2027 i ja estem tancant 2028. O sigui, el programador a les reunions ja ens presenta coses de 2028. I, per tant, anem amb molt temps. Això és una cosa. Què tenim en compte? Mira, d'entrada, diguéssim que si t'ho hagués de resumir amb una sola resposta, és que tot el públic, és a dir, que tot el públic divers hi trobi alguna cosa que li pugui agradar. És a dir, diferent tipus de públic i, sobretot, diferents edats, no? Uh-huh. Per tant, que el públic familiar s'hi pugui trobar alguna cosa que li pugui agradar i que el públic adult... També, com ho fem, entre altres coses, amb propostes que passin per la música, ja sigui música clàssica, ja sigui òpera, ja sigui música amplificada, ja sigui grups actuals, amb el teatre tres quartes parts del mateix, és a dir, un teatre que pugui ser més clàssic o d'autors més clàssics, amb propostes que solem veure a sales més alternatives o sales que aposten més per aquesta proposta més contemporània.
0: I més petites, també.
1: Sí, i també i sales petites com pot ser una sala Flyhard o com pot ser sales més alternatives de Barcelona, o utilitzem també gires dels equipaments nacionals com el Teatre Nacional. Per tant, dins de cada, diguéssim, especialitat, no? Des de cada disciplina, que pugui veure un ventall de, des d'una cosa més clàssica, que potser o més que ho puguem agafar d'un Teatre Nacional de Catalunya, a una cosa més contemporània o més transgressora, o més que pugui arribar a un públic, ja no et dic jove, perquè d'adult també, sinó un públic que li vingui de gust arriscar més amb un tipus de teatre. Per tant, al final, l'objectiu és arribar a tot tipus de públic i de diferents edats. I, per tant, és una programació que difícilment hi haurà alguna cosa t'encaixarà segur.
0: Uh-huh. Llavors, per la seva diversitat i pluralitat.
1: I llavors, com que cada temporada, cada mitja temporada, perquè diguéssim que una temporada sencera aniria, imagina't, de setembre a juny, però des de setembre a juny tenim dues mitges temporades, no? Doncs si a cada temporada hi ha aproximadament entre 35 i 38 espectacles, difícilment hi haurà algun que no t'agradi, no?
0: Per tant, tindràs l'oportunitat, com a mínim, d'anar dos cops al Teatre Auditori.
1: Exacte. Això explicat així com molt ràpid, no? Llavors, el programador, el nostre Andreu Gomila, ja potser t'afinaria més, no? O, per exemple, quan parlem de públics, que això ja és un altre tema, anem a buscar sempre aquell públic que no tenim i ho intentem fer a través de la programació. Però, d'alguna manera, es tracta de que un teatre com Sant Cugat, que, a més, és públic, que, a més, hem de poder donar l'oportunitat de que qualsevol persona trobi alguna cosa que li agradi i que, a més, pugui venir i s'ho pugui pagar. Vindria a ser una mica aquesta idea, com ha explicat així fàcil.
0: Clar, i el repte dels preus també, perquè la cultura ha de ser accessible, a més en un equipament públic, i hi ha el repte de la taquilla també, Maria, perquè tu ara m'explicaves, no? Hi ha propostes que són més arriscades, que passen per sales més petites i més alternatives, has parlat de la Flyhard i a la Texas, ha començat amb Parmagel, per exemple, no? Que ha estat a la Texas a Barcelona. Sí. Clar, suposo que també és un repte portar aquest tipus d'espectacle, que omplen sales que tenen un aforament molt petit, però és que el Teatre Auditori té un aforament de 900 i pico 920. Butaques. 920 butaques.
1: Però aquí tenim trucos, Alba. Tenim Clar. Trucos. És a dir, un truquito per la taquilla. Què ens passa? Que tenim obres que sabem que agradarà a un públic més minoritari, pels motius que sigui, i que, per tant, no tindrem la gran taquilla que volem. Bueno, intentem programar, a l'hora de programar, amb altres obres que compensin aquesta taquilla, amb altres obres que sabem que agradaran a un públic molt més majoritari i, per tant, la taquilla l'anem compensant així. Intentem buscar l'equilibri entre coses que sabem ja d'entrada que no ompliran del tot, però, en canvi, ho compensem amb altres coses que sabem que ompliran segur i que, per tant, deixa'm dir que tindran un segell una mica més comercial, però que també s'ha de fer. I el tema de la taquilla... Ah, i hem de a les sales petites. Aquí també tenim un mini-truco. Tenim una sala molt gran, de 920 localitats, amb un escenari també enorme, de 475 metres quadrats, que és un disbarat. Què ens passa? Que quan agafem alguna proposta de la sala Flyhard o de sales més petitonetes, el que fem és intentem tancar l'amfiteatre. És a dir, posar com una cortina o simplement, depèn, perquè si la projecció és des de dalt no podem posar cortina, però és igual, el cas és de no posar les localitats a la venda de l'amfiteatre i fer que aquell espectacle sigui només platea. Per tant, passem de 920 espectadors a 560. I aquí mantenim una mica aquest ambient aire d'espectacle una mica més petit, que va ser el cas de Parmagel. Llavors vam omplir tota la platea, però li vam donar aquest aire una mica més recollit amb una obra que requeria de no un teatre amb 920
0: una localitats. Una intimitat, no? En el cas dels monòlegs, que també n'han passat ja més d'una.
1: Llavors utilitzem una mica, tant per la taquilla com per l'espai, utilitzem una mica. I hem arribat a fer coses, si han sigut molt petites o espectacles més familiars o per nadons, que els fem a dalt de l'escenari. I llavors a dalt de l'escenari ens hi poden cabre gairebé 250 persones. Vull dir que
0: no és poca cosa.
1: Que no és poca cosa. Llavors, si tu fas un infantil per nadons, per exemple, llavors el que fas és, dius, bueno, doncs faig 4 o 5 funcions, o 2 o 3, seguides, diferents sessions, amb públic a l'escenari. Si tu multipliques 250 de públic per 4 o 5 sessions, doncs d'alguna manera
0: ja tens
1: una mica a nivell de públic el que tu volies. A nivell econòmic ja seria una altra cosa.
0: Equilibris.
1: És equilibris, és que al final...
0: Aquest equilibrisme, perquè tot funcioni bé i fer aquest servei públic.
1: Exacte, és que hi hagi aquest equilibri, penso.
0: El lema d'aquesta temporada, la vau presentar a principis de juny, és ara i aquí. Quan un tria un lema, al final és una declaració d'intencions, no?
1: Sí.
0: Què voleu dir amb ara i aquí?
1: Home, jo penso que en un moment on tot és internet, intel·ligència artificial, cinema... És a dir, que tot ho pots veure quan tu vulguis, no? Que està superbé, Vull dir que no ho critico ni molt menys, no? Però que, mira, jo a la sèrie del migdia, saps què? En lloc de mirar-me l'ara, me la miraré... Llavors, és molt interessant i penso que és molt engrescador i que és atractiu reivindicar l'ara i aquí. Cada vegada que tu vas al teatre i vas a veure una obra, estàs en aquell moment veient allò, i allò que està passant en aquell moment i en aquell teatre, no tornarà a passar mai més. No tornarà a passar mai més. El com es viurà aquella obra de teatre, el com la viuràs tu, el com estaran els actors, l'ambient, tot només es viurà en aquell moment.
0: I llavors, el directe, que és
1: el únic. El directe i el moment. I llavors allò, tu no pots dir... Bueno, però saps què? Com que ara no em va bé, m'ho miraré la nit. No, és que ho has de veure allà. Llavors, reivindicar aquest moment de l'ara i l'aquí ens semblava molt interessant, perquè el teatre és meravellós i llavors res l'ha de substituir. Està molt bé que puguem veure les coses a la carta, no? Quan a nosaltres ens vagi bé. Però també és meravellós poder viure aquest ara i aquí, deixar-ho tot, deixar totes les preocupacions que tenim, apagar els mòbils...
0: El maleït mòbil, el rellotge intel·ligent,
1: exacte,
0: tot.
1: I disfrutar d'aquell moment i gaudir d'aquell moment d'ara i aquí i amb aquella cosa que veuràs que no es tornarà a repetir, perquè la Maria Permagel, la Maria Alonso, quan... La Maria Rodríguez sí. Soto, quan va fer aquell Permagel, ens va sortir, ens va dir, mai m'havia sortit un Permagel com el que m'ha sortit. Per tant, aquell Permagel va ser únic.
0: És una experiència única.
1: Clar, no? Llavors, al final, cada obra... que és un lema que, tal com tenim el món avui dia, doncs penso que és fantàstic reivindicar-lo.
0: Ara ho dèiem, presentàveu la programació al juny, tu ens deies entre 35 i 38 espectacles, aquestes són 37.
1: Sí.
0: No sé si estaràs d'acord, jo crec que sí, però enguany heu fet una aposta per una presència destacada de veus femenines a sobre l'escenari. Hem vist la Maria Rodríguez Soto Permagel, la programació té noms com Emma Vilarsau, que porta al teatre, la Carmen Conell, la Mireia Miscla, la Natàlia Huart, Helena Gadel, la Mireia Xalai, me'n deixo moltíssimes. Per què, no?
1: Home, per mil raons.
0: No acabaríem aquí.
1: Perquè tenim unes professionals i unes artistes meravelloses, perquè hem de tenir en compte les dones igual que tenim en compte els homes, ni més ni menys, i perquè és fantàstic, no?, poder gaudir d'artistes dones amb aquesta potència i amb aquesta força, i perquè tenim un programador, que abans també el teníem, però que tenim actualment un cap de programació que també és molt sensible a programar i a tenir en compte espectacles on hi surtin les dones, no? Jo penso que no cal allargar-nos més amb això. Tenim artistes, dones meravelloses, anem a buscar-les. Que en tenim d'homes, també, perfecte, meravellós, però home, anem a ensenyar aquestes dones fantàstiques que tenim, no?,
0: de fet,
1: a dalt de l'escenari.
0: Afortunadament, en el món del teatre i de les arts escèniques ja s'està fent un canvi, no? Tenim tantes actrius que han reivindicat que les dones han sigut papers secundaris i les dones grans no han aparegut
1: sobretot
0: mai.
1: Sobretot això, sí.
0: I ara per ara ja tenim dones grans que són protagonistes de les seves històries com ho són de la vida, i això ho hem de poder veure també sobre l'escenari.
1: Home, et dic una cosa, Alba. Jo, el 17 i 18 tenim un retrat de Dorian Gray, que tenim un Àngels Guinyalons, que és, de veritat, és espectacular. És que fa un paper, l'Àngels Guinyalons, ara mateix no sé quants anys té, però jove no és,
0: no,
1: en aquests
0: tota
1: moments. Jove no és, fa un paper, de debò, amb una cantant, movent-se, es canvia una jaqueta o es canvia una peça, només una peça, i automàticament veus un altre personatge perquè fa l'entonació, fa els moviments, fa la interpretació d'un altre personatge només canviant-se una jaqueta. Hòstia, és una... Perdó, però és que és una meravella, i és una dona, i a més...
0: 62 anys.
1: Doncs imagina't, i té 62 anys, llavors, home, això...
0: I per molts anys la puguem veure sobre els escenaris, si ella ho vol.
1: Jo penso que és un valor, que no t'estic dient que no valgui la pena, evidentment, els valors de nanos joves que comencen, però... Una dona que porta una trajectòria professional d'aquesta manera i que amb 62 anys és capaç de defensar aquest paper, home, l'hem de posar dalt de l'escenari, però a més amb tot el convenciment del món.
0: Parlaves del nou programador, a l'Andreu Gomila, han tingut molts anys al Gerald Fanon. No sé si ja podem veure una mica la seva petjada o ens haurem d'esperar una mica més endavant, perquè no fa tant que el tenim al Teatre Auditori.
1: De fet, la seva petjada la veurem quan presentem a principis de desembre, t'estic avançant,
0: Vinga. La
1: nova programació. Llavors, amb la nova programació ja de 2027, que ens va de gener a maig, aquí ja tenim la petjada del nostre nou programador. De fet, es va fer un traspàs molt bo entre un i l'altre. Mm-hmm. És a dir, van estar xerrant, van estar intercanviant opinions, es coneixien, no personalment, però es coneixien un de l'altre, del sector, i perquè tots dos estan molt en el mateix sector, i va ser un traspàs, diguéssim, molt plàcid i molt agradable. I, per tant, entre ells dos hi ha hagut una connexió fantàstica. Però, clar, com que nosaltres anem a any vista pràcticament per programar, tota aquesta programació encara és del Gerald. Alguna cosa em sembla que va acabar de tancar una mica l'Andreu, però diguéssim que no s'havia de rebut si no li donés tot el protagonisme en el Gerald en aquesta.
0: Jo no vull preguntar que em destaquis espectacles concrets, perquè és com dir-li a una mare que triï quin és el seu fill preferit, no? I en tenim, n'hem tingut 37, ja n'hem fet uns quants, però mira, sí que et preguntaria, més enllà d'aquests noms, que les entrades, per dir d'alguna manera, gairebé es venen soles entre els abonats, i que si no t'espaviles t'has quedat sense butaca, però moltes vegades sí que teniu altres espectacles que potser no són tan comercials, i no ho dic en cap sentit pejoratiu, sinó no tan coneguts, que ens poden sorprendre i que a vegades potser no tenim en compte. No sé si hi ha alguna cosa que tu diries, ostres, penseu en això, ens has dit el de l'Àngels Gunyalons, no? El retrat de Dorian Gray.
1: El retrat de Dorian Gray és el primer que us heu d'apuntar a la llista per anar-hi. A més, el fem 2 dies. I la veritat és que estem fent un bon ritme d'entrades venudes, però no us ho perdeu. Perquè
0: hi ha algun forat.
1: Sí, hi ha forats, i penso que una mica pel que dèiem de la interpretació de l'Àngels, i perquè és una... Mira, justament ahir vam fer el Parlem de, de Dorian Gray, del retrat de Dorian Gray, i ho vam fer amb el Marc Rosic. I és meravellós, és a dir, la dramatúrgia que han posat a dalt de l'escenari a partir del llibre amb el Marc Rosic és fantàstica, de veritat, s'entén. Ho dic perquè a vegades penses, ostres, no m'he llegit el llibre, ho entendré... S'entén, és original, és superagradable en el sentit de que surts del teatre bé, la interpretació és meravellosa, la música és fantàstica. Llavors, aquesta jo la recomano moltíssim, de que correu a que no us quedeu sense. Alguna altra coseta... A veure, alguna altra coseta. Dansa. Acostumem a fer coses de dansa molt boniquetes i tenim un públic, molt boniques i molt potents, tenim un públic molt fidel amb dansa. Llavors, mireu-vos una miqueta. Dansa tenim la companyia Nacho Duato. La companyia Nacho Duato és un regal, és un regal. Cada vegada que el tenim aquí és un regal, ens venen de Madrid. És una companyia que no és fàcil de portar, no tenen forats.
0: No hi ha massa oportunitats.
1: No hi ha massa oportunitats. Llavors, home, la companyia Nacho Duato... És interessant, i quan programem coses amb la factoria de dansa de la FAC, ho fem amb Terrassa, també són coses molt, molt, molt potents que val molt la pena. I una altra cosa que sí que et dic és que també, ja sé que costa, però també és agradable i val molt la pena el veure el circ. El circ el anem programant, tot i que és veritat que costa tenir un públic molt, molt gran amb circ, però és una aposta, també.
0: Potser és que encara l'associem a la carpa,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, l'associem una mica a la carpa, i es fan coses amb circ molt interessants, molt interessants, molt contemporànies, però s'utilitza també molta música, molt directa. Hi ha peces molt boniques de circ, i, a més, el circ tens l'avantatge de que no té edat. És a dir...
0: A veure, 100%.
1: Hi pots anar amb un nano de 6 anyets i amb algú es quedarà. No? O hi pots anar amb una persona més gran i entendrà que aquell circ també té una dramatúrgia darrere i que, per tant, també té sentit aquell espectacle. Llavors, jo també us diria que us atreviu una mica amb el circ i a dir, vinga, va, doncs anem tota la família, o anem tota una colla d'amics, o anem... Ja sé que no és una cosa molt habitual, però anem-hi, perquè es fan coses de circ molt interessants. I el que deies tu, intentem no associar-lo amb el típic circ de tota la vida, diguéssim. El que
0: ha evolucionat molt, no?
1: Ha evolucionat molt. Hi ha hagut moltes ajudes, també, des de la Generalitat. Hi ha hagut moltes ajudes perquè realment les companyies de circ puguin fer feines interessants. I llavors jo li donaria una mica l'oportunitat al circ.
0: Hi ha alguna cosa, Maria, algun projecte o novetat que estigueu treballant i que ens puguis avançar per acabar?
1: Home, us puc avançar una cosa que no és gaire secret, que és el retrat de Dorian Gray. El retrat de Dorian Gray... The Book of Mormon, perdona.
0: Aviam-lo.
1: Perdona.
0: Ens hem quedat amb l'Àngels Gunyalons.
1: Sí, és que m'he quedat amb l'Àngels Gunyalons. Perquè encara ho tinc sovint i ahir vaig fer el Parlem, estic una mica com donant-li voltes a James Levis, i bueno, estic una mica així. No. El musical de Book of Mormon. No és un abans, perquè el dia 6 d'octubre vam treure les entrades a la venda. Però fixeu-vos que vam treure les entrades a la venda el dia 6, i avui que és 8, Alba?
0: Sí, 9.
1: Nou, doncs en 3 dies portem 1.300 entrades venudes. No està malament, no està malament. És un musical...
0: Quantes sessions fareu?
1: Farem 6 dies, i per tant, ara no sé si hi ha algun dia que repetim sessió, però
0: mirem
1: és una setmana.
0: A la web del Teatre Auditori,
1: sí,
0: està tot clar.
1: És una setmana, no són 14 sessions com vam fer amb el Mamma Mia, en fem menys perquè és un musical potser no tan...
0: tan conegut, no?
1: I llavors, però nosaltres vam veure que la gent jove, sobretot, se n'anava a Madrid a veure'l. Mm-hmm. I vam dir,
0: s'ha convertit en la capital dels musicals,
1: sí,
0: oi? Perquè sembla que Barcelona
1: molt.
0: No acaba de...
1: I ens en vam anar a Madrid, perquè vam dir, bueno, què passa amb The Book of Mormon, no? I ens en vam anar a Madrid i diferents persones, i és un musical molt potent, i molt per gent molt jove, i molt interessant. Llavors, bueno, jo penso que val la pena, perquè de moment es fa només a Sant Cugat, no es fa a Barcelona.
0: Tenim exclusivitat.
1: Tenim l'exclusivitat.
0: És que teatres com el Teatre Auditori tampoc n'hi ha tants.
1: Jo penso que val la pena que us atreviu a veure una cosa tan divertida i que és tan... Bueno, té aquest punt transgressor, però divertit i tan diferent dels musicals. És un musical una mica diferent de la resta. Jo també us el recomano i han sortit les entrades a la venda. És un bon regal per Nadal.
0: Mira.
1: Què regalo? Vinga, va, dues entrades pel musical de Book of Mormon.
0: I feina feta, et diré.
1: Home.
0: Que després ens enganxa.
1: Què et sembla? Home, regalar cultura per Nadal, regalar un ara i aquí.
0: I tant.
1: És regalar un
0: abonament,
1: una
0: entrada per un
1: espectacle. Una entrada, escolta'm, no ens falta de res, per sort. I tenim aquesta sort d'haver nascut aquí, que no ens falta de res. A veure, en termes, en termes generals, eh? Però, ostres, anar a regalar una experiència em sembla fantàstic.
0: I tant.
1: No? I
0: és el que
1: passes
0: agrada.
1: Passes 2 hores allà fantàstics i, escolta'm, surts encantat.
0: Doncs ens quedem amb aquestes recomanacions.
1: Sí?
0: En tot cas, a la web del Teatre Auditori i a l'agenda de Cugat Mèdia trobareu tots els espectacles que es programen a l'equipament cultural. Ja ens ho ha explicat la Maria, n'hi ha per tots els gustos, per totes les edats i per totes les sensibilitats. Aquí n'hem repassat uns pocs, però n'hi ha molts més. Maria Ferriol, moltes
1: fantàstic.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies a
0: vosaltres. Que segueixi avançant molt bé la temporada.
1: Gràcies a vosaltres. Us esperem.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
6: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: I quan falten pocs minuts per arribar al punt de les 11 del matí, és el moment d'acomiadar-nos de la setmana, del faves comptades, ara que s'acosta un cap de setmana que és una mica més llarg, però els que puguin fer festa aquest dilluns a 12 d'octubre. Sara Vella, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: I ja ho sabem, que si és divendres, que si estem a punt de tocar el punt de les 11 i sentim la Sara, és que és aquest moment de posar-nos al dia amb l'agenda cultural de la ciutat. No sé si la ciutat ofereix moltes activitats o la gent marxarà cap a fora i això es nota en l'agenda, Sara.
1: Normalment, el que jo m'he fixat aquests últims anys és que quan hi ha ponts o caps de setmana així una mica més llargs pel motiu que sigui, hi ha molt poques activitats.
0: Oi? A mi també em fa la sensació.
1: Ara, no estic d'acord que marxi tothom, perquè
0: clar,
1: és una ciutat molt gran. De fet, jo normalment em quedo. I llavors és una mica drama veure que ara que quan tens tants dies per davant i tan poques coses a fer.
0: Clar.
1: S'ha de dir que aquest cop sí que hi ha un parell de programes bastant complets.
0: Jo sé que n'hi ha un que tu no et fa especial il·lusió,
1: no.
0: Però hi ha d'haver coses
1: per a tots,
0: per a tots els públics, oi?
1: Exacte. Justament, si vols, comencem per aquest. El lloc on a mi segur que no m'hi trobareu és a la Diada dels Trabucaires.
0: No t'agrada el soroll?
1: No m'agrada el soroll, no m'agrada... res, vaja, que tingui a veure amb ells. Ho sento molt, Trabucaires.
0: Ens els estimem molt, els hem convidat al Faves Comptades i ells ens han explicat aquesta tradició i com ells els agrada. I, de fet, hi ha molta gent que els acompanya pels carrers
1: sí,
0: de la ciutat quan fan les seves trobades. Però això, tot té el seu públic.
1: Sí, exacte. També a mi se'm suma que tinc una filla petita i li fa molta por i, bé, per això ho veig pitjor, també.
0: Clar.
1: Llavors, ells faran... És veritat que sempre intenten fer alguna activitat on no hi hagi pólvora ni soroll per ser més inclusius amb tota mena de públics. Això ho faran al matí, concretament a la plaça de l'1 d'octubre, on
0: serà
1: faran...
0: Serà dissabte, Sara?
1: Dissabte, sí, perdona. Tot el dissabte, la dia des del dissabte 10 d'octubre. Al matí, la plaça de l'octubre, com deia, faran les activitats familiars, per exemple, pintar cares, explicar contes, llegendes, un tast de ratafia, també això pels més grans... I al migdia seguiran la gresca als Jardins Festa de la Tardor, on faran un dinar popular obert a tothom. Llavors, quan comença una mica el que jo anomenaria l'infern, a la tarda? És quan jo em tancaré a casa amb la meva filla.
0: Quan els trabucs sortiran de la funda.

0: patir i un dinar més tranquil, i a la tarda, la gresca, que jo crec que a més és el punt que a ells també els agrada més, doncs si sou pel centre de la ciutat, segur, segur que els sentireu.
1: I de 7 a 8, si voleu sentir la traca final, estaran a la plaça Barcelona, on també donaran el ja tradicional premi al Trabucaire d'Honor.
0: Molt rebé.
1: Ells mateixos ho diuen, els assistents, que prenguin les mesures de protecció auditiva adients.
0: D'acord, per tant, anem taps. Ells no en poden oferir a tothom, sí que a vegades en porten alguns a sobre i els van repartint, però si sabem que ens passejarem per aquí i que els anirem a fer costat, doncs ens podem portar els taps les orelles de casa, que sempre es viu amb millor.
1: Després, un altre programa, tot i que sigui el pont, és veritat que ha caigut a Sant Cugat les Jornades Europees de Patrimoni.
0: Mm-hmm.
1: El Museu de Sant Cugat, del 10 al 12, o sigui que tant dissabte, diumenge com dilluns, hi ha tota mena d'activitats, sobretot concentrades al claustre... Sobretot al claustre.
0: Es faran unes impressions en 3D dels capitells que hi ha al claustre. I deixem dir que les activitats són gratuïtes, però sí que moltes d'elles cal inscripció prèvia. Sí. Així que aneu a la web dels museus, mireu-vos, perquè hi ha activitats per tots els gustos, tots els colors i totes les edats, que tenen superbona pinta, treballen molt bé, a més, els companys dels museus de Sant Cugat, i inscriviu-vos per gaudir de la cultura, del museu i d'aquestes jornades de patrimoni europeu.
1: Sí, té molt bona pinta, allà sí que m'hi trobareu.
0: Fantàstic, molt bé. Bon
1: cap de setmana.
0: Bon cap de setmana, i ara amb l'Eduard Gené veurem quines són les activitats que pugen sobre un escenari.
1: Perfecte.
0: Ara ja tenim unes quantes propostes al sac per fer aquest cap de setmana. Ens falten una mica les d'arts escèniques. Eduard Gené, bon dia.
2: Bon dia, tinguem.
0: Explica'ns com es presenta aquest cap de setmana, que més s'allarga una micona, perquè més dilluns és festa.
2: Sí... I, a més, jo allargo una mica més perquè el dimarts hi ha una altra coseta.
0: Vinga.
2: A veure, diguem que divendres, o sigui, avui, a les 20 hores al Teatre Auditori, Emma Vilassau, Sant Cugat, en Carles Sanz, aquell extriciclero, diu que s'acomiada de l'escenari amb un monòleg Per fi me'n vaig. Jo, la veritat és que no estic massa segur. Però,
0: si és un adeu o és un fill després, no?
2: Espectacle ple d'humor, records, noves històries que fer riure... Cal dir que el guió és no només seu, sinó que cobren Corbacho, José Corbacho, Germán Aparicio, Rafael Barceló... I el Corbacho, que és un veterà de l'escena, també ho codirigeix amb ell. A veure, a hores d'ara la platea està plena i a l'amfiteatre en queden unes 100.
0: Doncs últimes unitats, diguéssim,
2: Exacte.
0: Corre, si vols anar.
2: Durada 80 minuts, preu 28 eurons, bueno... Però 14 a l'última fila d'amfiteatre.
0: Bé, doncs potser si reunim gaire tard ens tocarà aquesta fila,
2: Bueno, exacte.
0: I més propostes per divendres?
2: I el divendres, sinó que el Festival Nacional de Poesia s'inaugura el dijous, dia 14, o sigui, el dimarts, es presenta un recital a la sala d'actes de la Casa de Cultura a les 20 hores, que tractant-se del Jordi Lara, segur que serà un espectacle digne de veure i de viure. El títol ja expressa part del que dic, Petit Miracle Descalç. Lara recita poemes seus, inèdits, acompanyat al piano per Carme Vilanova i el trombó, imagina't, per Lorea Azcárate. Poemes, ens explica ell, que tracten de la llengua, del país, de la malaltia, de l'amor o de la música. La durada no està determinada. I el preu? Gratuït.
0: Doncs mira, aquí no hi ha excusa perquè no ens hem de rascar la butxaca. I més...
2: penseu que l'espai és petit,
0: I l'espai és petit, això és veritat. Si no s'hi va aviat, primer que arriba, primer que seu,
2: exactament.
0: Que diuen.
2: Ah, exactament.
0: Caldrà espavilar-se si no ens ho volem perdre.
2: Exacte. I el diumenge dia 11, a les 21 hores, nou concert de jazz en viu a la cafeteria del Teatre Auditori amb Jim Snidero Quartet. Durada, jo poso de 90 a 120.
0: Home, hi ha un decalatge
2: perquè
0: aquí,
2: Perquè les jam sessions generalment no tenen durada.
0: És improvisació, clar.
2: Exactament, se suposa. El preu són 7 euros. Evidentment, si et prens alguna cosa, la beguda, el que sigui, això ho has de pagar,
0: home,
2: a part.
0: No t'ho regalen.
2: No.
0: Cadascú es pagui l'ocell.
2: Però l'entrada és 7 euros. I ara, no és el cap de setmana, jo que et deia abans, però m'agradaria avançar un espectacle que considero recomanable per tothom, i és l'acte d'inauguració del 26è Festival Nacional de Poesia, el dimarts dia 14 a les 20 hores, al Teatre Auditori en Mavila de Sau, amb el títol de Una veu plena de nius, que és a partir de la poesia del mallorquí Blai Bonet, celebrant el centenari del seu naixement. La direcció artística és de la Sílvia Bel, fantàstica, que també participa com rapsoda, concepte i direcció de Carme Castells, dramatúrgia de Joan Tomàs Martínez i la interpretació de la Bel, del Mercè Sant Pietro,

0: molt bo. Toni Gomila, que és un mallorquí fantàstic, i Jaume Madaula, que és el nebot del Madaula.
1: Tot queda a casa.
0: Exacte. La música i cançó de Marc Grimau i Carles Medina, una producció de la Fundació Mallorca Literària, la Blai Bonet és mallorquí, Toni Gomila, que és mallorquí, etc.
1: Un homenatge a la cultura
0: mallorquí. Durada 60 minuts, invitació del Servei de Cultura de l'Ajuntament. Qui s'ha de preocupar, demanar-vos servei, i si en queden, que jo penso que sí, que en quedaran, doncs anar-hi.
1: Doncs una bona proposta per començar aquest Festival Nacional de Poesia, que tot i així ja s'han fet algunes activitats paral·leles durant aquesta setmana, també,
0: sí,
1: al voltant del festival.
0: Sí,
1: només cal obrir l'agenda de Cugat Mèdia i veureu que gairebé cada dia teniu propostes relacionades amb el festival. De tot això que ens expliques...
0: Home, jo personalment
1: recomano
0: la recital de Jordi Lara i l'espectacle inaugural del festival.
1: Hi ha favoritismes o no en aquesta elecció? O és purament prescriptor?
0: No, jo penso que ho estic dient de veritat perquè hi ha qualitat segur, en els dos casos. I per gent que no està acostumada a escoltar poesia, al millor hi suscita una cosa que no havia pensat mai. I jo el recomano per gent molt per això.
1: S'ha d'obrir la porta.
0: Per obrir la porta,
1: al món de la poesia. Donar-li una oportunitat, perquè a vegades amb els prejudicis, o a vegades ens pensem, a vegades passa com amb l'òpera, que això no va amb mi, i no donem una oportunitat a determinats gèneres, i després ens sorprèn...
0: Això que dius tu de l'òpera, jo he viscut.
1: Que ens arriba
0: l'ànima. Amb una gent molt jove, que diu, hosti, que bé...
1: Quin espectacle.
0: Quin espectacle.
1: Quin espectacle.
0: Gaudiu!
1: Doncs gaudiu. Eduard, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
2: La meitat del segle XIX, el tio portava els cabells llargs, anava amb una indumentària una mica així bohèmia, amb jaquetes de terciopelo, ara no em surt el...
1: De vellut.
2: De vellut, correcte, sí, no em sortia el nom correcte en català. De fet, el coneixia a la universitat amb això, com a jaqueta de vellut, perquè sempre anava una jaqueta de vellut molt, molt característica, devia ser color, sí, una mica llampant. Freqüentava tavernes, freqüentava bordells, vull dir que tenia una vida una mica dissoluta, no sé si diríem bohèmia, però segurament poc convencional, o almenys poc convencional de la manera que el portava ell, que tampoc se n'amagava gaire, diguéssim. Potser en la societat victoriana això xocava molt més, no? Perquè era una persona que feia el que...
1: Fora de les normes.
2: Sí, fora de les normes, i no se n'amagava, diguéssim.
1: I això no sé si li devia portar problemes amb la família, també.
2: Sí, sempre va haver-hi friccions familiars pel tema aquest, pel tema religiós, pel tema... Clar, una família calvinista presbiteriana a l'Escòcia del segle XIX, clar, si ja no, en el segle XXI ja també a vegades sembla, no?
1: Que el perill està molt marcat.
2: Clar, depèn del que hagis de fer, no? Busca't estudiar alguna cosa que et porti, no? Que sigui de profit... doncs imagina't un tio que, clar, que sí que va acabar la carrera de dret, una mica per això,
1: perquè s'havia de fer,
2: per contentar una mica la seva família, però clar, és un tio que es va començar a viatjar. De fet, va viatjar molt també degut a que l'amor de la seva vida va ser... Clar, que això també li va portar molta polèmica. Va ser una dona casada, divorciada, 10 anys major que ell, amb dos fills. Imagina't com devia ser a l'època, també un escàndol.
1: No devia agradar gens. No.
2: Clar, vull dir que en aquest sentit...
1: Penso en la dona, també, eh?
2: No, per això, sí, i que van ser molt feliços junts, però vull dir que, clar, que no estaven als estàndards de l'època. I clar que va marcar, sí, tot això era... Anava a la contra una mica amb tot.
1: I com creus que totes aquestes històries personals, aquests viatges, aquestes històries d'amor, aquests problemes de salut també, van influir en allò que escrivia i que ens ha arribat?
2: Clar, van influir molt perquè, clar, ell, el tenir aquesta condició una mica feble, de seguida també el va condicionar una mica en la seva escriptura, tota aquesta melancolia, els relats aquests una mica tan profuns i tan... A veure, que sí que té relats més lluminosos i tot, d'aventures, per suposat, però sí que té un punt de vista una mica... No, potser diríem melangiós, pessimista...
1: Tot i la joventut, al final.
2: Sí, perquè, clar, també pensem que va morir amb 44 anys, però, clar, en certa manera es va adonar de seguida de que el món, diguéssim, no era tan bonic com ens ens pinten sempre, no? I
3: vull dir,
2: hi ha gent que no se, ni se n'adona tot en 90 anys, doncs ella de ben jove ja...
3: Ho va aprendre de jove.
2: Ja va saber que la, bueno...
3: És, a dia d'avui podríem dir que és un clàssic indiscutible, però no sé, pel que ell has dit i pel que tu m'explicaves abans de fer la secció, si va ser ell valorat durant la seva carrera i en vida com un gran escriptor. Quina
2: clar, va vendre, vull dir, va ser un escriptor d'èxit perquè va vendre molts exemplars, diguéssim, però això ja sabem que no sempre va...
3: No va relacionat
2: amb la qualitat,
3: no?
2: literària o el que es considera la qualitat literària. El que va, diguéssim, penalitzar una mica ell, diguéssim, en la seva època, va ser, i fins passada la seva mort, bastant endavant, diguéssim, és que sempre se l'ha titllat una mica d'escriptor per nens, diguéssim, o per joves.
3: Pels contes,
2: feia,
3: no?
2: Feia contes, feia literatura d'aventures, a banda de l'arxifamosa i el tresor, també té la fletxa negra, té molts relats així d'aventures, també. Llavors... Això l'ha condicionat molt en aquest sentit, que molta gent el veia com un escriptor de segona fila perquè, bueno, pel simple fet de que potser sí que tenia un sector del seu... un percentatge dels seus relats anant enfocats a aquest tipus de literatura. Però això no vol dir que no tinguin una gran qualitat i una gran profunditat, vull dir que això és com tot, ja...
3: I en ell això la tormentava? O
2: no,
3: o li era igual?
2: No, pas. No, amb això em sembla que vivia bastant tranquil, en aquest sentit... No era, de fet, no era venidós.
3: No necessitava aquest reconeixement públic.
2: No, de fet, es diu que al final de la seva vida molts dels seus relats els cosignava amb el seu fillastre, diguéssim. I, bueno, s'ha descobert que en realitat ho feia més per ell, diguéssim, que perquè els escrivia ell, però posava com si...
3: Com per projectar-lo, no?
2: Com per projectar o perquè tingués algun tipus de reconeixement... I per això algun tipus, algú que tingués ego que
3: no ho hagués fet mai.
2: Vull dir que no...
3: Clar, les seves obres més famoses, podríem dir, són l'Illa del Tresor, el cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde, però tu ens ho deies ara, destaca molt per la seva faceta d'escriptor de conte, de relat curt.
2: Sí,
3: és un dels grans mestres.
2: És un dels grans mestres en llengua anglosaxona, en anglès, diguéssim, per suposat. Vull dir, a vegades se l'obvia una mica, però és dels més prolífics i dels escriptors de narració curta més valuosos, més ben considerats en l'actualitat en la llengua anglesa. Vull dir que està a l'alçada dels grans escriptors del relat curt en anglès.
3: Quines característiques tenen els seus contes? Què els fa diferents o què els fa especial, diries?
2: Clar, té molta economia de llenguatge, vull dir que això a vegades... també va a la contra, en el sentit que molta gent es pensa que, clar, que utilitzar, diguéssim, el ser concís i el ser estalviador en el llenguatge et fa pitjor escriptor, quan en realitat és ben bé al revés, no? Perquè no necessita molta parrafada. També
3: per explicar.
2: Sí, i després té la profunditat psicològica dels personatges, que això, si et fixes en els seus relats, no és blanc i negre, el personatge no és bo ni dolent, sempre hi ha una mica de... l'ambivalència aquesta, no?, dels personatges que tenen diferents angles...
3: Les diferents facetes, al final, no?
2: Correcte. Un personatge dolent pot tenir moltes coses bones, també, i al revés. El personatge bo, el protagonista, que sembla que ha de ser...
3: Això, un ésser de llum.
2: Un ésser de llum, doncs també té els seus dubtes, els seus cantons foscos, i això és molt enriquidor, també, i és molt... modern, també, per l'època que ho feia.
3: Sí, per el segle XIX. Sí, ara correcte. Estem acostumats al cinema, no?, que ens presenten tots aquests superherois en aquests grisos, però no fa tant teníem els bons i els dolents, no?
2: Sí, clar, també és molt important perquè va crear com molt estereotips, en el bon sentit de la paraula, per exemple, tot el imaginari que tenim dels pirates.
3: Sí.
2: Això molt...
3: La pota de pal, el lloro...
2: Sí, l'ull tapat...
3: Ens ha arribat gràcies a la seva literatura.
2: Sí, sí, el tresor, l'illa solitària, amb el tresor amagat, enterrat...
3: La bandera, pirata,
2: tot
3: no?
2: Això, clar, tot això gairebé és ben bé que, bueno, que ens guardem
3: d'aquest home. Obra seva.
2: Sí.
3: Obra seva. Si algú vol llegir algun dels seus contes o relats curts, li aconsellaries algun per començar en especial?
2: Sí, però El doctor Jekyll i Mr. Hyde en realitat està considerat un relat curt, aquest és potser el més famós que té, que suposo que la gent sap de què va, no? Que és aquesta...
3: Com a mínim l'expressió.
2: Sí, sí, d'aquesta...
3: Oi? Que ha transcendit, fins i tot.
2: Clar, és la dualitat, en realitat, que t'està mostrant és la dualitat de les persones, no? Que, no, que és això.
3: Aquestes dues cares, sí. Aquests dos personatges.
2: Sí, és a l'extrem, però bueno, però una mica és això. Llavors, que de fet Freud també el va agafar molt, també, en... O sigui,
3: a partir de l'obra?
2: El teorema aquest, no? El teorema, l'esquema aquest del doctor Jekyll i Mr. Hyde, també era un gran fan d'aquesta obra, també, del doctor Jekyll i Mr. Hyde. Relats curts que estan molt... Gairebé tots són molt aprofitables o molt reivindicables, i et diria que hi ha molt pocs que no tinguin qualitat.
3: Sí, gairebé és un encert segur.
2: Sí, hi ha el Club dels Suïcides, hi ha el Lladre de Cadàvers, o l'Aia, també, que passa precisament a Espanya. També així famós. Ah, sí, el Diable a l'Ampolla, que aquest és molt bo. És un diable que et concedeix els desitjos, i sempre, bueno, que això no sempre és bo, com ja sabem, que l'avarícia porta males coses. És que en té moltíssimes, vull dir, moltíssims... De fet, hi ha alguna edició completa que els pots trobar tots, però si no...
3: Tu en portes una de... Sí. No sé si són tots, però gairebé,
2: sí,
3: però
2: sí.
3: N'hi ha molts, eh?
2: En aquest cas, el fet d'estar... Valdemar, que és una editorial que en narrativa així fantàstica, de terror, ho fa molt, molt, molt, molt bé, amb una enquadernació també de tapa dura molt bonica, i aquest és el... En aquest cas, pel que he llegit el pròleg i m'ho haig de creure, aquí estan reunits tots els contes. Que...
3: El teniu?
2: Els
3: a la Salvatge,
2: sí,
3: si algú
2: tenim,
3: té ganes,
2: sí,
3: l'hem,
2: sí,
3: despertat al cuquet, el trobarà.
2: Això no hi ha problema. De totes maneres, aquests, els més clàssics de tots, em sembla que sí que es poden anar trobant, diguéssim, per separat. Mm-hmm. I alguna altra antologia, que potser te'n manca algun, però bueno, però sí que és possible que els puguis acabar tenint tots, si no és aquesta edició que he portat jo, que és una mica de... No et diré de luxe, però bueno... Que
3: home, és d'aquestes boniques de tenir.
2: Sí, és per posar el prestatge i t'has de rascar una mica la butxaca, però...
3: A vegades val la pena,
2: sí,
3: no?
2: Mi,
3: si ens agrada,
2: sí.
3: O a l'autor,
2: per mi, sí.
3: O a vegades...
2: Per mi, sí.
3: Tenir aquella obra bonica...
2: Sí, també té narrativa de viatges, també, perquè que és un, potser és un aspecte d'ell que no, potser no és tan conegut.
3: No és tan conegut.
2: Però ell va viatjar molt, ja des de ben... Bueno, diria ben jove, perquè va morir jove, però vull dir que... va fer un viatge a França amb mula, als mars del Pacífic també, perquè va acabar morint a Samoa. Vull dir que té 3 o 4 llibres també de... Per també va creuar tots els Estats Units, per amor. Vull dir que això no fa qualsevol.
3: No, i menys al segle XIX,
2: sí,
3: que
2: sí.
3: No hi ha la tecnologia,
2: sí,
3: busca, i els transports que hi ha avui en dia.
2: Diu, perseguint a la seva, diguéssim, amant, diguéssim, se'n va anar fins als Estats Units, i després va creuar de costa a costa, pràcticament. Que també això va plasmar, diguéssim, narrativa de viatges.
3: Dels dos grans títols, potser, que no sé si són grans perquè són millors o perquè són els que s'han fet més famosos i populars, en recomanes un per sobre de l'altre, o en funció de l'edat, dels gustos?
2: Clar,
3: no sé,
2: clar,
3: si és la gran,
2: sí,
3: novel·la d'aventures i del tresor, des d'aquests ben jove.
2: Per mi, segurament, a nivell personal, per mi, sí, segurament és... A més, és curiós perquè, clar, jo ho associo també a pel·lícules, vull dir...
3: Sí.
2: Que també mirava de petit, tot això de la Lleia del Tresor, no sé qui eren els actors, però és una pel·lícula antiga, que hi havia la cançó d'aquella, La botella del ron, bueno, que era molt impressionable. Per mi, clar, és que són dos gèneres molt, molt, molt, no et diré contraris, però bueno, sí que és veritat que la Lleia del Tresor potser és més... Te la pots llegir a qualsevol edat, però potser si la llegeixes a una edat així... Clar, els joves d'ara no sé si fan aquestes coses, però... Però, clar, jo
3: em
2: vaig llegir amb 12, sí, amb 12 o 13 anys me la vaig llegir, clar, i et poses la història al cap i és com si tu...
3: I et converteixes en un pirata.
2: En un pirata, sí, és com si et posés el mocador al cap i...
3: I endavant amb
2: l'aventura.
3: La pistola,
2: el cinturó, el sable, i anar a buscar el mapa i anar buscant el tresor pel jardí o per Collserola. Bueno, Collserola no, que està tancat.
3: Ara l'hem tancat.
2: Trobarem senglars i els forestals que ens faran fora.
3: També.
2: Però... I l'altre, potser l'altre té... Clar, l'altre potser, al ser una mica joc psicològic, també te'l pots llegir amb 13 o 14 anys, però potser va una mica més endavant, potser...
3: Entens més els matisos, probablement,
2: sí,
3: no?
2: Sí.
3: I ens explicaves ara, hi ha la part de literatura, però com que són històries tan bones, diguéssim, han arribat en adaptacions al cinema...
2: Sí, i tant, i tant. Bueno, la d'aquestes dues que dèiem, la Fletxa Negra també va ser una pel·lícula d'aventures. Ara no et sabré dir els directors, mira que anava molt al cine, però me les he vist mil vegades, les tenia gravades
3: Amb el vídeo?
2: Sí, amb vídeo.
3: Que les feien a la televisió i podies gravar-ho.
2: Això ja no existeix, però bueno, sí, sí. Tenia el Dr. Jack i Mr. Hyde, que era una pel·lícula clàssica de terror, L'Illa del Tresor, per això que és el que et deia, que, sí, que també em marcava molt. Que em sembla que han fet no sé quantes versions. Vull dir que també són...
3: Hi ha còmics, també.
2: Sí, són pel·lícules, sí, correcte. Hi ha un còmic, que el John Longsilver, em sembla que sí, que no, jo el tinc, de fet, aquest, que és una revisitació del personatge del Long John Silver, que és el dolent, diguéssim, amb la pota de pal i tot plegat. I sí, sí, se n'ha fet de totes... còmic, pel·lícula...
3: Totes les adaptacions
2: disco,
3: possibles,
2: no,
3: probables...
2: Però quasi, sí, sí.
3: I ara que fa un segle de la seva mort, més d'un segle, de fet, creus que encara queda petjada de Stevenson? En la manera de fer, en algun tipus de literatura, fins i tot en algun autor, al cinema?
2: Suposo que sí. Mira, avui revisant-me les notes que tenia. Hi ha opinadors que inclús diuen que hi ha algun relat de Stevenson que va influenciar inclús en Tolkien. Vull dir que segur que queda. Vull dir que
3: Tolkien no era de poques paraules, per això.
2: No, això no. No,
3: aquí vindria a ser dos mons, sí, molt a part.
2: Sí, sí, no, correcte. Però segur que... Sí, sí, segur que... Segur que... No sé si queda a nivell directe, clar, perquè avui en dia, clar, han passat un segle, segurament tu no veus la petjada, però a través d'altres escriptors que també han rebut la seva influència, segur que alguna reminiscència li queda.
3: En tot cas, ben actual, per llegir-lo, a qualsevol edat, hi ha els relats curts, de fet, els llibres tampoc són molt, molt, molt llargs.
2: No, això també és avui en dia, que anem tan atabalats... Jo sempre reivindico, també és un gènere això del conte, el relat curt, que està...
3: Una mica denostrat, sembla, oi?
2: Sí, perquè, clar, la gent pensa que és això, que és literatura de segona. Literatura de segona i no és ben bé així. Vull dir que hi ha grans mestres del relat curt i en aquest cas, no sé, és que...
3: Tenim bueno, clar, sobre la taula.
2: Vas amb el totxo aquest al tren, segurament és incòmode, però sí que aquest tipus de relat curt jo penso que entra molt bé. Que...
3: Doncs reivindicat el relat curt, en aquest cas amb Stevenson. Nosaltres ens acomiadem per avui. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 10 del matí, amb els informatius. Seguirem parlant de la Setmana Europea de la Mobilitat, amb els reptes que suposa encara la mobilitat a casa nostra per a persones amb diverses discapacitats. I acabarem amb una entrevista amb la Montse Moral, coincidint amb la Setmana del Farmacèutic. I tornem demà a les 10 del matí. Moltes gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La identitat de gènere forma part del sentit que tenim de qui som. Però com es construeix? Quin paper hi tenen el cervell, les hormones, la genètica, el cos i també l'entorn en el que creixem? La neurociència ha avançat en la comprensió d'aquest procés, però també posa sobre la taula una idea important. No existeix un únic factor que determini la identitat de gènere ni una prova cerebral que permeti determinar la identitat d'una persona. Avui en parlem amb la doctora Emilia Redolar, doctora en neurociència i autora de Lo que somos bajo la piel, la identitat de gènere des de la neurociència, i amb la psicòloga i sexòloga Ruth Canals, que ens ajudarà a posar context a aquesta qüestió des de la psicologia. Molt bon dia, benvingudes.
1: Hola, bon dia.
0: Emilia, el llibre combina, de fet, una part de la neurociència, que és la teva expertesa, amb una part més experiencial, basada en vivències reals, a través del personatge d'una dona trans, que és l'Almudena, en aquest llibre, no? Què t'ha permès a aquest format?
1: Doncs el que m'ha permès és apropar a la gent la neurociència, perquè quan va sortir el projecte al meu cap fa 4 anys, vaig pensar, vull escriure un llibre de neurociència per parlar de la identitat i de la identitat de gènere, però dic, com puc aterrar tot això a la vivència, a la gent? I vaig pensar que el millor era fer-ho amb un cas, que és el cas de l'Almudena, i això m'ha servit per descriure coses com es construeix la identitat, què és l'orientació sexual, què és la identitat de gènere, i al final la gent ho veu d'una manera molt propera i, a més, amb un estil narratiu que crec que és el que encaixa més a la societat.
0: Poder aterrar tots aquests conceptes, no?, que a vegades ens queden aliens, sobretot amb paraules més tècniques, no?, que utilitzeu des de la neurociència.
1: I tant, i que ho entengui tothom.
0: Perfecte. En el llibre et planteges un objectiu, jo diria, no?, que és explicar què és la identitat.
1: Sí.
0: Què podem dir que és i com sorgeix aquesta sensació de ser qui som?
1: Doncs és una qüestió molt, molt complexa, que, de fet, jo crec que des de la neurociència és el repte que tenim de dir què és el que ens fa tenir la identitat de lo que som com a persones, perquè al final tu tens el teu cos i tu pots distingir que tu ets aquesta persona, diferent de la taula a la que estàs, diferent de les persones que t'envolten, i a més tens una continuïtat, és a dir, que tu saps que ets la mateixa persona de fa 30 anys, malgrat hagis canviat, però ets tu aquesta persona. I tot això el cervell dedica una quantitat d'energia i una quantitat de recursos, de xarxes neuronals, per poder generar aquesta percepció d'identitat. I és el que des de la neurociència, ara mateix tenim molta informació de quins són els factors que influeixen perquè nosaltres puguem tenir al final aquesta construcció de la nostra identitat de lo que som.
0: Clar, hi ha molts factors, tu ho deies, sí. Reduir-ho tot és molt complicat, però el cervell, quin paper hi juga en aquesta construcció de la nostra identitat, en el sentit del jo?
1: Clar, el cervell, al final, la identitat depèn del cervell, és a dir, nosaltres tenim una sèrie d'experiències, el cervell té un full de ruta, que aquest full de ruta està imbrincat, no?, a la genètica, però els gens es poden activar o desactivar. I aquí, doncs, des de que som petites i petits, comencem a rebre influències del nostre entorn, influències a nivell social, des del punt de vista cultural, inclús en el joc, en petites coses, estem, d'alguna manera, rebent molta, molta informació. I, a més, tenim experiències emocionals, el nostre funcionament cognitiu també, d'alguna manera, pot variar, i tot això fa que aquest full de ruta es pugui anar modificant. I al final triguem 20 anys a la maduració del sistema nerviós, i també el que és la construcció de la identitat també veiem que és una construcció que, malgrat hi ha aquest full de ruta, és veritat que hi ha molts factors que van permeant i van al final fent que vagi per un costat o per un altre, i al final és aquesta percepció la que tenim de nosaltres mateixes.
0: I què passa quan parlem específicament del que és la identitat de gènere? Quins factors intervenen en aquesta construcció de la identitat?
1: Clar, la identitat que tenim com a persona és una identitat amb cos, i aquest cos, al final, tenim una percepció d'aquest cos, i això depèn dels aspectes sensorials, depèn també de les emocions, i depèn, al final, també de tot el nostre entorn, de les persones, de lo que diem a neurociència cognició social. Nosaltres volem encaixar, i volem encaixar a la societat en la que vivim. I per això, per poder encaixar, tenim una part del nostre cervell, que són xarxes que estan implicades a la cognició social, que faran el que siguin per poder encaixar. Pues tot això, al final, en la construcció de la nostra identitat, depèn. És a dir, és veritat que hi ha un full de ruta, que tot això està molt demarcat des del moment abans, inclús del naixement, però també és veritat veritat que aquesta plasticitat i tota aquesta permeabilitat de l'entorn va influint d'una manera molt marcada i al final, pues, això, tenim un cos i aquest cos ha de ser acorde a la nostra identitat.
0: Mm-hmm. Hi ha quatre termes que algunes persones confonen, no? Uh-huh. I que és molt important quan parlem d'identitat, identitat de gènere, i de fet, quan parlem i ens comuniquem amb les persones que ens entornen. Una és l'identitat, que n'hem parlat, de l'identitat de gènere, que és el que ens acabes d'explicar. I després hi ha dues coses que són diferents, que és l'orientació sexual i el sexe. Què hem de tenir clar de cadascun d'aquests quatre termes per no confondre'ls?
1: És molt important això, perquè primer, el sexe al final és l'intercanvi de material genètic i això tenim una pulsió per part de l'evolució de que hi hagin dues formes que puguin combinar les seves cèl·lules i això genera una descendència. És una pressió biològica molt forta. Per poder portar tot això hi ha la conducta sexual i aquí l'orientació sexual què ens permet? Pues ens permet aquest intercanvi genètic, és a dir, perquè hi hagin dues formes que hi ha dos formes per fer aquest intercanvi, necessitem que aquestes dues formes, primer, es puguin reconèixer a si mateixes, que això és la identitat, uh-huh. i després que hi hagi una atracció d'aquestes dues formes. I aquí és on tenim l'orientació sexual. Però, clar, són xarxes neuronals que són separades. Moltes vegades van lligades, però són separades les que, al final, expliquen aquesta identitat o expliquen aquesta orientació sexual. Uh-huh. I per això no podem confondre, perquè és veritat que pot tenir una persona que se senti dona però que tingui una orientació sexual de preferir dones per tenir la conducta sexual, perquè en el cas de l'ésser humà, doncs la conducta sexual va més enllà que no l'intercanvi genètic. És veritat que hi ha un objectiu de l'evolució, un objectiu biològic, que és l'intercanvi de gens, però la conducta sexual humana és molt més rica, afortunadament, i aquí doncs té moltes variacions.
0: Al final es tracta de no simplificar,
1: I
0: no?
1: Tant,
0: no tota
1: tant.
0: Aquella persona que té una vulva és una dona, no tota aquella persona que té un penis és un home, i no totes les persones amb vulva li agraden les persones que tenen penis, i les persones amb penis li agraden les persones amb vulva, no? Sinó que, afortunadament, tot se surt d'aquesta etiqueta A i B. Parles dels gens, de les hormones, del desenvolupament cerebral, però també hi ha l'experiència, no? Hi ha aquesta plasticitat cerebral que ens deies al principi, que estem més de 20 anys per identificar aquesta identitat. Com interactuen tots aquests elements? Què en sabem? I què ens queda encara per estudiar i per esbrinar?
1: Es queda sabent moltes coses, però és veritat que cada cop tenim més informació. La influència de l'entorn social és molt important, perquè jo sempre dic que les nenes i nens són detectius de gènere. Per què? Perquè des de petites estan rebent informació des dels globus que poses a una festa d'aniversari, des de les joguines que tens al teu voltant, des de també el que et diuen en el col·le, que les nenes s'han de comportar d'aquesta manera i els nens d'una altra manera.
2: Des d'abans de néixer, els baby showers, allò que serà niño o niña,
1: sí,
2: no?
1: Sí, efectivament.
2: Globus, que encara no han nascut i ja
1: sí.
2: Posem els confeti rosa o el blau,
1: tal,
2: no?
1: Tal qual. I tot això va calant i va configurant aquest cervell social, que al final aquest cervell social d'alguna manera pressiona molt a la nostra identitat perquè vulguem o puguem encaixar a la societat en la que estem. Mm-hmm. I tot això, amb les emocions, amb la cognició, fa que la nostra plasticitat doncs vagi canviant, però inclús això és tan fort que pot configurar inclús la capacitat que té una persona per a les matemàtiques. I això ja tenim moltes evidències que diuen les dones són pitjors que els homes en cognició numèrica. És veritat? No, nosaltres estudiem al laboratori les xarxes neuronals implicades en la cognició numèrica i sabem que no és així. Això s'explica per la plasticitat i per l'experiència que té una nena. Al principi, si tu li dones legos, si tu li dones jocs de construcció de petita, tindrà una execució en matemàtiques després diferent que si no li dones això.
0: De fet, ho estem dient ara, no? Però el llibre travessa una mica aquesta idea que teniu diversos altres articles, el vulva o penis no determina la nostra identitat de gènere, i no sé, filant amb això, si que ens determini tant socialment, no? La Ruth ho explicava moltes vegades, quan una persona està embarassada li preguntem més nen o nena.
1: Sí,
0: que sembla, si ho mires fredament, ostres, sembla una mica estrany que t'interessi quins genitals té aquella persona,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que socialment no és així, però és estrany. Si nosaltres no ens criéssim amb aquesta determinació, faria també que ens desenvolupessin de manera diferent? És a dir, si naixem amb vulva no ens tracten com una nena socialment, per tant, el que vol dir les cures, un tipus de matèria, o quan són els nens, no l'altre, la nostra evolució de la identitat i de la identitat de gènere seria diferent si no ens eduquessin en qüestió de gènere?
1: Estaríem menys encursetats. És a dir, ara estem molt encursetats i quan és veritat que hi ha una coincidència de lo que tu reps de la societat i de com tu et sents, perquè al final hi ha aquest full de ruta, i un full de ruta molt marcat, doncs hi ha una congruència, no passa res. Però què passa quan no hi ha aquesta congruència? Tu tens una pressió des de la societat que t'has de comportar d'aquesta manera, que has de sentir-te així, inclús de sentir-te, que t'ha d'agradar, i tot això, tens aquesta pressió. Si tu no et sents d'aquesta manera, hi ha una manca de congruència. Això li passa a moltes persones. Si no tinguéssim aquesta educació tan marcada, jo no dic que s'ha, òbviament, de no hem de tenir influències perquè les tindrem, però és veritat que li donem molta importància. Els genitals són un estímul tan ostensible que es veu des de fora, i a partir d'això ja pensem que això és indicatiu de nena o de nen, quan realment és molt més complex. I estaríem menys encursetats, i per tant aquestes situacions es viurien d'una manera més lliure i amb no, de tant de patiment de moltes persones.
0: Probablement, i això ho expliques al llibre també, és important saber que no existeix cap marcador únic, per dir-ho, ni prova cerebral que permeti determinar la identitat d'una persona. És així?
1: És així. El que passa que també és veritat que nosaltres quan fem tècniques de neuroimatge sí que s'han explorat des del gruix cortical, la connectivitat en repòs, connectivitat funcional, o sigui, amb tècniques molt controlades, estudis molt ben fets de moltes persones, i sí que veiem que hi ha quatre endofenotips. Què vol dir això? Quatre maneres d'organitzar-se i funcionar el cervell diferents, que són la de dones cisgènere, homes cisgènere, dones transgènere i homes transgènere, i això en els diferents estudis de diferents grups es repeteix. Per tant, un altre cop tenim aquí aquest full de ruta de l'evolució, realment que el cervell es configura per lo que és la identitat de gènere en aquestes quatre maneres. El que passa que són quatre maneres, quatre formes de treballar el cervell que no són qualitatives, o A, o B, o C, o D, sinó que a vegades hi ha una continuïtat, perquè al final és com funcionen aquestes xarxes. I això també ens pot ajudar a entendre que també hi ha altres diversitats en el que és la identitat de gènere. I aquí és on està tota la influència de l'entorn per poder entendre també aquestes diversitats.
0: Per tant, no tenim cervells cis, 100%, per entendre'ns, i cervells trans, al 100%.
1: Efectivament,
0: sinó que,
1: malgrat...
0: Que com tota la vida, gairebé, no? No hi ha coses blanques i negres, sinó que hi ha un rang de matisos molt gran.
1: Tal qual.
0: Ruth, com a societat, ho hem abordat abans, per què ens interessa tant saber el gènere de les persones? Que et dic, a mi fins i tot se'm fa estrany allò que quan algú ha de néixer preguntin si és nen o nena, en plan, no sé, el que el tractaràs de manera diferent, no? O què t'interessa saber, què té?
2: Jo crec que això, a veure si esteu d'acord, passa bastant per al tema de les expectatives, no? També el que esperem de com ha de ser l'altre, de com s'ha de comportar, de com nosaltres haurem de relacionar-nos amb aquesta persona. Ens dona molta seguretat. Quan més informació tenim, crec que a les persones ens dona molta seguretat per saber com desenvolupar-nos amb això. Llavors, si tu estàs embarassada i jo et pregunto, és nen o nena? Doncs, com que molt bé explicava ella, no?, la societat, doncs ja tenim una sèrie de patrons marcats de com hem de ser si som nens, com hem de ser si som nenes, com ens hem de comportar, què ens ha d'agradar. Aquella persona que pregunta ja sap, doncs, si t'ha de fer un regal, et compraré la robeta blava, rosa, si... quins noms t'agraden, em podré definir de dir-te, doncs a mi m'agrada més Maria que Paula, no sé. Vull dir, va una mica, doncs, en relació a la seguretat, crec que dona a les persones saber les coses i les expectatives que es pot generar. Saps? Crec que va una mica per aquí, oi?
0: La qüestió també és com afecten aquestes expectatives que ara dius socials en la construcció de la identitat i l'autoestima al llarg de la vida, perquè l'Emília ens deia, no? Si tot això coincideix en el nostre patró, no? I acabem sent una dona cis o un home cis,
2: serà més fàcil.
0: No? Serà fàcil perquè és l'expectativa social que tenim. Clar. Però què passa quan no estem en aquest patró que s'espera de nosaltres?
2: Que hi ha patiment, com molt bé ella ha dit. Vull dir, és molt possible que hi hagi molt de patiment, perquè al final és que és això. No, tots volem formar part d'alguna cosa, i com a persones volem ser, ens volem sentir inclosos, ens volem sentir que encaixem, que corresponem a algú, no? Més enllà del que passa en el cervell, que no tenim per què saber, no? Les persones de peu, doncs exactament doncs, com funciona tot, sinó com nosaltres, què rebem de l'altre, què vivim. Llavors, clar, evidentment, quan això no coincideix a nivell, no?, cerebral i a nivell de que la societat espera de nosaltres, genera patiment, està clar. No?
0: I què significa haver de conviure amb aquesta distància entre com et perceps a tu mateix o a tu mateixa i el que perceben els altres.
2: Perdona, ara no.
0: Què significa, no? Sí. Quan una persona sent que el gènere que se li ha assignat al néixer en funció dels seus genitals no és el que l'identifica, aquesta identitat, i que posteriorment és aquesta identitat de gènere, no? Què vol dir haver de conviure amb aquesta distància?
2: Clar. Bueno, això per seria la persona... com superideal, no? Poder-li preguntar a una persona que ho viu, però el que...
0: No, en el llibre s'explica a través del cas de l'Almudena, per exemple.
2: No? Ho veiem en el llibre, per exemple, en el cas de l'Almudena, i al final, doncs clar, és realment dir qui sóc i què sóc constantment, no? O sigui, és una confrontació, entenc, amb un mateix i amb l'entorn, de dir, no sé qui sóc, o sigui, realment, no? Un problema real d'identitat, no? Perquè et sents d'una manera, però la societat et diu que ets d'una altra. És com si a mi em diguessin, no, Ruth, ets rosa, ets rosa, ets rosa. No, no, que jo no sóc rosa, que ets rosa, que no sóc rosa, que miro el mirall i jo em sento i em veig que no sóc rosa, no? Vull dir, a veure, ha de ser algo molt, molt, molt complex, realment. Sentir que el que tu perceps de tu mateix no té res a veure amb el que la societat t'està venent que ets.
0: I per a les persones que travessen aquesta situació, què pot significar a nivell també de desgast psicològic, de desgast emocional, haver-se d'estar explicant o justificar constantment o demostrant qui és?
2: Suposa, evidentment, doncs, un desgast horrorós. És estar constantment, exacte, justificant com tu et sents, com tu et veus. Suposa, evidentment, potser molts episodis inclòs, podria haver depressió, falta de confiança, dificultat en relacionar-te amb els altres, persones que s'encapsulen i es queden a casa, perquè si no m'haig de relacionar no haig de donar explicacions. Evidentment, hi ha en aquestes persones, fins que evidentment hi ha un procés psicològic, de temps, de cura, no?, en tot això, doncs hi ha un procés, entenc, molt complex a l'hora de dir com em relaciono amb els altres, d'exposar-te menys, i això al final et fa tancar-te molt cap endins, i és com, entenc, és com un monstre que es va alimentant, no? En dir, no puc relacionar-me amb calma amb la societat perquè la societat tampoc m'està acceptant, i això és molt, molt, ha de ser, bueno, doncs molt difícil i molt complicat.
0: Malauradament, tot pels rols de gènere que hem construït entre tots i totes.
2: És el que deia, no? Ella, no? O sigui, si potser, no? La pregunta que li has fet, si no vingués tot... O sigui, si no ens vingués tot tan determinat un cop naixem de com hem de ser, com ens hem de comportar, aquesta llibertat ens donaria més felicitat. Sí, o sigui, és que la llibertat dona felicitat, això està clar.
0: Mira, precisament a l'octubre es celebra l'octubre trans i el tercer dissabte d'octubre sempre es commemora el Dia Internacional de l'Acció per la Despatologització Trans, que reivindica que les identitats trans no són cap malaltia mental. Emília, tu al llibre expliques que una identitat trans no és un trastorn, sinó que és una forma diferencial de desenvolupament. Què vol dir això exactament?
1: Vol dir que al final tenim, com es deia al principi, tenim aquest full de ruta, que és un full de ruta que està marcat, però després tenim totes aquestes influències que també la Ruth ens ha explicat, i tot això fa que el nostre cervell es desenvolupi d'una manera o d'una altra. I clar, això, quan nosaltres diem no coincideix amb la norma general o amb la probabilitat més gran de lo que ens trobem a la població, és veritat, perquè és un 1% de la població, més o menys, que té una identitat que no coincideix amb els genitals. Mm-hmm. Però per què no coincideix? No coincideix perquè la identitat no la fan els genitals, la fa el cervell. Clar. I clar, el cervell es pot desenvolupar de formes molt diferents, i això no és una forma de desenvolupament patològic, sinó una forma de desenvolupament diferent. I és una mica el que la neurociència ens està dient, i ens està dient que existeix aquesta forma de desenvolupament del cervell de manera diferent, i sobretot la idea fonamental és entendre que la identitat de lo que som nosaltres, o la identitat amb cos, que és la identitat de gènere, depèn del funcionament del cervell, i no depèn de si tu tens penis o tens vulva, perquè al final és veritat que el penis o la vulva estan les gònades que alliberen les hormones, que les hormones és un dels factors, un, però hi ha més, que fa que aquest full de ruta vagi d'una manera o una altra. Però hi ha més factors, i per tant és un desenvolupament que depèn d'altres factors.
0: Falten molts estudis més amb més població? Estem a les beceroles de tot plegat o es va avançant de la identitat de gènere?
1: Sí, de la identitat de gènere, afortunadament, hi ha en els últims anys molts estudis, molts, i a més, estudis molt ben fets, controlats, amb neuroimatge, amb poblacions, estem parlant a vegades en estudis de 500, wow. 600 persones, 800 persones, o sigui, estem parlant d'estudis amb N's grans i estudis, a més, metodològicament molt correctes, amb tecnologia molt potent. Per tant, jo penso que el que sabem ara, malgrat la complicació que té, perquè quan posem molts factors, des de la neurociència o des de la ciència, amb el mètode científic és diferent, perquè és molt difícil, perquè has de saber quina variable, quin pes té cada variable al final, el resultat o el fenomen que vols explicar. I és molt complicat, i malgrat això, com hi ha estudis molt potents, podem entendre i podem explicar moltes coses.
0: Ruth, quin hauria de ser el paper de l'acompanyament psicològic en el cas que les persones que estan en un trànsit el necessiten? I també des de la societat, no? Que sempre fem una mica allò que és el sentit comú, que és empatia de tractar les persones com a persones independentment de tots els altres factors, on parlem quan parlem de qualsevol tema, vaja, sí, de classes socials, d'orígens, de tot, no? Quin paper, què hauríem de fer?
2: A veure, com a psicòlegs, el paper que tenim, evidentment, doncs és d'acompanyar aquesta persona en tot aquest procés d'acceptació, reforçant, evidentment, l'autoestima, posant límits a la societat, també, no?, de dir, fins aquí, em respecto fins aquí, i passo fins aquí, no?, vull dir, hi ha d'haver tot això. I després, com a termes generals, evidentment, doncs hi ha una feina important del psicòleg darrere de tot això. I després, com a societat, no?, doncs el que penso que hauríem de fer és naturalitzar la situació. És a dir, jo penso que, encara que ens pot semblar potser incòmode, però no ho ha de ser preguntar-li a una persona com vol que ens dirigim a ell o a ella. Crec que això és una de les coses més importants. És veritat que per la persona no, que està fent doncs, tot aquest canvi li pot violentar al principi perquè entenc que vol que la vegin o el vegin ja d'una manera determinada, però penso que rebre també de la societat aquesta part de naturalitat de com vols que m'expressi amb tu és una forma de mostrar respecte. És a dir, com tu et sentis, jo et tractaré. No com jo vegi, sinó com tu et sentis, com tu et vegis. O sigui, aquesta per mi seria la més important.
0: I a més no és només en els casos de persones que siguin transgènere, sinó que hi ha molts més casos, com hi ha persones de gènere fluid i diversitat d'identitats i d'orientacions. No
2: donar per fet res i mostrar respecte, preguntar perquè l'altra persona senti que ens importa, doncs evidentment com aquesta persona es vol sentir i es sent. No, com el veiem o la veiem nosaltres.
0: Doncs tot això a través de la neurociència i també a través de les vivències del personatge de l'Almudena és el que podreu conèixer a Lo que somos bajo la piel, que a més podreu anar a la presentació que es fa aquí a Sant Cugat a la llibreria Paideia.
2: Sí, sí.
0: Quan serà això?
2: El 26 de novembre, no?
1: 26 de novembre, sí.

0: Continguts en xarxa.
1: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, està editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
2: Hola, molt bé.
1: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
2: Perquè ens han fet així, perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
1: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
2: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes, et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
1: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
2: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples, que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc ens va complicant.
1: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
2: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i a explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
1: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no?, amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
2: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no?, que mira, jo quan em parlen de quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
1: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades
2: sí,
1: no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè, el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
2: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido. I parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer. No? Mm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no. Deixa't de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
1: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
2: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
1: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
2: De res, un plaer.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures que m'han fet començar aquest 2026 amb molt bon peu, perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament, troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Elena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu. La grip poeta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la grip poeta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. I fins aquí les meves recomanacions del mes de gener. Si en voleu més, em podeu seguir a les xarxes socials com a @misha_ql o també em podeu trobar al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha.

0: Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador el 2016. El 77,7% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El desnonament de la Carme i el seu fill previst per aquest dijous, 8 d'octubre, al carrer de Pau Casals, ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. La resolució, a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia, considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat de lliure lloguer. En política, Álvaro Benejam ha comunicat a la Junta Local del Partit Popular de Sant Cugat la seva decisió de deixar la primera línia de la política municipal després d'una llarga meditada reflexió personal. Benejam deixarà en els propers dies l'acte de regidor i, per tant, no serà el candidat del PP a les properes eleccions municipals. Segons explica la formació en un comunicat, Benejam ha pres aquesta decisió per motius personals i professionals, ja que considera que no pot continuar assumint el nivell de dedicació que requereix estar al capdavant del partit i del grup municipal. Benejam va assumir la presidència del PP Sant Cugat l'any 2015 i ha estat al capdavant de la formació durant 11 anys. Última crida per participar al Ball de Gitanes de Sant Cugat 2027. El període d'inscripcions obert des del 28 de setembre es tancarà aquest dissabte 10 d'octubre. Les inscripcions es fan per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En cas que les sol·licituds tornin a superar el nombre de places disponibles, la comissió farà el sorteig de places dilluns 12 d'octubre. I en esports, el primer equip del rugbi femení debut aquest diumenge a les 11 al camp del Getxo, la Lliga Iberdrola, que és la màxima categoria estatal. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.

0: acusa al gobierno central de actuar con lentitud y de no aportar soluciones eficaces a largo plazo. Vertiente judicial y diplomática, la Audiencia Nacional Española mantiene investigaciones abiertas y requerimientos de documentación al gobierno sobre la gestión de la crisis. Desinformación. Las redes sociales han jugado un papel amplificador negativo, propagando bulos, vídeos fuera de contexto y discursos de odio y racistas que complican la contención social.
1: Muchas gràcies, Lalo. Roger, tindrem bolets o no aquesta tardor?
2: La temporada de bolets s'endureix per la calor i la falta de pluja, el bosc ha patit molt. La temporada arrenca amb produccions mínimes al Pirineu, però ja se'n poden trobar a mercats tradicionals com el Dolben al Berguedà. La tardor és el gran moment dels bolets de Catalunya, però aquest any la temporada boletaire ha arrencat tímidament. Se'n troben algunes zones del Pirineu, però no de manera generalitzada, ni tampoc amb produccions importants. A diferència de l'any passat, en què la temporada va ser molt bona i es va avançar, enguany els bolets van en remolc de les calvades d'aquest estiu. Així ho explica Juan Martínez d'Aragón, investigador del Centre de Ciència, Tecnologia i Forestal de Catalunya, i que sí que s'han trobat bolets en zones molt coquetes, però no a tot arreu, ni molt menys. L'investigador assegura que aquest any els bolets van més tard en relació amb l'any passat. Va ser un molt bon any. Tot això, Martínez d'Aragón recorda que la tendència dels últims anys és que la campanya s'enredeix al voltant d'un mes, principalment passa segons diu que per les temperatures excepcionalment altes d'aquest estiu i pel poc que ha plogut. La calor ha fet que el bosc hagi patit molt i que hi hagi una sequera important. Aquesta situació, segons Martínez, afecta tot l'ecosistema i, per tant, els fongs també pateixen. I és que el bosc està molt sec, lamenta l'investigador, fins que els boscs i els arbres no li detinguin, difícilment tindrem una bona campanya de bolets.
1: Gràcies, Roger. Joan, com està el tema de la pesta porcina a Collserola?
3: El parc natural de Collserola continua tancat almenys 3 mesos més. Així ho va anunciar el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una entrevista a TV3. Unes declaracions que van arribar després de confirmar-se 5 nous positius per pesta porcina en senglars. 2 setmanes després, sense cap positiu. El conseller va detallar que encara quedaven uns 200 senglars a la zona infectada, on cal fer un buidat sanitari. A més, no va concretar cap calendari ni els criteris que s'haurien de seguir per una reobertura. 2 setmanes abans, el conseller havia situat a la tardor un possible reobertura, que ara queda molt més llunyana. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es va mostrar molt crític per l'allargament de les restriccions de Collserola i va demanar de nou la Generalitat que obri espai segur al parc natural. També va reivindicar l'obertura del bosc de Volpelleres.
1: Gràcies, Joan. Marc, sembla que la tornada de les escoles cada vegada costa més.
4: La tornada a l'escola és cada vegada més cara. Les famílies han de comprar llibres, material escolar i altres coses per anar a l'escola. Aquest any, algunes famílies poden gastar més de 700 euros per fill. A més, la tornada a l'escola és aproximadament un 15% més cara que l'any passat. Per tant, començar un nou curs suposa una despesa important per a moltes famílies. Vosaltres creieu que el material escolar és massa car?
1: Molt bé, Marc. Lalo, es farà un temple mormó a Sant Cugat?
0: Sí, efectivamente, Miriam. Aquesta confessió, nascuda el 1830 als Estats Units, és present a Catalunya des de l'any 70, segons l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a l'estat espanyol i viu prop de 72.000 membres, dels quals 30.000 viuen a Catalunya i una desena a Sant Cugat del Vallès. Catalunya té desenes de capelles mormones on hi ha fan reunions de culte, però la construcció del temple és un esdeveniment important per a la confessió, perquè allí s'hi fan les cerimònies més importants de la comunitat, que segons la seva creença uneixen les famílies per a l'eternitat. El portaveu a Catalunya, David Pérez, explica que el temple pagat amb les aportacions dels membres donarà cobertura als fidels de Catalunya, l'Aragó, el País Valencià, les Balears i el sud de França, que fins ara s'havien de desplaçar al temple de Madrid. El projecte inclourà un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats i un edifici auxiliar d'uns 1.260 metres quadrats, envoltats de jardins que estaran oberts a tots els veïns i que crearan un nou espai verd a la ciutat.
1: Muy bien, Lalo, en Vulpelleres, ¿no?, se va a hacer el templo. Muy bien, muchas gracias, Lalo. Marc, tenim bones notícies en relació a l'Alzheimer.
4: Etapa decisiva para tratar el Alzheimer. La investigación médica ya permite modificar el curso de la enfermedad. Familiares, pacientes y médicos reclaman que los dos fármacos autorizados que frenan su evolución cuenten con financiación pública. La investigación sobre el Alzheimer ha entrado en una etapa decisiva. Los avances permiten detectar la enfermedad de manera cada vez más precoz y precisa. La unidad de memoria del Hospital de San Pau están llevando a cabo ensayos que han permitido que ya existen dos fármacos que frenan la evolución del deterioro cognitivo provocado por el Alzheimer. Estos dos medicamentos ya han sido aprobados en Estados Unidos, Japón, China. Solo en Europa no se están ofreciendo de forma generalizada. Actualmente en España solo pueden conseguirse por la vía privada, con un coste de miles de euros. Tanto los pacientes como los familiares y los neurólogos lamentan esta decisión, porque aseguran que, además de no mejorar la calidad de vida de los pacientes, la sanidad pública está perdiendo mucho tiempo. Estos dos fármacos no son el final del camino, sino el principio. Son los primeros medicamentos que frenan el curso de la enfermedad.
1: Gracias, Marc. Xavi, què és aquesta moda de farmejar aura?
5: Farmear aura és una tendència digital en la que se realizan acciones deliberadas para sumar puntos simbólicos de carisma, estilo, presencia personal ante los demás. Origen de los términos, la fase mezcla dos conceptos diferentes del mundo digital y de los videojuegos. Farmear proviene de los videojuegos y significa repetir una adición muchas veces para obtener puntos monedas o recompensas aura representa el carisma y la elegancia y la seguridad o encanto natural que transmite una persona sin necesidad de hablar. ¿Cómo funciona en la práctica? En las redes sociales y en las calles, los jóvenes miden este estatus con una puntualización imaginaria. Sumar puntos mantener la calma en una situación vergonzosa o actuar con total normalidad aumenta el aura. Entre paréntesis. 1000 puntos. Perder puntos. Trompezarse en público. Sobreactuar. O intentar demasiado parecer interesante. Resta puntos de aura o causa una bancarrota simbólica. Parecer interesante. Resta puntos de aura o causa una banca rota simbólica. El fenómeno, como se explica en la enciclopedia libre, esta cultura ha escalado hasta crear retos virales y encuentros donde los principiantes muestras su presencia escénica. Esta tendencia se inventó en Finlandia.
1: Gràcies, Xavi. No trigarem a veure-ho per Sant Cugat. Estela, ¿se cumplen 40 años de Zelda?
6: Zelda es la felicidad de la felicidad de las aventuras más importantes llega y soña. Era por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka para Nintendo en 1986. Este año cumple 40 años. Nintendo celebra los 40 años de Zelda con un Nintendo Direct. Incluye un remaster de Ocarina of Time, una película de acción real y una gira de conciertos.
1: Gràcies, Estela. I per últim, Joan, qui torna als escenaris després de 6 anys?
7: Celine Dion vuelve a los escenarios tras más de 6 años sin dar conciertos. A excepción de su actuación en la apertura de los Juegos Olímpicos de la capital francesa de 2024 por una rara enfermedad que padece. La cantante canadiense que padece una rara enfermedad neurológica llamada síndrome de la persona rígida ha inaugurado el recital con Only Child Pass, tema de 1998 en el que ya se hizo patente la emoción de esta cita en el estadio Plenitud Arena. El primer concierto fue el 12 de septiembre ante unos 36.000 espectadores en el primer concierto de la serie de recitales que la ganadora de dos Oscars y varios Grammy va a ofrecer en París y que marca su retorno a los escenarios tras 6 años de ausencia.
0: Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos con ilusión dentro de unos días. Gracias a todos y feliz fin de semana.

Bon dia, Sant Cugat. Benvinguts a l'espai Dones del Món, un espai de ràdio del Centre de Formació d'Adults Sant Cugat, a través del qual volem presentar-nos. Som dones vingudes d'arreu del món i ens uneix el nostre desig d'aprendre. Gràcies a tots i totes els que esteu a l'altra banda. Gràcies per escoltar-nos.

La música. L'idioma més universal de tots. L'idioma que no coneix fronteres ni països. L'idioma que ens uneix a tots.

0: Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Notícies en xarxa.

0: entre altres qüestions, i paper pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díaz, qui els va ordenar, amb quina finalitat i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga el PSOE com a persona jurídica. I els treballadors de diversos centres de treball i institucions de tot Catalunya han fet un minut de silenci aquest migdia en record de la Mari Carmen Abascal, l'anciana de Madrid que va morir dimecres després de ser desnonada de casa seva fa dues setmanes, amb 87 anys. A Barcelona, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, han seguit el minut de silenci també davant de la façana de l'Ajuntament, acompanyats de treballadors municipals, altres càrrecs públics i representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres. I, de fet, pel que fa a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment incrementar fins al 150% el recàrrec de l'IBI als pisos turístics. La proposta, emparada en el decret llei del govern espanyol, estableix tres trams. Un recàrrec del 50% per als titulars d'una llicència, del 100% per als que en tinguin dues o tres i del 150% per als propietaris de quatre o més habitatges turístics. I un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Amb el lema "Fals de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar també els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin avui des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, també s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: 9 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 9 d'octubre, avui programa molt carregadet, com cada divendres, amb la prèvia de tot el que ve aquest cap de setmana, començant pel retorn del futbol de primera divisió masculina. Avui obre la jornada, vuitena, l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga, l'actual cué de la Lliga. A les 9 del vespre en farem la prèvia, evidentment. També mirarem d'escoltar ja en directe Hansi Flick a la prèvia del Barça-Getafe de demà a la tarda a l'Spotify Camp Nou. Molt futbol, com dèiem, però també bàsquet, perquè avui també tenim Eurolliga masculina per al Barça, al Palau, rep els Alguiris en la quarta jornada de Eurolliga masculina, com dèiem. Ahir en handbol el Barça va guanyar a la Champions, al Palau també al Dinamo de Bucarest, i avui obre la jornada de Sobal al Granollers, també el dia en què comencen les prèvies de la Champions, de femenina de waterpolo en aquest cas, amb Terrassa, Sabadell i Catalunya, i també de la Eurocup masculina, també de waterpolo, amb l'equip masculí del Terrassa. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Bon dia, Martín.
0: En futbol, avui torna la Lliga a la primera divisió masculina, ho dèiem ara, amb el partit de l'Espanyol.
1: Sí, el conjunt perico visita el camp de l'actual CUE, el Màlaga, per obrir la 8ª jornada de la Lliga. Torna a la convocatòria, després de 9 mesos, el capità Javi Puado, que va passar per quiròfan a principis d'any per operar-se del genoll. El partit serà a les 9 del vespre.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Spotify Camp Nou al Getafe.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia, a més de Rafinha, que ha fet part de l'entrenament amb el grup. També hi haurà de gestionar l'acumulació de minuts d'alguns internacionals que han anat aquestes dues setmanes amb la seva selecció. El partit, recordem, serà demà a 6:45 de la tarda.
0: De fet, Flick acaba de comunicar, just ara estem escoltant una roda de premsa prèvia, que Rafinha no jugarà ni demà ni tampoc contra el Galatasaray per prevenció.

0: Dit Flick. El Barça que avui ha acomiadat també a Pedro Rodríguez.
1: El canari de 39 anys ha protagonitzat aquest matí l'acte d'acomiad del futbol professional a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou, acompanyat d'excompanys com, per exemple, Carles Puyol, Xavi Hernández i Sergio Busquets, que li han dedicat a parlaments. Pedro ha afirmat la seva voluntat de continuar lligat al futbol. El palmarès del ja exjugador inclou 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 4 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 2 Mundials de clubs, a més del Mundial i l'Eurocopa amb la selecció espanyola i una Premier League i una Europa League amb el Chelsea.
0: De passat a futur, el Barça ha fet oficial avui també la renovació de Xavi Espart.
1: I el club ha comunicat que ha arribat a un acord amb el jugador format al planter per ampliar-li el contacte per 2 temporades més fins al 2030.
0: En bàsquet avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça.
1: Els blaugranes afrontaran el primer dels 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca els Žalgiris lituans, partit corresponent a la 4ª jornada d'Eurolliga, per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. El Barça recupera Josh Nebo i Tosan Ebomuan, però perd a Justin Minaya amb una petita lesió. El partit començarà a 8:45 del vespre.
0: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, ahir es va completar la segona jornada.
1: Amb una nova derrota de l'Espart Girona 83-89 a Fontejau contra un Azulmarino Palma, equip construït per lluitar pel títol i que va ser superior en tot moment a les gironines. En canvi, ahir el Cadí La Seu va sumar el primer triomf del curs a l'estrena a casa al Palau d'Esports de La Seu. Les urgellenques van superar el Leganés, un dels equips revelació, 70-60.
0: En handbol, nova victòria del Barça ahir a la Champions masculina.
1: Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular per 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumant el 3-3 a la competició europea.
0: El Barça que torna a jugar diumenge, partit de Lliga Sobal a la pista del Via de Aranda, abans de viatjar cap a la capital romanesa, precisament per enfrontar-se dijous que ve de nou al Dinamo. I a l'inici de la segona volta, en aquest cas de la fase de grups de Champions.
1: I també a la Sobal, avui obre la 5ª jornada el partit del Freaking Granollers, que visita la pista de Ciudad Real a partir d'un 8:15 del vespre.
0: En waterpolo, des d'avui fins diumenge, juga la fase prèvia de la Champions femenina, amb 3 equips catalans.
1: El grup D amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell i el Terrassa. Els altres 2 equips del grup són el Dong Neerlandès i el Lilla Francès, rivals de Sabadell i Terrassa avui respectivament en els primers partits. I a les 7 jugarà el Sabadell Dong a 8:45 al Terrassa, Lilla, i el grup C jugarà el C o no C a la màxima competició continental al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió, el Glifa de Grec, a partir d'un 9:15 hora catalana.
0: D'altra banda, en categoria masculina, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup de waterpolo.
1: Amb el Terrassa jugant-se la classificació a Pot Goritja, a Montenegro. Els ballesans debuten aquest vespre contra el Primorje croat a 8:15 del vespre.
0: També avui, per cert, el Barceloneta recupera un partit de Lliga, la divisió nord masculina de waterpolo, rebent a partir de 8:45 al Cavalla de Ceuta. I acabem amb judo perquè la lleidatana Ai Sunoda, de 24 anys, s'ha proclamat campiona del món a la categoria menys 70 quilos.
1: És el millor èxit de la seva carrera després de superar la final a l'austríaca Micaela Polleres, doble medallista olímpica. Sunoda, que havia estat 5è als Jocs Olímpics de París i també al Mundial de Budapest del 2025, ja havia guanyat 2 ors mundials en categories de formació. És la segona medalla de la delegació catalana al Mundial de Bakú, després de la plata que va aconseguir el lluitador de canonja David García Torné dilluns en la categoria de menys de 66 quilos.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Sí, serà des de 8:45 del matí, ben aviat, que es podrà seguir en directe a la Radical Swim 2026. És la 7a edició de la travessia de Llafranc i Calella de la Palafrugell amb les seves 3 distàncies, la de 2, 3 i mig i 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francesc Madrileny a les 4. Quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació masculina amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Tot això demà dissabte, diumenge, més futbol i també hoquei patins.
1: Serà a la 1 del migdia la xarxa Més, que es retransmetrà a la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins des del pavelló municipal de Can Vedella, Vigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol, a les 4 de la tarda, amb el Sant Mauro, Viladecans. I finalment, ja a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club al municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Divendres 9 d'octubre, 11 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui, després de 20 dies d'aturada, més de 20 dies, de fet, torna la Lliga a la primera divisió masculina i ho fa amb el partit de l'Espanyol, ara en parlem. Abans, però, escoltem en directe l'entrenador del Barça, Hansi Flick, que compareix a aquesta hora a la prèvia del partit contra el Getafe de demà al Camp Nou.
1: Para jugar en esa posición. Si se lo ha planteado y si le ve con condiciones a Bernal para jugar en el futuro en esa posición de central.
2: De vegades juga en aquesta posició a l'entrenament, però no l'hem vist en aquesta posició. Crec que també per a un jugador jove amb tant de talent és bo que jugui en una posició, que millori, millori, que agafi confiança, i ho està fent molt bé en els darrers partits i estic molt content que jugui a aquest nivell. És a dir, que no m'ho plantejo, però podria ser una opció per jugar com a central.
0: Hansi Flick en directe parlant sobre la posició de Marc Bernal, tenint en compte que té molts migcampistes i no tants centrals. Per exemple, el Flick ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà contra el Getafe ni tampoc dimarts vinent en la tornada de la Champions contra el Galatasaray a Turquia. El davanter brasiler, que recordem es va lesionar amb la seva selecció en un dels dos amistosos que va jugar a Austràlia, en principi no tenia res, però Flick ha volgut ser prudent i en aquest cas no viatjarà, com dèiem, ni jugarà demà al Camp Nou, ni viatjarà tampoc a Turquia. Aquest Barça-Getafe, com dèiem, demà a 6:45 de la tarda. Avui mateix ja l'Espanyol obre la 8a jornada al camp del Màlaga, l'actual QE i l'únic equip que encara no ha guanyat a primera divisió. Avui, a més, podria reaparèixer el capità Javi Puado, que torna a una convocatòria de més de 9 mesos després. Ahir a la prèvia, si escoltàvem aquí en directe, l'entrenador Perico Manolo González va haver de respondre molt sobre si se sent o no pressionat després de les males sensacions dels dos últims partits.
3: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. També sé que el que et dic, que des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber conviure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: En aquest mateix sentit, el tècnic demanava calma a l'entorn, tot i que acceptava les crítiques.
3: Quan un equip perd, com vam perdre el dia de l'Elx, és que és normal que hi hagi crítiques. És que jo mateix estaria empipat siguin aficionat a l'Espanyol. Llavors, has de saber conviure amb això. Igual que quan la cosa va bé, t'agrada que la gent et vingui i et digui que està molt bé, quan va malament has d'estar preparat. El que sí que dic, que torno a dir el mateix, que és aviat que estem molts equips en una situació semblant a nivell classificatori i nosaltres el que volem és que les sensacions de l'equip siguin millors que l'últim dia. Però després que penso que s'ha de tenir una mica de calma i no engegar-ho tot o no fotre-li foc a tot en dos dies.
0: I un últim document de l'entrenador Perico, més a moda d'anècdota, quan li preguntaven per com havien tornat els tres internacionals que han anat amb les seves seleccions aquesta aturada, especialment el davanter andalús Roberto, que ha debutat amb la selecció espanyola absoluta.
3: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Manja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors ja et dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat. Javi al principi no, però ara ja està perfecte.
0: Manolo González sent Manolo González un cop més. Avui a les 9 a la Rosaleda d'aquest Màlaga espanyol. El Barça rebrà, com dèiem, demà 6:45 al Getafe a l'Spotify Camp Nou. La Lliga F, recordem, s'atura aquest cap de setmana pels compromisos de seleccions. Demà juga una amistosa als Estats Units la selecció espanyola amb 6 catalanes i 4 jugadores del Barça a la llista. I a la segona masculina demà obre la 9a jornada el partit del Sabadell a Ceuta. El conjunt requinat que, ja ho explicàvem ahir, haurà de fer front més enllà del rival al llarg viatge amb parades intermitges. Avui fan nit als Jazires, de fet, i també un virus que ha afectat en els últims dies alguns jugadors. L'enfrontament demà 4:45. Ràdio Sabadell, Edu Garriga.
4: Atenció, perquè un nou contratemps s'ha interposat en el camí del centre d'esports. Aquest cop en forma de virus, que ha afectat diversos jugadors del vestidor. La llista de baixes, doncs, és incerta. I tot per visitar un equip que, tot i ser penúltim, ha mostrat símptomes de recuperació. Els 5 punts que té els ha sumat en els darrers 3 partits. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, ho té clar.
5: Sobretot, hem de competir molt bé, estar dins del partit en tot moment, evitar cometre errades no forçades, intentar que siguin ells els que les puguin cometre i sobretot, doncs, en aquesta línia competitiva, veure on està l'oportunitat per acabar podent fer que el partit caigui de la nostra part.
4: Demà, a 4:45 de la tarda, s'obrirà la 9a jornada de la Lliga Hypermotion a l'Alfonso Muro.
0: Gràcies, Edu. El Girona tancarà aquesta jornada a Tenerife dilluns. Més futbol. A la primera federació masculina, el Nàstic demà visita el camp del CUE, el Juventud Torremolinos, amb l'objectiu de retrobar-se en la victòria després de tres derrotes consecutives. Escoltem el tècnic grana, Xisco Campos.
6: No depèn de nosaltres el que passi allà. Nosaltres hem d'estar pendents de la nostra, d'intentar donar la millor versió nostra i a partir d'aquí serem competitius. El que passi allà no depèn de nosaltres, però està clar que venen d'una setmana difícil i tindran una reacció, i està clar que encara que sigui un equip que està a la part baixa, crec que és un equip que sempre té ocasions, que té un joc molt alegre i que té jugadors als darrers metres que apreten bastant.
0: Demà a 4:45 de la tarda aquest Torremolinos Nàstic, diumenge jugarà a l'Europa, que rebla el Jazires a Can Dragó, i dilluns al Sant Andreu tancarà la jornada al camp de l'Hèrcules. A la segona federació masculina demà hi ha dos partits al grup 2 amb presència catalana. A les 4 juga el líder, el Barça Atlètic, que rep a la Societat Deportiva Logroñés el Johan Cruyff. A les 6 jugarà el Manresa, també a casa, contra el segon classificat, el filial d'Osasuna. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: L'objectiu del conjunt dirigit per Sergi Trullàs és sumar la primera victòria a casa, tot i la complexitat del rival. L'equip arriba amb la moral alta després dels 4 gols i el bon joc mostrat al Baix Camp la jornada anterior. Marc Martínez és el segon entrenador del Centre d'Esports Manresa i avisa de la dificultat del partit.
8: És un equip molt fiable en aquest inici de temporada. Dels 5 partits n'ha guanyat 4. Això ens explica una mica el nivell que estan. És un equip bastant complet, amb jugadors de molt bon perfil ofensiu, ben dotats tècnicament. També trobem mancances en altres aspectes, no? Gent molt jove que en aquesta mentalitat tan ofensiva a vegades descuida altres aspectes, i nosaltres ens intentarem agafar aquestes coses per intentar fer-los mals en aquest sentit.
7: El duel serà a les 6 de la tarda, al ser un partit contra un filial de primera divisió. Les entrades seran a 20 euros i els socis les podran obtenir per un valor d'entre 4,5 i 2 euros, ja que el club fa promocions per als seus socis més joves i jubilats.
0: Gràcies, Jordi. Diumenge destaquem dos duels catalans d'aquesta segona federació masculina, el Girona B Espanyol B a les 4 i l'Olot Terrassa, que es podrà seguir a partir de les 6 de la tarda a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
9: Encara m'espera la resolució d'aquest colabrot entre el Terrassa Futbol Club i el Girona B. El conjunt d'Oriol Alsina visita el camp de l'Olot i amb un important contratemps, la lesió de Max Marcet, que pateix una ruptura muscular al bíceps femoral a la part posterior de la cuixa, que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc durant un període estimat d'entre 4 i 5 setmanes. El temps de recuperació estarà condicionat per l'evolució de la lesió. Recordem també que hem de sumar la baixa de Marcos Méndez, que encara ha de complir dos partits de sanció. El Terrassa vol treure's l'espineta i les sensacions dolentes dels dos últims partits, la derrota a Sestao i la derrota també al camp de l'Ebro, i aconseguir 3 punts per continuar en aquesta zona alta de la classificació. A l'Alterrassa, després, partit ajornat, el Terrassa ocupa la 9a posició.
0: Gràcies, Miqui. També es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa Més demà el duel de la tercera federació masculina entre l'Escala i la Vilassar de Mar, un dels dos partits del grup 5 que juguen demà. L'altre és el Sant Juan Atlético Moncada, Atlètic Lleida. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
10: L'equip de la capital del Segrià no acaba d'engegar màquines en aquest inici de temporada. L'Atlètic Lleida només ha aconseguit una victòria en els 5 partits disputats i 2 empats. El darrer, el de diumenge passat, al camp d'esports davant la Pobla de Mafumet. Preguntat per si l'equip necessita tornar a sumar de 3, l'entrenador de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, en respondía eso.
11: Yo creo que esto pasa por intentar sumar dos victorias seguidas, intentar que el equipo pueda un poco tener dos alegrías y tener un par de semanas en las que, bueno, sientan que al menos su trabajo pues ha servido para algo, porque realmente ahora mismo el equipo está trabajando muchísimo y realmente está teniendo muy poco premio en general, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues ir creciendo, esto es lo que toca.
10: A davant els lleidatans tindran a un recent ascendit com és el San Juan Atlético de Moncada, un equip que tot i no jugar el passat cap de setmana porta 6 punts al seu compte particular. L'enfrontament a Moncada i Reixac demà a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça, que després d'una setmana en què va fer més de 11.000 quilòmetres amb 3 llargs desplaçaments, avui inicia un seguit de 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca el Žalgiris lituà, en partit corresponent a la quarta jornada d'Eurolliga, per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
12: Crec que tots els partits són molt difícils, perquè tots els equips tenen grans jugadors i grans entrenadors. Tots són perillosos, tots són exigents. Els alquiris, per exemple, aquesta temporada tenen una victòria i dues derrotes, però podrien haver guanyat tots dos partits. Van tenir una mica de mala sort. Van jugar contra un rival molt bo, l'Olympiacos, i el París crec que el podrien haver guanyat. Per tant, van demostrar la seva qualitat, i malgrat que tenen un parell de jugadors nous, tenen una plantilla molt bona, un molt bon equip, ben equilibrat, tant en el joc interior com en l'exterior, així que serà un gran repte per nosaltres.
0: El Barça recupera Josh Nebo i Tosin Ebomoan, però perd Justin Minaya amb una petita lesió. Aquest Barça seguís avui a 8:45 del vespre. I a la Lliga Femenina es va completar la segona jornada amb una nova derrota de l'Espart Girona, que encara no ha guanyat cap dels partits oficials que ha jugat. 4, si comptem la Lliga Catalana, ahir 83-89, a Fontejau contra un Azul Marino Palma, que s'ha construït per lluitar pel títol i per ser i que va ser clarament superior. Un enfadat Roberto Íñiguez volia extraure les coses positives, però es queixava i molt, sobretot de les seves interiors i del treball en el rebot.
13: Yo tengo que trabajar, animarles, decir que estoy contento del esfuerzo, positivizar las cosas que hemos hecho bien, y ya está. No hay más. No, aquí no hay recetas mágicas. Recuperarnos porque hay gente que se ha dado una paliza tremenda para el domingo y ya pensar en el domingo y ya está. Y el domingo ahora es el partido importante. El más importante es el que está. Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Que es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir, pero creo que también viene del esfuerzo, de la falta de final de energía de muchos jugadores.
0: A segona desfeta de l'Unió a la Lliga, en canvi ahir el Cadí la Seu va sumar el primer triomf del curs. En l'estrena a casa, al Palau d'Esports de la Seu, les urgenques van guanyar el Leganés, un dels equips revelació, 70-60. Ràdio Seu, Joan Inés de Cervera.
14: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
15: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball del staff. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
14: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espart Girona ahir mateix.
0: Gràcies, Joan Ignasi. En handbol, nova victòria del Barça i a la Champions masculina. Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular, 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumen el 3-3 a la competició europea. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
16: Yo no sigo un partido con el altibajos. No hemos estado estable todo el partido. El equipo después de la derrota otro día todavía no estamos acudiendo. Era importante los dos juntos, sin duda. Hemos sacado la mente, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en cuanto al Ham, me satisfecho por dos puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que apretar mucho, pero hay camino por representar.
0: El Barça torna a jugar diumenge a partit de Lliga Sobal a la pista de la Via de Aranda. També a la Sobal, avui mateix obre la cinquena jornada al partit del Friedkin Granollers, que visita la pista del Ciudad Real a partir d'un 9:15 del vespre.

0: I acabem amb waterpolo. Des d'avui fins diumenge juga la fase prèvia de la Champions femenina amb tres equips catalans. El grup D hi ha a Seu a Sabadell, de fet a Can Llong, i tenim l'anfitrió al Terrassa i al Sabadell i també al Terrassa. Els dos equips del grup són els altres dos equips són el Dong neerlandès i el Lilla francès, rivals de Sabadell i Terrassa avui respectivament. El grup C es jugarà el seu, no sé, la màxima competició continental al Catalunya, que ha debut aquesta nit contra l'anfitrió del seu grup, el Glifada grec, a partir d'un quart de 2 a la nit, hora catalana. D'altra banda, en categoria masculina, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup, amb el Terrassa jugant-se la classificació a Podgorica a Montenegro. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Després de sumar 5 victòries en els 5 primers partits de la competició de Lliga, el Club Natació Terrassa masculí, l'equip de Sergi Mora, viatja a la capital de Montenegro, a Podgorica, per disputar la fase de grups d'aquesta competició. El rival seran el Primorje croat, el Budućnost de Montenegro i el Mana hongarès. Un Sergi Mora que parla la motivació amb la qual l'equip afronta aquesta competició.
2: Crec que l'equip arriba bé. Crec que hem gestionat bé els descansos, sobretot, amb una plantilla que al final tenim 14 jugadors. Crec que els descansos és el més important per poder afrontar aquestes fases dels tres partits. Però, com has dit abans, el fet de jugar dobles jornades a la Lliga també ens ha permès entrenar, entre cometes, una mica el que ens passarà aquest divendres, dissabte i diumenge.
1: Doncs fase de classificació amb aquests tres partits. Recordem, s'enfrontaran al conjunt del Primorje croat, el Budućnost de Montenegro i el Mana hongarès.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquesta... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
4: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
3: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
5: Amb el patrocini de... l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
4: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones elles tenien pitjor.
9: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
10: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
11: Españoles. Franco ha muerto.
12: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon divendres 9 d'octubre de 2026. Això és l'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

Divendres 9 d'octubre, avui torna el futbol a la primera divisió masculina amb un Màlaga espanyol, en farem la prèvia i també escoltarem ja Hansi Flick, l'entrenador del Barça, que ha comparegut en la prèvia del Barça-Getafe, que ha jugat demà a la tarda al Camp Nou. També tindrem bàsquet amb Eurolliga per al Barça, competició europea de waterpolo, judo, rugbi i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el triador, Alba, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna la Lliga a la primera divisió masculina amb el partit de l'Espanyol.
1: El conjunt perico visita el camp de l'actual Cué al Màlaga per obrir la vuitena jornada de la Lliga. Torna a la convocatòria després de 9 mesos el capità Javi Puado, que va passar per quiròfan a principis d'any per operar-se del genoll. El partit serà a les 9 del vespre.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Camp Nou al Getafe.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia i ja ha anunciat en roda de premsa que qui no hi serà, serà Rafinha. També haurà de gestionar l'acumulació de minuts d'algun dels internacionals que han anat aquestes dues setmanes amb la selecció al partit. En aquest cas, serà 6:45 de la tarda.
0: Escoltarem en una estona Hansi Flick, que ha confirmat que Rafinha no hi serà ni demà ni tampoc dimarts, vinent contra el Galatasaray en el retorn de la Champions. El Barça, que avui, per cert, ha acomiadat a Pedro Rodríguez.
1: El canari de 39 anys ja ha protagonitzat aquest matí l'acte de comiat del futbol professional a l'Auditori 1890 de l'Spotify Camp Nou, acompanyat d'excompanys, com per exemple Carles Puyol, Xavi Hernández i Sergio Busquets, que li han dedicat parlaments. Pedro ha reafirmat la seva voluntat de continuar lligat al futbol. El palmarès del ja exjugador inclou 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 4 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 2 Mundials de clubs, a més del Mundial i l'Eurocopa amb la selecció espanyola, i una Premier League i una Europa League amb el Chelsea.
0: Palmarès envejable, evidentment, el del jugador canari. De passat a futur, el Barça ha fet oficial avui també la renovació de Xavi Espart.
1: I el club ha comunicat que ha arribat a un acord amb el jugador format al planter per ampliar-li el contracte per 2 temporades més fins al 2030.
0: En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça.
1: Els blaugranes afronten el primer dels 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca el Žalgiris lituà, en partit corresponent a la 4ª jornada de l'Eurolliga, per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. El Barça recuperarà Josh Nebo i Tosa Nebomuan, propera Justin Minaya amb una petita lesió. El partit començarà a 8:45 del vespre.
0: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, ahir es va completar la segona jornada.
1: I ho va fer amb una nova derrota, la de l'Espart Girona, 83-89 a Fontejau, contra un Azul Marino Palma, un equip construït per lluitar pel títol i que va ser superior en tot moment a les gironines. En canvi, ahir, el Cadí i la Seu va sumar el primer triomf del curs en l'estrena a casa al Palau d'Esports de la Seu. Les urgellenques van superar Leganés, un equip dels equips revelació, per 70-60.
0: En handbol, nova victòria del Barça i també a la Champions masculina.
1: Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular per 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumen el 3-3 de la competició europea.
0: El Barça, que torna a jugar diumenge, partit de Lliga Sobal a la pista del Villa de Aranda, abans de viatjar cap a la capital romanesa per enfrontar-se dijous de la setmana vinent ja de nou al Dinamo a l'inici de la segona volta de la fase de grups de Champions.
1: I també a la Sobal, avui obre la 5ª jornada el partit del Freaking Granollers, que visita la pista del Ciudad Real a partir d'un 8:45 del vespre.
0: En waterpolo, des d'avui fins diumenge es juga la fase prèvia de la Champions femenina amb 3 equips catalans.
1: El grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell i el Terrassa. Els altres dos equips del grup són el Dong neerlandès i l'Illa francès, rivals del Sabadell i Terrassa, avui respectivament en els primers partits. I a la set es jugarà el Sabadell Dong, a 8:45 al Terrassa l'Illa, i el grup C es jugarà el seu o no sé a la màxima competició continental al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió, el Glifada grec, a partir d'un 9:15, hora catalana.
0: D'altra banda, en categoria masculina també de waterpolo, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup.
1: Amb el Terrassa jugant-se la classificació a Podgorica, a Montenegro, els ballesans debutant aquest vespre contra el Primors croat a 8:15 del vespre.
0: També avui el Barceloneta recupera un partit de Lliga, divisió nord masculina, rebent a partir de 9:15 el Cavalla de Ceuta, a la piscina de Sant Sebastià. I acabem amb judo perquè la lleidatana Aisunoda, de 24 anys, s'ha proclamat campiona del món de la categoria menys 70 quilos.
1: És el millor èxit de la seva carrera després de superar la final a l'austríaca Micaela Polares, doble medallista olímpica. Sonoda, que havia estat 5è als Jocs Olímpics de París i també al Mundial de Budapest del 2025, ja havia guanyat 2 ors mundials en categories de formació. És la segona medalla, de fet, de la delegació catalana al Mundial de Bakú, després de la plata que va aconseguir el lluitador de canonja David García Tornés dilluns en la categoria de menys 66 quilos.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana també amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte a Alba tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Sí, ens hi podrem posar ben d'hora des de 8:45 del matí, que es podrà seguir en directe a la Ràdio Cal Swim 2026 a la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell amb les seves tres distàncies, la de 2, 3 i mig i 7 quilòmetres. I passem a la tarda amb el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francesc Madrileny a les 4. Quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació masculina amb un enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Això dissabte, demà i diumenge més futbol i també hoquei patins.
1: Serà a partir de la 1 del migdia la xarxa Més, que es retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins des del pavelló municipal de Can Vedella, Vigues i Riells. I si anem cap a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, al municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Divendres 9 d'octubre, 7 minuts passant de 2:15 de 2. Comencem parlant de futbol, perquè avui, després de 20 dies, de més de 20 dies d'aturada, torna a la Lliga a la primera divisió masculina i ho fa amb el partit de l'Espanyol. El conjunt perico visita el camp del Màlaga, l'actual cué i l'únic equip de primera que encara no ha guanyat. A més, avui podria reaparèixer el capità Javi Puado, que torna a una convocatòria més de 9 mesos després. Ahir a la prèvia, si l'escoltàvem aquí en directe, l'entrenador blanquiblau Manolo González va haver de respondre molt sobre si se sent o no pressionat després de les males sensacions en els dos últims partits i sobre la confiança del club i del director esportiu Monchi.
1: Bueno, aviam, jo també et diré la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he d'enganyar. Amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, al final que una persona com Monchi amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt, molt de valor també, i bueno, a partir d'aquí l'única cosa que puc fer és treballar el màxim que tinc a dins i intentar donar, buscar solucions i intentar donar-li la volta, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits.
0: En aquest mateix sentit, el tècnic deia això quan li preguntaven sobre el seu futur a la banqueta de l'Espanyol i si se sentia que el partit d'avui era un ultimàtum.
1: El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, jo no tinc ni puta idea del que passarà, però jo a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí, entenc el debat, però tampoc, quan anaven cinquers, tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. No és la primera vegada que aquesta pregunta me la fas, ni me la feu, durant el temps que porto l'Espanyol, i jo ja sé quan agafar el primer equip de l'Espanyol, jo ja sabia que això em passaria. Llavors, no... És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
0: I un últim document de l'entrenador Perico sobre el rival, aquest Màlaga, que, com dèiem, és l'actual cué de primera divisió.
1: Jo intento no analitzar els rivals per si van, si va primer o si va l'últim. Si veus, el Màlaga fa moltes coses bé, és un equip ofensiu que és atrevit i que competeix bé. De fet, l'últim partit a Getafe no mereix perdre, per dir alguna cosa, i acaba perdent. Ha tingut partits que ha merescut més del que té, però bueno, és un equip que fa les coses bé. No és un equip traient amb els grans que els hagin golejat, per dir alguna cosa. Bueno, és un partit complicat, com tots a primera edició. De fet, ja avui en dia tots els partits ja comencen a ser complicats a gairebé tots els nivells i sabem que el partit serà exigent.
0: Veurem si torna a ser titular avui el vegenc Roger Hinojo, format al planter blanquiblau i que aquest principi de temporada s'ha guanyat a la confiança de Manolo González. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: El jove jugador de Cabriana s'ha consolidat al primer equip de l'Espanyol després d'una temporada cedida a la Cultural Leonesa, a segona divisió. A més, ho ha fet entomant el repte de portar el dorsal 21 de Dani Jarque, un jugador que va arribar a l'Espanyol en edat benjamí i que ara té l'objectiu de mantenir-se en l'11 titular.
3: Porto més de 12 anys aquí, vaig arribar com un nen. M'he criat amb els valors que envolten la 21, la responsabilitat que suposa portar el 21, però també l'alegria, el sentiment de pertinença i l'orgull de poder-lo portar i d'intentar representar al màxim tot el que significa l'Espanyol, Dani Jarque i la seva gent.
2: Hinojo ha jugat tots els partits de Lliga disputats fins ara a l'11 titular, convertint-se en el segon jugador de camp de la plantilla amb més minuts disputats en el que portem de temporada.
0: Gràcies, Jordi. Com dèiem, avui a les 9 aquest Màlaga Espanyol. El Barça rebrà demà a 6:45 de la tarda al Getafe, a l'Spotify Camp Nou. Aquest mateix migdia ha comparegut a la prèvia l'entrenador Hansi Flick, que ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà ni dimarts vinent al camp del Galatasaray a la Champions.
4: The picture shows something and it's not a big injury, but
5: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
0: Un Flick que feia aquest balanç de la llarga aturada.
5: Bé, al final és part de la nostra feina, és part del futbol, que hi ha aquestes pauses. Aquesta ha estat una mica més llarga i no és una cosa que m'agradi, però no, tampoc no puc canviar. Els altres equips estan igual i ens hem de centrar en el següent partit, com dius. Sí, tenim 5 partits molt importants en les 2 properes setmanes i ens hem de preparar. Hem d'estar llestos i ho estarem.
0: Aquest Barça-Getafe, com dèiem, el primer d'aquests partits, que té molts partits de l'octubre al Barça, demà a 6:45 de la tarda. A la Lliga F, recordem, s'atura aquest cap de setmana pels compromisos de seleccions. Demà juga un amistós als Estats Units de selecció espanyola, amb 6 catalanes i 4 jugadores del Barça a la llista. I a segona masculina, demà obre la novena jornada del partit del Sabadell, a Ceuta, el conjunt arlequinat, que haurà de fer front, més enllà del rival i del llarg viatge, amb parades intermitges, també un virus que ha afectat en els últims dies alguns jugadors. L'enfrontament demà 4:45, el Girona tancarà dilluns a les 9 la jornada a Tenerife. Més futbol. A la primera federació masculina, el Nàstic demà visita el camp del CUE, el Juventud Torremolinos, amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de 3 derrotes consecutives. Escoltem el Dani Grana, Xisco Campos.
6: A vegades són dinàmiques i les dinàmiques estan per trencar-se. Crec que nosaltres des del primer dia el que hem dit és que hem de ser competitius, independentment on juguem. Evidentment sabem que tenim, que a casa hem de ser forts, que sempre ha estat un plus el nou estadi, però evidentment hem de ser competitius a qualsevol camp, contra qualsevol rival, i ens hem d'adaptar, hem de ser un equip que es pugui adaptar i que davant les adversitats doni la cara, i això és un dels objectius que tenim.
0: Demà 4:45 de la tarda, aquest Torremolinos Nàstic. Diumenge jugarà a l'Europa, que rep l'Algeciras a Can Dragó, i dilluns al Sant Andreu tancarà la jornada al camp de l'Hèrcules. A la segona federació masculina, demà hi ha 2 partits. El grup 2, en presència catalana, a les 4 juga el líder, el Barça Atlètic, que rep la Sociedad Deportiva Logroñés, el Johan Cruyff. A les 6 jugarà el Manresa, també a casa, contra el segon classificat, el filial d'Osasuna. Diumenge destaquem també 2 duels catalans, el Girona B, Espanyol B, a les 4, i l'Olot Terrassa, que es podrà seguir a partir de les 6 a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Olot FM, Aniol Puigverd.
7: La Unió Esportiva Olot vol seguir a la part alta de la classificació, i l'única manera de fer-ho és seguir sumant punts com a visitant, tal com està fent ara, i aconseguir guanyar partits a casa. El conjunt garrotxí arriba amb una gran dinàmica i forma a la 6a jornada del grup 2 de segona federació. Ara, la tasca pendent és la d'aconseguir la primera victòria a l'estadi municipal. Per fer-ho, tenen l'oportunitat aquest diumenge en el que serà el primer derbi català de l'Olot aquesta temporada contra el Terrassa. El tècnic Roger Vidal explica que l'equip arriba amb la moral a dalt de tot i que guanyar suposaria un pas important per l'equip.
8: De tornar a casa i fer un bon partit, no? A fora hem presentat un bon registre, i ara toca a casa, doncs, fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits a casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom.
7: A principi de temporada, el Terrassa ha construït un equip que nom per nom hauria d'estar a la part alta de la classificació i que, de fet, és un dels màxims candidats a l'ascens. El conjunt terrassenc es troba en una bona situació a nivell de resultats, i tot i que l'últim partit no el va poder jugar per la suspensió de gran part de la jornada per les pluges, ha guanyat 2 partits, n'ha empatat un i n'ha perdut un altre, l'últim precisament al Camp de l'Ebre. Roger Vidal no podrà comptar amb els lesionats Víctor Mafeo, Josep Jaume i Robert Costa, qui recupera després de l'ascensió Rai Marxant al mig del camp, i el partit es jugarà aquest diumenge a l'estadi municipal a les 6 de la tarda. Es podrà escoltar en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans, i també es podrà veure per Olot Televisió i la xarxa Més.
0: Gràcies, Aniol. També es podrà veure la xarxa Més i a les televisions locals demà, en aquest cas, el duel de la tercera federació masculina entre l'Escala i el Vilassar de Mar, un dels 2 partits del grup 5 que juguen demà. Ràdio L'Escala, Ivan García.
9: Els escalencs arriben a la cita instal·lats a la 8a posició amb 6 punts, mentre que els vilassarencs són coers amb 3 punts menys. Un Vilassar que, per cert, va guanyar la primera jornada i que a partir de llavors ha encaixat 4 derrotes consecutives. L'incògnita és saber com es despertaran després d'haver encaixat 6 gols contra l'Europa B. Abans del partit, l'Escala farà la presentació dels 26 equips que té. David Gurillo, entrenador de l'Escala.
10: Amb moltes ganes, amb molta il·lusió. A més, és la presentació del nostre futbol base, volem donar una molt bona imatge, volem ser valents, volem generar amb el nostre futbol passió i un sentiment de pertinença perquè, doncs, tots els nanos i tots els nens del futbol base vinguin constantment a animar l'Escala, a animar l'equip i puguin estar recolzant-nos sempre. Llavors, sabem de la dificultat del partit, sabem que el Vilassar, doncs, ve d'una dinàmica no molt bona i segur que donaran el seu màxim per intentar canviar-ho. Llavors, és un partit davant d'un equip molt perillós, amb jugadors molt contrastats també a la categoria, que tot i ara no està en una bona dinàmica, doncs, sabem del seu potencial i sabem que en qualsevol moment capgiraran la situació i aniran cap amunt. Llavors, nosaltres és important estar concentrats i donar el nostre màxim des del minut 1 que piti l'àrbit.
9: L'Escala té el desig d'encadenar per primera vegada en aquest campionat de la Tercera Federació dues victòries seguides.
0: Gràcies, Ivan. L'altre partit de demà d'aquest grup 5 de Tercera Federació masculina és el Sant Juan Atlético Moncada a l'Atlètic Lleida a les 8 del vespre. I a la Lliga Elit demà hi ha dos partits, Argentona Manlleu a les 5 i Castelldefels Atlètic Sant Just a 6:45. Diumenge a la tarda recordem el Sant Mauro Viladecans a l'Enjoc TV i al migdia jugarà un interessant Valls-Martorell. Redacció de Tavalls, Eric Rosique.
11: El rival és un d'aquests equips alegres i que està acostumat a jugar a l'estadi més gran de la categoria, un fet que fa del Vilà un factor diferencial. Amb tot, el Valls no pot confiar-se en un equip que ve d'aconseguir un primer triomf solvent clavant 3-0 a l'Argentona. Així valorava l'enfrontament al tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
12: És un equip que el tenim ben vist, ja hem aconseguit alguns partits de l'any passat, també d'enguany, doncs molt bon nivell, el vam veure també el Camp de la Pobla. És un equip que maneja molt bé la pilota, molt dinàmic, amb una estructura molt clara, i bé, doncs esperant poder fer bo el factor Vilà, que és complicat per aquests equips que tenen un camp tan gran, no?, que estan acostumats a jugar molt estructurats, i bueno, intentar portar el partit al nostre terreny més ràpid, més de transicions, més caòtic, no?, si ho vols dir.
11: Per aquest partit, el conjunt ballenc tindrà baixes sensibles com la de Sasha per una lesió greu que el mantindrà allunyat força temps dels terrenys de joc, ni tampoc Eric Garcia per lesió. El partit entre la Unió Esportiva de Valls i el Martorell es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui torna a l'Eurolliga masculina per al Barça, que després d'una setmana en què va fer més d'11.000 quilòmetres amb 3 llargs desplaçaments, la setmana passada, avui inicia un seguit de 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca el Žalgiris Lituan, partit corresponent a la quarta jornada d'Eurolliga per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. Escoltem el tècnic blaugrana Alexander Sekulić.
13: Volem aprofitar el fet de jugar a casa, especialment després d'aquests 2 o 3 viatges tan llargs. Ha estat físicament molt exigent pels jugadors. Ha estat important per nosaltres descansar i preparar aquests 3 dies per les properes setmanes, on bàsicament no podrem entrenar.
0: El Barça recupera Josh Nebo i Tosa Nebo Moan, però perd Justin Minaya amb una petita lesió. També hi serà el capità Kevin Panther, que ahir també va comparèixer a la prèvia.
14: Tenen un bon equip. Fa molts anys que jugo contra els Žalgiris i sempre han tingut un equip molt sòlid. Per descomptat, són guanyables, però tenen el talent per lluitar per ser entre els 8 millors equips. Hem de sortir preparats com en qualsevol partit i intentar fer-nos forts a casa un altre cop.
0: El Barça als Žalgiris avui a 9:15 del vespre. El conjunt blaugrana tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada a la tercera de l'ACB, rebent el vigent campió, el València, que ja va guanyar les semifinals de la Supercopa. Recordem, demà només es juga un dels 5 catalans d'ACB, el Fiat Girona, que visita la pista del Breogán diumenge a banda del Barça. També jugarà la Penya, a Vitòria contra el Baskonia, el Lleida, Santiago de Compostela, a la pista de l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid, de Pedro Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Els vegencs encara no coneixen la victòria a la Lliga i visitar el conjunt blanc suposa un repte per un equip que encara té, a més, el dubte per lesió de Pierre Oriola, Eric Vila i Dugo Benítez, que continua la seva recuperació del pneumotòrax fet a Bilbao en la primera jornada de Lliga. Precisament, un dels jugadors que està agafant el paper de dirigir l'equip en el lloc del base de la Catalunya Nord és Rafa Villara, el barceloní. Explica que sortiran a totes per enfrontar-se a un dels equips més potents del bàsquet europeu.
15: Bueno, amb les mateixes ganes, igual que afrontem cada partit, no? De treballar, d'anar a guanyar el partit des del minut 1, d'anar a competir els 40 minuts i a partir d'aquí que sigui. Al final una victòria és una victòria, però el que volem és seguir treballant, seguir millorant, seguir creixent com a equip i guanyar més.
2: El joc interior liderat per Tavares serà un dels grans reptes a frenar pel Manresa davant d'aquest Real Madrid. El partit serà diumenge a les 12 del migdia al Palacio de Deportes de la Comunitat de Madrid.
0: Gràcies, Jordi. A la Lliga Femenina i es va completar la segona jornada amb una nova derrota de l'Espart Girona, 83-89 a Fontejau contra un Azul Marino Palma, que s'ha construït per lluitar pel títol i que va ser superior. Un enfadat Roberto Íñiguez volia extreure les coses positives, però es queixava, i molt, sobretot la de les seves interiors i del treball del rebot.
16: Muchos jugadores hoy se han dado una paliza tremenda. Y vamos a ver sí, cómo llegamos al domingo y cómo estamos, ¿no? Pero es difícil. Pero a trabajar. Hay que trabajar y ver cómo podemos tapar carencias y podemos seguir. Vamos mejorando cosas, vamos poquito a poco, pero tenemos un lastre para competir. Yo creo que ahora mismo nos va a costar ganar a cualquiera. No es un tema de azul marino, es un tema de a cualquiera. Para nosotros cualquier partido ahora es difícil, con este rebote y esta performance.
0: Segona desfeta de l'Unió a la Lliga. En canvi, ahir el Cadí la Seu va sumar el primer triomf. En l'estrena a casa, al Palau d'Esports de la Seu, les usellenques van superar un partit sòlid al Leganés, en un dels equips revelació, 70-60. UA Ull de Ràdio, Sergi Guiu.
17: El missatge que s'enviava aquesta setmana per part del Cedis era el de començar guanyant a casa i davant la seva afició, i per aconseguir superar el Leganés deixaven clar que calia realitzar un partit físic i estar molt atentes en qüestions com el rebot. Des d'un primer moment, el Cadira Seu va demostrar que volia guanyar el partit i, de fet, va marcar una bona part dels 40 minuts el ritme d'aquest. Les altosillenques van tancar el primer quart amb un bon avantatge de 13 punts, que es va reduir a 10 al descans. Ja a la segona meitat, el Cadira Seu tenia clar que no podia deixar escapar l'avantatge de dos dígits i, tot i que el Leganés va retirar distàncies posant-se a 3 punts del Cedis, les locals van aconseguir tornar a ampliar la diferència tancant el tercer quart amb el 60-50. L'últim període, amb la concentració per bandera, va permetre el Cadí la Seu mantenir l'avantatge i acabar guanyant 70-60. Pepe Vázquez deixava clar que l'equip mereixia aquesta primera victòria a casa i de la temporada. Escoltem l'entrenador del Cadí.
18: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt feliç, molt content també per el treball de l'staff. M'agradaria molt donar les gràcies a tothom que vingui al Palau avui, perquè han sido la sexta jugadora.
17: La setmana d'inici de temporada no acaba aquí. Aquest diumenge el Cadí la Seu viatja fins a Mallorca per veure's les cares amb el recent ascendit Mallorca-Palma. El partit donarà el tret de sortida a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, des d'avui fins diumenge a jugar la fase prèvia de la Champions femenina amb tres equips catalans, el grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell i també el Terrassa. Per començar avui a la 7 a jugar el Sabadell contra el Dong neerlandès. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Dong neerlandès, demà l'Ill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
19: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència, i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint i sobretot en primer objectiu classificar-nos i, com tu dius, a poder ser la primera plaça i després competir i començar aquesta competició europea d'aquesta temporada.
7: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquatics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
0: Gràcies, Sergi. Per la banda del Terrassa ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
20: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta a 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Un Xavi Pérez que destaca la dificultat del grup, però també la il·lusió per afrontar aquesta cita europea.
21: És un equip que està molt ben treballat, que l'any passat va quedar subcampió de la Lliga Holandesa, que ara ha disputat la Supercopa, encara que no l'ha guanyat, ha fet bon paper, i la veritat és que sabem que aquest és el partit més important.
20: Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
22: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar a primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
20: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i estar entre els 16 millors equips del waterpolo europeu. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Miqui. Per cert, el grup C jugarà el seu, no sé, a la màxima competició continental també aquest cap de setmana al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió del seu grup, el Glifada Grec, a partir d'un 9:15 de la nit, hora catalana. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns, dimarts, en aquest cas, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana llarg, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sant.
1: Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat d'aquest divendres 9 d'octubre de 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: La percepció de seguretat a Sant Cugat obté la millor valoració dels últims 10 anys, amb un 7,4 sobre 10. Són dades de la 51ena onada de l'Observatori Sociològic, que també constata diferències importants entre barris, especialment quan es pregunta per la seguretat a la via pública.
2: El 77,7% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat al municipi. La nota actual representa 7 dècimes més que l'any passat i supera el màxim anterior de la sèrie històrica.

0: els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: La percepció de seguretat al barri on es viu també obté una nota mitjana de 7,4, però amb diferències significatives. Parc Central encapçala la valoració amb un 8,2, mentre que les Planes se situen al 5,6. La Floresta i Mirassol també queden per sota de la mitjana, amb un 6,5 i un 6,6 respectivament. En canvi, quan es pregunta per la seguretat a casa, la puntuació puja fins al 8,2 sobre 10 i les diferències entre barris són més reduïdes.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, situa l'accés de l'habitatge entre els principals reptes de Catalunya i defensa la necessitat d'ampliar el parc residencial. Ho ha dit durant la 31a nit de l'empresa de la SACOT, celebrada aquest dijous al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, que ha reunit representants del món empresarial i institucional.
1: Illa ha defensat la construcció de 175.000 habitatges a Catalunya, la reducció dels apartaments turístics i la creació d'ajudes per a les persones que volen comprar un pis però no poden assumir l'entrada. El president ha reclamat també un canvi d'actitud davant el que considera comportaments d'impunitat en l'àmbit de l'habitatge.
3: Hi ha un cert sector de la societat, també de la política, que crec que té un sentiment d'impunitat. Tu feu el que em doni la gana i no em passarà res. Això no. Un contumanisme. I no és anar contra la propietat privada, almenys per part nostra, us ho asseguro. No és una qüestió de si sóc propietari o no sóc propietari, no. És qui té una actitud correcta, amb sentit comú, i qui té una actitud de cobdícia il·limitada.
1: El president ha situat l'habitatge, el cost de la vida i l'energia entre els principals problemes actuals i ha defensat que Catalunya continuï invertint en infraestructures, energies renovables, recursos hídrics i formació per afrontar els reptes climàtics, demogràfics i tecnològics. La trobada, que Sant Cugat acull per segona vegada, també ha servit per lliurar reconeixements SECOT al Progrés Empresarial 2026 entre les empreses distingides i el la santcugatenca Colomat, premiada en l'àmbit de la transformació digital, i PR Stam, que ha rebut un reconeixement pels seus 118 anys de trajectòria. El guardó de la trajectòria professional i empresarial ha estat per Joan Font Fabregó, fundador del grup Bonpreu. Durant l'acte, el president de la SECOT, Xavier Panés, ha reclamat més seguretat jurídica i facilitats per construir habitatge, mentre que l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha reivindicat el pes empresarial del municipi, amb més de 3.200 empreses i més de 68.000 llocs de treball.

0: L'exdirectora de l'escola Ferran i Clua, Agnès Gradaïlla, alerta que el sistema educatiu necessita una transformació profunda per afrontar la complexitat creixent de les aules. Amb 81 anys i una llarga trajectòria com a mestra, formadora i inspectora d'educació, reclama més recursos i formació per al professorat i qüestiona la sobreprotecció actual de la infància.
1: Gradaïlla va arribar a Sant Cugat el 1978 i va dirigir el Ferran i Clua durant 14 anys. Després va treballar en la formació del professorat, l'assessorament psicopedagògic i la inspecció educativa. Es va jubilar el 2006, però ha continuat vinculada a l'ensenyament, una professió que considera inseparable de la seva vida. Des de la seva experiència, considera que les retallades educatives han dificultat la resposta a unes necessitats cada vegada més diverses, reclama recuperar recursos, reforçar la formació permanent dels mestres i prendre també decisions per garantir una educació inclusiva que pugui atendre tot l'alumnat. L'exdirectora també assenyala la sobreprotecció de la infància i considera que cada vegada es traslladen més responsabilitats a l'escola.
2: A vegades jo crec, a veure, potser hem d'entendre que tinc 81 anys i parlo d'experiències molt anteriors, però jo crec que actualment hi ha una sobreprotecció i aquesta sobreprotecció també recau en demanar responsabilitats a l'escola.
1: Malgrat els canvis que ha viscut l'educació al llarg de dècades, Gradaïlla manté intactes la curiositat i les ganes d'aprendre. Continua assistint a conferències i té el viatge com un dels seus grans desitjos permanents.

0: I obrim la informació en clau cultural perquè aquest dissabte es tanquen les inscripcions per participar en el Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027. Si les sol·licituds superen les places disponibles, l'organització farà un sorteig dilluns vinent, després que l'edició passada assolís un nou rècord de participants.
1: Les inscripcions per al Ball de Gitanes de Sant Cugat es poden fer per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no tinguin colla també s'hi poden apuntar. L'organització els agruparà abans del sorteig, si finalment és necessari.

0: La comissió comunicarà per correu electrònic el resultat del sorteig previst per dilluns 12 d'octubre en cas que la demanda torni a superar les places disponibles. El creixement de la participació ha portat l'organització a mantenir el sistema d'inscripció per colles i a reforçar aspectes organitzatius. Els assajos començaran el 19 d'octubre, mentre que la gran ballada del 2027 tindrà lloc el 6 de febrer a la plaça d'Octavià.
1: Moltes gràcies, Martí.
0: A tu.

0: I en clau esportiva, el Rugbi Sant Cugat femení debuta aquest diumenge a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria estatal al camp del Getxo. També tornen a la competició l'handbol Sant Cugat i el futbol sala Sant Cugat femenins després que els seus partits de la jornada anterior s'ajornessin pel temporal de pluja. Repassem l'agenda esportiva del cap de setmana amb el cap d'esports, Joan García. Bon dia.
1: Bon dia, Alba. El partit del rugbi Sant Cugat femení al camp del Getxo, diumenge a les 11 del matí, serà un dels principals al·licients de l'agenda esportiva del cap de setmana. El duel marcarà també l'estrena de Joseph Claes a la banqueta, després de substituir Panchi Castroviejo. Claes fa 3 anys que és al club i la temporada passada va dirigir l'equip sub-18. Dissabte, el club voleibol Sant Cugat visita el Barça a 6:15 de la tarda. En hoquei patins, el Vicio Patí Hoquei Club Sant Cugat jugarà a la pista al Vilaseca a 7:45. També dissabte, l'handbol Sant Cugat femení rebrà l'Almassor i el masculí visitarà les Plugues. En futbol, el Sant Cugat masculí visita el camp de la Juve Lloret. Ho farà a partir de 6:15 de la tarda. Ho farà a Malgrat. I per acabar, també us hem d'explicar que diumenge, a banda del rebut del rugbi Sant Cugat femení, el futbol sala Sant Cugat femení visitarà el Calques Santa Coloma a les 7 de la tarda, el Sant Cugat femení rebrà el Girona a les 4 de la tarda, mentre que el júnior femení jugarà contra el Sardinero a les 11 del matí, i a la mateixa hora el rugbi Sant Cugat masculí rebrà a la Guinardera l'Hernani.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest divendres. Luismi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. S'acaben els ruixats que ahir una altra vegada descarregaven amb ràbia en alguns indrets metropolitans. On més va ploure va ser en alguns municipis del Vallès Occidental i també del Maresme. Tota aquesta pluja marxa i en el seu lloc el que ens ha quedat és un ambient molt més fred. I de fet, a hores d'ara tenim moltes temperatures que, sobretot el Penedès i el Vallès, es mouen entre els 7 i els 10 graus. Per tant, si encara no heu sortit al carrer, a hores d'ara hem d'agafar una bona jaqueta per sortir a l'exterior. Després, la tarda acabarà sent agradable, de 19 a 22 graus. Per tant, el sol s'hi estarà prou bé. Un sol que serà ben present avui. 4 nuvolets prims i prou. També una miqueta de vent aquest matí cap al Baix Llobregat o al Penedès i al Garraf. I poca cosa més els propers dies. Per tant, cap de setmana llarg. No s'espera tampoc que hi plogui. Matins bastant frescos, sobretot el de demà, i tardes que ja s'aniran espavilant pel que fa a la temperatura. Més suau. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes socials, @CugatMedia. També estareu al cas de l'última hora a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Media. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat d'aquest divendres 9 d'octubre de 2026.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, bon dia.
5: Bon dia, Alba.
0: La percepció de seguretat a Sant Cugat obté la millor valoració dels últims 10 anys, amb un 7,4 sobre 10. Són dades de la 51a onada de l'Observatori Sociològic, que també constata diferències importants entre barris, especialment quan es pregunta per la seguretat a la via pública.
5: El 77,7% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat al municipi. La nota actual representa 7 dècimes més que l'any passat i supera el màxim anterior de la sèrie històrica, registrat el juliol del 2016. Pel que fa a l'evolució de l'últim any, gairebé un 18% dels santcugatencs considera que la seguretat ha millorat, mentre que un 63% creu que es manté igual i un 17% percep que ha empitjorat. La millora coincideix amb l'increment del 25% de la plantilla de la policia local durant l'últim any. Aquesta actuació obté una valoració mitjana de 7 sobre 10. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha valorat els resultats de l'enquesta.
6: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió en positiu en aquest sentit. Per què? Els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
5: La percepció de seguretat al barri on es viu també obté una nota mitjana de 7,4, però amb diferències significatives. Parc Central encapçala la valoració amb un 8,2, mentre que les Planes se situen al 5,6. La Floresta i Mirasol també queden per sota de la mitjana, amb un 6,5 i un 6,6 respectivament. En canvi, quan es pregunta per la seguretat a casa, la puntuació puja fins al 8,2 sobre 10 i les diferències entre barris són més reduïdes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, situa l'accés de l'habitatge entre els principals reptes de Catalunya i defensa la necessitat d'ampliar el parc residencial. Ho ha dit durant la 31a nit de l'empresa de la SACOT, celebrada aquest dijous al Teatre Auditori Emma Viladasau de Sant Cugat, que ha reunit representants del món empresarial i institucional.
5: Illa ha defensat la construcció de 175.000 habitatges a Catalunya, la reducció dels apartaments turístics i la creació d'ajudes per a les persones que volen comprar un pis però no poden assumir l'entrada. El president ha reclamat també un canvi d'actitud davant en el que considera comportaments d'impunitat en l'àmbit de l'habitatge.
7: Hi ha un cert sector de la societat, també de la política, que crec que té un sentiment d'impunitat. Tu feu el que em doni la gana i no em passarà res. Això no. Un punt d'humanisme. I no és anar contra la propietat privada, almenys per part nostra, us ho asseguro. No és una qüestió de soc propietari o no soc propietari. No. És qui té una actitud correcta, amb sentit comú, i qui té una actitud de cobdícia il·limitada.
5: El president ha situat l'habitatge, el cost de la vida i l'energia entre els principals problemes actuals i ha defensat que Catalunya continuï invertint en infraestructures, energies renovables, recursos hídrics i formació per afrontar els reptes climàtics, demogràfics i tecnològics. La trobada, que Sant Cugat acull per segona vegada, també ha servit per lliurar reconeixements SECOT al Progrés Empresarial 2026 entre les empreses distingides i el la Sant Cugatenca Colomat, premiada en l'àmbit de la transformació digital, i PR Stam, que ha rebut un reconeixement pels seus 118 anys de trajectòria. El guardó de la trajectòria professional i empresarial ha estat per Joan Font Fabregó, fundador del grup Bonpreu. Durant l'acte, el president de la SECOT, Xavier Panés, ha reclamat més seguretat jurídica i facilitats per construir habitatge, mentre que l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha reivindicat el pes empresarial del municipi, amb més de 3.200 empreses i més de 68.000 llocs de treball.

0: L'exdirectora de l'escola Ferran i Clua, Agnès Gradaïlla, alerta que el sistema educatiu necessita una transformació profunda per afrontar la complexitat creixent de les aules. Amb 81 anys i una llarga trajectòria com a mestra, formadora i inspectora d'educació, reclama més recursos i formació per al professorat i qüestiona la sobreprotecció actual de la infància.
1: Gradaïlla va arribar a Sant Cugat el 1978 i va dirigir el Ferran i Clua durant 14 anys. Després va treballar en la formació del professorat, l'assessorament psicopedagògic i la inspecció educativa. Es va jubilar el 2006, però ha continuat vinculada a l'ensenyament, una professió que considera inseparable de la seva vida. Des de la seva experiència, considera que les retallades educatives han dificultat la resposta a unes necessitats cada vegada més diverses, reclama recuperar recursos, reforçar la formació permanent dels mestres i prendre també decisions per garantir una educació inclusiva que pugui atendre tot l'alumnat. L'exdirectora també assenyala la sobreprotecció de la infància i considera que cada vegada es traslladen més responsabilitats a l'escola.
2: A vegades jo crec, a veure, potser hem d'entendre que tinc 81 anys i parlo d'experiències molt anteriors, però jo crec que actualment hi ha una sobreprotecció i aquesta sobreprotecció també recau en demanar responsabilitats a l'escola.
1: Malgrat els canvis que ha viscut l'educació al llarg de dècades, Gradaïlla manté intactes la curiositat i les ganes d'aprendre. Continua assistint a conferències i té el viatge com un dels seus grans desitjos permanents.

0: I obrim la informació en clau cultural perquè aquest dissabte es tancant les inscripcions per participar en el Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027. Si les sol·licituds superen les places disponibles, l'organització farà un sorteig dilluns vinent, després que l'edició passada assolís un nou rècord de participants.
1: Les inscripcions per al Ball de Gitanes de Sant Cugat es poden fer per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no tinguin colla també s'hi poden apuntar. L'organització els agruparà abans del sorteig, si finalment és necessari. La comissió comunicarà per correu electrònic el resultat del sorteig previst per dilluns 12 d'octubre, en cas que la demanda torni a superar les places disponibles. El creixement de la participació ha portat l'organització a mantenir el sistema d'inscripció per colles i a reforçar aspectes organitzatius. Els assajos començaran el 19 d'octubre, mentre que la gran ballada del 2027 tindrà lloc el 6 de febrer a la plaça d'Octavià.
0: Moltes gràcies, Martí.
1: A tu.

0: I en clau esportiva, el rugbi Sant Cugat femení debuta aquest diumenge a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria estatal, al camp del Getxo. També tornen a la competició l'handbol Sant Cugat i el futbol sala Sant Cugat femenins després que els seus partits de la jornada anterior s'ajornessin pel temporal de pluja. Repassem l'agenda esportiva del cap de setmana amb el cap d'esports, Joan García. Bon dia.
1: Bon dia, Alba. El partit del rugbi Sant Cugat femení al camp del Getxo diumenge a les 11 del matí serà un dels principals al·licients de l'agenda esportiva del cap de setmana. El duel marcarà també l'estrena de Joseph Claes a la banqueta després de substituir Panchi Castroviejo. Claes fa 3 anys que és al club i la temporada passada va dirigir l'equip sub-18. Dissabte, el club voleibol Sant Cugat visita el Barça a 6:15 de la tarda. En hoquei patins, el Vicio Patí Hoquei Club Sant Cugat jugarà a la pista al Vilaseca a 7:45. També dissabte, l'handbol Sant Cugat femení rebrà l'Almassor i el masculí visitarà les Prugues. En futbol, el Sant Cugat masculí visita el camp de la Juve Lloret. Ho farà a partir de 6:15 de la tarda. Ho farà a Malgrat. I per acabar, també us hem d'explicar que diumenge, a banda del rebut del rugbi Sant Cugat femení, el futbol sala Sant Cugat femení visitarà el Calques Santa Coloma a les 7 de la tarda, el Sant Cugat femení rebrà el Girona a les 4 de la tarda, mentre que el júnior femení jugarà contra el Sardinero a les 11 del matí, i a la mateixa hora el rugbi Sant Cugat masculí rebrà a la Guinardera l'Hernani.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest divendres. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. S'acaben els ruixats que ahir una altra vegada descarregaven amb ràbia en alguns indrets metropolitans. On més va ploure va ser en alguns municipis del Vallès Occidental i també del Maresme. Tota aquesta pluja marxa i en el seu lloc el que ens ha quedat és un ambient molt més fred. I de fet, a hores d'ara tenim moltes temperatures que, sobretot el Penedès i el Vallès, es mouen entre els 7 i els 10 graus. Per tant, si encara no heu sortit al carrer, a hores d'ara hem d'agafar una bona jaqueta per sortir a l'exterior. Després, la tarda acabarà sent agradable, de 19 a 22 graus. Per tant, el sol s'hi estarà prou bé. Un sol que serà ben present avui. 4 nuvolets prims i prou. També una miqueta de vent aquest matí cap al Baix Llobregat o al Penedès i al Garraf. I poca cosa més els propers dies. Per tant, cap de setmana llarg. No s'espera tampoc que hi plogui. Matins bastant frescos, sobretot el de demà, i tardes que ja s'aniran espavilant pel que fa a la temperatura. Més suau. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes socials, @CugatMedia. També estareu al cas de l'última hora a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Media. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
0: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en record de Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
0: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
2: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
0: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
2: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
0: Fem doncs un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
0: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
2: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
0: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
2: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
6: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
0: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
2: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
0: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
7: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
2: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
8: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
9: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
8: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE qui està fent precisament això. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
10: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
10: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
12: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
13: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
11: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
1: Notícies en xarxa.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
2: A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
0: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
14: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
15: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. I, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
14: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI-666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
16: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
2: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
17: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
16: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
18: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors com els cítrics o l'horta.
19: I creiem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens sortim.
18: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
16: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
21: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la sumedat no esdinjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
20: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
16: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
5: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
6: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
5: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
16: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
22: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
23: No se contará solo a las personas que duermen en la calle, a las que sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcamiento.
22: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
16: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
2: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble Rohingya.
16: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. Ho a Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
25: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
24: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida. Ja està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
16: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
2: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Munt i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
16: M1FM, Maria Lara.
3: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
4: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
3: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i, més endavant, poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
16: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
7: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la torre de l'homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
8: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
9: Ens explicarà la història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles, no?
8: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
16: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
10: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
26: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
10: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
16: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
27: Bon dia, Marta. La judo que es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polledes, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions de la xarxa.
28: Bueno, aconseguir el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
27: En waterpolo, aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc, de Ràdio Sabadell.
0: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Donc neerlandès, demà l'Ill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
1: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
0: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquàtics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell a més es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
27: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa, de Ràdio Municipal de Terrassa.
11: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort el derbi vallesà davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
12: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
11: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
27: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada del Palau Blaugrana, rep els Zalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions, en l'equador de la primera fase de grups, els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la Main Round.
16: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
3: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
2: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
4: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
3: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat d'aquest divendres 9 d'octubre de 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: La percepció de seguretat a Sant Cugat obté la millor valoració dels últims 10 anys, amb un 7,4 sobre 10. Són dades de la 51a onada de l'Observatori Sociològic, que també constata diferències importants entre barris, especialment quan es pregunta per la seguretat a la via pública.
2: El 77,7% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat al municipi. La nota actual representa 7 dècimes més que l'any passat i supera el màxim anterior de la sèrie històrica, registrat el juliol del 2016. Pel que fa a l'evolució de l'últim any, gairebé un 18% dels santcugatencs considera que la seguretat ha millorat, mentre que un 63% creu que es manté igual i un 17% percep que ha empitjorat. La millora coincideix amb l'increment del 25% de la plantilla de la policia local durant l'últim any. Aquesta actuació obté una valoració mitjana de 7 sobre 10. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha valorat els resultats de l'enquesta.
3: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió en positiu en aquest sentit, perquè

0: la puntuació puja fins al 8,2 sobre 10 i les diferències entre barris són més reduïdes.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, situa l'accés de l'habitatge entre els principals reptes de Catalunya i defensa la necessitat d'ampliar el parc residencial. Ho ha dit durant la 31a nit de l'empresa de la SACOT, celebrada aquest dijous al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, que ha reunit representants del món empresarial i institucional.
0: Illa ha defensat la construcció de 175.000 habitatges a Catalunya, la reducció dels apartaments turístics i la creació d'ajudes per a les persones que volen comprar un pis però no poden assumir l'entrada. El president ha reclamat també un canvi d'actitud davant en el que considera comportaments d'impunitat en l'àmbit de l'habitatge.
2: Hi ha un cert sector de la societat, també de la política, que crec que té un sentiment d'impunitat. Tu feu el que em doni la gana i no em passarà res. Això no. Un punt d'humanisme. I no és anar contra la propietat privada, almenys per part nostra, us ho asseguro. No és una qüestió de soc propietari o no soc propietari, no. És qui té una actitud correcta, amb sentit comú, i qui té una actitud de cobdícia il·limitada.
0: El president ha situat l'habitatge, el cost de la vida i l'energia entre els principals problemes actuals i ha defensat que Catalunya continuï invertint en infraestructures, energies renovables, recursos hídrics i formació per afrontar els reptes climàtics, demogràfics i tecnològics. La trobada, que Sant Cugat acull per segona vegada, també ha servit per lliurar reconeixements SACOT al Progrés Empresarial 2026 entre les empreses distingides i el la Sant Cugatenca Colomat, premiada en l'àmbit de la transformació digital, i PR Stam, que ha rebut un reconeixement pels seus 118 anys de trajectòria. El guardó de la trajectòria professional i empresarial ha estat per Joan Font Fabregó, fundador del grup Bon Preu. Durant l'acte, el president de la SECOT, Xavier Panés, ha reclamat més seguretat jurídica i facilitats per construir habitatge, mentre que l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha reivindicat el pes empresarial del municipi, amb més de 3.200 empreses i més de 68.000 llocs de treball.

0: L'exdirectora de l'escola Ferran i Clua, Agnès Gradaïlla, alerta que el sistema educatiu necessita una transformació profunda per afrontar la complexitat creixent de les aules. Amb 81 anys i una llarga trajectòria com a mestra, formadora i inspectora d'educació, reclama més recursos i formació per al professorat i qüestiona la sobreprotecció actual de la infància.
1: Gradaïlla va arribar a Sant Cugat el 1978 i va dirigir el Ferran i Clua durant 14 anys. Després va treballar en la formació del professorat, l'assessorament psicopedagògic i la inspecció educativa. Es va jubilar el 2006, però ha continuat vinculada a l'ensenyament, una professió que considera inseparable de la seva vida. Des de la seva experiència, considera que les retallades educatives han dificultat la resposta a unes necessitats cada vegada més diverses, reclama recuperar recursos, reforçar la formació permanent dels mestres i prendre també decisions per garantir una educació inclusiva que pugui atendre tot l'alumnat. L'exdirectora també assenyala la sobreprotecció de la infància i considera que cada vegada es traslladen més responsabilitats a l'escola.
2: A vegades jo crec, a veure, potser hem d'entendre que tinc 81 anys i parlo d'experiències molt anteriors, però jo crec que actualment hi ha una sobreprotecció i aquesta sobreprotecció també recau en demanar responsabilitats a l'escola.
1: Malgrat els canvis que ha viscut l'educació al llarg de dècades, Gradaïlla manté intactes la curiositat i les ganes d'aprendre. Continua assistint a conferències i té el viatge com un dels seus grans desitjos permanents.

0: I obrim la informació en clau cultural perquè aquest dissabte es tanquen les inscripcions per participar en el Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027. Si les sol·licituds superen les places disponibles, l'organització farà un sorteig dilluns vinent, després que l'edició passada assolís un nou rècord de participants.
1: Les inscripcions per al Ball de Gitanes de Sant Cugat es poden fer per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no tinguin colla també s'hi poden apuntar. L'organització els agruparà abans del sorteig, si finalment és necessari. La comissió comunicarà per correu electrònic el resultat del sorteig previst per dilluns 12 d'octubre, en cas que la demanda torni a superar les places disponibles. El creixement de la participació ha portat l'organització a mantenir el sistema d'inscripció per colles i a reforçar aspectes organitzatius. Els assajos començaran el 19 d'octubre, mentre que la gran ballada del 2027 tindrà lloc el 6 de febrer a la plaça d'Octavià.
0: Moltes gràcies, Martí.
1: A tu.

0: en clau esportiva, el Rugbi Sant Cugat femení debuta aquest diumenge a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria estatal, al camp del Getxo. També tornen a la competició l'handbol Sant Cugat i el futbol sala Sant Cugat femenins després que els seus partits de la jornada anterior s'ajornessin pel temporal de pluja. Repassem l'agenda esportiva del cap de setmana amb el cap d'esports, Joan García. Bon dia.
1: Bon dia, Alba. El partit del rugbi Sant Cugat femení al camp del Getxo, diumenge a les 11 del matí, serà un dels principals al·licients de l'agenda esportiva del cap de setmana. El duel marcarà també l'estrena de Joseph Claes a la banqueta, després de substituir Panchi Castroviejo. Claes fa 3 anys que és al club i la temporada passada va dirigir l'equip sub-18. Dissabte, el club voleibol Sant Cugat visita el Barça a 2:15 de la tarda. En hoquei patins, el Vicio Patí Hoquei Club Sant Cugat jugarà a la pista al Vilaseca a 7:45. També dissabte, l'handbol Sant Cugat femení rebrà l'Almassor i el masculí visitarà les Prugues. En futbol, el Sant Cugat masculí visita el camp de la Juve Lloret. Ho farà a partir de 6:15 de la tarda. Ho farà a Malgrat. I per acabar, també us hem d'explicar que diumenge, a banda del rebut del rugbi Sant Cugat femení, el futbol sala Sant Cugat femení visitarà el Calques Santa Coloma a les 7 de la tarda, el Sant Cugat femení rebrà el Girona a les 4 de la tarda, mentre que el júnior femení jugarà contra el Sardinero a les 11 del matí, i a la mateixa hora el rugbi Sant Cugat masculí rebrà a la Guinardera l'Hernani.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest divendres. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. S'acaben els ruixats que ahir una altra vegada descarregaven amb ràbia en alguns indrets metropolitans. On més va ploure va ser en alguns municipis del Vallès Occidental i també del Maresme. Tota aquesta pluja marxa i en el seu lloc el que ens ha quedat és un ambient molt més fred. I de fet, a hores d'ara tenim moltes temperatures que, sobretot el Penedès i el Vallès, es mouen entre els 7 i els 10 graus. Per tant, si encara no heu sortit al carrer, a hores d'ara hem d'agafar una bona jaqueta per sortir a l'exterior. Després, la tarda acabarà sent agradable, de 19 a 22 graus. Per tant, el sol s'hi estarà prou bé. Un sol que serà ben present avui. 4 nuvolets prims i prou. També una miqueta de vent aquest matí cap al Baix Llobregat o al Penedès i al Garraf. I poca cosa més els propers dies. Per tant, cap de setmana llarg. No s'espera tampoc que hi plogui. Matins bastant frescos, sobretot el de demà, i tardes que ja s'aniran espavilant pel que fa a la temperatura. Més suau. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes socials, @CugatMedia. També estareu al cas de l'última hora a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Media. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar. Hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Avui al Faves Contades us proposem conèixer una dona que als 85 anys encara té la curiositat i les ganes d'aprendre intactes. És l'Helena Martínez Aguilar, veïna de La Floresta, que acaba de publicar El Casalot, la seva primera novel·la, després d'endinsar-se en el món de l'escriptura fa només 3 anys. Fa un parell de dies ens va obrir les portes de casa seva, La Floresta, per començar a conversar sobre el llibre, però també sobre la trajectòria vital. Aquest n'és el resultat. Helena, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé. I tu? També, suposo, no?
0: Som a casa teva, a La Floresta, un entorn privilegiat, però tu no vas néixer al barri.
1: No, vaig néixer a Barcelona. Passa que el meu pare ja, des de l'any 40, jo crec, o 40, abans del 40, perquè jo soc del 40, el 35 crec que va comprar aquest terreno. No sé si eren unes ofertes que donaven al carrer Pelayo, que donaven els paperets... Algú va passar perquè tinc una carpeta amb tot de tíquets, saps? De què cada mes anava pagant. I, bueno, primer volia comprar, quan jo ja vaig néixer, al cap de poc temps volia anar cap a la platja. Però jo em quedava fònica. I llavors el metge li va dir que jo a la platja no m'anava. I llavors aquí hi havia una caseta molt petita, allà baix de tot, i la va habilitar perquè també vaig tindre el sarrampió, me'l vaig vindre a curar aquí, i... Després ja va fer la caseta més gran, venia tota la família, això sí, tota la família de la meva mare venien els caps de setmana, i després ja vam fer la caseta que la vam anar enxamplant a mesura que la vam necessitar. I quan em vaig casar, meu marit ja volia vindre a viure aquí, jo no, jo sóc molt de ciutat, però bueno, al final vaig tindre que fer el que volia, i ja quan els fills ja tenien el petit 7 anys, i ja ens vam vindre aquí a viure ja definitiu.
0: Quins són els primers records que tens de La Floresta?
1: Bueno, per mi La Floresta era llibertat, perquè, clar, tancada en un pis, aquí era aquest terreny feia un desnivell, i jo, a mi no em deixaven sortir fora de casa, això era el temps aquell, els 40 i pico, no deixaven, bueno, els 40, ja els 50, i aleshores jo recordo que pujava a la punta del terreny i baixava caminant corrents, a la meitat hi havia un arbre, un pi, i m'agafava amb ell. A vegades no l'encertava i sempre anava plena de blaus i de... No tirites, perquè tampoc no existien, però això sí, en seguida anava plena de coses. Però per mi era aquella llibertat dins de l'acotació de no poder sortir del terreny, perquè jo em parlava amb les amiguetes del carrer des de la barana, saps?
0: Sense poder sortir. Sí. I des d'aquests inicis, amb aquest terreny, amb aquestes casetes que van anar creixent fins ara, com ha canviat La Floresta?
1: A veure, molt, però és que la Floresta té una identitat especial. És molt tancada, fins i tot jo crec que el veïnatge és tancat, perquè jo sí, l'únic que conec, bueno, que parlo, és la meva veïna de la dreta, la meva veïna de l'esquerra no, perquè ha variat, era una noia, després ara està la seva filla, és jove, limitada. Jo tinc el meu fill que viu al pis de sota, però ja potser també nosaltres, de família, som... molt, molt tranquils. Vull dir, jo et pot dir que jo a casa del meu fill baixo molt poques vegades. Millor no molestar, saps? Sempre penso que... I crec que la Floresta crec que és així. Sé que hi ha una entitat, una associació, però sempre ha sigut de problemes. Les associacions, ho recordo pel meu pare, que quan venia de les reunions venia fins a dalt de tot, deia que era impossible.
0: Ens has explicat que tu vas néixer a Barcelona,
1: sí.
0: Però que amb 16 anys el teu pare va morir, m'explicaves quan preparàvem aquesta entrevista, i això va suposar un impacte, evidentment un impacte emocional per la mort d'un pare. Tu eres filla única, però a més això va significar que tu vas haver de començar a treballar amb 17 anys.
1: Això.
0: Com impacta això en la història d'una vida vist des de la perspectiva?
1: Home, és que impacta, és que és un canvi tan fort. Però, bueno, vaig a dir una cosa molt forta. El dia que va morir el meu pare era el dia de Rams, el diumenge de Rams. Vam acabar de dinar, ell havia vingut a La Floresta perquè sempre venia a fer cosetes al matí, que era festa, i a la tarda se m'anava a dormir després de dinar. I jo em vaig posar, bueno, fregava els plats, en aquell temps ja m'ensenyaven a que la dona tal, posava els plats, i em vaig assentar en un despatx que teníem, i em vaig quedar allà quieta. No sé, era... Algú em passava. I amb aquesta em va passar com una pel·lícula que em va dir què faries si el teu pare es morís, t'ho juro. D'això ho explico perquè per mi és natural, però sabent que molta gent no ho entén. Pues aquesta frase, que no sé si va ser, no va ser escrita, però la vaig intuir, què faries si el teu pare es morís? I es va desenvolupar tot, doncs, de dir, deixar o acabar d'estudiar. Jo estudiava piano, estudiar el piano, anar a les classes de l'acadèmia, posar-me a treballar, cuidar de la meva mare, perquè la meva mare no treballava. Un cop passat aquesta pel·lícula, que jo li dic pel·lícula perquè no sé com va ser, vaig quedar-me, vaig aixecar, vaig anar a la meva mare a dir-li que no sortim, que sempre sortíem els dies de festa, anàvem a casa de família. I diu, mira, el teu pare t'està dormint. Diu, en tot cas, diu, toca el piano, que saps que a ell li agrada, es despertarà i facilitarà que puguem sortir. Bé, vaig anar al piano, el vaig aixecar i el vaig baixar. No el vaig poder tocar. Jo ho vaig fer 3 cops. És que ho tinc gravadíssim, eh? Vaig fer-ho 3 cops. Jo no podia tocar el piano. Saps? Vaig anar al menjador, davant de la porta. Jo sentia el ronc de dormit, però jo a la veu no em sortia. Al final, la meva mare diu, però què fas? Crida'l. Vaig anar, el vaig cridar, però tampoc. Papi, li deia papi. Ell estava dormint, amb la mà així aquí a l'esquena. I al cap d'un moment, la meva mare, veient que no hi anava, i bueno, que vaig anar amb ell, vaig dir que no em contesta. Diu, sempre esteu jugant, perquè va ser un temps que aquells 2 anys últims sí, jugàvem. Mm-hmm. Llavors, així va costar, i ja la vaig sentir cridar, que el cridava, i ell estava mort.
0: Tu expliques que fins als que vas tenir 40 anys vas fer una mica el que s'esperava de tu, no? Sobretot en una època on les expectatives del que havia de fer una dona estaven molt marcades i eren molt, molt limitades. Però a partir dels 40 la cosa canvia. Sí. Recordes què va ser que et va fer aquest clic de dir, ostres, jo he treballat, m'he casat, he tingut els meus fills, però a partir d'ara vull fer el que a mi em doni la gana?
1: Bueno, aquest clic no, al meu cap no el va fer. Va ser, també vaig tindre una troballa i amb una persona que em va explicar que feia astrologia i em vaig iniciar amb l'astrologia. I aquest va ser el barrum de la meva vida. Em va donar una concepció de la vida molt diferent i a partir d'aleshores va començar una inquietud per tot. I tinc inquietud per... Ara inclús m'apuntaria, passa que ara, per exemple, m'agradaria molt cantar, però no tinc veu. M'agradaria fer teatre, però ja no em sento capaç de seguir un rol, no? Vull dir que encara ara tinc ganes d'aprendre coses. I, bueno, i després d'això a tot m'apuntava. Bueno, clar, no tot alhora, però primer feia una cosa, després una altra, vaig fer country, vaig fer restauració de mobles, bueno, i després vaig anar també a lectura, diguéssim, de llibre, també, grup de lectura, fins que al final va arribar a l'escriptura.
0: Creus que hi ha una Elena abans dels 40 i una Elena després?
1: Sí, però per mi el pensament que tenia, perquè jo ja el tenia, que la meva vida venia a acabar alguna cosa, que 40 anys pertanyien a un temps i que els altres 40 són d'un altre. És com si jo fos 2 personalitats que una ha acabat una part i l'altra ha començat una altra. Passa que crec, no sé qui ha començat, perquè ara aquestes alçades ja, però bueno, sempre es tenen sorpreses.
0: Molta gent es pensa que amb 85 anys està tot escrit, però tu, en canvi, acabes d'escriure el teu primer llibre, El Casalot. Com arriba l'escriptura a la teva vida?
1: Bueno, va arribar perquè vaig fer una trucada, em vaig interessar després de la lectura, vaig fer una trucada i el que va resultar que després seria el meu profe, és el que em va contestar, em va adreçar a la Casa de Cultura de Sant Cugat i després ja, bueno, això va ser el 23, vull dir que és recent, fa 3 anys, i amb les classes amb ell, doncs, ell m'ha animat, perquè el tema del Casalot és un tema que també ha sortit de cop i volta a la meva vida. És que a la meva vida es presenten les coses de cop, que dius, com ha vingut això? I així va ser.
0: Què hi has trobat en l'escriptura que no havies trobat en altres inquietuds que has tingut? Perquè ens parlaves de l'astrologia, ens parlaves del country, restauració de mobles, sí, el piano, no? De petita. Què t'ha donat l'escriptura? Que potser les altres coses no t'havien donat, o potser sí?
1: A veure, l'escriptura em surt i em descobreixo a mi, eh? Em descobreixo a mi. Jo ara llegint El Casalot, quan l'he tingut editat, pues, m'he descobert d'una manera diferent. Quedo sorpresa. No et puc dir que... per dir, oi, que bé. No ho sé. O sigui, a mi em cal que llegeixin El Casalot persones que no em coneguin, perquè, clar, fins ara li he donat a la meva cosina, a la meva veïna, a la meva... tots són la meva filla plorant, oi, mama? Vale. Però això no em val. Necessito que ho llegeixin gent que no siguin propera i que em puguin dir, pues, mira, trobo que el que sigui, no ho sé, estic oberta al que sigui.
0: Tu dius que rellegint el llibre,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Has descobert una Helena que t'ha sorprès.
1: Sí.
0: Per què?
1: Això ho he escrit jo. Em quedo sorpresa. Em quedo sorpresa. Ja em passava amb els escrits, de vegades d'anar a les classes, a vegades he escrit... Perquè jo escric molt de sentiments. Jo, la part emocional es veu que en mi està molt forta. I està molt engabiada pel temps passat. Vull dir, la meva educació no va ser amb la part emocional. Vull dir, al contrari, era vetada, no? Uh-huh. I aleshores, pues, està dins, està sentida, i ara està sortint. Està sortint. Sí, sí, sí.
0: Mai és tard.
1: Perdó?
0: Mai és tard.
1: Ah, no, home, i tant. Fins que arribi, fins que pugui tindre sortida, i si no, ja continuarem amb una altra vida, no?
0: La novel·la neix a partir d'una casa d'Astúries i barreja, sí, la ficció amb vivències, no?
1: Sí.
0: Què hi trobarà l'actor al Casalot? Deies, tinc ganes que llegeixi gent que no em conegui. Com els expliques el llibre?
1: Bueno, és una mica sorprenent. Espero, perquè va ser sorprenent. Va ser trobar, bueno, em van facilitar una persona de la meva família, bueno, la companya del meu avi, que no era la dona, va vindre, imagina't, això ja eren els 40... No, després de mort el meu pare. Va vindre amb una carpeta i ens va dir a la meva mare i a mi, aquests papers els heu d'arreglar. Es van quedar allà arxivats. I després de mort la meva mare, jo els vaig obrir i resulta que era una herència... A veure, no es veia com herència, sinó que eren tot un paperam de cartes, també que el meu avi era militar i va sortir, pues, la seva fulla de serveis, van sortir també, pues, testaments molt antics. Una cosa, era molt llaminer de mirar, però clar, tu mires així una mica al principi, m'ho mirava així, i llavors va resultar que al final era jo l'hereva d'allò. I vaig agafar, bueno, ja ho explico allà, agafo els papers i me'n vaig anar cap allà. I... va ser també, és que em passen coses així, després d'ensenyar-me els terrenys que hi havia, terrenys que són petits i tal, vam arribar a un lloc on estaven tres o quatre cases fent com una mena de placeta. És una aldea, és una aldea, vull dir que és una Astúries purament rústica. I estava allà i em vaig girar i el sol em va donar per damunt d'una casa. I al donar-me el sol em vaig mirar la casa, que estava feta a pols, però vaig dir, ai, quina casa més maca. I el senyor que m'acompanyava em diu, és la seva. Dic, què em diu? I, bueno, això és la història. I movent aquests papers, arreglant-ho, fent-la, té alguna. Aquella casa té alguna.
0: Mm-hmm. Com ha sigut el procés d'escriptura?
1: Bueno, el procés a mi em costa molt estudiar. He sigut molt mal estudiant. Vull dir, capto molt les coses. Vull dir, el que és els números em van molt, però... saps, explicant-los a la pissarra ja en tenia prou. I em passa que, clar, seguir les classes em costa amullar-me a les explicacions que em donen a fer les meves. I llavors sempre me'n surto. Però potser per això per mi té la gràcia de que me'n puc en sortir. El meu profe, el Josep, em permet aquestes fugides i, clar, això també m'ajuda.
0: Publiques el llibre amb un pseudònim, amb el pseudònim d'Emma Aguilar.
1: Bueno, no és pseudònim.
0: És perquè, una construcció, oi?
1: Clar, jo em dic Helena Martínez Aguilar. Vaig agafar Emma Aguilar i vaig fer Emma Aguilar. O sigui, és pseudònim, però una miqueta fabricat així, no? És natural, no hi afegit ni tret res.
0: I com és que vas decidir posar-ho amb aquest nom i no amb el nom complet?
1: Home, és que, mira, el Martínez pesa. El Martínez em pesa, tot que no el trec pas de mi, sí, perquè forma part de mi, precisament això del Casalot, és de la rama dels Martínez, però és un cognom que saps? L'Helena és molt lliure de si, i aleshores necessita estar lliure, i el Martínez em pesa.
0: I així vas prendre aquesta...
1: No sé si està ben fet, mal fet, si s'entendrà o no s'entendrà, però jo ho he fet així.
0: Publicar un llibre als 85 anys, Helena, trenca molts tòpics sobre l'edat en un moment en què es parla molt de l'edatisme. Què t'agradaria que les persones que pensen que ja és massa tard, no? A vegades sentim gent que té 80, fins i tot 70 i escaig d'anys, i que ja és tard per començar alguna cosa, tu demostres que no, que mai és tard, què els hi diries?
1: Bueno, des de luego, el que s'ha de fer és escoltar-se un mateix. I si un té ganes de fer el que sigui, precisament a la nostra edat és quan et pots permetre el luxe d'equivocar-te. que això per mi és el principal. Et pots permetre el luxe de dir coses que potser els altres no entenen. Et pots permetre el luxe de jo què sé, de córrer i caure. Tot ho pots fer. Vull dir, quan em dius, com vas a fer això, mama? Per exemple, els fills, com vas? Mira, jo ho necessito fer, i ho faig. Que si ho faig malament o em caic o d'això, doncs, bueno, però és la meva decisió. Vull dir, per mi, doncs, animaria a tothom a que faci el que cregui que té que fer. I a qui no tingui res, que busqui. Que llegeixi. Perquè sempre trobarà alguna cosa que... A vegades dius, ai, això no. Mira, la pintura, jo sóc una negada, de petita era negada a la pintura, i també em vaig apuntar a pintura. I escolta, doncs ho feia bastant bé. No era, i per dir, no inventava coses, però per copiar em quedava bé i vaig dir, carai, veus tota la vida arrossegant de que era negada de la pintura i resulta que puc pintar. Doncs això passa amb tot, amb tot.
0: T'emprenya que la gent, sobretot la gent gran, li diguin que no pot fer algunes coses?
1: A veure, bueno, no m'hi trobo. Jo contesto. Jo sóc contestona. Ara, abans no, perquè em van educar per no contestar. Però m'he reeducat. Diuen que mitja vida te la passes educant-te i l'altra mitja deseducant-te. I penso que és veritat. Penso que és veritat.
0: I ara, amb la perspectiva que dona l'edat, què li diries a aquella Helena de 17 anys?
1: Home... La veritat, jo, si ho tornés enrere, voldria canviar moltes coses. Sí, això està segur. Però, a veure, penso que vaig fer el que... Es va anar trobant, va fer el que es va trobar, i també hi havia algú que l'empenyia, També li van facilitar les coses. Inclús ara a mi em passa que se'm posen les coses molt negres. A l'últim moment sempre em salva alguna cosa. Saps quan dius... Aquí no en surto, aquí no en surto, aquí no en surto, i a l'últim moment no em salven del tot, però em ve una algo que m'ho arregla. Per tant, és allò que me'n vaig a dormir, a vegades amb moltes perspectives de fer coses, però sé que l'endemà, quan m'aixequi, em vindrà la que serà, saps? Aquella faré.
0: Ets optimista?
1: Crec que sí, crec que sí.
0: És la millor manera d'afrontar la vida, et sembla?
1: És la meva. Jo no obligo els altres que siguin. A més, escolta, tinc una família, diguéssim, darrere, i, escolta, amb perspectives de maneres de ser tan variables que dius, bueno, molts penso, mare meva, com tiraran a la vida, però saps què? És el que es trobaran, aniran fent, és que la vida és això. Aprendre i aprens a base dels exemples, molt. Més que de l'ensenyança, aprens dels exemples. Jo miro molt ara els exemples dels meus que anaven davant, no? Clar, critico la forma que em van criar a mi, però era la pròpia. Era la pròpia. I a vegades doncs, dic, bueno, els entenc, no els hi quedava altra. I jo era rebel dins de les meves petites coses, no era una rebeldia com les que ara retraten, no. Jo no deia, no, això no. Però interiorment era rebel, doncs, si interiorment ho era, ja era prou, saps? Mm-hmm. No era capaç de fer cap cosa extraordinària, però dins meu sí, doncs ja està.
0: I després del Casalot, tens ganes d'escriure un altre llibre? O amb una dona tan inquieta que ha fet tantes tauletes de diferents disciplines, tens altres projectes al cap?
1: No. A veure, passa que amb el Casalot me l'ha fet escriure el meu profe. No he sigut jo. Va ser, bueno, dic el meu profe, ja sabeu qui és, no sé si me'l puc nomenar, el Josep Amorós, que estic molt contenta, ja que el puc anomenar, doncs, aquesta m'emociona i tot. M'emociono molt fàcilment, també. I ell va ser el que va llegir un escrit que vaig fer, el primer, del Casalot, i em va dir, Helena, això és per una novel·la. I jo dic, què dius? I després vaig anar fent pues, trossets amb les escritures pues, de coses del Casalot, però, bueno, o una troballa amb un veí, o una cosa d'un dia que vaig anar per un penya-segat, i tot ho he anat posant a Casalot. Vull dir, no és una novel·la començada i escrita fins al final, allò seguint-la, no. Per això dic que és més difícil a mi fer novel·la. No sé si l'arribaré a fer. Si no és que tingui alguna cosa que em pugui anar incorporant i llavors em dona un altre al·licient per continuar una miqueta més. No sé el que faré. Potser em veig més amb coses breus, de narracions petites. Potser sí o potser no. Ho deixo el dia a dia.
0: Doncs de moment el Casalot és la teva obra que podem llegir. Un plaer compartir aquesta estona aquí a la Floresta, Helena.
1: Doncs pues moltes gràcies per la vostra visita i, bueno, mira, has conegut una miqueta de mi.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, a tu.

0: El Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat ha engegat la temporada 26-27 amb una programació que combina teatre, música, dansa, òpera, circ i propostes familiars. Una oferta que vol arribar a públics diversos, amb grans noms de l'escena catalana i també espectacles de formats molt diferents. Ara que la temporada ja està en marxa, volem fer balanç d'aquestes primeres setmanes i repassar les propostes que arribaran pròximament a Sant Cugat. En parlem amb la directora de l'equipament, Maria Ferriol. Molt bon dia, ben tornada.
1: Hola, bon dia.
0: Una programació, ara ho dèiem, que ja va arrencar a mitjans de setembre. Estem allò a la tercera setmana i mitja, em sembla, que per ser més o menys exactes. Ha passat poc, però no sé quina valoració, quines sensacions teniu ja d'aquest inici de tardor, gairebé, del Teatre Auditori.
1: Hola, bon dia una altra vegada. Bé, les sensacions són molt bones. De moment estem... A veure, les sensacions són bones i després la taquilla també. És a dir, les sensacions van molt...
0: Van acompanyades.
1: Han d'anar molt lligades amb la taquilla, no? Perquè pots tenir molt bones sensacions de que anirà bé, però després necessitem veure que la taquilla va funcionant i que les propostes van agradant. És a dir, que la pregunta de si estem contents i de si tenim bones sensacions, et diré que sí. I sobretot moltes ganes, perquè venen coses boniques que ens sembla que poden agradar molt i amb moltes ganes de fer-les i de veure el públic content.
0: Mm-hmm. Quins criteris teniu a l'hora de preparar una programació, no? una temporada? Perquè, si m'ho expliquem, la programació del Teatre Auditori és molt diversa. Parlem de teatre, però parlem de dansa, parlem de concerts, parlem de circ i parlem també d'espectacles adreçats a una varietat de públic molt àmplia, no? Que a vegades no trobem en altres tipus d'equipament. Evidentment, el Teatre Auditori és un equipament públic i això es té en compte. Però suposo que hi ha una altra part de la balança. Tu em deies, tenim molt bones sensacions, però aquestes sensacions van acompanyades per una resposta, que és la taquilla, no? Quan vosaltres us poseu a... Que no sé amb quanta antelació, a més, es programa una programació sí. d'aquestes característiques, amb un equipament que no para gairebé cap dia de la setmana, què teniu en compte? Què hi ha sobre la taula?
1: A veure, us teníem en compte moltes coses, però per ser una mica més concrets, a la pregunta de quan programem, solem programar pràcticament any vista. És a dir, nosaltres ara ja tenim tancada, evidentment, tota la programació de la segona part del 2027 i ja estem tancant 2028. O sigui, el programador a les reunions ja ens presenta coses de 2028. I, per tant, anem amb molt temps. Això és una cosa. Què tenim en compte? Mira, d'entrada, diguéssim que si t'ho hagués de resumir amb una sola resposta, és que tot el públic, és a dir, que tot el públic divers hi trobi alguna cosa que li pugui agradar. És a dir, diferent tipus de públic i, sobretot, diferents edats, no? Uh-huh. Per tant, que el públic familiar s'hi pugui trobar alguna cosa que li pugui agradar i que el públic adult... També, com ho fem, entre altres coses, amb propostes que passin per la música, ja sigui música clàssica, ja sigui òpera, ja sigui música amplificada, ja sigui grups actuals, amb el teatre tres quartes parts del mateix, és a dir, un teatre que pugui ser més clàssic o d'autors més clàssics, amb propostes que solem veure a sales més alternatives o sales que aposten més per aquesta proposta més contemporània.
0: I més petites, també.
1: Sí, i també i sales petites com pot ser una sala Flyhard o com pot ser sales més alternatives de Barcelona, o utilitzem també gires dels equipaments nacionals com el Teatre Nacional. Per tant, dins de cada, diguéssim, especialitat, no? Des de cada disciplina, que pugui veure un ventall de, des d'una cosa més clàssica que potser o més que ho puguem agafar d'un Teatre Nacional de Catalunya a una cosa més contemporània o més transgressora o més que pugui arribar a un públic, ja no et dic jove, perquè d'adult també, sinó un públic que li vingui de gust arriscar més amb un tipus de teatre. Per tant, al final, l'objectiu és arribar a tot tipus de públic i de diferents edats. I, per tant, és una programació que difícilment hi haurà alguna cosa t'encaixarà segur.
0: Uh-huh. Llavors, per la seva diversitat i pluralitat.
1: I llavors, com que cada temporada, cada mitja temporada, perquè diguéssim que una temporada sencera aniria, imagina't, de setembre a juny, però des de juny tenim dues mitges temporades, no? Doncs si a cada temporada hi ha aproximadament entre 35 i 38 espectacles, difícilment hi haurà algun que no t'agradi, no?
0: Per tant, tindràs l'oportunitat, com a mínim, d'anar dos cops al Teatre Auditori.
1: Exacte. Això explicat així com molt ràpid, no? Llavors, el programador, el nostre Andreu Gomila, ja potser t'afinaria més, no? O, per exemple, quan parlem de públics, que això ja és un altre tema, anem a buscar sempre aquell públic que no tenim i ho intentem fer a través de la programació. Però, d'alguna manera, es tracta de que un teatre com Sant Cugat, que, a més, és públic, que, a més, hem de poder donar l'oportunitat de que qualsevol persona trobi alguna cosa que li agradi i que, a més, pugui venir i s'ho pugui pagar. Vindria a ser una mica aquesta idea, eh? Com explicat així fàcil.
0: Clar, hi ha el repte dels preus també, perquè tothom, perquè la cultura ha de ser accessible, a més en un equipament públic, i hi ha el repte de la taquilla també, Maria, perquè tu ara m'explicaves, no? Hi ha propostes que són més arriscades, que passen per sales més petites i més alternatives, has parlat de la Flyhard, i a la Texas, ha començat amb Parmagel, per exemple, no? Que ha estat a la Texas, a Barcelona. Sí. Clar, suposo que també és un repte portar aquest tipus d'espectacle, que omplen sales que tenen un aforament molt petit, però és que el Teatre Auditori té un aforament de 900 i pico 920. Butaques? 920 butaques.
1: Bueno, aquí tenim trucos, Alba. Tenim Clar. Trucos. És a dir, un truquito per la taquilla. Què ens passa? Que tenim obres que sabem que agradarà a un públic més minoritari, pels motius que sigui, i que, per tant, no tindrem la gran taquilla que volem. Bueno, intentem programar, a l'hora de programar, amb altres obres que compensin aquesta taquilla, amb altres obres que sabem que agradaran a un públic molt més majoritari i, per tant, la taquilla l'anem compensant així. Intentem buscar l'equilibri entre coses que sabem ja d'entrada que no ompliran del tot, però, en canvi, ho compensem amb altres coses que sabem que ompliran segur i que, per tant, deixa'm dir que tindran un segell una mica més comercial, però que també s'ha de fer. I el tema de la taquilla... Ah, i hem de a les sales petites. Aquí també tenim un mini-truco. Tenim una sala molt gran, de 920 localitats, amb un escenari també enorme, de 475 metres quadrats, que és un disbarat. Què ens passa? Que quan agafem alguna proposta de la sala Flyhard o de sales més petitonetes, el que fem és intentem tancar l'amfiteatre. És a dir, posar com una cortina o simplement, depèn, perquè si la projecció és des de dalt no podem posar cortina, però és igual, el cas és de no posar les localitats a la venda de l'amfiteatre i fer que aquell espectacle sigui només platea. Per tant, passem de 920 espectadors a 560. I aquí mantenim una mica aquest
0: un ambient més...
1: Aquest ambient més i aquest càlid. Aire d'espectacle una mica més petit, que va ser el cas de Parmagel. Llavors vam omplir tota la platea, però li vam donar aquest aire una mica més recollit amb una obra que requeria de no un teatre amb 920
0: una
1: localitats.
0: Una intimitat, no? En el cas dels monòlegs, que també n'han passat ja més d'una.
1: Llavors utilitzem una mica, tant per la taquilla com per l'espai, utilitzem una mica. I hem arribat a fer coses, si han sigut molt petites o espectacles més familiars o per nadons, que els fem a dalt de l'escenari. I llavors a dalt de l'escenari ens hi poden cabre gairebé 250 persones. Vull dir que
0: no és poca cosa.
1: Que no és poca cosa. Llavors, si tu fas un infantil per nadons, per exemple, llavors el que fas és, dius, bueno, doncs faig 4 o 5 funcions, o 2 o 3, seguides, diferents sessions, amb públic a l'escenari. Si tu multipliques 250 de públic per 4 o 5 sessions, doncs d'alguna manera
0: ja tens
1: una mica a nivell de públic el que tu volies. A nivell econòmic ja seria una altra cosa.
0: Una altra cosa. Equilibris.
1: És equilibris, és que al final
0: aquest equilibrisme, perquè tot funcioni bé i fer aquest servei públic.
1: És que hi hagi aquest equilibri, penso.
0: El lema d'aquesta temporada, la vau presentar a principis de juny, és ara i aquí. Quan un tria un lema, al final és una declaració d'intencions, no?
1: Sí.
0: Què voleu dir amb ara i aquí?
1: Home, jo penso que en un moment on tot és internet, intel·ligència artificial, cinema... És a dir, que tot ho pots veure quan tu vulguis, no? Que està superbé, Vull dir que no ho critico ni molt menys, no? Però que, mira, jo a la sèrie del migdia, saps què? En lloc de mirar-me l'ara, me la miraré... Llavors, és molt interessant i penso que és molt engrescador i que és atractiu reivindicar l'ara i aquí. Cada vegada que tu vas al teatre i vas a veure una obra, estàs en aquell moment veient allò, i allò que està passant en aquell moment i en aquell teatre, no tornarà a passar mai més. No tornarà a passar mai més. El com es viurà aquella obra de teatre, el com la viuràs tu, el com estaran els actors, l'ambient, tot només es viurà en aquell moment.
0: Llavors, el directe, que és
1: el únic. El directe i el moment. I llavors, allò, tu no pots dir... Bueno, però saps què? Com que ara no em va bé, m'ho miraré la nit. No, és que ho has de veure allà. Llavors, reivindicar aquest moment de l'ara i l'aquí ens semblava molt interessant, perquè el teatre és meravellós i llavors res l'ha de substituir. Està molt bé que puguem veure les coses a la carta, no? Quan a nosaltres ens vagi bé. Però també és meravellós poder viure aquest ara i aquí, deixar-ho tot, deixar totes les preocupacions que tenim, apagar els mòbils...
0: El maleït mòbil, el rellotge intel·ligent...
1: Exacte.
0: Tot.
1: I disfrutar d'aquell moment i gaudir d'aquell moment d'ara i aquí i amb aquella cosa que veuràs que no es torna a repetir, perquè la Maria Permagel, la Maria Alonso, quan... La Maria Rodríguez Soto, Soto, quan va fer aquell Permagel, ens va sortir, ens va dir, mai m'havia sortit un Permagel com el que m'ha sortit. Per tant, aquell Permagel va ser únic.
0: És una experiència única.
1: Clar, no? Llavors, al final, cada penso obra... que és un lema que, tal com tenim el món avui dia, doncs penso que és fantàstic reivindicar-lo.
0: Ara ho dèiem, presentàveu la programació al juny, tu ens deies entre 35 i 38 espectacles, aquestes són 37.
1: Sí.
0: No sé si estaràs d'acord, jo crec que sí, però enguany heu fet una aposta per una presència destacada de veus femenines a sobre de l'escenari. Hem vist la Maria Rodríguez Soto Permagel, la programació té noms com Emma Vilarsau, que porta al teatre, la Carmen Conell, la Míriam Iscla, la Natàlia Huart, Elena Gadel, la Mireia Xalai, me'n deixo moltíssimes. Per què, no?
1: Home, per mil raons.
0: No acabaríem aquí.
1: Perquè tenim unes professionals i unes artistes meravelloses, perquè hem de tenir en compte les dones igual que tenim en compte els homes, ni més ni menys, i perquè és fantàstic, no?, poder gaudir d'artistes dones amb aquesta potència i amb aquesta força, i perquè tenim un programador, que abans també el teníem, però que tenim actualment un cap de programació que també és molt sensible a programar i a tenir en compte espectacles on hi surtin les dones, no? Jo penso que no cal allargar-nos més amb això. Tenim artistes, dones meravelloses, anem a buscar-les. Que en tenim d'homes, també, perfecte, meravellós, però home, anem a ensenyar aquestes dones fantàstiques que tenim, no?,
0: de fet,
1: a dalt de l'escenari.
0: Afortunadament, en el món del teatre i de les arts escèniques ja s'està fent un canvi, no? Tenim tantes actrius que han reivindicat que les dones han sigut papers secundaris i les dones grans no han aparegut
1: sobretot
0: mai.
1: Sobretot això, sí.
0: I ara per ara ja tenim dones grans que són protagonistes de les seves històries com ho són de la vida, i això ho hem de poder veure també sobre l'escenari.
1: Home, et dic una cosa, Alba. Jo, el 17 i 18 tenim un retrat de Dorian Gray, que tenim un Àngels Guinyalons, que és, de veritat, és espectacular. És que fa un paper... L'Àngels Guinyalons ara mateix no sé quants anys té, però jove no és,
0: no,
1: en aquests
0: tota
1: moments. Jove no és. Fa un paper, de debò, amb una cantant, movent-se... Es canvia una jaqueta o es canvia una peça, només una peça, i automàticament veus un altre personatge perquè fa l'entonació, fa els moviments, fa la interpretació d'un altre personatge només canviant-se una jaqueta.
0: Una peça de roba.
1: Hòstia, és una... Perdó, però és que és una meravella, i és una dona, i a més...
0: 62 anys.
1: Doncs imagina't, i té 62 anys, llavors, home, això...
0: I per molts anys la puguem veure sobre l'escenari, si ella ho vol.
1: Jo penso que és un valor, que no t'estic dient que no valgui la pena, evidentment, els valors de nanos joves que comencen, però... Una dona que porta una trajectòria professional d'aquesta manera i que amb 62 anys és capaç de defensar aquest paper, home, l'hem de posar dalt de l'escenari, però a més amb tot el convenciment del món.
0: Parlaves del nou programador, a l'Andreu Gomila, han tingut molts anys al Gerald Fanon. No sé si ja podem veure una mica la seva petjada o ens haurem d'esperar una mica més endavant, perquè no fa tant que el tenim al Teatre Auditori.
1: De fet, la seva petjada la veurem quan presentem a principis de desembre, t'estic avançant,
0: vinga,
1: la nova programació. Llavors, amb la nova programació ja de 2027, que ens va de gener a maig, aquí ja tenim la petjada del nostre nou programador. De fet, es va fer un traspàs molt bo entre un i l'altre. Mm-hmm. És a dir, van estar xerrant, van estar intercanviant opinions, es coneixien, no personalment, però es coneixien un de l'altre, del sector, i perquè tots dos estan molt en el mateix sector, i va ser un traspàs, diguéssim, molt plàcid i molt agradable. I, per tant, entre ells dos hi ha hagut una connexió fantàstica. Però, clar, com que nosaltres anem a any vista pràcticament per programar, tota aquesta programació encara és del Gerald. Alguna cosa em sembla que va acabar de tancar una mica l'Andreu, però diguéssim que no s'havia de rebut si no li donés tot el protagonisme en el Gerald en aquesta.
0: Jo no vull preguntar que em destaquis espectacles concrets, perquè és com dir-li a una mare que triï quin és el seu fill preferit, no? I n'hem tingut 37, ja n'hem fet uns quants, però mira, sí que et preguntaria, més enllà d'aquests noms, que les entrades, per dir-ho d'alguna manera, gairebé es venen soles entre els abonats, i que si no t'espaviles t'has quedat sense butaca, però moltes vegades sí que teniu altres espectacles que potser no són tan comercials, i no ho dic en cap sentit pejoratiu, sinó no tan coneguts, que ens poden sorprendre i que a vegades potser no tenim en compte. No sé si hi ha alguna cosa que tu diries, ostres, penseu en això, ens has dit el de l'Àngels Gunyalons, no? El retrat de Dorian Gray.
1: El retrat de Dorian Gray és el primer que us heu d'apuntar a la llista per anar-hi. A més, el fem 2 dies. I la veritat és que estem fent un bon ritme d'entrades venudes, però no us ho perdeu. Perquè
0: hi ha algun forat.
1: Sí, hi ha forats, i penso que una mica pel que dèiem de la interpretació de l'Àngels, i perquè és una... Mira, justament ahir vam fer el Parlem de Dorian Gray, del retrat de Dorian Gray, i ho vam fer amb el Marc Rosic. I és meravellós, és a dir, la dramatúrgia que han posat a dalt de l'escenari a partir del llibre amb el Marc Rosic és fantàstica, de veritat, s'entén. Ho dic perquè a vegades penses, no, ostres, no m'he llegit el llibre, ho entendré... s'entén, és original, és superagradable en el sentit de que surts del teatre bé, la interpretació és meravellosa, la música és fantàstica. Llavors, aquesta jo la recomano moltíssim, de que correu a que no us quedeu sense. Alguna altra coseta... A veure, alguna altra coseta... Dansa. Acostumem a fer coses de dansa molt boniquetes i tenim un públic, molt boniques i molt potents, tenim un públic molt fidel amb dansa. Llavors, mireu-vos una miqueta. Dansa tenim la companyia Nacho Duato. La companyia Nacho Duato és un regal, és un regal. Cada vegada que el tenim aquí és un regal, ens venen de Madrid. És una companyia que no és fàcil de portar, no tenen forats.
0: No hi ha masses oportunitats.
1: No hi ha masses oportunitats. Llavors, home, la companyia Nacho Duato... És interessant, i quan programem coses amb la factoria de dansa de la FAC, ho fem amb Terrassa, també són coses molt, molt, molt potents que val molt la pena. I una altra cosa que sí que et dic és que també, ja sé que costa, però també és agradable i val molt la pena el veure el circ. El circ el anem programant, tot i que és veritat que costa tenir un públic molt, molt gran amb circ, però és una aposta, també.
0: Potser és que encara l'associem a la carpa,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, l'associem una mica a la carpa, i es fan coses amb circ molt interessants, molt interessants, molt contemporànies, però s'utilitza també molta música, molt directa. Hi ha peces molt boniques de circ, i, a més, el circ tens l'avantatge de que no té edat. És a dir... A
0: veure, 100%.
1: Hi pots anar amb un nano de 6 anyets i amb algú es quedarà. No? O hi pots anar amb una persona més gran i entendrà que aquell circ també té una dramatúrgia darrere i que, per tant, també té sentit aquell espectacle. Llavors, jo també us diria que us atreviu una mica amb el circ i a dir, vinga, va, doncs anem tota la família, o anem tota una colla d'amics, o anem... Ja sé que no és una cosa molt habitual, però anem-hi, perquè es fan coses de circ molt interessants. I el que deies tu, intentem no associar-lo amb el típic circ de tota la vida, diguéssim. El que
0: ha evolucionat molt, no?
1: I hi ha hagut moltes ajudes, també, des de la Generalitat. Hi ha hagut moltes ajudes perquè realment les companyies de circ puguin fer feines interessants. I llavors jo li donaria una mica l'oportunitat al circ.
0: Hi ha alguna cosa, Maria, algun projecte o novetat que estigueu treballant i que ens puguis avançar per acabar?
1: Home, us puc avançar una cosa que no és gaire secret, que és el retrat de Dorian Gray. El retrat de Dorian Gray... The Book of Mormon, perdona.
0: Canviem-lo.
1: Perdona.
0: Ens hem quedat amb l'Àngels Gunyalons.
1: Sí, és que m'he quedat amb l'Àngels Gunyalons. Perquè encara ho tinc sovint i ahir vaig fer el Parlem, estic una mica com donant-li voltes, això, més l'he vist, i bueno, estic una mica així. No, el musical The Book of Mormon... no és un abans, perquè el dia 6 d'octubre vam treure les entrades a la venda. Però fixeu-vos que vam treure les entrades a la venda el dia 6, i avui que és 8, Alba?
0: Sí, 9. Nou,
1: doncs en 3 dies portem 1.300 entrades venudes. No està malament, no està malament. És un musical...
0: Quantes sessions fareu?
1: Farem 6 dies, i per tant, ara no sé si hi ha algun dia que repetim sessió, però és una setmana.
0: A la web del Teatre Auditori està tot clar.
1: És una setmana, no són 14 sessions com vam fer amb el Mamma Mia. En fem menys perquè és un musical potser no tan...
0: tan conegut, no?
1: I llavors, però nosaltres vam veure que la gent jove, sobretot, se n'anava a Madrid a veure'l. Mm-hmm. I vam dir, què
0: passa? S'ha convertit en la capital dels musicals, oi? Perquè sembla que Barcelona no acaba de...
1: I ens en vam anar a Madrid, perquè vam dir, bueno, què passa amb The Book of Mormon, no? I ens en vam anar a Madrid i diferents persones, i és un musical molt potent i molt per gent molt jove i molt interessant. Llavors, bueno, jo penso que val la pena perquè de moment es fa només a Sant Cugat, no es fa a Barcelona.
0: Tenim l'exclusivitat.
1: Tenim l'exclusivitat.
0: És que teatres com el Teatre Auditori tampoc n'hi ha tants.
1: Jo penso que val la pena que us atreviu a veure una cosa tan divertida i que és tan... Bueno, té aquest punt transgressor, però divertit i tan diferent dels musicals. És un musical una mica diferent de la resta. Jo també us el recomano i han sortit les entrades a la venda. És un bon regal per Nadal.
0: Mira.
1: Què regalo? Vinga, va, dues entrades pel musical de Book of Mormon.
0: I feina feta, et diré.
1: Home.
0: Que després ens enganxa.
1: Què et sembla? Home, regalar cultura per Nadal, regalar un ara i aquí.
0: I tant.
1: És regalar
0: un abonament,
1: aquí,
0: una entrada per un espectacle.
1: Escolta'm, no ens falta de res, per sort. I tenim aquesta sort d'haver nascut aquí, que no ens falta de res. A veure, en termes, en termes generals, eh? Però, ostres, anar a regalar una experiència em sembla fantàstic.
0: I tant.
1: No? I
0: és el que
1: passes
0: agrada.
1: Dues hores allà fantàstics i, escolta'm, surts encantat.
0: Doncs ens quedem amb aquestes recomanacions.
1: Sí.
0: En tot cas, a la web del Teatre Auditori i a l'agenda de Cugat Mèdia trobareu tots els espectacles que es programen a l'equipament cultural. Ja ens ha explicat la Maria, n'hi ha per tots els gustos, per totes les edats i per totes les sensibilitats. Aquí n'hem repassat uns pocs, però n'hi ha molts més. Maria Ferriol, moltes
1: gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. I que segueixi avançant molt bé la temporada.
1: Gràcies a vosaltres. Us esperem.

0: I quan falten pocs minuts per arribar al punt de les 11 del matí, és el moment d'acomiadar-nos de la setmana, del Faves Comptades, ara que s'acosta un cap de setmana que és una mica més llarg, per als que puguin fer festa aquest dilluns a 12 d'octubre. Sara Vella, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: I ja ho sabem, que si és divendres, que si estem a punt de tocar el punt de les 11 i sentim la Sara, és que és aquest moment de posar-nos al dia amb l'agenda cultural de la ciutat. No sé si la ciutat ofereix moltes activitats o la gent marxarà cap a fora i això es nota en l'agenda, Sara.
1: Normalment, el que jo m'he fixat aquests últims anys és que quan hi ha ponts o caps de setmana així una mica més llargs pel motiu que sigui, hi ha molt poques activitats.
0: Oi? A mi també em fa la sensació.
1: Ara, no estic d'acord que marxi tothom, perquè
0: clar,
1: és una ciutat molt gran. De fet, jo normalment em quedo. I llavors és una mica drama veure que ara que quan tens tants dies per davant i tan poques coses a fer.
0: Clar.
1: S'ha de dir que aquest cop sí que hi ha un parell de programes bastant complets.
0: Jo sé que n'hi ha un que a tu no et fa especial il·lusió,
1: no,
0: però hi ha d'haver coses per a tots, per a tots,
1: sí,
0: els públics, oi?
1: Exacte. Justament, si vols, comencem per aquest. El lloc on a mi segur que no m'hi trobareu és a la Diada dels Trabucaires.
0: No t'agrada el soroll?
1: No m'agrada el soroll, no m'agrada res, vaja, que tingui a veure amb ells. Ho sento molt, Trabucaires.
0: Ens els estimem molt, els hem convidat al Faves Comptades i ells ens han explicat aquesta tradició i com ells els agrada. I, de fet, hi ha molta gent que els acompanya pels carrers,
1: sí,
0: de la ciutat quan fan les seves trobades. Però això, tot té el seu públic.
1: Sí, exacte. També a mi se'm suma que tinc una filla petita i li fa molta por i, bé, per això ho veig pitjor, també.
0: Clar.
1: Llavors, ells faran... És veritat que sempre intenten fer alguna activitat on no hi hagi pólvora ni soroll per ser més inclusius amb tota mena de públics. Això ho faran al matí, concretament a la plaça de l'1 d'octubre, on
0: serà
1: faran...
0: Serà dissabte, Sara?
1: Dissabte, sí, perdona. Tot el dissabte, la dia des del dissabte 10 d'octubre. Al matí, la plaça de l'octubre, com deia, faran les activitats familiars, per exemple, pintar cares, explicar contes, llegendes, un tast de ratafia, també això pels més grans. I al migdia seguiran la gresca als Jardins Festa de la Tardor, on faran un dinar popular obert a tothom. Llavors, quan comença una mica el que jo anomenaria l'infern, a la tarda? És quan jo em tancaré a casa amb la meva
0: filla. Quan els trobucs sortiran de la funda.
1: Exacte.
0: Eh?
1: A 5:45 de la tarda es començaran a concentrar no només els nostres, sinó que en convidaran d'altres poblacions, que ara no et sé dir quines, però voldran
0: una trobada
1: ser més
0: de colles trabucaires
1: a la plaça de Barcelona, i des d'allà, cap a les 6, suposo, començaran la cercavila, tapeu-vos les orelles, perquè fins les 7 recorreran els carrers del centre de Sant Cugat. No
0: doncs...
1: han anunciat el seu recorregut, suposo que volen sorprendre'ns.
0: Doncs segur que el sentim.
1: Seguríssim.
0: Oi? Bé, en tot cas, ja hi ha aquesta sensibilitat, aquesta programació d'activitats una mica per tots els públics, amb un,
1: sí,
0: matí i un dinar més tranquil,
1: sí,
0: i a la tarda la gresca, que jo crec que a més és el punt que a ells també
1: els
0: agrada més. Doncs si sou pel centre de la ciutat, segur, segur que el sentireu.
1: I de 7 a 8, si voleu sentir la traca final, estaran a la plaça Barcelona, on també donaran el ja tradicional premi al Trabucaire d'Honor.
0: Molt rebé.
1: Ells mateixos ho diuen, els assistents, que prenguin les mesures de protecció auditiva adients.
0: D'acord, per tant,
1: taps,
0: anem taps. Ells no en poden oferir a tothom, sí que a vegades en porten alguns,
1: sí,
0: a sobre i els van repartint, però si sabem que ens passejarem per aquí i que els anirem a fer costat, doncs ens podem portar els taps a les orelles de casa,
1: sí,
0: que sempre es viu amb millor.
1: Recomana. Després, un altre programa, tot i que sigui el pont, és veritat que no, que ha caigut a Sant Cugat les Jornades Europees de Patrimoni.
0: Mm-hmm.
1: El Museu de Sant Cugat,
0: de
1: sí, del 10 al 12, o sigui que tant dissabte, diumenge com dilluns, hi ha tota mena d'activitats, sobretot concentrades al claustre, sobretot al,
0: sí,
1: claustre.
0: Es faran unes impressions en 3D dels capitells que hi ha al claustre, i deixem dir que les activitats són gratuïtes, però,
1: mm-hmm,
0: sí que moltes d'elles cal inscripció prèvia,
1: sí,
0: així que aneu a la web dels museus, mireu-vos, perquè hi ha activitats per tots els gustos, tots els colors i totes les edats, que tenen superbona pinta, treballen,
1: sí,
0: molt bé, a més, els companys dels museus de Sant Cugat, i inscriviu-vos per gaudir de la cultura, del museu i d'aquestes jornades de patrimoni europeu.
1: Sí, té molt bona pinta. Allà sí que m'hi trobareu.
0: Fantàstic, molt bé.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. I ara amb l'Eduard Jané veurem quines són les activitats que pugen sobre un escenari.
2: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Vox ha recorregut la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que deixava sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. El partit d'extrema dreta demana que es dicti una nova interlocutòria i es mantingui la vigència de les ordres fins que no resolgui el seu recurs i les qüestions prejudicials pendents davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un minut de silenci avui ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'Estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb l'objectiu de que, més enllà del tribut, es vol mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
3: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
2: I un centenar de tractors s'ha mobilitzat a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. JARC reivindica augmentar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la PAC. La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes. Escoltem Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona.
4: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina.

0: Ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir. Amb l'ajuda de la seva parella, tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar. Un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i aquesta vegada sí, ja el van detenir. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
2: Dam de 50 quatres. No l'ho he dit.
3: Sí, carinyo, ho hem de dir.
2: Anna Mungadas.
3: Anna? Com dius? Anna?
2: Anna Mungadas.
3: Murgadas.
2: Mungadas.
3: Mungadas. Valdosera.
2: Antosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar a Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. Amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant

0: col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant amb aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar. I vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat, perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
1: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
0: Amb 15 anys...
1: Amb 15 anys?
0: Amb 15 anys em presento a Bruguera, mm-hmm, amb una carpeta sota el braç, perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, i amb 15 anys... Pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava, perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però en aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
1: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
0: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa. El que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Cal Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència. No?
2: Mm-hmm. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant a Alemanya, França, Itàlia?
0: Amb els seus els DHLs i fent paquets, fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i, bueno, fèiem uns paquets ben grans perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava. I clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui, i així anàvem. Sí, sí.
1: I, Marçal, una cosa, la Sabina m'ha explicat, i de fet tu has mencionat, que també has participat en còmics, doncs, del mític oncle Gilito, o sí, dels tres nebots, per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els faig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, el que potser has gaudit més dibuixant?
0: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge... I després l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy... el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'anècdota el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats, vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse també, el Mickey tenia la seva cosa també molt xula.
1: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
0: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Alec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito,
1: i un lloro carioca,
0: que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa, no? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
2: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
0: Sí, més de 30 anys.
2: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
0: Ostres, no ho sé, és que ara això de les anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que era en una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seues històries i jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar un espai, ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol a dintre l'estudi i tot. Bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? Llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així. Però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
1: ja m'ha passat, I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
0: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? Bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey i no un Donald. I ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
2: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
0: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més, és atemporal, però al diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions com era la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial, I era molt, molt exigent, molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt, molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
1: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
0: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per... És veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, dius, uf, això potser deixem-ho en el tinter, perquè potser m'he passat una mica, no? I... Segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, el dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Uh-huh. Però, tot i això, em consta que ja va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma, i bueno, va haver una mica de rebombori amb això, perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc... Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
1: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro, i m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida, una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
0: sí,
1: va això?
0: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertanyo al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans, i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana, i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà, amb aquella solitud, vaig gaudir moltíssim pensant el que faig, com ho faig, això, i vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal, després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. Bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell li vaig explicar el que estava fent, no, per ser molt maco, tal i qual, escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries, que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar, i l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions. I parlant amb ell, em deia, pues, tinc tot això, si mai vols fer alguna cosa, pues, tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. A més, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que van completament sorprenents moltes vegades. No?
1: Com per exemple?
0: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castelló de Seana. Castelló de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castelló de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren per anar-se'n cap a Barcelona, de viatge de nuvis, no? Feien xocolata en xurros, com a celebracions, i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
1: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
0: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... L'Anglesola, que està una estació a prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i l'esbrocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola, que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...
2: Estació a demanda, parada sol·licitada, totalment. Sí. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades...
0: Estan totes les estacions.
2: Fins i tot algunes que no hi són, o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
0: Exacte, estan totes... el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia, i les vaig fer en blanc i negre. Hi ha dues estacions que jo els vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova, que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova, també.
1: L'has de posar al dia per una nova que en tenim, no?
0: Sí, bueno, és un baixador, eh? Tampoc es pensa que és una estació amb edifici, eh? És una andana amb una marquesina, no és gran cosa més, eh? Però bé, sí, sí.
2: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marçal té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
1: llibre gegant que m'han parlat? Sí, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
0: Són els gegants d'aquí, sí, sí.
2: Marçal, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
0: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94, vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no, bueno, no va, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
1: Doncs molt mal fet, eh?
0: Bueno.
2: No. Perquè ve a l'èxit, ens l'hem emportat.
1: Sí, exacte.
2: Era el lloc idoni, aquí.
0: Sí. I aquí al Picat, la regidora, pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora. I jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants. Escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
2: Saps? Tu has proposat una festa cultural i l'Anna, en Pic, li vaig dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està bé, fascinada, li han agradat moltíssim i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
0: Bé, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
2: Et fem l'encàrrec.
0: Ja farem alguna
2: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80 del Miqui i el Dani Toral.
1: Com bueno, exactament igual. Ràpid, eh? Com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
0: Avui, no, és... avui en dia és que això és molt fàcil, eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava a la redacció. Quan va començar internet allò va ser una meravella.
1: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
0: bueno,
1: coses.
0: Això
1: que...
0: és una altra cosa. Això és una altra cosa. Sí. Jo, amb la intel·ligència artificial aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia l'intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no, eh? Vull dir que s'estàs fixant en petits detalls i en petites coses i és complicat, sí, per les noves generacions... No, bueno, no ho sé dir, eh? Hi ha dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No ho sé.
1: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
0: Sí.
1: Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
2: Un plaer. Adéu, fins aviat.
0: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys o així han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius però han desaparegut o s'han canviat, etc. Fins al moment actual que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura, que era del Celentí Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer el barri de Sant Bernat o el carrer Sant Bernat, doncs el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix, la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical, creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla, també. Es va celebrar al Japó l'any 86, les primeres jornades de Sant Jordi, i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan bé els gegants i fer cercaviles. I Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús, que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També s'ha creu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat. També per fer sonar la música. No serveix només qui porta els gegants, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història de bon principi ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet vestits nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui. Dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes, tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar amb ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: No, s'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca ha quedat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sant Vi vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, sí. Aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
4: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre han sigut molt familiar, Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant totes que estem a la colla, tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que si fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tournée gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes, i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo, hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha aquest canvi, sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta'm, me n'alegro molt d'aquesta resposta, perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort, que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
5: Moltes gràcies, fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors se van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no ho sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota la identitat, però molta part de la identitat s'ha perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, esclar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és gràcies als pescadors.
0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
2: Ser pescador és una manera de viure i ho per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. Sineix, és una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral, és llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
2: A les 5 del matí, per dir-te alguna cosa, anaves a l'hora mar i havia una gentada. I ara se m'ho ha robat. Que et facis una idea. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans. Perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
3: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap a al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i no hi havia mòbils, no hi havia maneres, llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i demés. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar l'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i l'imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
3: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt, molt, molt, molt, molt creat, anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que t'assentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins, que doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escuela i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel bord o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això, i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
1: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts, o sigui, el barri és molt obert.
2: Jo, per mi, és la meva vida, és el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. Qui és del Serrallo és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar a la barca amb el meu tiet, i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
3: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant. 1 més 2 donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21. I així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Porto amb mi les coses que em vas dir.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Mèdia reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
1: Una nit per celebrar l'esport local amb una Big Band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
2: Amb el patrocini de Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
0: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Hola, em dic Marc.
6: Hola, me llamo Lalo.
7: Hola, em dic Xavi.
8: Hola, me llamo Elena.
9: Hola, em dic Joan.
10: Hola, i jo sóc el David.
5: Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
6: I cada mes fem un programa de ràdio.
7: A Ràdio Sant Cugat.
8: I us expliquem les notícies més destacades.
9: I un resum esportiu.
5: Us recomanem música.
6: Fem agenda.
7: I el nostre dia a dia.
10: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
11: Punca. Per tu, el programa de Jeroni Moraga. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador el 2016. El 77,7% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El desnonament de la Carme i el seu fill previst per aquest dijous, 8 d'octubre, al carrer de Pau Casals, ha quedat suspès durant 4 mesos i, de moment, no hi ha nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol, que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. La resolució, a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia, considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat de lliure lloguer. En política, Álvaro Benejam ha comunicat a la Junta Local del Partit Popular de Sant Cugat la seva decisió de deixar la primera línia de la política municipal després d'una llarga meditada reflexió personal. Benejam deixarà en els propers dies l'acte de regidor i, per tant, no serà el candidat del PP a les properes eleccions municipals. Segons explica la formació en un comunicat, Benejam ha pres aquesta decisió per motius personals i professionals, ja que considera que no pot continuar assumint el nivell de dedicació que requereix estar al capdavant del partit i del grup municipal. Benejam va assumir la presidència del PP Sant Cugat l'any 2015 i ha estat al capdavant de la formació durant 11 anys. Última crida per participar al Ball de Gitanes de Sant Cugat 2027. El període d'inscripcions obert des del 28 de setembre es tancarà aquest dissabte 10 d'octubre. Les inscripcions es fan per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En cas que les sol·licituds tornin a superar el nombre de places disponibles, la comissió farà el sorteig de places

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 8 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finarà, que bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment destaquem diversos punts amb incidències. Comencem situant al sud del país. L'autopista P7 es troba totalment tallada a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant arran d'un incident amb un camió implicat com a conseqüència de les fortes ratxes de vent que s'estan registrant en aquesta zona de Catalunya. També destaquem que els vehicles són desviats cap a l'autovia A7 a l'altura de la sortida 218. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem que hi ha retencions a la ronda litoral a la B10 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha un vehicle, un turisme avariat que talla un carril en sentit Trinitat i provoca retencions de gairebé 14 quilòmetres des de l'altura de la zona franca. També destaquem a la C32 a l'altura de Sant Pol de Mar, a la calçada en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha dos carrils tallats arran d'un accident entre diversos turismes i acabarem situats a la zona del Vallès, concretament a la BP1432, a l'Ametlla del Vallès, on se circula a través de pas alternatiu per un turisme que ha volcat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda. Bé, doncs, avui dijous al Connectats parlarem d'urbanitzacions no regularitzades. Ho farem amb l'arquitecte Josep Milà des de Rubí. Continuarem amb reflexions sobre el moviment Escolta amb motiu del 70 aniversari de l'escoltisme al Prat de Llobregat. I acabarem analitzant el fenomen dels clubs de lectura amb Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Pla Educatiu d'Entorn, que impulsa l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació i que es desenvolupa a la ciutat des de fa 20 anys, ha fet una crida al voluntariat per a tres programes que arrencaran aviat i continuaran durant el curs. El primer és l'Èxit. Una persona voluntària acompanya a cada infant en sessions individualitzades setmanals per despertar l'hàbit de llegir i també de millorar la comprensió. El segon és Català Oral per a Famílies, amb les iniciatives Xerrem Junts i Vincles Òmnium, que són converses en català relaxades i properes per a famílies que volen guanyar confiança en la llengua. I el tercer és Mentoria Socioeducativa, el projecte Mentora. Aquí el voluntariat té un paper de referent i es fan trobades setmanals amb adolescents en risc d'abandonar els estudis durant el pas de l'ESO a la secundària superior. Les persones que estiguin interessades rebran formació prèvia i acompanyament durant el procés. A més, ja poden consultar les crides al voluntariat al web municipal de l'Ajuntament a terrassa.cat i omplir el formulari corresponent.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell torna a ser un any més el punt de partida de l'òpera, que després viatjarà per tota Catalunya. La Fundació Òpera Catalunya ha presentat aquest dimecres al Teatre Principal la seva 39a temporada, amb 4 títols, 64 representacions arreu del país i 23 funcions aquí a la ciutat de Sabadell. La temporada arrencarà el 14 d'octubre amb l'Elisir d'Amore i continuarà amb

0: El programa doble de Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Al febrer arribarà Cançó d'amor i de guerra i el curs es tancarà amb Aida, una temporada que manté, sobretot, la voluntat de fer arribar l'òpera a tothom, tal i com explica el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza.
1: Podem aconseguir no sols mantenir el que teníem, sinó fer-ho créixer, mantenint, per exemple, l'accessibilitat, mantenint els mateixos preus.
0: La nova temporada també tindrà accent Sabadell.
2: La calçada del costat sud. Els treballs inclouen el ramal d'accés a la rotonda i la connexió amb la calçada nord. L'actuació té com a objectiu millorar la qualitat del ferm i augmentar la seguretat de la circulació. Els vehicles que hagin de creuar la riera hauran d'utilitzar la carretera de Matadepera, continuar per l'avinguda de Béjar i creuar la riera pel pont de Béjar. Des d'allà podran dirigir-se al seu destí. L'avinguda de Portugal és estratègica per al funcionament del polígon industrial nord i per a l'accés a la ciutat. Aquesta intervenció forma part del projecte de millora del paviment en diferents carrers de Terrassa amb una inversió superior als 554.000 euros.
3: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
0: Bona tarda, Carme. Sabadell es convertirà en una de les seus de referència d'ABB Robotics amb la construcció d'un nou centre tecnològic i d'operacions a Can Guiart, al polígon de Sant Pau de Riusec. El projecte, presentat per la companyia Sant Quirze del Vallès, preveu aixecar un edifici d'uns 15.000 metres quadrats i posar-lo en funcionament l'any 2028. El nou equipament concentrarà a la ciutat les operacions d'ABB Robotics per a Espanya i Portugal i reunirà equips d'enginyeria, visió artificial, programari i robots mòbils autònoms. El centre desenvoluparà també solucions destinades a sectors com l'automoció, la logística, l'electrònica i els béns de consum. Una de les àrees destacades serà la visió artificial impulsada per la pròpia intel·ligència artificial. El projecte també inclou laboratoris, un centre de formació, un espai d'experiència per a clients, un showroom tecnològic i zones per desenvolupar i muntar solucions robòtiques.
3: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestur, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer List 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
5: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
4: Seguidament s'iniciarà una segona promoció pública construïda també per Engestur al carrer de Richard Strauss, al barri de la Salut.
3: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Centre Espai Cultural ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora dissabte. La jornada ha posat el focus en com el benestar es nodreix dels vincles i dels sentiments de comunitat. Ha estat a través d'una conversa amb la periodista Txell Feixas, que hi ha narrat casos concrets que s'ha trobat en les seves cobertures a l'Orient Mitjà, com el de la palestina Manal Tamimi.
7: Jo estic connectada a la meva casa, a Nabi Saleh, que és el meu poble de Cisjordània ocupada, però estic connectada als meus veïns. I si els meus veïns necessiten a ser defensats pel poblat, doncs ho farem, no? I per mi era com per començar una primera foto, no?, d'aquest nosaltres, no?, de tot un poble agafat de les mans per protegir els seus davant d'atacs externs, no?
6: La jornada també ha comptat amb una taula rodona que ha servit per exemplificar l'objectiu de la pròpia jornada. 5 persones de diferents àmbits que han explicat en primera persona la seva experiència sobre la importància que té per elles la comunitat.
3: Continuem, gràcies Lluís. Continuem ara per Castellà del Vallès. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La formació d'esquerres de Castellà del Vallès, Poble Viu, denuncia les càrregues policials en la protesta per l'habitatge. El grup antifeixista expressa la seva solidaritat amb les persones mobilitzades i amb les castellarenques que participen en l'acampada pel dret a l'habitatge de Barcelona i carrega també contra la Conselleria d'Interior. Des de Poble-Viu consideren que la resposta a la crisi de l'habitatge mai pot ser la violència policial, sinó que ha de ser política. Segons apunta la formació en una nota de premsa, les imatges que els han fet arribar castellarenques que participen en l'acampada són especialment colpidores. Des de Poble-Viu remarquen que no es pot normalitzar que persones que es mobilitzen per defensar un dret bàsic siguin objecte de càrregues policials. Poble-Viu apunta també que cal assenyalar la responsabilitat política i carreguen durament contra la gestió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Gràcies, Oriol. Acabarem avui amb la crònica que ens arriba des de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. A Rubí, En Comú Podem i la Sala Neus Català han obert la quarta convocatòria del concurs d'art literari Vivències de Dona, amb motiu del 8 de març. Novament, la iniciativa s'adreça a dones a partir de 16 anys que vulguin expressar experiències i sentiments a través de l'escriptura. Les autores poden presentar poemes, cançons, contes, relats o qualsevol altre gènere literari tant en català com en castellà. El nexe comú serà, com sempre, que es tractin de vivències de dona. Andrea Pablos, membre de la Junta de la Sala Neus Català, explica alguns dels temes recurrents en les edicions anteriors.
10: El que és la maternitat, des de l'acompanyament als pares quan es fa bé, quan es fan grans, el Tetris de la conciliació, problemes laborals, el tema de com és el diagnòstic, aquest diagnòstic tan llarg en les dones. Ja sabem, no?, el que és el tema estructural de la sanitat, no?, que a vegades pel tema de gènere triguem tant en fer un diagnòstic quan es tracta de determinades malalties relacionades amb les dones.
9: Cada participant pot lliurar un sol text amb una extensió màxima de 2.000 paraules o de 64 versos en el cas de poesia. El termini per presentar les obres acaba el 15 de febrer.
11: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: estem a tocar del cap de setmana, un cap de setmana on a Castellà precisament se celebren aquestes jornades europees de patrimoni arreu del territori també. Però a Castellà ja fa anys que organitza l'entitat Centre d'Estudis Castellà, l'Arxiu d'Història. Enguany s'ha previst un itinerari guiat que es durà a terme els dies 10 en doble sessió i l'11 al matí. Es recorrerà el poble per conèixer algunes de les fotografies del fons Ramon Llinares. Unes imatges que s'han fet en gran format i que s'han col·locat sempre que ha estat possible al lloc mateix on havien estat preses. La Marina Antúnez en parla amb el president del Centre d'Estudis, Llorenç Genescà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda. Ara és moment de parlar de patrimoni i de fer-ho per tornar a recuperar aquestes jornades europees de patrimoni que se celebren doncs, cada any i que aquí a Castellà també organitza des de ja fa força temps el Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història. Aquesta vegada tindrà lloc els dies 10 i 11 d'octubre, dissabte i diumenge. Dissabte amb doble sessió, ara en parlarem, i diumenge amb una sessió matinal. Avui hem convidat el president del Centre d'Estudis Castellà, el Llorenç Genescà. Bona tarda.
2: Bona tarda, Marina.
1: Per fer-nos 5 cèntims doncs, d'aquesta proposta que enguany s'emmarca o té a veure amb un fotògraf castellarenc, ja desaparegut, no?, amb aquesta col·laboració que feu amb l'arxiu Ramon Llinares, però de tot plegat explica'ns, endreça'ns una miqueta la temàtica d'aquest any de les Jornades Europees de Patrimoni.
2: Bueno, sempre... Bona tarda. Bon dia tot el dia, que diuen, oi?
1: Sí.
2: És una mica una feina de cada any a l'organitzar, com bé saps, les jornades de patrimoni europees de patrimoni. Buscar una mica un leitmotiv diferent, elements diferents, que evidentment n'hi ha, però en aquest cas vam tenir, com sempre, les coses que passen en un moment donat, és interessant doncs, aprofitar-les, i en aquest cas doncs sabíem que hi havia l'arxiu Ramon Llinares i l'Ajuntament de Castellà que estaven treballant en aquest cas amb una exposició de carrer que suposo que els oients de Castellà i els que no sou de Castellà us convido enormement a veure doncs a partir de la Festa Major el cap de setmana de l'11, 12, 13 de setembre. Els castellarencs, les castellarenques van poder veure apareix a l'espai públic un seguit de 14, ara ja 15 fotografies, perquè en faltava una que va trigar un palet més a ser instal·lada. 15 fotografies que conformen un itinerari urbà, que són 15 fotografies del fons fotogràfic del Ramon Llinares Humbert i col·locades pràcticament totes, en excepció d'una, col·locades al lloc on aquesta fotografia aproximadament, a vegades amb més aproximació, a vegades amb una mica menys, però al lloc on s'havia pres la fotografia, fotografies fetes totes entre els anys 60, començaments dels 70 n'hi ha alguna, la majoria són de la dècada dels 60. Amb la qual cosa no, tenim dos elements que una la deixarem de banda i la deixarem per més endavant, perquè això ja serà feina de l'Arxiu Ramon Llinares i de l'Ajuntament, que és el donar a conèixer la vàlua com a fotògraf de Ramon Llinares, que hi ha altres accions que ja aniran
1: sí, no?
2: apareixent.
1: Que de moment encara no
2: nosaltres,
1: desvalem. Però...
2: Nosaltres no ens pertoca parlar de la qualitat fotogràfica, no és la feina que ha de fer el centre d'estudis, hi ha experts en art que se n'han de cuidar d'això, però el que sí ens interessava era aquest doble vessant d'una banda... Una, descobrir un patrimoni fotogràfic que forma part, moltes vegades entenem el patrimoni com a pedra, i el patrimoni va molt més enllà, parlem de fa molts anys, de patrimoni immaterial, parlem de patrimoni de caire artístic, humà, etc etc. I per tant, en aquest cas, la fotografia també forma part d'aquest patrimoni del nostre municipi, un patrimoni, a més, que era molt desconegut, perquè aquest fons fotogràfic doncs, es coneix molt poc, un fons fotogràfic és enorme, però que, a més, el que fa és documentar el castellà d'aquell moment, amb la qual cosa també hi ha un interès per part nostra que és documentar des d'espais, tradicions, personatges, festes, elements patrimonials que avui en dia han desaparegut i que en Ramon va captar amb les seves fotografies. Llavors el que farem serà precisament amb aquestes tres sessions. De moment tres sessions no estan plenes encara. Hi ha encara places disponibles. Hem fet grups molt grans, s'ha de dir, grups de 40 persones, que esperem que no siguin 40 persones, perquè a vegades 40 persones és una mica complexa de moure, però no estan plens, encara hi ha opció, i si aquests grups s'omplissin encara hi hauria possibilitat de fer algun altre torn. Però de fer una mica, segurament no es podran fer totes les fotografies, perquè això seria una caminada de 3 hores. Clar. I una caminada de 3 hores potser és una mica complicat. Estalviarem alguns elements, alguns punts que queden una mica més distants en el recorregut, però sí que és cert que comencem des de l'espai Tolrà, que és el punt de partida.
1: On ja hi ha una fotografia.
2: On ja hi ha la primera de les fotografies, en aquest cas concret una fotografia d'un campament gitano dels anys 60, cosa que era molt habitual en el seu moment, i allà precisament parlarem de la vida dels gitanos del moment i d'altres elements de la vida gitana. I aprofitarem seguir aquest recorregut, doncs les fotografies serviran per explicar històries de castellà, històries de país, però sobretot històries de castellà.
1: Històries del castellà contemporani, no? Pràcticament,
2: si històries del castellà 60. Contemporani, certament, però històries ja desaparegudes. Una, per mi, juntament amb altres persones, però per mi la fotografia més espectacular i una de les que té... No, la que té les dimensions juntament amb una altra més grans, que són 3 metres per 3 metres, està instal·lada just a l'aparcament que hi ha al davant de l'Escola Bonavista, sota el carrer del Forn del Raig, i és una fotografia precisament d'un treballador empenyent una vagoneta en el Forn del Raig. El Forn del Raig és un element de la història contemporània de castellà que avui en dia no existeix. I que té la seva història, va tenir el seu funcionament i després va tenir altres utilitzacions derivades. Per exemple, va ser un lloc on a partir dels anys mitjans dels 50, quan arriba la primera migració, especialment de la Higuera d'Arjona, de la província de Jaén, diverses famílies s'instal·len a malviure al Forn del Raig amb barraques. Molts pintors de castellà han utilitzat la vista des del Forn del Raig o a la vora del Forn del Raig per retratar castellà des de la falda del Puig de la Creu en direcció avall, no? Per tant, serà un element, són elements contemporanis, com bé tu dius, són elements, no hi ha elements que ens parlin de coses extraordinàries. N'hi ha, eh? Hi ha una fotografia de la masia de Can Casamada, de l'entrada de la masia de Can Casamada, situada just al començament del camí de Can Casamada, a la Ronda, la cantonada just amb les piscines, amb les noves piscines de Colobrers. Per tant, podríem parlar doncs, des del segle XIII, que es té notícia de la masia de Can Casamada, però la majoria d'aquestes fotografies ens parlen d'elements molt més contemporanis, però són elements o que han desaparegut o elements que han canviat, a banda de poder gaudir també una mica de la pròpia fotografia i d'una passejada que esperem que el bon temps ens hi acompanyi.
1: Sí, no? Encara falten dies, acompanyarà de ben segur. Ara que deies que no recorreu molts quilòmetres, però si sortiu de l'espai Tolrà i aneu a parar a la Font del Raig, Déu-n'hi-do, Ret, quanta estona preveieu de sortida?
2: 2 hores i mitja, segur.
1: També és cert que serà amb tranquil·litat, eh?
2: Sí, amb tranquil·litat, tot serà pujada des de l'espai Tolrà. Ens anirem després cap a la plaça Catalunya i després ja enfilarem més la part al voltant de la plaça Major, plaça El Mirador, Cal Alberola, i pujar fins a la foto a la fotografia del Forn del Raig per després baixar pel carrer Sant Llorenç i l'església i baixar fins al Calisso i les piscines, que seria aproximadament allà on acabarem. Sí, no podrem estar un quart d'hora cada fotografia, perquè si no, evidentment,
1: no
2: les farem totes. Eh? Però sí que es tracta una mica de fer aquest visionat del conjunt o de bona part del conjunt, i les que quedin per veure, la gent tindrà la possibilitat, és a dir, aquests elements en el casc urbà, si es preveu que es mantindran durant... almenys si continuen en bon estat, que esperem que sí, doncs fins que
1: com a mínim el material no, és sofert per suportar doncs, pluja i sol i tot
2: i
1: el que faci falta.
2: I el que faci falta, està encollat amb molta energia. A més, la majoria estan situades a una certa alçada, també, amb parets totes elles públiques. Totes elles públiques, però una certa alçada que també doncs, això les fa... Doncs, les manté una mica més protegides.
1: Sí, la salvaguarda també d'actes, podríem dir, vandàlics o similars.
2: Per tant, la gent també, a tots els que vindran, els hi donarem el fulletó on hi ha referència a totes les fotografies. Hi ha un QR que acompanyarà les fotografies que porta un espai de la pàgina web municipal on s'explica també, o hi ha informació al respecte de cada una d'aquestes fotografies i la possibilitat, doncs, i la ubicació en un mapa i la possibilitat, doncs, que tu mateix vagis resseguint aquest itinerari sense la necessitat tampoc de que algú t'expliqui res o t'acompanyi.
1: Dèiem, s'organitzen 3 sessions, expliquem a quina hora i què ha de fer la gent que vulgui apuntar-s'hi.
2: La gent que s'hi vulgui apuntar, el que ha de fer, com sempre repeteixo, malgrat que a vegades ens descuidem de dir-ho o malgrat a vegades no pugui aparèixer o el que sigui, sempre que des del centre d'estudis fem una activitat, una ruta, un tomb per la història o les jornades de patrimoni o una visita, sempre hi ha inscripció. Com es fa aquesta inscripció? Aquesta inscripció es fa anant a la pàgina web del centre d'estudis, d'acord? Centre d'estudis castellà.cat, entreu allà, veureu que hi ha l'apartat de les jornades, entreu en allà i just a quan entreu a les jornades de patrimoni veureu el cartell i una mica avall teniu 4 lligams per anar a un formulari. Trieu que corresponen als dies que farem l'activitat, dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre, el dissabte 10 a les 10 del matí i el dissabte 10 també a les 5:45 de la tarda i el diumenge, de moment, a les 10 del matí. Entreu en allà i us demanarà que poseu el nom, el cognom, el telèfon i un correu electrònic. No rebreu, també una cosa que ens pregunta moltíssima gent, no he rebut cap resposta de confirmació. No som tan sofisticats encara, no tenim... No és una pàgina de compra d'entrades que et dona el comprovant de la teva compra. Quedeu en una llista i si no us diem res és que tranquils que esteu inscrits. Si us inquieta alguna cosa, si us preocupa, escriviu un correu i us respondrem en el vostre correu si ens escriviu al centre d'estudis, d'acord? En aquests moments, et repeteixo, encara queden places, d'acord?
1: Són places gratuïtes, s'entén,
2: Són places gratuïtes. Els toms per la història, en general, són gratuïts sempre pels nostres socis, però són de pagament per a aquelles persones que no són sòcies, excepte 2 activitats. Una és la... 3, de fet. La de Festa Major... el tomb que fem per Festa Major, les jornades europees de patrimoni, que com que l'Ajuntament també hi col·labora, doncs són gratuïtes per tothom, i el tomb que fem sempre per Castellà Vell, que aquest també és gratuït. La resta sí que són de pagament, excepte si sou socis, i aprofito també, com sempre, per fer una campanya de socis. Si us voleu fer socis del centre d'estudis, no heu de fer res més que escriure'ns un correu. Són 25 euros l'any, i amb això que teniu doncs, la possibilitat de venir gratuïtament a tots els toms per la història que fem des del setembre fins al juny, un cop al mes, i de rebre, a més, la informació abans, una setmana abans que la resta de la població, amb la qual cosa sempre els socis tenen preferència per inscriure's o per participar de les nostres activitats, i a més de rebre gratuïtament a casa la revista Plaça Vella, que és la revista que surt un cop l'any, editada, escrita, pensada i reflexionada pel centre d'estudis, que aquest any comptarà amb una novetat, que és que refem tota l'edició de la Plaça Vella i tindrà una forma completament
1: nova. Un disseny actualitzat, més de...
2: Actualitzat totalment, té molt poc... És a dir, busca veure en les fonts de les primeres places velles, però canvia molt, sí. Canvia molt, esperem que per bé, que és el que l'objectiu que teníem. Era una revista un pèl feixuga, també fins ara, feixugota sí. de llegir per la gent. Tenim molta gent gran com a socis, gent que s'interessa per la història i que ens manifestava una mica una certa dificultat. I és cert que era una edició una mica un pèl monòtona de l'hora de llegir.
1: Sí, sí, que al final és renovar-se o morir i per, no? per arribar més bé a la població.
2: El paper imprès ja sabem que és important això, que revisqui, perquè si no, desapareixerà.
1: Molt bé, doncs Llorenç Genescà, el president del Centre d'Estudis de Castellà, que ens ha vingut a parlar de les Jornades Europees de Patrimoni que tenen lloc els propers dies 10. 11 d'octubre, aquest any. Ja ho sabeu, ja us ho ha dit, que us podeu inscriure, no us ho perdeu, perquè valdran molt la pena. Llorenç, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: I què us sembla si és que teniu pensat anar al cinema aquest cap de setmana llarg, doncs a conèixer quines són les novetats? Com sempre, consultem els nostres experts, Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tornem amb el cinema aquí al Connectats, com cada divendres. I com sempre ho fem amb el Jordi Guillem, que és un periodista de Diari de Terrassa, però també és un reconegut cinèfil aquí a la ciutat.
2: Bon dia.

0: Doncs farem l'habitual repàs a 5 de les pel·lícules que ha triat el mateix Jordi sobre les que estrenen avui, que déu-n'hi-do, eh? Aquesta setmana anem granadets i després parlarem del Festival de Sitges, que ja va començar ahir, però no parlarem en si de les pel·lícules i tal, sinó que avui el Jordi, que és un expert en aquest festival, i ha anat molts anys, ens explicarà cosetes, intríngulis, coses que ha viscut, i una mica, perdona'ns, una mica posar llum a la foscor, que diria aquell. Jordi, comencem amb una pel·lícula, un thriller, fet aquí a Espanya. Em sembla que és, bueno, més aviat està... Bueno, Espanya, però està...
1: Basca, una pel·li basca, sí.
0: Que es diu Les ciegas hormigas. Què m'expliques?
1: És una pel·li dirigida per Igor Legarreta, basada en la novel·la de Ramiro Pinilla, i protagonitzada per actors bascos, com, per exemple, Urko Lazabal, Itziar Ituño o Miren Gazteniaga. Està ambientada a Biscaya el 1930. Apareix un vaixell després d'un temporal, un vaixell anglès, que porta tonelades de carbó a dins. Uh-huh. I durant la nit els veïns del poble d'Algorta aniran a la costa, aviam què fan amb aquest or negre. Al final hi ha un personatge, el Sabas Jauregui, que decideix emportar-se'l per tenir carbó durant tot l'hivern. La seva dona creu que això serà un mal presagi i aviam què passarà amb aquest robatori de carbó. És una pel·li que es va presentar al Festival de Locarno i que ha tingut força bones crítiques.
0: Doncs no sé què et sembla, però el millor que podem fer és escoltar un tastet d'aquesta Les ciegas hormigas.
1: Vinga.
2: Es una locura ir a por carbón con este temporal.
3: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
4: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón.
0: Doncs aquesta, Les ciegas hormigas, sobre aquesta història d'aquest vaixell amb carbó que apareix a una costa de Biscaya. Ens anem als Estats Units per la quota de terror que es diu La otra madre, que es veu que després de Frankenstein i L'exorcista després ve aquesta pel·lícula com a les millors de la història.
1: No, bona pel·li, eh? Dirigida per Rob Savage, un habitual del gènere, i protagonitzada per l'arxiconeguda Jessica Chastain, amb Jay Duplass i ara ve l'Olivia Clarke, que debuta fent el paper d'aquesta nena de 8 anys que viu en una llar on hi ha certa tensió, perquè el matrimoni té problemes, diguéssim, discussions, i la nena veu que es trastorna la seva vida quan descobreix una presència malèvola que surt del seu armari i li pregunta: puc entrar al teu cor? La Bella, que és el nom de la protagonista, diu que no, però la seva altra mare, la otra mamà del títol, Other Mommy, es va manifestant cada cop més. Si mireu el tràiler, és absolutament esfereïdor.
0: Sí, sí.
1: I, en fi, veurem aquesta pel·li basada en una novel·la, també. Avui en tenim 3 de les 5 basades en novel·les, en aquest cas de Josh Malerman. Other Mommy...
0: No
1: l'he llegit. I, en fi, veurem, sobretot, l'atractiu està en veure Jessica Chastain.
0: I tant. I una presència de...
1: I una presència demoníaca que fa
0: que
1: de mare.
0: No passa, és nou, això, eh? Bueno, molt bé, doncs vinga, va, passem pàgina d'aquest subgènere lamentable i ens anem amb una seqüela, un drama fet als Estats Units, que seria una mica la seqüela de La red social, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: En aquest cas, El precio de la red.
1: Sí, aquí s'ha dit El precio de la red, en anglès de Social Reckoning, no és ben bé el mateix, però en fi, va per aquí. És una pel·li dirigida per el conegut Aaron Sorkin, amb guió d'ell mateix i de Jeff Orbitz, que el mateix Jeff Orbitz és un dels protagonistes d'aquesta història, perquè és el...
0: El senyor dels xiclets, no?
1: No, és el periodista, el reporter del Wall Street Journal, que va començar aquest perillós viatge de destapar els secrets més amagats de Facebook. Uh-huh. Ho va fer juntament amb Frances Haugen, el personatge que interpreta Mickey Madison, la protagonista de Nora, entre d'altres, i el periodista l'interpreta, que és alhora co-guionista, l'interpreta Jeremy Allen White, el famós cuiner de la sèrie de televisió de Beer, i també hi surt Jeremy Strong, un actor prou conegut també a través de sèries, i doncs això, és una mica la peça complementària de La red social, la pel·li de fa ja més de 20 anys, que explica, doncs, allà explicava com es va formar Facebook, i aquí és com aquestes demandes que hi ha contra Facebook, doncs perquè l'acusen de tenir efectes nocius sobre els adolescents especialment, i fer proliferar la desinformació, etc. Si us interessa Facebook doncs...
0: Tu tens Facebook?
1: Sí, però hi entro molt poc.
0: Ha caigut una mica en decliu, no?
1: Sí, tot aquí hi ha alguns països, a França, per exemple, que Facebook és la principal xarxa,
0: curiós, eh?
1: Fins
0: curiós.
1: I tot sí, per informar-se.
0: Sembla que Instagram...
1: Aquí Instagram passaria per davant, i Twitter encara...
0: TikTok X. I aquesta.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs el que podem fer, doncs, com sempre, és escoltar una miqueta de El precio de la red.
5: Oye, antes de seguir, quiero dejar clara una cosa.
6: Vale.
5: Me da que tú no eres fan de Facebook. Pero yo sí. Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para hacerle daño, ¿vale?
6: Tú me mandaste un mensaje. ¿De quién querías hablar?
7: El presidente abre la sesión. Leerá su alegato inicial.
0: Doncs aquesta pel·lícula sobre la xarxa Facebook ens dona pas a anar cap a Anglaterra. Ara ja marxem definitivament dels Estats Units i ens parem a Gran Bretanya, més aviat, per saber cosetes d'un documental que es diu NASA, N-A-Z-A.
1: Sí, NASA és la paraula que utilitza l'exèrcit israelià per denominar les víctimes civils com a danys col·laterals, d'aquí ve el títol. És un documental del mateix equip de No Man's Land, produït pel cineasta Jonathan Glazer, i el seu productor James Wilson, els dos responsables d'aquella pel·li sobre l'Holocaust que es diu La Zona d'Interès, i és una pel·li molt necessària, aquesta, per dura 80 minuts, és curteta, i es va poder veure al Festival de Venècia, i explica una mica la història, com a documental, de les nits de la ciutat israeliana de Tel Aviv, a les teulades, on s'explica amb tot detall els mecanismes que hi ha darrere de l'assassinat massiu i deliberat de civils palestins a Gaza per part de les tropes israelianes. És una pel·li realment colpidora, els que l'han vist, i si us interessen els documentals, i en fi, tothom està interessat, suposo, i apel·lat per aquesta realitat que és el genocidi del govern de Netanyahu, doncs aquí teniu un bon document sobre la història.
0: Molt bé, doncs marxem de Gran Bretanya, tornem al continent americà, per aquest cop per quedar-nos a Mèxic, d'on sabrem cosetes d'un drama, em sembla que també transcorre per Barcelona, que es diu Ceniza en la Boca.
1: Sí, està basada en la novel·la de Brenda Navarro, és un... No, crec que no és el debut, però és una de les primeres pel·lis del cineasta, de l'actor mexicà Diego Luna, que en aquest cas s'ha posat rere la càmera, i en aquest Ceniza en la Boca ens explica la història de la Lucila, que viatja amb el seu germà Diego des de Mèxic per retrobar-se amb la seva mare a Madrid, que porta 8 anys treballant il·legalment a la capital espanyola, i a partir d'aquí, doncs, com sempre passa en aquestes pel·lis de drama social d'immigració, descobriran que la realitat que s'imaginaven a Europa no és la mateixa que es troben.
0: Tot i que el trailer, ara l'escoltarem, fa menció a Barcelona, per això comentava que pensava que anaven a Barcelona. Escoltem, doncs, una miqueta d'aquest Ceniza en la Boca.
1: Molt bé.
8: No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde caben una, caben dos.
9: Sabes que no me puedo ir.
10: No, a la policía, ¿por qué? No hace falta. Yo estoy yendo para allá.
11: Doña Claudia, ¿le puedo llevar a Nico?
12: Mi mamá trabaja todo el día.
13: No vamos a permitir que siga pegando a sus compañeros, ¿vale?
14: No vuelvas a dejar a mi hijo con nadie sin avisarme antes. ¿Te quedó claro?
15: ¿Tú qué querías que no me iba a enterar o qué?
16: ¡Ay, dale conmigo, carajo!
15: Quiero que me ayude.
16: ¡Que te ayude!
15: Quiero.
0: Doncs aquest drama, aquesta història d'aquesta noia, doncs, que amb el seu germà van a buscar la mare i es troben el que es troben. Ceniza en la Boca. També s'estrena aquest cap de setmana Queen Budapest, el concert de la mítica banda britànica. Recen por mi, la història de Francisco, un documental fet al Vaticà.
1: Que, del papa Francesc.
0: Òbviament sembla que va del papa Francesc, no de Pius XI, sinó d'ell. L'Árbol muy lejano, eh? No és
1: dos
0: que
1: muy,
0: jo,
1: sí.
0: Jo repeteixi, sinó que és L'Árbol muy lejano, una d'aventures feta a Gran Bretanya, una pel·lícula que al Jordi li agradarà molt, Doraemon, Aventures en el mundo de l'arte, una d'animació del Japó, Su propio infierno, un thriller fet a Dinamarca, Escape Room 2, una pel·lícula, una comèdia feta aquí.
1: Amb Joel Joan?
0: L'altre dia vaig anar un tros de la U.
1: La van fer per TV3,
0: sí,
1: em penso.
0: Tampoc em va apassionar gaire. La vida d'una mujer, un drama fet a França, Mascotes al rescate, animació també feta a França, La deriva, un drama fet a Taiwan, i Perla, un drama fet a Puerto Rico, dos cinemes, Taiwan i Puerto Rico, que no n'acostumem a parlar gaire. Doncs ahir, dijous, dia 8...
1: Es va estrenar la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, conegut també com a Sitges.
0: Festival de Sitges. Acaba el 18 d'octubre i m'ha fet molta gràcia perquè, a part de que fan una sèrie d'homenatges, per exemple, a Peter Jackson, fan un homenatge a Bàrbara Rey. Escolta, com és?
1: Ah, sí? No ho sabia, mira.
0: A Bàrbara Rey, però per què? Per la presumpta afer amb el senyor Joan Carles?
1: No crec que sigui per això, deu haver fet alguna pel·li. Hi ha d'altres presències.
0: Presumpta,
1: sempre. Hi ha d'altres presències. Deixa'm dir ràpidament unes quantes. Rick Baker, Peter Jackson, Michael Ironside.
0: Peter Jackson ja l'havia dit jo, eh?
1: Danny DeVito, és que no. Mark Lester, Alejandro Amenábar, Eduardo Noriega, Cho Grass Moretz, Casey Affleck, i Takashi Miike, que és un habitual del festival, a banda de Kevin Bacon, atenció.
0: Molt bé, dona els records. Escolta'm una cosa, va, tu no sé si tens quantificat quantes vegades has estat al...
1: Sí, mira, la primera va ser l'any 93 i des de llavors he estat a totes, menys a les 9 anteriors. Per tant, si fem números, unes 28 vegades.
0: Se pot considerar,
1: sí,
0: doncs, un expert,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Què tal? És a dir, jo suposo que des del 93 que comences fins a l'última que has estat... una evolució, no? Vull dir, no cal dir és un festival consolidat, òbviament que és un festival consolidat.
1: Sí, en quant a qualitat, sí. L'evolució, per exemple, l'època d'Àlex Gorina com a director es va obrir altres gèneres, en altres seccions paral·leles, però jo recordo haver vist Sleepless in Seattle, la pel·li de Meg Ryan i Tom Hanks allà amb una premiere. Ara és fantàstic, i el que s'ha vist en l'evolució del temps en els últims anys és que cada cop hi ha més pel·lícules, és a dir, sempre diem que és impossible abarcar-ho tot, ja gairebé és impossible abarcar la secció oficial, que són gairebé uns 30 títols, i si contem les altres, crec que l'any passat ho vaig comptar, sortien 280 pel·lícules repartides en 4 o 5 sales. Aquest any al Retiro encara estan fent obres i fins la temporada vinent no s'obrirà. L'Auditori, el Prado, en fi, és una sessió inabastable. I el màxim que he fet són 7, el meu rècord són 7 pel·lícules.
0: En un dia?
1: En un dia, sí, que vaig acabar amb aquesta magnífica...
0: Vas acabar així com estàs ara, no?
1: Sí, sí, vaig acabar tocat. Que es diu Les Enfants du Marais, la pel·lícula de Jacques Becker, La fortuna de vivir, que és una de les meravelles que he vist allà, i a banda d'això, una altra meravella és Jean Lapucelle, la pel·lícula de Jacques Rivet, 6 hores. Ens van anunciar a l'entrada que no estava subtitulada la pel·lícula.
0: Però paràvem per anar al lavabo, no?
1: Sí, vam parar per anar... Recordo perfectament que va ser el cinema Prado, i va començar a les 9 del matí, vam parar a les 12 per anar al lavabo, però literalment 3 minuts, i va continuar la pel·li a les 12 fins a les 3.
0: Però
1: a les 3
0: la
1: i poc
0: la
1: vam sortir.
0: Estava...
1: Sí.
0: Però bueno, de totes formes, si no estava subtitulat, el francès el domini.
1: Sí, però s'escapen doncs... moltes coses.
0: Clar, és obvi que s'escapen. Però va, explica'm anècdotes. Suposo que has pogut saludar allà, conoció i saludó.
1: Vaig saludar la Judy Foster, que presentava una pel·li que es diu, igual l'heu vist, es diu Plan de Vuelo Desaparecida.
0: Sí, tampoc és la millor pel·lícula de la Judy Foster.
1: No, però està entretinguda. Li vaig fer un gimme five, allò, passant pel passadís.
0: Bueno, pues ya está bien, ¿no?
1: George Romero, per exemple, que va venir a presentar un passi especial de La Noche de los Muertos Vivientes, i va fer un col·loqui posterior molt interessant sobre el cinema del subgènere de zombies i tal. Nicolas Cage, aquest el vam veure passar, també Antonio Banderas, Elsa Pataki, Quentin Tarantino, que és potser el que ha vingut més vegades, ha vingut 3 vegades, crec. Una d'elles a presentar Kill Bill, que no va concursar al festival, però va venir a presentar la peli. Recordo especialment les estrenes de Rec, per exemple, amb Jaume Balagueró, Paco Plaza...
0: Va ser tot un impacte.
1: Sí, va ser una cosa potent. Henry Thomas, el nen d'ET, que va venir, va fer molta gràcia, molts assistents a la roda de premsa li portaven fotos d'ET
0: per firmar,
1: i ell es va negar, va dir que no firmava, no sé si té algun problema amb la peli, igual, la peli igual, que el va donar a conèixer.
0: I alguna anècdota, això que digui, recordis així...
1: Sí, mira, per exemple, crec que va ser la primera edició, l'any 93, quan un cineasta de l'Hospitalet, que es diu Òscar Aibar, va presentar un western apocalíptic que es diu Atolladero. El protagonista era Iggy Pop, el conegut músic, i l'equip, durant la roda de premsa, quan encara no es feien el Melià, sinó que es feien a baix al costat del Retiro, hi havia un personatge molt semblant a Oscar Aibar, però que no ho era. Era un tècnic de la pel·lícula, un senyor amb els cabells llargs i tal, i una periodista, que sempre ho comentem, quan el va veure va aixecar la mà per preguntar i va dir, esta és per a Iggy, i no era Iggy. Però bueno.
0: Va, escolta'm una cosa, tenint en compte que l'has protagonitzat personalment aquest últim tram, sempre acabem una cançó, t'he demanat, tria una cançó, Jordi, que et recordi les teves estades...
1: Deixa'm dir, perdona, que m'he deixat una batalleta.
0: Ja hi som, pleguem tard.
1: Vam sopar una vegada al costat, a la taula del costat, teníem sopant a Freddy Krueger.
0: Jo una vegada estava al costat dels Mojinos Escocidos.
1: Ah, veus?
0: Sopant, veus? Vull dir que...
1: Robert Englund és un impacte, superclar, el senyor no el van deixar menjar, estava tota l'estona firmant coses.
0: Va, quina cançó marxem, va.
1: Mira, com he dit, una de les pel·lis que més m'apassiona és la primera, l'experiència viscuda a la sala, amb aquella sala enorme, amb aquella pantalla, a veure Kill Bill, la primera de les dues parts, que ara han fet una pel·li que està tota sencera amb les dues i escenes noves, i doncs això, la Kill Bill, em quedo amb aquesta cançó de Nancy Sinatra.
0: Que es diu Bang Bang, Bang My Bang. Baby Shoot Me Down.
1: Exacte. Absolutament atmosfèrica, amb Uma Thurman en aquella carretera, aquell cotxe, en fi.
0: Kill Bill 1 de l'any 2003 de, com deies, Quentin Tarantino. Jordi, va, aviam si la setmana vinent, si no tenim res, podem continuar parlant, perquè encara estarà
1: en vigor. Sí, el festival s'acabarà el diumenge vinent.
0: Quatre cosetes. Moltes gràcies. Tornem la setmana vinent.
1: Que vagi bé, bon cinema.

0: I és moment també, abans de marxar, de repassar totes aquelles propostes que us fem des dels diferents municipis del Connectats. I comencem amb les propostes de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda a Terrassa, dissabte a les 10 de la nit. La banda terrassenca Eva Dirce celebra el llançament del seu primer disc, Vivir Lento, a la sala Rasa 64. I diumenge, a 1:15, i també amb una segona funció a les 6 de la tarda, el gran show del Rei León, un muntatge que reuneix a 22 artistes a la FAC.
0: Gràcies, Sergi. Què destaca a l'agenda per aquest cap de setmana de Sabadell? Pol Peiró, bona tarda.
2: Si us quedeu a Sabadell, aquí hi van algunes propostes culturals per gaudir aquest cap de setmana sense sortir de la ciutat. Comencem pel teatre. Aquest diumenge el Teatre Sant Vicenç ofereix una doble sessió de Jerónimo Stilton a les 11 del matí i a les 6 de la tarda. L'espectacle, pensat pel públic familiar, permet acompanyar el popular ratolí periodista en una nova aventura sobre l'escenari. L'obra es podrà veure cada diumenge al Teatre Sant Vicenç fins al 9 de novembre. Aquest diumenge també, a les 11 del matí, hi haurà el taller Diumenge La Granja en Família, una proposta que permetrà conèixer de prop els animals de la granja tradicional. Els participants podran tocar-los i alimentar-los acompanyats d'un guia per descobrir les principals característiques. Es podrà entrar en contacte amb l'euga, el ruc, les ovelles i cabres, els porcs, els conills, els ànecs i també les gallines. I acabem amb una proposta pels amants de l'astronomia. Sabadell acull aquest cap de setmana un congrés que convertirà la ciutat en un punt de trobada d'aficionats i professionals d'aquesta disciplina.
0: Gràcies, Pol. Anem a conèixer quina és la proposta que ens arriba des de Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Carme. Aquí a Badalona us recomanem dues propostes. Dissabte us proposem una visita guiada al refugi antiaeri de la Torre Valldovina, un espai museïtzat per apropar els visitants als temps de la Guerra Civil i, en concret, de la guerra a Gramenet del Besòs. I de cara a diumenge, a les 7 i dilluns 12 d'octubre, també festiu, a les 6, arriba una nova obra de la dramàtica del Círcul. Es tracta de la Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra sota la direcció d'Adrià Soler, actual president del Círcul.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, que hi trobarem Sara Vecino. Bona tarda.
4: Bona tarda. Arriba el primer cap de setmana de la 19a edició del Quinto Etapa Kilòmetre Zero, la ruta gastronòmica que s'ha convertit en una cita habitual de la tardor al Prat. Fins a l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 etapes elaborades amb productes de proximitat i de temporada. En prop de la meitat s'hi trobarà el Pota Blava i cada etapa anirà acompanyada d'un Quinto Estrella d'Am celebrant el 150è aniversari de la cervesera. A més, les persones que participin podran valorar de l'1 al 5 cada etapa per optar al sorteig de dues experiències que inclouran una visita a la fàbrica Estrella d'Am del Prat i un xec regal de 100 euros per consumir als establiments participants.
0: Gràcies, Sara. I pel que fa a Castellà del Vallès, Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs aquest dissabte teniu un bon motiu per venir a Castellà. És el concert del duet A Contrallum, que presentaran El Viatge. A Contrallum és un duet format per Mari Teixidor a la veu i Jordi Domingo a la guitarra. Aquest dissabte a l'Alcabot, a les 8, ens convidaran a emprendre un viatge oníric a través de la música, com un Ulisses contemporani.
0: Gràcies, Guillem. Anem amb les propostes de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, Rubí es suma a la Setmana Bio per tercer any consecutiu. Comença demà, 10 d'octubre, i s'allarga fins al 18 d'octubre. Entre les activitats de dissabte hi haurà degustació de tes i infusions i també visites a l'Hort Ecobòdum per part de l'Associació Agroecològica Can Feliu de Rubí. També el diumenge a les 11 del matí, el Centre d'Estudis Rubinencs ens portarà a fer una ruta per al Rubí desaparegut, un conjunt d'edificis que formen part del patrimoni perdut de Rubí. Un parell d'activitats gratuïtes que es poden gaudir a Rubí aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat comencem avui divendres, perquè d'aquí uns minuts, a les 7 de la tarda i en el marc del Festival de Poesia, s'inaugurarà l'exposició Lletres Il·lustrades a Blai Bonet a la Casa de Cultura, organitzat per Cugat Foto. A les 8 del vespre, també avui, al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat. Després de l'èxit de Per fi sol, Carles Sans torna als escenaris amb Per fi me'n vaig, l'espectacle amb què posa punt final a la seva trajectòria teatral. El preu de l'entrada general és de 28 euros. I acabem amb la proposta per dissabte a partir de les 10 durant tot el dia a la plaça de l'1 d'octubre i al matí a la plaça de Barcelona dels Trabucats Aires de Sant Cugat. Arribem al final. Gràcies, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau, fins dimarts.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
6: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
9: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
10: però l'alarma segueix sonant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El foc crema des de 3:15 en una nau industrial de l'empresa Plasfi a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Evoluciona favorablement i els bombers han demanat que s'aixequi el confinament de la població, que s'havia recomanat una estona abans pel fum. La nau està situada al costat de la carretera, al sud-oest del municipi, i els bombers han observat que la columna de fum anava en direcció contrària al poble. 11 dotacions continuen a 6:15 remullant la nau, una part del sostre de la qual s'ha esfondrat uns 16 metres lineals. Les flames també han afectat una part de la nau i un embassament de productes químics. Més qüestions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental, ha posat l'exemple de l'habitatge o de la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica a demà, el nou Dia Mundial de la Salut Mental. Salvador Illa ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió i ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims 2 anys.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I parlem de les pluges torrencials dels darrers dies que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià, una zona molt castigada. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure en un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. Escoltem el coordinador al Baix Ebre, Carlos Sanz.
3: I creiem que no es podran assumir ni continuarem ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no m'en sortim.
1: I l'Acadèmia del Torró d'Agramunt ha celebrat avui la seva tercera edició amb 140 estudiants d'hostaleria arribats a centres educatius de Ponent i de l'Alt Pirineu, per primera vegada també de les comarques gironines. La iniciativa, nascuda en el marc de la Fira del Torró, la Xocolata a la Pedra, busca oferir als estudiants una part formativa perquè puguin descobrir la història del Torró d'Agramunt i també endinsar-se en la seva part innovadora i com es pot aplicar a la cuina.

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I estima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale,
2: no?
1: Perquè, sí, sí.
2: O sorpresa... El tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren, ai, es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues, vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem, Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora, eh?
2: Bueno,
0: ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí, i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen, pues, necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mm. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Que imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat, doncs, millora. L'hostaleria

0: que no queda ben parada gairebé mai.
1: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè es costa trobar treballadors.
0: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa i molt.
1: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començàvem parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
0: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nilsen Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nilsen Martí, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
1: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé, fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
2: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem. Tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política. Perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'Adif i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del de Demuda a Andalusia.
1: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
2: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya, només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida, però també de catarsi, perquè és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que DIF sàpigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat. I hem de veure doncs, que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
1: De fet, Tonil, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
2: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable, si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
1: I tot i així, continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
2: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat. Clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
1: Tu, de fet, parles d'algunes comarques com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació pot tenir per un territori, tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i, en concret, al tren?
2: És essencial i va lligat, perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones, i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball, que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on queia, on calia per la indústria, com era Barcelona, doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que són que a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
1: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació amb la que ens trobem constantment ara.
2: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte, per entendre'ns, anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, tant si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat als serveis que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
1: Mm-hmm. Al final, tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
2: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prima l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
1: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
2: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals, i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans, perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat, doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que quan poden es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no? En el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
1: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
2: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen. No? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar i, de fet, es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
1: Mm-hmm. Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no? I des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
2: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, bueno, no sabem mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament, els trens tenen una llargada, una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol i, per tant, no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri d'Equipenys a DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment en un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment, amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
1: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir En via morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sant Martí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sant Martí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin has subratllat?
0: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada, i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
4: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
1: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
4: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. Mm. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una societat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar, però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
1: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula, Núria. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena, una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò, tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit i una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades, l'última relativament es va estrenar relativament fa poc, i doncs, a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història doncs és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament. Uh-huh. I suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava doncs, que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella doncs, parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, doncs, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret, a la Universitat de Torí, i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en Dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí, i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra, i doncs, així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar al Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom, i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats, i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena doncs, destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir. Perquè, i això es llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava doncs, que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia, i el cas doncs, es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Doncs Lídia Poët no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poët davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit, i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar amb un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poët, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos, iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poët?
1: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ell el 1919 va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poët es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poët és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar el like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. A tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixample la vida. I com bé dius, doncs, comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint i amb aquest projecte de llegir eixample la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana Paper d'Estrassa neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen mil llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs, quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, qui millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
0: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet, i de fet, sí, tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no?, la il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
0: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge Verkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on tu aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
2: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que, com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els altres s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de Vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
2: Sí, de fet, un dels pals de paller de Vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito També, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
2: sí,
0: suposo que és
2: Laura,
0: molt bona notícia.
2: Com,
0: per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
2: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i, com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu, i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no?, que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent, i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
0: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uau, sí.
0: Per què?
2: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
2: Gràcies, Laura.
0: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
2: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina, perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català, i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No, és que és desbordant imaginar-ho, i ara que tu m'ho dius encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal, així que he descobert que té més punts a favor que en contra, i això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre Llibres.
0: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami, i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
2: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify, o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: La dona també ha protagonitzat un nou enfrontament polític de precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas.
0: L'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics.
2: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor al 2027, mentre que no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia i Arnau Vives, regidor de Junts.
5: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
6: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
0: Més de 190.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que en surtin fins a 570.000. De moment, dos accidents provoquen llargues cues a l'AP7 al Vallès i a les rondes a Barcelona.
0: I en flames, una empresa química de Santa Coloma de Caral. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals.
2: Protecció Civil ha aixecat el confinament preventiu a la població per l'evolució favorable de l'incendi. Ara els bombers treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes.
0: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
2: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victòria Spunsberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller.
0: I en esports, Jordi Cervantes, l'Espanyol reprèn la competició.
7: Els blanquiblaus reinicien la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga a partir de les 9 de la nit. L'objectiu perico és tornar al camí de la victòria després de sumar 2 derrotes seguides. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep al Palau Blaugrana els Argiris Kaunas a partir de 2:15 del vespre. Els blaugranes busquen el triomf per mantenir el balanç positiu a la competició.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. S'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. El matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat sent agradable, per bé que ja amb unes temperatures com toquen per les dates. Sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alemanya.

0: I avui marcat per l'operació sortida amb motiu del 12 d'octubre. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Ona. Doncs sí, estem en plena operació sortida. Evidentment, parlem d'aturades, podríem dir, habituals en una operació sortida. Per tant, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, vies com la C58, l'autovia A2, la B23, la C32, la C31... Però hi ha aturades tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Per tant, sí que és cert que l'àrea metropolitana de Barcelona està molt carregada, i també les seves rondes, ronda de dalt, ronda litoral, i a més en tots dos sentits de la marxa. L'autopista AP7, que ha estat la via que segurament ha presentat més problemes, sembla que vol millorar, però encara hi ha aturades en sentit nord, per exemple, en sentit Girona, d'uns 7 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Granollers, i en direcció sud, uns 6, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'autopista AP7 a Cambrils s'ha produït l'incendi d'un turisme, ja està apagat, ja està retirat, però encara hi ha aturades, uns 4-5 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Cambrils i en direcció sud. De la resta de vies, destaquem l'autovia A2 a Jorba, amb retencions de més de 5 quilòmetres en sentit Lleida, i també aquestes obres de la C-17 a la zona de Granollers durant tota la tarda han complicat el trànsit en direcció a Barcelona, però ja s'han acabat. Per tant, ja parlem de normalitat en aquest tram de la C-17 a l'altura de Granollers. És tot de moment des del servei cap a la de trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa a hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
3: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'estat espanyol en record de les dues dones. Tot plegat coincideix el dia que el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
0: Anem cap allà, cap a la manifestació a plaça Universitat de Barcelona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
4: Bona tarda des de plaça Universitat, on tot just ara comencen a arribar les primeres banderes, les primeres pancartes en aquesta segona manifestació en 5 dies per l'habitat a la ciutat de Barcelona. Aquesta segona manifestació amb un lema molt clar, l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata. I és que avui que s'ha aixecat l'acampada de plaça Catalunya, comença l'organització de la manifestació del 11 de novembre, la vaga general, on han arrossegat els sindicats majoritaris, la Comissions Obreres i l'UGT. I, per tant, parlem ara d'aquest primer escalfament, aquest intermig entre l'acampada de plaça Catalunya per l'habitatge i la vaga de l'11 de novembre.
0: Gràcies, Pau. La manifestació és, com dèiem, un més dels actes que ha motivat la mort de Mari Carmen Abascal. Aquest matí, treballadors i treballadores de tot l'estat han fet un minut de silenci a les 12 del migdia.
3: La crida l'ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
5: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
6: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
5: Un minut de silenci per la Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Un dia més, Mari Carmen ha estat també molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. El PP, en canvi, considera que és el PSOE qui ho està fent. Mont Carvajal.
7: En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.

0: mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
1: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
2: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupció.
1: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
3: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
4: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat prevista pel 2028.
3: Esther Minguell.
5: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
6: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
7: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari, torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
5: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Més de 220.000 vehicles han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, un 40% del previst.
4: El Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 570.000 vehicles. Aquesta tarda, dos accidents han provocat llargues cues a l'AP7, al Vallès i a les rondes a Barcelona. Des de les 12 del migdia ja hi ha activat el dispositiu especial de mobilitat que preveu 1.086 controls a la xarxa viària catalana. Trànsit calcula que el retorn es concentri dilluns i que retornin a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
3: I encara parlant de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respondut pot raonablement bé el temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener, arran del temporal Harry.
4: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota fiabilitat.
3: Tot plegat ho ha explicat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
9: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures n'obstaculitzin el cabal. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont situat a l'avinguda de S'Agaró, a prop de la desembocadura del riu, començaran la tardor de l'any vinent. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
10: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
9: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
3: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo.
11: La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
12: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
11: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
3: Mollet del Vallès s'ha adherit un any més a la commemoració enguany amb el lema Teixir vincles és parlar de salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
9: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local suficientment, Belén de la Torre, que ha fet lectura del manifest.
13: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
9: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
3: I a Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
14: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
15: La novetat d'este any es que aumentarà, se ampliarà la categoria d'observació. No se contarà solo les persones que viuen en la calle, sinó que en general se contarà les persones que estan en tiendas de campanya, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parque, en algún aparcamiento. Eso también como novedad de este año.
14: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
3: I encara un apunt en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
4: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment, Pillay és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble Rohingya.
8: Notícies en xarxa.
3: En successos en flames, una empresa química de Santa Coloma de Caral. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals. Protecció Civil ja ha aixecat el confinament preventiu a la població.
4: Protecció Civil ha desactivat el pla Procicat perquè les tasques dels bombers evolucionen. L'incendi ha començat a 3:15 de la tarda i ha provocat l'esfondrament del sostre de la nau, però de moment no afecta les oficines ni un edifici pròxim amb productes inflamables. S'hi han desplaçat 11 dotacions de bombers que treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes. Segons els serveis d'emergències, el foc no ha causat danys personals.
3: I Manresa vol ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana fins a 120 en els propers dos anys. L'Ajuntament ha demanat la incorporació immediata d'una quinzena d'agents de la Borsa d'Interior. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
16: Amb una plantilla actual d'un centenar d'agents, la intenció de l'Ajuntament és incrementar-la en 20 efectius. L'objectiu, reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement de la ciutat a nivell de població, que en dues dècades ha guanyat uns 12.000 habitants. N'ha parlat l'alcalde de Manresa, Marc Aloi.
17: Aquí tenim un problema. Quan els serveis públics que formen els pilars de l'estat l'estat del benestar no s'incrementen de la mateixa manera en què s'ha incrementat la població, les costures estan tenses. I això acaba generant una frustració a la població. Per tant, necessitem tenir un cos musculat que permeti que puguem fer tota aquesta feina amb la màxima plenitud possible.
16: Per tot plegat, Eloi ha anunciat dues convocatòries de 10 places previstes per principis del 2027 i del 2028. Mentre no arriben aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna, una petició, però, que encara està pendent de resposta.
3: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Cambrils. Avui sobre les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren arreu del territori.
18: A Mollet del Vallès, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, aquesta tarda tindrà lloc una visita guiada al Centre Cultural La Marineta. La Marineta és un edifici renaixentista que ha viscut la història de la ciutat i coneix molts dels seus secrets. És per aquest motiu que la jornada porta per títol La Marineta, l'hostal que guarda secrets, i els assistents descobriran què amaga aquest edifici tan emblemàtic de la ciutat.
19: A Cambrils, per les Jornades Europees del Patrimoni, hi haurà una jornada de portes obertes als tres principals centres patrimonials del Museu d'Història de Cambrils, el Molí de les Tres Eres, la Torre del Port i la Vila Romana de la Llosa. A més, les persones que s'acostin a la Torre del Port podran veure l'exposició que es va inaugurar dimecres El preu d'un somni, dels artistes Mariano Martínez, Luis Romero i Joan Vilar de Bo. L'objectiu és donar a conèixer la riquesa i la diversitat cultural d'Europa, conscienciar el ciutadà i les administracions sobre la necessitat de protegir aquest patrimoni comú.
3: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Jan de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
4: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spungberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
3: I Agramunt celebra aquest cap de setmana la 37a Fira del Torró i la Xocolata de Pedra. El tret de sortida ha estat la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que ha obert portes aquest matí. Ràdio Sió, Txell Barnaus.
20: L'Acadèmia del Torró és l'activitat dirigida a estudiants d'escoles d'hostaleria i turisme, i aquest any la novetat és l'obertura d'aquest espai a alumnes de fora de les Terres de Lleida, tal com indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
21: Per primera vegada obrim l'Acadèmia fora de les Terres de Lleida i enguany ens acompanyen també alumnes de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, i superarem els 140 estudiants que avui es formaran amb nosaltres en una jornada on parlem de tradició, parlem de qualitat i parlem d'innovació i de l'aplicació de la cuina del torró.
20: La fira s'obrirà des de demà fins dilluns al públic amb les últimes novetats en el món del torró i també la gamma més tradicional de producte. Hi haurà més de 150 expositors entre torronaires i productors gastronòmics que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades entre tastos, tallers i presentacions de productes. A dia d'avui, algunes de les sessions, com la que compta amb els tres jurats de Masterchef, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja i Jordi Cruz, ja tenen les entrades esgotades i, com a novetat, es dedicarà tot un dia, el dilluns, a la gastronomia lleidatana, amb una programació especial que es fa en col·laboració amb la Diputació de Lleida.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. L'Espanyol juga, reinicia aquesta nit la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda davant el Màlaga a partir de les 9 de la nit. La gran novetat a la convocatòria és la presència de Javi Puado i de Roberto Banja i Javi Hernández després de passar per les seves seleccions. El tècnic Manolo González avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i de retrobar-se amb els 3 punts.
3: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
2: El Barça jugarà demà i ho farà contra el Getafe al Camp Nou, un partit que no disputarà Rafinha. El jugador brasiler descansarà tant demà com dimarts, el dia del partit de la Champions davant el Galatasaray. Escoltem el tècnic Hansi Flick.
4: The picture shows something and it's not big injury, but
5: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
2: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Les sabadellenques juguen des de les 7 amb el Dong i a partir de 3 quarts de 9 del vespre les agarenques s'enfrontaran al Lilla francès. Miqui Romagosa, Ràdio Municipal de Terrassa.
6: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 3 quarts de 9 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Dong de Països Baixos a 3 quarts de 2 i a 3 quarts de 1 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
7: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
6: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
2: Per cert, que el Sabadell està guanyant el segon quart per 12-0 al conjunt neerlandès. A l'Eurocamp masculina, Terrassa i Barcelona busquen el bitllet per a la fase de grups principal. Els agarencs disputen la prèvia a Podgorica i aquesta tarda ja s'han estrenat victòria davant el Primorje per 17-12. Demà s'enfrontaran els anfitrions a 6:15 i diumenge a 9:15 del matí contra el Magna hongarès. De la seva banda, els senavistes es juguen al passi a Nàpols, s'acaben d'enfrontar al Bully Akmeni i també han guanyat per 11-15. Demà a les 6 de la tarda s'enfrontaran al Posilipo i diumenge a les 10 tancaran la fase amb el Dinamo de Bucarest. I el Barça de bàsquet juga aquest vespre la 4a jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana amb l'objectiu de mantenir-se amb un balanç positiu a la classificació. Els blaugrana reben els Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre amb la intenció de sumar el tercer triomf a la competició europea.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
6: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
5: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
7: Amb el patrocini de Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
6: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
10: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
11: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Mentre

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de Mari Carmen Abascal i l'Olga, símbols de la lluita pel dret a l'habitatge. Jordi Fortià.
2: La dona també ha protagonitzat un nou enfrontament polític de precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas.
0: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
2: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia i Arnau Vives, regidor de Junts.
5: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, llicències d'activitat, etc.
6: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
0: Més de 190.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que en surtin fins a 570.000. De moment, 2 accidents han provocat llargues cues a la P7 al Vallès i a les rondes a Barcelona.
0: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
2: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller.
0: I en esports, Jordi Cervantes, l'espanyol reprèn la competició.
7: Els blanquiblaus reinicien la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga a partir de les 9 de la nit. L'objectiu perico és tornar al camí de les victòries després de sumar 2 derrotes seguides. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep al Palau Blaugrana els Žalgiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre. Els blaugranes busquen el triomf per mantenir el balanç positiu a la competició.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. S'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. El matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat sent agradable, per bé que ja amb bones temperatures com toquen per les dates. Sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alt Empordà. El vent que hi bufava cap a les Terres de l'Ebre ha anat a menys. De fet, el cap de setmana, també el dilluns, festiu per a molta gent, vindran amb molta calma i molta tranquil·litat al nostre país. De fet, el que hem de destacar sobretot és que ja no tindrem pluges, que els núvols han de ser molt escassos, començant per demà, i que la temperatura tornarà a ser dual. Matins ben frescos. Les primeres hores del dissabte tornaran a ser de força fred i, en canvi, les tardes s'aniran fent molt suaus, començant per la de demà mateix. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, avui marcat per l'operació sortida amb motiu del 12 d'octubre. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Sembla que vol millorar de mica en mica el trànsit en aquesta xarxa viària, però encara, per exemple, parlem de dues rondes de Barcelona molt carregades i en totes dues direccions. O aquesta àrea metropolitana també continuen les aturades. De fet, tant d'entrada com de sortida, sembla que es van escurçant aquestes cues en aquesta àrea metropolitana, però encara hi trobaríem algunes aturades. Repassem la P7, que també millora en general. En sentit nord, parlaríem d'uns 5-6 quilòmetres de lentitud, aturades entre Mollet i Granollers, això la P7, sentit nord, sentit Girona, i en direcció sud, sentit Tarragona, també uns 5-6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. De la resta de vies, ens quedem amb les obres de Jorba, que no fan net, ben al contrari, encara presenten aturades de 4-5 quilòmetres Autovia 2, Jorba, sentit Lleida, o aquestes vies que ens porten cap al Pirineu, que també ja es comencen a carregar. Aquest eix del Llobregat, amb retencions de 3-4 quilòmetres, primer al tram de Berga i més endavant a l'altura de Cercs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
4: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a Plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'estat espanyol en record de les dues dones. Tot plegat coincideix el dia que el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de Plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
0: Anem cap allà, cap a la manifestació a Plaça Universitat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Bona tarda. Milers de persones clamen ara mateix a la Plaça Universitat amb el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". Una manifestació que, com dèiem, connecta les diferents protestes d'habitatge que hi ha hagut a les diferents places del país amb la vaga de l'11 de novembre, però avui amb un missatge clar per aquestes dues dones que han sigut un símbol de la lluita per l'habitatge digne. Sentim Adèlia Cefera, la portaveu de la PA a Barcelona.
6: Que hoy vivimos con tristeza, es un día muy triste porque estamos viviendo la pérdida de Mari Carmen, pero no solamente de Mari Carmen, sino también recordando a Olga, a Javier, personas que han sido desahuciadas de sus viviendas. Yo creo que este es un asesinato, consideramos que no es problema de ellos ni de salud ni de nada, simplemente han sido personas afectadas por un desahucio y que han sido asesinadas por la violencia institucional como tal.
5: Les diferents mobilitzacions s'han saldat amb tres cites importants. Primer, els decrets Mari Carmen, després les eleccions generals i, per últim, la gran fita, que és l'11 de novembre, una vaga general on han donat la mà també als sindicats majoritaris, ajuntant el problema de l'habitatge també amb els problemes laborals per apujar el sou i millorar contractes.
0: Gràcies, Pau. La manifestació, com dèiem, és un més dels actes que ha motivat la mort de Mari Carmen Abascal. Aquest matí, treballadors i treballadores de tot l'estat han fet un minut de silenci a les 12 del migdia.
4: La crida l'ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge.
0: Carina Bellver.
7: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
8: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
7: Un minut de silenci per la Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: I un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. El PP, en canvi, considera que és el PSOE qui ho està fent. Mont Carvajal.
9: En una entrevista al Diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust, i ha assegurat que no se n'ha de fer política.
10: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
9: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
11: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupció.
9: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
4: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, prevista pel 2028.
0: Esther Minguell.
12: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de 220.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, un 40% del previst.
4: El Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 570.000 vehicles. Aquesta tarda, dos accidents han provocat llargues cues a l'AP7 al Vallès i a les rondes a Barcelona. Des de les 12 del migdia ja ha activat el dispositiu especial de mobilitat que preveu 1.086 controls a la xarxa viària catalana. Trànsit calcula que el retorn es concentri dilluns i que retornin a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
0: I encara parlant de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
4: A més, ha confirmat que l'R11, una de les vies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat ho ha explicat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont situat a l'avinguda de Segaró, a prop de la desembocadura del riu, començaran la tardor de l'any vinent. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. I, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de Segaró.
0: I qui també ha notat les conseqüències dels aiguats són les empreses. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
4: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
17: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo.
18: La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
19: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
18: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: I un apunt més en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
4: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge, integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment, Pillay és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
3: Notícies en xarxa.
0: Extingit l'incendi que ha cremat una empresa química de Santa Coloma de Queralt. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals.
4: L'incendi ha començat a quarts de 4 de la tarda i ha provocat l'esfondrament del sostre de la nau. No ha afectat les oficines ni un edifici pròxim amb productes inflamables.
0: I Manresa vol ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana fins als 120 en els propers dos anys. L'Ajuntament ha demanat l'incorporació immediata d'una quinzena d'agents de la Borsa d'Interior. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals. efectius.
20: Amb una plantilla actual d'un centenar d'agents, la intenció de l'Ajuntament és incrementar-la en 20 efectius. L'objectiu, reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement de la ciutat a nivell de població, que en dues dècades ha guanyat uns 12.000 habitants. N'ha parlat l'alcalde de Manresa, Marc Aloi.
21: Aquí tenim un problema. Quan els serveis públics que formen els pilars de l'estat del benestar no s'incrementen de la mateixa manera en què s'ha incrementat la població, les costures estan tenses. I això acaba generant una frustració a la població. Per tant, necessitem tenir un cos musculat que permeti que puguem fer tota aquesta feina amb la màxima plenitud possible.
20: Per tot plegat, Aloi ha anunciat dues convocatòries de 10 places previstes per principis del 2027 i del 2028. Mentre no arriben aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna, una petició però que encara està pendent de resposta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Un centenar de tractors convocats per JARC han sortit avui al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoll agrícola i els ajuts de la PAC i han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinant la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
23: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
22: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
0: I a hores d'ara, la Ràpita dona el tret de sortida a la desena edició d'Orígens, la gran cita de recreació històrica que durant tot el cap de setmana transforma el barri del Chicago en una vila de principis del segle XX.
4: Els actes han començat ara, a 6:45, amb la tradicional arribada dels carros. La seguiran la inauguració oficial a càrrec de la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, i un ampli ventall d'espectacles que inclouen el ball de la companyia Jazz Dansa, el monòleg d'Esperanceta, el ball del Fanalet i la processó marinera des del Pantalà de Rem.
0: Els actes del Festival Origen s'allargaran durant tot el cap de setmana. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
24: Durant dissabte i diumenge els carrers s'ompliran ja amb activitats tradicionals com la pesca al rosegall, a la platja del Pipí, la venda i demostració del peix al Museu de la Mar de l'Ebre, el concurs de suquet de peix, la recuperació de l'espai del Cafè del Russo i la música de Quico el Celio, el Noi i el Munt de Ferreries. A més, la festa manté el seu caràcter solidari i sostenible amb un pinxo a benefici de la Fundació Ricky Rubio contra el càncer de pulmó i uns gots col·leccionables que enguany han elaborat artistes locals de la Casa del Mar. L'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverte, remarca que Orígens és el moment culminant per reivindicar l'arrelament i la projecció del poble.
25: Celebrem els 10 anys d'Orígens, tornem a identificar-nos buscant el que som, d'on venim, on volem anar, recordant tot el que hem sigut, pagesos, mariners.
24: El plat fort d'este cap de setmana arribarà el diumenge a les 11 del matí i a la plaça 1 d'octubre, que és quan s'intentarà batre el rècord Guinness reunint 500 parelles ballant simultàniament la Jota Vella.
0: Silvia Pérez Cruz, l'escriptor Paul Guasch, els artistes Cabo San Roque i Gender Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
4: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
0: I els castellers de Vilafranca celebren aquest vespre la victòria al 30è concurs de castells de Tarragona, una diada històrica on van descarregar el primer 9 de 9 en folre de la història. La celebració compta amb diverses activitats a la plaça Jaume I, al bell mig de la ciutat. Anem cap allà, Ràdio Vilafranca. Enric Vidal, bona tarda.
26: Què tal? Molt bona tarda, doncs. A la plaça de Jaume I de Vilafranca ara mateix s'apleguen desenes de persones per començar a celebrar aquest triomf dels castellers de Vilafranca el passat diumenge a Tarragona, on van guanyar el seu 14è concurs de castells de la seva història. Com dèiem, altres diverses activitats. Tenim un taller de pintacares, tenim un taller de teles, i ara mateix la gent també es pot fer fotografies amb el trofeu d'aquest 14è concurs de castells. Carles Gallart és el president dels castellers de Vilafranca.
1: Les circumstàncies d'aquest últim concurs no van permetre doncs, fer la celebració típica, no? El dinar, allargar-se una mica i poder doncs, que la gent de Vilafranca també pogués entrar al nostre local, a Cal Figuerot, i una mica l'objectiu d'aquesta festa del concurs, com sempre que el guanyem, és obrir doncs, aquest èxit a tota la vila, que com sabem doncs, el concurs és limitat a nivell d'entrades, no pot participar-hi tot Vilafranca com voldria, i per tant doncs, això, obrir-ho tota la vila, fer una mica de doncs, una part més familiar, com la que veieu ara, no? Així, amb unes teles acrobàtiques, amb el pintacares, i després, doncs, a mesura que avanci la tarda i la nit, doncs, hi ha gent més jove, gent més gran que pugui gaudir de la festa.
26: Com deia el president, a partir de les 10 de la nit en aquesta mateixa plaça de Jaume I, just davant de la Basílica de Santa Maria, hi haurà una sessió de DJ fins a la 1 de la matinada. Com a curiositat, avui Vilafranca pot gaudir de la pancarta vertical que doncs, va doncs, fer que els castellers de Vilafranca intentessin el Pilar de Nou amb forra, manilles i puntals a la tarda corona plaça. Per tant, doncs, desenes de persones ara mateix a la plaça de Jaume I de Vilafranca celebrant aquest concurs de castells.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar a l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Ja es coneix l'11 en el qual sortirà l'Espanyol a Màlaga per disputar la 8a jornada de Lliga a partir de les 9 de la nit. Manuel González disposa aquest 11 amb Ángel Fortuño a la porteria i els altres 10 homes de camp: Quilinchi, Riedel, Cabrera, El Hilali, Pol Lozano, Edu Expósito, Javi Hernández, Brian, Dolan i Roberto. Un tècnic, Manuel González, que avisa que l'equip té ganes de tornar a competir, de retrobar-se amb els 3 punts.
3: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que, bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar, bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
2: El Barça no jugarà fins demà, ho farà contra el Getafe al Camp Nou a partir de 6:45 de la tarda i ho farà sense Rafinha, que descansarà durant una setmana. En Waterpolo aquest divendres comença la fase de prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Les sabadellenques juguen des de les 7 de la tarda i estan guanyant 21-3 en els darrers últims 5 minuts de partit. En canvi, el Terrassa s'enfrontarà, el Sabadell ja està guanyant el Donc, i el Terrassa s'enfrontarà a l'Illa Francesa. El Catalunya disputa la fase de grups de Glifada, a Grècia, i s'enfrontarà a partir d'un 9:15 de la nit a l'equip anfitrió. A l'Eurocup masculina, Terrassa i Barcelona busquen el bitllet per a la fase de grups. Els agrencs disputen la prèvia a Podgorica. Aquesta tarda se n'estrenarà amb victòria davant el Primorje per 11-15, i els cenevistes juguen el passi a Nàpols i han jugat aquesta tarda davant el Boulogne i també han guanyat per 17-12. El Barça juga aquest vespre a la 4a jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Kevin Panther és el capità del conjunt del Barça.
4: Tenen un bon equip. Al llarg dels anys he jugat molts cops contra ells. Sempre han estat un equip sòlid, derrotables, clar, però sempre tenen el talent per acabar entre els 8 primers. Hem d'estar preparats, com qualsevol altre partit, i intentar fer-nos forts a casa.
2: I és que el Barça busca la tercera victòria a Europa. Rebrà al Palau Blaugrana els Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau 6è, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
8: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bé, benvinguts a aquest segon programa de la cinquena temporada de l'Hora dels Joves. Ja és el 82è programa de la història de l'Hora dels Joves. És un programa especial.
7: Podem fer un aplaudiment. Només un
6: aplaudiment.
7: Un, dos, tres.
6: Ja està el Pedro. Segon programa que ve aquí, perquè la temporada passada no va vindre
8: ningú.
9: És que el Martí no ha avisat amb temps, l'ha avisat amb més temps.
7: Un, dos,
9: el compte
7: tres,
9: enrere
7: tres.
9: Ho havia de
6: bé,
9: dir.
6: Vale, xaval. Avui és un programa especial, ja que no som els quatre de sempre a l'estudi, ja que som sis persones.
8: Som els quatre de sempre.
9: I
8: afegidament.
9: Ens han confirmat que hem superat un rècord de Cugat Mèdia de la casa i és el rècord de ficar més persones dins de l'estudi.
7: Pedro, però és que jo crec que amb els quatre ja superàvem el rècord.
6: Si veieu que ens hem de respirar durant el programa és que ens hem quedat sense oxigen, perquè som sis persones a l'estudi. Tenim a la Nàdia i a la Marta de Castells,

0: Fa poc més d'un any. Vaig entrar al juny del 2025 i faig de lateral, principalment. Vaig començar també d'agulla, però faig de lateral.
1: I tu, Marta?
2: Jo vaig entrar a l'abril del 24, o sigui, ara ja fa 2 anys i una miqueta més. I jo crec fonamentalment de crossa i de... Bueno, de gravar, toco la gralla.
1: Oh, molt bé.
2: Bueno, i també faig de baixa en algunes proves, però fonamentalment de crossa.
3: Aquesta és la que m'agrada, que no es rebenta l'esquena.
4: Abans de començar amb la pregunta típica...
1: Bueno, però fem... Bueno, diem abans l'estructura del programa?
3: Bueno,
1: O...
3: jo crec que ja s'ho saben,
1: home,
3: no? Okay.
1: Bueno, ells crec que no s'ho sap.
3: Bueno,
0: ja,
3: però...
0: Jo no he mirat res. Avui.
4: Molt malament, no,
1: no
4: podria ser. Sí, anem a fer una introducció.
1: Bé, farem notícies com cada programa, després seguirem les històries absurdes, el que no vol saber
4: quan
1: no
4: no
1: vol
4: saber.
1: Saber, és el contrari de les notícies. Després seguirem amb la tertúlia, que normalment és tertúlia, i ara serà com petita entrevista, xerrada sobre castells...
3: Una mica de tot,
1: una miqueta
3: no?
1: De tot. Després seguirem amb les merdes del Genís, que parlo de sobre el que em surt d'allà mateix, i llavors al final acabarem doncs, fent el
3: concursant. De... No, perquè primera... Clar, és que com que no va vindre el primer programa, no sap que he canviat la secció...
1: I després...
3: Canviaré avui, perquè com que venen convidades, pues, sempre faig el canvi aquest i parlaré d'altres coses.
4: Molt bé.
1: Joan, què anaves a dir?
4: Podem fer primer, abans de començar amb les notícies, la pregunta que sempre fem a les convidades i convidats
3: sí,
4: que venen aquí.
3: Tres... Només tres paraules podeu dir, vale?
1: Que poesia.
3: Sí, totalment. Com us definiu?
1: Amb tres paraules. El Peyu va dir els seus tres noms. El seu nom, el seu cognom i el seu altre cognom. Vull dir, això, així, aquest és el límit.
3: Aquest és el pic.
1: Aquest és el pic.
3: Pic de l'humor.
0: Sí, tal qual. Sí.
1: Però no es pot copiar. Vull dir, no es pot copiar.
0: Posició primera.
1: Ja està agafant.
0: Però m'entens? O sigui, tres adjectius que em defineixin.
1: Adjectius, paraules...
3: El que vulgueu dir.
1: Conceptes.
3: Tres coses.
1: No tenen per què ser adjectius.
0: Vale.
4: Qualsevol cosa podria dir amb la veu. Si us plau, amb la veu.
3: A, B, C.
0: Festa.
1: Festa.
3: Vale.
1: Concordo.
0: què més? Tu, sóc molt espavilada.
1: Això són més de tres paraules.
0: Vale, festa, espavilada.
1: Vale.
3: Perfecte.
0: I guapíssima, ja està.
3: Ah, estupendo.
1: Oh, perfecte. Molt bé.
3: A veure, ha fet les tres paraules. Ha fet
1: les tres paraules,
3: vale,
1: sí.
3: Perfecte.
2: Uau,
3: siguiente.
1: I amb un superlatiu, eh? O sigui, sobre...
2: La més guapíssima, això no sé.
1: No.
0: No, perquè dic guapíssima. No dic.
2: Vale. Ai, jo és que amb el meu grup d'amics sempre... Bueno, sí, sempre en lloc de presentar-nos com a tal... Ja, estic molt lluny, perdó. En lloc de presentar-nos com a tal, sempre diem un... Animal que ens representa i un adjectiu.
3: Ho pots dir, també. Sí,
1: animal, adjectiu i alguna més.
2: Merda, això vol dir que he de fer la tercera igual.
1: Pots fer animal, adjectiu i el que has esmorzat avui. Vull dir, és animal, adjectiu
3: pa.
1: I...
2: És que avui a la feina m'ho han preguntat, llavors.
1: En sèrio?
2: És que, bueno, està...
1: Plagi.
3: Fuet.
0: La cosa és que està a l'atur.
1: Ah.
2: No, ni això.
1: Però llavors a quina feina t'han preguntat?
2: Bueno, no.
1: Vaja,
2: ja. És igual.
1: Vale.
2: No, jo... Igual. Sempre fem un animal i un adjectiu. I sóc sempre un eriçó curiós.
1: Eriçó curiós.
4: Eriçó curiós. Falta una paraula.
3: I la tercera paraula és asseguda.
0: No, és verd.
3: Verd.
1: Verd.
0: Sí.
2: Pues verd.
1: Eriçó curiós verd.
3: Estupendo.
1: Estupendo.
4: És una bona combinació.
3: Molt bé, doncs comencem el programa, no?
4: Comencem les notícies.
1: Joan, les notícies, sisplau.
3: La intro ha durat 50 minuts.
4: Sí, literal.
1: No passa res.
4: Que comenci l'informatiu.
1: Hi ha una sintonia. És que no, ningú està portant auriculars menys el tècnic.
4: Gràcies.
1: És un silenci incòmode que s'està creant en aquest estudi.
4: Doncs, bàsicament, notícies... Passen moltes coses, en 2 setmanes, us he dit.
1: En 2 setmanes han passat moltes coses.
4: Passen masses coses, com la primera cosa...
1: Que ha passat.
4: Que ha passat.
3: Què ha passat, Joan?
4: Que ha passat. Que el temerari.
1: Que el temerari.
3: Ha sido comprado.
4: Temerari ha sido comprado.
1: Un fort aplaudiment.
4: Un aplaudiment, sisplau.
1: Història.
4: Bàsicament, l'espai autogestionat del centre de Sant Cugat es consolida com a casa de lluites pel poble, o sigui, del poble i per poble. Perdó, això, els
3: sí,
4: lemes aquests...
3: programa de joves fet per joves, pel
4: sí,
3: joves...
4: Ens correm molt
1: l'espai. Especial, sí.
4: No sé llegir.
1: No
4: vale? Llegeixo en matemàtiques, ho sento. bàsicament, doncs, l'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat, que és Cal Temerari, amb més de 400 socis, ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local... on s'ha establert des

0: dels seus inicis, bàsicament és el seu local, que porten de, des de sempre, ha rebut més de 450.000 euros.
1: Aplaudiments. Aplaudiments.
0: A càrrec de 150 persones i més de 26.000 euros de donacions particulars i col·lectives.
1: O sigui,
2: han donat... Com tira el quinto?
0: El quinto, sí, tira ja, moltíssim. Ja. Per favor, jugueu al quinto, és per una bona causa, vale? Sí. No, no és perquè vulguem.
3: I feu-vos sòcies.
0: Sí, i feu-vos socis,
2: quan
0: també.
2: Quan tinc una estabilitat econòmica suficientment per fer-me soci...
0: L'import total per comprar la casa ha estat de 1,2 milions d'euros. No de cèntims d'euros, eh?
1: No, a veure, és que cèntims...
2: No llavors, pessetes.
1: No haguessin... ni necessitat de quintos, ni necessitat res.
0: Que s'ha aconseguit això amb una hipoteca, amb una banca ètica. O sigui que, realment, doncs, bé, perquè amb els preus exorbitants que hi ha a Sant Cugat, doncs, diguem que 1,2 milions d'euros per un espai, per una associació i tal, vista el panorama de preus, és molt alt, evidentment.
2: Home, estem parlant d'una masia del panorama... centre de Sant Cugat.
0: Exacte. Però ara mateix tampoc és tan car, potser, dient-ho així.
1: I que sapiguem que encara es poden seguir...
2: Home, clar, s'han de fer totes
0: clar,
2: les reformes.
0: Clar, evidentment. Ara sí. Jugueu al quinto. Feu-me el favor d'anar bueno, a jugar
1: al quinto. No només jugant al quinto. Donacions... Es pot fer donacions, socis, etc.
2: Sí, però... Podeu anar a consumir a la caverna...
3: A la taverna.
2: A la taverna.
0: També,
2: a
0: també.
2: A la catamarari, que també... Les suguetes...
1: Increïble. I les bombes, espectacle.
2: Uf. Ui, les braves. Bof.
3: I la truita de patates.
4: Ja, ja, ja.
1: Bueno, les jo bravetes. Crec que podríem parar perquè m'està agafant gana.
2: Podem parlar un dia de fer un programa...
0: Al Caltamaralla.
1: El tema, jo voto sí.
5: Si ens conviden a algú.
0: Votem tots, democràcia.
3: Jo també podeu votar. Sí, sí.
1: Vosaltres veniu, no?
2: Com convidades, no?
3: Repetim, no?
2: Repetim, no passa res.
0: Següent titular. Què ha passat amb un bus a Sant Cugat que ha quedat gris?
1: Ha fet boom?
2: Sí, sí, sí. S'ha buscat.
0: No ha fet boom, ha fet... Fuiu.
1: Ha fet una mica de diables.
2: Sí, sí. Dramon.
0: Per què? Doncs, bàsicament, ara mateix Sant Cugat reclama més controls després de l'inici, després de l'incendi que hi ha hagut a l'Avinguda de Bilbao. Val?
1: Bueno. Incendi, no? Van ser diables que es van
0: acusar. Sí, clar, com clar, el Xipre, no?
2: Com el Xipre.
3: Quina colla eren?
2: Nosaltres no, sisplau, ja està suficient.
0: Era els Esparreguera un altre cop. Segur, segur.
2: Sempre toquen els collons.
1: Torredembarra.
2: Torredembarra. És que ho ha dit ell, que no sap res.
0: Bàsicament, un autobús de la línia L11 de Sant Cugat, dilluns passat, a l'Avinguda de Bilbao, en terme municipal de Sant Cugat, va incendiar-se.
2: De sobte, pum.
0: De sobte, no va haver-hi cap ferit, ni cap perquè els passatgers i el conductor van sortir abans, però
1: van veure fum
0: i la causa encara no està confirmada. És molt important. Llavors, bàsicament, doncs, això és ve arran també de tot el lío que hi ha amb el tema de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el tema de l'Ajuntament, de que no es posen d'acord pel tema dels busos, i llavors, doncs, la flota de Sant Cugat és vella. És vella i...
2: La flota.
0: La flota de busos de Sant Cugat és vella, té problemes i... Doncs...
1: Una pregunta, Joan.
2: Avui he agafat un bus...
0: És com la Renfe.
2: He agafat el 2... 2A o algo així.
3: Sí,
2: però sí que no tenia ni la pantalleta que
0: sí,
2: surt al.
0: Sí, sí, sí,
2: tenia
0: bueno,
2: un
0: sí.
2: Cartell fet amb
0: jo l'he vist per Avinguda dels Companys.
1: Bueno,
5: és que de vegades no n'hi va, aquella
1: pantalla. No aneu llavors a Terrassa. A Terrassa no tenen, o sigui, hi ha alguns que tenen la llumeta de el 9 Avingudes i algun altre que és literalment a baix hi ha un cartellet que posa 9 Avingudes.
2: Però si és de Terrassa, quan entres va, sona per dintre.
1: Alguns sí, alguns no.
3: No, l'Ela 2A és un cristo. O sigui, a l'agost estàs fregint perquè no hi ha aire condicionat i ara que comença a fer més fred està l'aire a tope, jo amb uns mocs que flipes...
1: Bueno, a veure, comença
2: a
1: més...
2: És que funciona tan bé, Sant Cugat, és increïble.
1: Sí. Totalment. Comença a fer més fred, ojo, perquè avui hem arribat a 36 graus.
5: Jo avui he suat bastant arribant a casa, sí.
0: Avui que Estefa feia caloreta, també. He posat a la platxeta, avui era dia de platxeta, perquè venia aquí. Si no, hauria estat ara...
2: Amb la Renfe, a sobre...
0: No, no, la Renfe, poca conya. No.
5: Però tu vas amb bus, no?
0: Sí, però avui he agafat la Renfe perquè el bus últimament va en plan...
5: Volies viure l'experiència.
0: Bueno, diguem que no posen els busos dobles ja pels universitaris i llavors anem una mica llauna de sardina.
1: Petita digues. Pregunta,
0: Joan. I la sureta de tothom fa una sureta característica.
1: Quan portem de programa?
0: Portem ara mateix 11 minuts i 15 segons.
1: Que bé, o sigui...
0: Perfectes.
1: Dos notícies.
0: Anem perfectes. Tu no
2: següent notícia, Joan.
0: No us preocupeu, si sempre acabem abans de temps.
1: Sí, ja, ja.
0: Parlant de canvis de nom, sabíeu que l'oficina jove ha canviat de nom?
5: Sí, hola, sí. No em ho esperava,
1: ja no,
5: això.
1: Ja no és la... Oh! Oficina
2: ens han
1: jove.
2: Copiat.
5: Ha perdut tota la màgia,
2: ens han copiat.
5: Ha perdut tota la màgia, llavors.
0: I ara, com es diu? Joves.
2: Joves. Uau.
0: A seques.
3: Sí. Pues m'agradava més el nom anterior, eh?
2: Sí,
3: el
2: nom
4: anterior.
2: Oficina jove. Sí.
1: Saps per què no es pot dir oficina jove? Per perquè no tenim els prous habitants per fer una oficina jove. I llavors s'havia de dir, oh, oficina jove.
3: En sèrio?
1: Perquè si algú digui, podia dir oficina jove.
3: Estic Font? Flipant.
1: Espectacle.
4: T'he de dir... Com que no som els prous habitants?
1: Per fer una oficina jove necessita 100.000.
5: Ara sí, ara
3: és
5: sí.
3: És conya.
4: Però ara ja estem allà, no?
1: Estàvem a 90 i alguna
4: cosa. 98.000 o...
0: 95, 96. O sigui,
1: encara no en teníem.
0: Sí.
2: El cas, l'Ajuntament sempre copia la roda dels joves...
0: Totalment. Sempre. Totalment. Josep Maria, actua, sisplau. Això, no pot ser.
2: Això no pot ser.
0: Reclamarem el copyright.
1: No és el seu últim any, no passa res.
5: És veritat, clar, ja. Perquè ara el nostre programa pot ser interpretat com un programa de joves. O sigui, de...
2: Farà...
0: Qui vingui sí, després...
3: De l'Ajuntament.
2: Pots un Donald Trump, el Josema? Pot tornar un altre any? Això funciona?
0: Sí, sí, sí.
1: I tant, que pot.
0: Clar, clar, clar.
2: No sisplau, eh?
1: Sí. Bueno, a veure, no sisplau. Som una ràdio pública... tothom que sí, voti sí. Qui vulgui.
0: I no mire pat,
2: sí. Opinió subjectiva.
1: Tothom que voti qui vulgui, però...
0: però els de Cultura Popular estan... Els de Cultura al carrer estan molt enfadats amb vostè, senyor Josep Maria.
2: Bueno, només?
0: Bueno, només, ja.
3: No només.
1: Amb unes quantes persones més.
0: També.
2: Bueno, va, som, proseguim.
0: Bàsicament...
2: Podríem estar un programa sencer queixant-nos del Josep.
0: Doncs això, la oficina jove ha canviat, ja no és la oficina jove.
2: Oh!
0: Ni l'oficina jove, ja no és. És joves, per cert, el rebranding està molt guapo.
1: Sí.
0: M'agrada el logo.
1: Posa joves.
0: Posa joves i punt, però...
2: Va, joves què?
1: Joves.
0: Joves.
1: Això ja és com joves plàtan, joves... has de dir alguna cosa.
3: Has de dir les unitats.
1: Exacte. Si no...
2: Quants joves?
1: Què?
4: Això és com bueno. El problema de mates, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Exacte.
1: Et ve el profe de mates i dius 14, 14 què? 14 quilòmetres, pomes,
2: patates,
1: peres...
2: Pomes.
1: Què?
0: I res, doncs, bàsicament, hi ha hagut aquest de rebranding, esperem a veure, han canviat la web, han canviat l'Instagram, han canviat doncs, absolutament tot, i a veure si no ens confonen amb ells, més el Tibal, perquè si,
2: igual, Tibal,
5: home,
0: si no, seria... els anunciarem per copy, ja veuràs.
1: Que de fet, l'oficina jove, o sigui, el joves és com la marca, però l'oficina jove es diu O Joves.
2: En sèrio? És que, bueno, un moment, o sigui...
0: El branding és, el branding és la
2: està resta. Curiós el branding. Jo vull dir,
0: està curiós, està
2: com
0: curiós.
2: Com a jove Sant Cugatenc no m'interpreta això.
5: Estic decepcionat.
2: No. Oh, joves.
0: Aquest el bro que ha estat un any vivint a Reus i diu, no em sento interpel·lat.
5: No, he dit que estic decepcionat. Sí.
2: Me'n tornaré a Reus.
0: Què més? Senyores i senyors, tornem a tenir un altre canvi de nom.
1: Ah, sí?
0: Sí, un altre canvi de nom. El centre comercial de Sant Cugat ja no es diu centre comercial de Sant Cugat.
1: No, ara estem al mar.
0: Ara estem al mar perquè es diu Ona.
2: Han fet tants canvis a Sant Cugat.
0: Ona, perquè Ona Sant Cugat.
1: Perquè és una
0: perquè
1: ona.
2: Quan tocarà un canvi d'alcalde, tants canvis, tio? Sí, no pot ser.
4: Però no era el shopping center que ens havíem convertit ara, en International Center.
5: És molt millor shopping center.
1: International, i ara ens diem Ona.
3: No, és més mediterrani o què?
2: No sé què és més que havia això, o el centre mormó,
1: perquè...
2: o el temple mormó que volen construir.
3: Hòstia.
1: La cosa és, estiu una, perquè volen que, en lloc de que es digui Eroski, que tothom
0: clar, és que
1: va a
0: tothom li diu Eroski, o Carrefour, o
1: el MediaMarkt.
3: Home, si encara li dius
1: comercial.
3: Eroski, vaig una mica tard.
1: Sí, però centre comercial, llavors volen que es digui Ona.
3: Ja, doncs ningú li dirà Ona. Vull dir, és molt greu dir-ho, però...
2: Jo li seguiré dient
1: Eroski. Però bueno, ha fet 30 anys.
2: Tota la vida.
1: Un aplaudiment.
2: L'importa, eh?
0: Bueno, mira, oye... Sant Cugat, pioners en centre comercial del Vallès.
2: Pioners en pijismo.
0: També, exacte.
5: Com no, marcant tendència.
0: Com no, marcant tendència en el pijisme del Vallès. Pijisme vallesà. I res, i ja jo no us he d'explicar res més.
1: Molt bé, Joan!
0: M'he allargat només 5 minuts.
1: Molt bé, Joan!
0: Ho sento. Mai bat.
2: Ara, després d'aquestes supernotícies, comencem amb... Les històries absurdes. Què és el que no vol saber?
5: Quan no vol saber.
1: Grande, Pedro.
5: Pedro. Bueno, comença la secció, la millor secció més esperada del programa.
0: Sí, sí,
5: les seccions d'històries absurdes, que és tot el que vol saber...
2: Que tot el que no vol saber,
1: s'equivoca
2: amb el seu lema i tot.
1: No. El lema que es va inventar
5: fa 5 temporades. Comencem amb una notícia que són completament reals. Google confon una directora de teatre amb un robot i just abans de l'estrena no la poden estrenar l'obra de teatre. Es tracta d'una petita companyia de teatre de Barcelona que va estar a punt de no poder estrenar una obra de teatre que estaven fent feia uns dies, uns mesos, ja que Google li va bloquejar els seus comptes, tant Drive, Gmail, YouTube, tot. I clar, tots els guions els tenien al Drive. No van poder assajar amb normalitat, van perdre accés al correu electrònic i també al YouTube. Llavors van denunciar la situació a una ràdio i un oient que treballava al sector de les telecomunicacions de les Nacions Unides es va oferir a fer d'intermediari entre Google i la companyia i així van poder recuperar els seus comptes en menys de 36 hores.
1: També t'he de dir.
2: El món ens mira. El món ens mira.
1: També t'he de dir. Està molt bé que ens mirin, però si tu fas una obra de teatre, el guió l'has de tindre en paper.
5: La moraleja. Lo dels semàfors és massa difícil.
2: Moralina.
5: És massa difícil. O sigui, que, si el pal del semàfor compta com a semàfor o no.
2: Estàs parlant de semàfors, ara?
4: Sí, no, sí, lo del captcha.
3: Verificació del robot.
4: Clica el que sigui un cotxe i tu. Ostres, aquí hi ha una cantonada de cotxe.
2: Vaig veure un vídeo tan divertit, un home que està com a una porta, que està com dient que és el verificador de que no ets un robot de Google. Vale, on està el cotxe? Vale. Però... No sé, o sigui, coses
5: sí,
2: molt...
5: És que és massa difícil. És massa
1: jo et dic una pregunta, Pedro. Si tu hi ha un captcha d'aquests que et diu busca el cotxe i no hi ha cotxes, què fas?
3: Li dones a següent
1: directe. Sí. Sí. O sigui, és que hi ha vegades que t'ho bloqueja. I que no li... O sigui, si no cliques a algú...
5: Hi ha verificació no superada.
1: Sí, és que soy un robot.
3: No m'he trobat mai.
2: Ets un robot?
0: No. Well, I think I'm not. Però...
2: Let that sink in, eh? O sigui...
5: Bueno... Una apagada de llum deixa a les fosques una plaça de bous. Això va passar a Sant Agustín de Guadalix, quan en plena...
2: Sant Agustín de Guadalix.
1: Quantes persones van morir?
4: Quantes persones viuen a Sant Agustín de Guadalix? Sí.
5: No he aconseguit
2: localitzar-ho. És que podries haver deixat aquí la història absurda. Hi ha un poble que diu Sant Agustín de Guadalix.
5: Sant Agustín de Guadalix.
2: Bueno, veure, comprat per Elon Musk, també, quan té el seu nom.
1: També t'he de dir, hi ha un poble que es diu Berga.
0: Ya, verga.
2: Verga es maco.
0: Ya, pero que van a Luis Comunica a dir,
1: estamos en la verga.
5: Doncs aquí a Sant Agustín de Guadalix estan...
0: Poca conya, 13.800 habitants,
2: A Sant Agustín de Guadalix.
0: És un senyor poble que està a la Comunitat de Madrid.
2: Com s'escriu Guadalix?
1: Madrid.
5: Guadalix, tal com sona. Tal com sona.
1: Guadalix.
0: Guadalix. Sí.
5: Doncs, en plena correguda de bous, un tall de llum va deixar completament a les fosques tota la plaça.
1: Molt bé.
2: Quina pena.
5: Just en el moment que un dels participants es disposava a esquivar una embestida d'un bou.
2: Quina pena, tio.
1: Ostres.
5: Això va provocar moments de confusió i tensió entre tots els espectadors, ja que no sabien què estava passant mentre el bou es passejava per la plaça i va embestir el torero, que va haver de ser atès urgentment pels serveis mèdics.
1: Això es podria dir selecció natural o artificial, perquè va ser gràcies a la llum.
2: Es diu ser imbècil.
0: Endesa que... no apoya la tauromàquia.
1: No.
2: No. Molt bé. Una empresa creada pel franquisme.
1: Sí, bueno, està
2: bé. Però Primo de Rivera.
0: No. Bueno.
1: Sí.
5: Bueno, i tercera i última notícia que us porto és que un conductor ha estat denunciat a Sevilla després de quadriplicar la tassa màxima d'alcohol per litre en sang.
1: Un moment,
5: quadriplicar. Nou rècord, Guinness World Record va venir l'altre dia a signar aquesta nova fita aconseguida. I és que el més sorprenent d'això és l'explicació que va donar als agents, ja que el conductor assegurava que no havia begut alcohol i que el resultat es devia a que s'havia begut un gazpacho. I es veu que era el vinagre que portava el gazpacho
2: el que podria haver causat
5: l'augment de la tassa d'alcohol.
2: Los arbores,
1: també t'he de dir, quan va donar? Perquè si és quadriplicat...
5: És 0,25, no?
2: Una hòstia. Se't para la poli...
4: Està aquí? No és World Record.
1: No.
3: No.
1: Ara vaig a buscar World Record.
5: No, m'ho he inventat. Lo del World Record... 4, eh? Perdó, lo del World Record faig un matís, m'ho he inventat.
2: Però quin gazpacho has d'aprendre? Perquè...
0: Hasta aquí, Denis. Hasta aquí, de Moscou. Hasta aquí, de Conyac. I entonces un polsim de M i festa, noi.
1: Tenim World Record i, de veritat, certificat de World Record d'alcohol amb vena, en sang. Ojo, eh? Va passar a Polònia el 2013 i és...
0: Polacos.
1: 13,74.
4: Hola!
5: Un aplaudiment.
4: Igual.
5: Un aplaudiment, sisplau.
2: Quina puta barbaritat. Hola, però quina expressa.
3: 13,74. Els meus respectes cap a aquesta persona.
1: De pur alcohol.
3: Però això,
0: sang en alcohol.
3: Sí, aquesta persona està viva.
1: Sí, bueno...
3: Ha hagut d'estar prou conscient...
5: Jo crec que era un cadàver.
1: Va ser un home de 40 anys.
2: 40 anys?
0: Sang en alcohol, xaval. Sang en alcohol.
1: Ara, si voleu fer el rècord, heu de superar 13,74.
2: No. No.
1: Però...
2: Des d'ara dels joves...
1: Podeu sortir al rècord Guinness. No. El llibre...
0: Do not try at home, guys. Do not.
2: Més d'un Berguedà sortint de la Patum, potser si t'adona aquests números. Home.
0: El d'Hasta aquí, Denis, este...
1: Hasta aquest, aquest...
2: Hasta aquí, Denis, saps?
0: Hasta aquí, de Moscatell.
1: Ah, bueno, també us he de dir que va ser a un accident de cotxe que li van fer a la tassa de Colònia.
2: Tu, un moment, aquí és que estàs al terra...
1: Però van morir... per les ferides, no per l'alcohol.
2: Surrealista.
4: Ah, que el
0: no.
4: Jo la va
0: pel mar. No...
3: Bueno, sí, la va palmar, cantat, no?
1: Però perquè es va fotre una hòstia tremenda.
0: Oh, no, no jodas. No, mamadíssim.
2: La tajada se la va fer abans o després de l'accident? Pregunta.
0: Oye, abans la gent, per anestesiar-la, l'emborratxaven.
1: Sí.
5: Clar. No és mala, eh?
0: Clar, els metges als anys quan no hi havia sí, anestèsies encara.
1: Recordo que és el 2013.
0: Bé, doncs encara no existia l'anestèsia. Bueno. No.
2: Polonesos.
0: No cola.
1: No què, Pedro, has acabat? Més?
5: Fins aquí la meva secció.
0: Molt bé, Pedro!
2: Un fort aplaudiment. Perquè ara entrarem...
0: En matèria.
2: En matèria, vale? Perquè aquí crec que sabem, tots sabem una miqueta de castells. Bueno, no sé el seu nivell de castells.
5: He perdut sí, tot el meu coneixament.
1: Però, o sigui, però, una Pedro, que però saps que és un pilar?
5: No.
2: Saps que és un punt?
1: Molt bé, el Pedro.
5: No.
2: Saps que és una pinya?
5: Sí.
0: Sí, una però, pinya.
2: Acotxadors?
1: L'anxaneta,
5: sí,
1: nano.
5: Sí, això sí.
1: Vale.
5: Però t'ho prometo, va haver una època que em vaig aficionar molt i mirava vídeos i tot, eh? Però ja està. Ja
1: mirava vídeos. Bueno,
2: mirava vídeos.
1: Entrem, home.
5: Però sí? Em crida molt l'atenció, o sigui, de veritat m'interessa, eh?
0: Endavant, castells.
2: Molt bé, doncs en aquesta secció del dia d'avui, aprofitant que tenim aquestes superconvidades, farem un guia per novatos als castells. Entesos?
1: Exacte.
3: Perfecte.
2: Vale, no la farem nosaltres.
1: M'agrada la idea.
2: La fareu vosaltres. Aquí i haureu d'improvisar vosaltres.
3: La mare que papa.
2: Així que, molt bé, procediu. L'antena de Cugat Media és vostra.
1: A veure, el primer que s'ha de saber per fer castells, què és? Lo primeríssim.
5: Ser castellers per tothom.
3: Sí.
2: Per saber parlar de castells, què necessites saber?
4: Per saber parlar, has dit?
2: Sí, per tu poder tindre un debat sobre castells, poder comentar una notícia... Oh, els...
3: Però llavors és diferent fer castells que comentar.
2: Doncs comencem per un punt.
5: Sí, jo la meva pregunta és, ser castellers per tothom?
3: Sí.
5: Vale, o sigui, no, realment no cal tindre unes habilitats d'alguna forma...
1: Bueno, tindre l'esquena una mica recta.
3: No et pensis, eh? Hi ha gent de tot. Hi ha gent gran, gent jove, nens petits...
5: Però entenc que en funció baixos. De les teves capacitats sí que et fiquen en un lloc o un altre, no? Mm.
3: Sí, realment, sí, com per cada forma física, literalment, en plan, hi ha com un lloc com més apte per a aquesta persona, però, literalment, o sigui, vingui qui vingui, trobarà el seu lloc.
5: Mm. I vosaltres, a quina zona esteu?
2: Ho hem preguntat abans, eh?
1: Però... Sí, si no escoltes, ja és una altra
2: sí.
1: cosa.
2: Sí, si no escoltes tot el programa...
0: Hem d'estar atents a classe, Pedro.
5: I la gent que s'ha connectat ara al programa.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Recordem que estem a l'hora dels joves, 91.5, Cugat Mèdia.
3: Sí, les dues estem a baix, cap de les dues pugem.
5: Vale.
1: Però alguna vegada heu pujat o en algun lloc, en plan, mira, un pilar tontolón.
0: Pilar tontorrona.
3: La Marta ha pujat a pilars a plaça.
1: Ben fet.
3: Jo no.
2: Vale, polèmica. Què penseu de plaça Octàvia com a plaça per fer castells?
4: A mi m'agrada molt.
3: A mi també.
1: I però per la baixada i tal...
2: Per la inclinació que hi ha...
1: O no es nota tant.
2: No es nota tant, eh?
3: Hem anat a places pitjors.
4: Sí. Per exemple, la rotonda de Valldoreix, que no és ni una puta...
3: Hòstia! Bueno, l'altre dia que se'ns atropella...
2: Anècdotes?
4: Anècdotes.
3: Pilars. O sigui,
4: podem criticar una mica critiqueu, a l'EVD de Valldoreix que ens fa actuar en una rotonda.
2: Critiqueu.
4: És la rotonda de Castells de Nou.
5: És la rotonda de... Quina
4: de l'EMD.
5: Oh, davant del CAP.
1: No, davant de l'Ajuntament. No.
3: A l'Escola de Música.
5: Vale, sí.
4: Allà a l'EMD.
5: Sí.
4: O sigui, tenim una plaça com la que
5: ostres,
4: tenim allà. Al Casalet, que és plana i super mega apta per fer castells i no ens havíem fet abans. I tenim l'estació, que també s'havien fet castells, fa ja... No sé quan. Aquest any hem fet castells allà i el passat també.
3: L'anterior també.
4: Jo crec que l'anterior. No tinc clara. Bueno, igual, que ens fan fer castells en una rotonda.
1: Que bé, quina il·lusió.
2: Que divertit.
1: Aquest any han vingut Minyons.
4: Sí, ha vingut Minyons a fer un castell de nou en una rotonda.
1: Em sembla que
4: la cara de vergonya.
3: Sí. A sobre, sí. O sigui, realment, quan fem les diades, no, doncs quedem una miqueta repartits, uns als costats dels altres, llavors no fem els castells tots exactament al mateix lloc. Però què passa? Que en aquest carrer, si t'intentes repartir, comença a fer tanta baixada que literalment no pots fer castells allà.
4: Bueno, o arbres. Era exacte. El punt per fer castells, on no hi havia ni arbre ni mitja rotonda.
3: Exacte.
1: Jo t'he de dir que aquell dia que van fer Castells, abans es va fer Bastoners.
4: Oh, i què us va passar, Martí? Perdó, és que... Bueno, no, a mi expliqueu-m'ho això, que no, jo no hi era.
1: Jo aquella actuació va ser la pitjor del
2: món.
1: Jo crec que estic tan decebut aquella actuació. MD de Valldoreix. Parlem.
2: Ah, és veritat, jo no estava.
1: Parlem, Telecom.
5: Parlem, Telecom.
4: Què us va passar, Martí?
1: És que fa baixada al carrer.
4: No. Ah, això és l'únic que us va passar?
1: No, i més coses.
2: No, sí que es nota la baixada. Perquè no, quan has d'estar pujant
1: no. saltant... No. Ens van... O sigui, l'actuació era a les 10.
0: Vale.
1: No hi havia ningú.
0: Ah, mira, que bé.
1: Ni de l'Ajuntament... Bueno, públic sí, però perquè el públic ens el portem nosaltres mateixos perquè som nosaltres.
0: Sí.
1: Però...
0: Visca la mena.
1: Llavors, clar, de sobte, venen castellers, nosaltres acabem l'actuació, venen castellers i surten al balcó a parlar a l'Ajuntament.
0: Mentre vosaltres...
3: A fer la presentació de...
2: Sou uns mimats, eh? Sou uns mimats.
3: Home, clar.
1: Sou mimats.
4: L'any passat van marxar tota la MD.
2: Local d'assaig a l'Ajuntament...
4: Però si... Mira.
3: Què has dit?
4: Has dit local, tant de bo que he dit.
1: Ui.
3: Acabes de dir local de l'Ajuntament?
2: No, local no, és el lloc on assajar, estable, no es fan fora per actes de l'Ajuntament...
1: Ai. Ja ens hi posem, ai.
4: Ai, és que...
1: Mira, anem a posar una cosa per calmar els ànims, vale? Us posarem un fragment d'una fita històrica que s'ha fet... No es pot girar, en Genís.
2: No, no es pot girar, està veient si està connectat al gir.
1: Sí. Una fita històrica que s'ha fet aquest any.
2: Oh, historiíssima.
6: Va! Que arrencarem, eh?
7: Som el sisè del Pilar.
6: Doncs va, gas a fondo, som-hi!
7: Sonen les gralles a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
2: Vamos, Estàs a Vilafranca.
3: Mira, la gent té molt hate, però jo...
2: No, jo però...
1: Era que són bons.
5: Per què li tenen hate?
1: Són bons.
4: És el Real Madrid dels Castells.
5: Per què?
3: A veure, també se li diu Matafranca, no?
5: Ah, Matafranca. Jo això no ho sabia, que els Castells de Vilafranca ja tenien...
1: Era un moment que l'estan a punt de carregar.
6: Està molt bé.
2: El sol no s'ho que hagin carregat. La sol que l'hagin descarregat.
6: Feu a l'espatlla, carregat!
0: Què van fer, bàsicament?
1: Van
2: una barbaritat.
0: Sí, que va ser una locura, eh? O sigui,
1: però dins del Castelleres...
4: És un castell inèdit que no s'havia descarregat mai, llavors. O sigui, una bogeria.
3: No, i veure la plaça realment és totxo. O sigui, sents com l'eufòria de, literalment, tothom. O sigui, tothom a la plaça cridant com uns bojos aplaudint i tu veus a la gent, en plan, realment celebrant algun molt heavy.
2: És que és molt heavy, eh? O sigui, quant deu pesar aquest castell?
1: Doncs mira, t'ho dic ara mateix perquè van sortir
2: les dades... Entre que puja el folre, que pugen, o sigui, les manilles, que pugen, o sigui, que van fent el pilar. Però, o sigui, tu com a pinya, estàs fent...
3: Com a soca, perdó. Vols morir.
1: Ah, però vinga,
3: som-hi. No, o sigui, jo crec que deus tenir ganes de plorar.
2: Sí, t'ho juro, jo no sé com... He fet alguns castells, però a Ganàpies, que ja és això, el trunyo del trunyo, però...
3: Vull dir... Amb Gausax també has vingut.
2: Amb Gausax també he vingut, també he fet ja de pinya, però vull dir que... No ho sé. Jo com a persona que ha fet castells i que he tingut un folre a sobre... No sé com fas un folre. Amb manilles i a sobre, a mi, després...
1: El dia d'aquest de l'amic que es fa...
2: Sí, els puntals.
1: Es fa un dia de l'amic a Castellers de Sant Cugat.
2: Sí, vaig anar.
1: Jo hi vaig anar també i em van fer pujar a una cosa que... O sigui, jo estava a la pinya, però és que se'm pujaven tots a sobre meu. Perquè era per on passaven tota la penya. I jo, en plan... Nanos, no em podria haver posat a un altre lloc.
2: La regla hilera.
1: No em podrien haver posat a un altre lloc. Aquell dia vaig acabar amb les espatlles. No, aquell moment no era igual. Em van quedar les espatlles i l'esquena rebentadíssimes. Però bueno, no sé com podeu...
3: Però jo també he estat allà, eh? Literalment a la mateixa posició que tu vas estar.
1: Mira, jo què sé.
0: Podem parlar de l'èpic que és el toc de castells? Sí, molt èpic. Però, sí.
2: Volia fer una pregunta, pregunta molt...
3: Bo, jo no. Tinc jo una pregunta per vosaltres.
2: Ai. Vale. Puc fer primer la meva pregunta?
3: Sí, vale.
2: Marta.
4: Què?
2: Estàs cansada de tocar el toc de Castells? Com a graiera?
3: Espero que no.
4: No. Jo m'ho passo superbé.
2: Però, o sigui, jo vaig tocar la graia un temps, bastant de temps, i, o sigui, joder... Tocar tanta estona el mateix... O sigui, tan...
4: No és el mateix.
3: Però si s'emporta la graia de festa i la toca... O sigui, toca el toc de Castells de festa.
4: No sé de què m'estàs parlant.
2: Història, història.
4: Tinc tota la graia, ara, de fet, aniré una mica abans per repassar els temes de bastoners.
1: Compromís. Vale, una cosa,
4: he buscat
1: l'estructura quan peso amb el pilar de nou en forra. Pilar de nou, folre amb manilles i puntals... Calla't un mes.
2: Vale, perdó.
1: Home, és que cago en nena. Pilar de nou amb folre amb manilles i puntals pesa un... voltants, perquè al final és, depèn de el que pesa cada persona, 30 tones.
2: Hòstia, xaval! Joder. 30 tones! I quantes tones estaven
1: en això?
2: Sí, vale. És que clar, hòstia puta. I només la soca quan deu pesar?
1: No ho sé.
4: Vull dir... No, però la soca et l'aguanta al terra.
2: No, però vull dir, entenent les... Bueno, clar, tot folre, manilla, vull dir...
1: I un 9 de 9 amb folre, que aquest també és totxo, són 40 tones.
0: Uala.
1: Pim-pam, saps allò que dius?
0: Uala, 40 tones.
4: 40 tones,
0: 40 tones de penya.
1: 40 tones de persones. De és que això és el més heavy.
3: De gent amb camisa i faixa.
1: La pinya són unes 35 tones.
0: Un dos collons, eh?
2: No.
0: Increïble.
2: Parlant de Castells, parlant d'emoció i parlant de Vilafranca, no podem no parlar del que passarà la setmana que ve, concurs de Castells.
1: Bueno, la setmana que ve...
0: Bueno, fet, aquesta setmana.
1: Sona aquesta setmana i per això també volíem que parleu una mica de tot plegat.
2: Concurs de Castells.
3: Doncs encara esteu a temps de venir a concurs.
4: Sí, us convidem.
2: Clar, perquè, no, perquè això s'emet el divendres de la setmana que ve.
0: Llavors, aquesta setmana.
2: Estem...
1: Sí. Estem... Just a 24 hores de que comenci.
3: Sí, demà
1: sí, comença el concurs. La cosa és, com s'organitza el concurs? És dissabte, diumenge, però el diumenge és concurset o dissabte és concurset?
4: No, diumenge van les 12 primeres colles, després fins a la trentena són les de dissabte, i la setmana anterior és concurset.
1: Ah.
4: Sí, ho he dit bé, fa dos anys era així, ara tinc por
1: de cagar-la. Bueno, no, a veure, si tal. O sigui... Sí, no? Suposo.
2: Hi ha molts punts de vista sobre el concurs de Castells. Mm. Hi ha el famós vídeo del castellà empipat, de fotent merda sobre la competició dels Castells. O sigui, què penseu sobre la competició en el món dels Castells? Penseu que s'hauria de competir en el món dels Castells com a castelleres, no com a gausacs? Després us poden linxar, però... Vull dir...
1: Després els gausacs, mira, si cauen, cauen.
3: Campeja i reis,
2: Campeja i reis.
3: O sigui... A veure, no, o sigui, jo crec que l'ideal no és que competim entre nosaltres. Al final som... O sigui, estem defensant, no, la nostra tradició, la nostra cultura. No crec que realment ens haguem allà de barallar entre nosaltres. Però sí que de vegades una miqueta de pique, no? Doncs pues va bé, en plan, vinga, va, a veure qui tira més.
2: Uh-huh.
3: Els nostres estimats saballuts no són els nostres millors amics, però està bé, també.
4: Sí, aviam. O sigui, hi ha molts matisos aquí. Al final... Jo crec que hem de dir, sobretot, que els castells no som una cosa de cultura popular que competeixi durant dos anys per veure després de concurs qui fa el castell més gran o qui fa el castell més complex, sinó que al final som cultura popular, nosaltres no competim entre nosaltres, i sí que és veritat que un cop cada dos anys sí que ens reunim per competir. O sigui, és l'única vegada que es competeix com a tal. Vull dir, és així com és. Llavors, pues Minyons dirà que no hi vol anar perquè no està a favor... Jo crec que tot s'ha de poder entendre.
8: Jo crec que també, d'alguna forma, fins a un punt, és, fins i tot s'ha de competir en el sentit de que, d'alguna forma, aneu tots millorant, no? Busqueu la forma de millorar.
4: Sí, jo per mi el límit de fins on s'ha de competir està molt clar. Jo en el moment en el que... Però això és jo com a Marta, com a castellera, el que opino jo, segons el que he viscut. Sí. En el moment en el que tu vas a concurs a tirar-te un castell pel cap perquè carregar-lo ja compta a punts i amb allò guanyes...
1: És això.
4: Per mi, aquí és on ja el límit no és sa. O sigui, molt, el fet que competim, a veure qui fa el castell més gran. No, és que hi ha molta divergència d'opinions. A veure qui fa el castell més gran o el castell més complex està guai, però per mi no hauria de comptar tant un castell que
1: la seguretat.
0: Ah, o sigui,
1: sí, ja
8: dins d'aquest concurs, Tu carrega un castell et dona més punts que descarregar-lo.
2: No, al revés.
4: Descarregar-lo, sí, carregar-lo i descarregar-lo et dona certa puntuació depenent del castell que estiguis fent i carregar-lo et dona una proporció d'aquesta...
3: Però, sí, i carregar-lo és quan l'enxaneta puja i fa galeta. I descarregar-lo és que tothom baixa i no caus però, en el procés.
8: Sí, però llavors dius que hi ha colles que fan propostes de castells, només se'ls carreguen i després ja caurà.
3: Clar, perquè jo sé que jo tinc un castell que el descarrego, però li puc pujar un pis i només el carregaré. Saps?
0: Vale. I aconsegueixes els punts a només carregar.
4: Exacte. No els aconsegueixes tots.
1: Vale, bueno, no, sí, clar, però, sí,
4: però, part, però sí. Imagina't que doncs, un castell de 9 carregat em compta més que un castell de 8 descarregat. Doncs, per poder guanyar concurs, vaig i em tiro un castell de 9 pel cap després de descarregar-lo, perquè sé que la meva colla encara no el pot descarregar.
1: Jo només vull dir que aquest any Castellers de Sant Cugat ha fet 30 anys i el concurs és la 30a edició.
0: Llavors, la competició... O sigui, rectifico la meva teoria personal de que totes les competicions són de a veure qui la té més gran.
1: No.
0: O qui el té més gran.
1: Bueno, a veure,
0: sí, no?
1: Castellers també. O sigui, Castellers, clar. Si fots un de 11, doncs et comptarà molt, però ningú el fot.
0: Bueno, és una competició de qui el té més gran, no? Clar. Perfecte, ja està. Era un breu apunt. Gràcies.
2: Perquè ara estàvem parlant d'una de les figures més importants que hi ha dintre d'un castell, i és... la persona que corona el castell, la persona que el carrega com a tal, que és l'enxaneta, és la canalla.
3: Puc fer un petit incís?
2: Digues.
3: Totes les persones són molt importants.
1: Ja, però... vinga, ja t'ho...
2: Deixa'm mirar la pregunta. Ara, fa res, bueno, fa unes setmanes es va fer molt... O sigui, es va parlar molt perquè es va estrenar un nou casc per la canalla al castell.
0: O sigui, amb ulleres i tot. És casco tàctico, tu.
2: Amb visor. Llavors, què penseu d'aquest nou casc? És que no em deixeu mirar les preguntes. M'has de deixar acabar la pregunta, Nadia. Ja sé que sou tothom més important. Des de la persona que està fent pit allà a l'esquena fins a la persona que està pujant a dalt de tot. Va.
4: Bueno, s'ha estrenat a la Santa Tecla. No ha sigut la primera vegada on l'hem vist com a tal ja.
3: L'hem vist posat amb un pilar.
2: Les Vision
1: Pro. Era un pilar caminat.
0: Porta les MetaQuest incorporades. No?
3: És bastant totxo. O sigui, fa bastanta gràcia, però clar, penses, va, pobra canalla, no se'l reconeix. Però és que no se la veu res, no, qui no. És.
0: Sembla l'Mbappé quan porta la màscara.
1: Sí, la tortugueta.
0: Fatal.
3: Però a veure, s'entén.
2: Creieu que d'aquí uns anys serà raro? Com ara és raro veure castells on la canalla no porta casc? S'ha de reobrar castells on la canalla porti casc.
1: Bueno, de fet, l'any que ve ja s'incorpora obligatòriament. O sigui,
3: sí, ara de moment s'incorpora com poc a poc a diferents colles. O sigui, no és obligatori, però ho has d'anar introduint. I a partir doncs, això de l'any que ve, no? Ja és obligatori. Jo crec que sí, això... després se'ns farà raro veure el casc sense la protecció.
1: I això suposo que ho farà... O sigui, això ho ha fet la coordinadora.
4: Sí.
1: I ha dit...
4: Crec que també de la mà de l'Hospital de Sant Andreu, crec que ho han fet com així.
3: Sí.
1: Sí, sí.
2: Vale, una última pregunta, i és que els Amics de les Arts... ja saben per on anem.
4: Sí.
2: Fa... Què deu fer? Una setmana llarga?
1: Una setmana. Sí.
2: Van estrenar un hitazo, no sé si el tenim per aquí.
1: No, perquè em salta el copy.
2: És veritat. Ai. Van estar un tamacle parlant sobre el castell de les Escales de Tarragona. Sí? Sí? No? Sí?
4: No,
2: de
4: Tarragona.
2: Girona,
4: no,
2: perdó.
4: Ostres. De Girona.
2: Sóc dislèxic, jo em confonc.
0: Ha quedat un pèl lluny, eh?
2: 300 quilòmetres.
4: No, però perquè justament ha sigut Santa Tecla, han fet els piles caminats per les escales.
2: Què penseu d'aquest hitazo?
1: Dels marrecs.
4: Sí, o sigui, sempre estem arreglant. Sí. Què opines?
2: Us ha agradat? Jo vaig veure... clar, també és una persona molt sentimental, però la Júlia Molina va plorar, vull dir...
1: Bueno, a veure, és que estem posant també una persona que plora per tot.
3: Jo, o sigui, quan fa que van treure aquesta cançó?
4: Una setmana.
1: Fa una setmana.
3: Ja, doncs jo vinc una setmana a la meva puta bola.
1: No, jo tampoc l'he escoltat.
4: Gràcies, Martí. Jo la tinc guardada a l'Spotify, ja. A mi m'ha agradat.
2: Està xula, i també. Sí. Si jo he vist el...
4: Sí, però mola el videoclip, també.
2: El videoclip està molt xulo, sí. Home.
4: Ara mirem quan surti.
3: Vale.
2: Home, perquè es van caure, van caure a mitja escala...
4: Sí, sí, perquè parla del...
1: A part, van caure quan van fer allò de Som Únics, a TV3. I...
2: Estaves dient que parla sobre el...
4: No, sobre el pilar que puja a la Catedral de Girona i justament l'any passat va caure.
0: Uau, allò és un superbon spot, per fer castells. Està guapo, queda guai.
2: No, però és que el xulo és que puja el pilar...
1: Caminat per les escales. La cosa és que feia molts anys que no queia.
4: Mm.
1: I just quan va TV3 a fer un directe allà per Som Únics, que és una cosa com molt guai, de cultura popular, que es collen com diferents festes i fan un directe a diferents festes, va i cau. Però bueno, què és això? Que és el que diu la cançó, que cau, s'aixequen i fot allà tots els ànims per tornar a pujar sí, i, sí, i ànims.
2: Bé, per acabar, la... la tertúlia, barra entrevista, barra conversa de bar.
1: Sí.
2: Nàdia, volies fer una pregunta?
3: Sí, aquesta pregunta és per vosaltres.
2: Voleu entrar a castells? No.
3: No, podria haver portat les targetes, no ho he pensat.
4: Espera.
2: Es podria deixar aquí. Espera, la graia, dintre la graia. Vale.
4: No m'ho diguis, escolta.
3: Amb quina nota creieu que comença el toc de castells?
1: Buah. Espera't un moment. Moment, posem el toc de castells.
2: Fa, fa, fa, fa, fa.
3: El vols posar?
1: Anem-lo a posar.
4: Tant dir... De gralla, que toques la gralla, no saps, tu.
1: No. O sigui, segurament no és fa.
4: Tu no vas tocar la gralla amb bastoners?
2: No, jo vaig estar a punt.
0: És un fa. És un fa, jo crec que sí. Vale.
1: Sí, vols dir? No el puixis,
8: però jo necessito una referència.
2: El DNI.
1: A veure,
0: estàs?
1: Toc de castells, un momentet.
0: Anem tard, Martí.
1: Bueno, anem tard. Escolta, te m'aguantes.
0: Aquí, que quedi per Cugat Mèdia, la targeta. Hem posat una...
4: Sí.
8: Ets perfecte per castells.
1: Ojo, som-hi.
0: Som-hi?
1: Aquesta nota has dit, no?
4: Sí. Què posa del toc? Has posat el toc de Vilafranca?
1: No. De Reus.
0: Puta Reus.
2: Sol.
8: Sí, és un sol, sol sostingut. Ha sostingut.
2: Escolta, jo què sé.
3: No, però ho he de dir tots.
2: Perquè,
3: o sigui...
2: Va, que m'ha fet la gaia, però no tinc...
1: Jo dic un sol.
3: Què has dit tu, Martí?
1: Sol.
3: Vinga, va, què
0: és? És un fa. Fa o fa sostingut?
8: Jo fa sostingut allà.
2: Per tocar collons en la, saps?
3: Sí. Marta, vols dir tu la resposta?
4: És un sol.
1: Que bo que sóc.
3: Ah. Ara ja
4: segur
3: teniu...
4: que vas fer un TikTok que va fer la Nàdia sobre
8: no.
4: això.
8: No, de fet no.
2: Vas fer un TikTok.
3: Tenim TikTok. Ens podeu buscar per les xarxes, es diu Gausacs.
1: És molt bon.
0: Gràcies, Gausac.
2: Bet Gausac.
1: Vols passar de secció però amb la música del toc de castells?
0: No, perquè el Joan Ixi no se m'enfada.
2: No, que va, jo.
0: No?
2: Va.
1: Tira, vale. Tira.
0: Vinga, si senyors, no passem a les merdes...
2: Del Genís.
0: Genís... Què ens expliques avui?
2: Bé, ara toca l'única secció del programa que està escrita, perquè són uns punts
1: no,
2: blaus.
1: No, la meva també està escrita, però l'ordinador. Vinga, va, nano.
2: Bé, com ja és usual, l'altre dia estava perdut a l'internet quan em vaig trobar un vídeo de la Gala, una famosa influencer catalana que fa normalment unes presentacions on va parlant sobre temes. I una de les... O sigui, és una de les classes de contingut preferides perquè, mira, perquè m'entretén. En aquell vídeo ella exposava una presentació... bàsicament una compilació d'estafes que hem assumit com a societat, però que no són normals. Llavors, ara vinc a agafar una recopilació d'aquestes estafes i també d'una altra creadora que vaig trobar i a veure si esteu d'acord amb mi. Vale? En primer lloc, la Gala exposava que pagar per apagar el carrer és una de les estafes més fortes que hem acceptat com a societat. I és que no puc estar més d'acord. En quin moment has de pagar? O sigui, pots apartar el teu vehicle sense haver de pagar, però si gires a la cantonada, no, ara toca pagar. O sigui...
1: No, claro, zona blava.
2: Ja, però...
0: Zona blava.
2: Sí, vale.
0: Ven Josep Maria i et fa pam.
2: És la integració,
1: a pagar.
2: És la integració que has fet tu com a societat, però en quin moment...
1: Pagar-me!
8: És que si no, també jo crec que allà...
0: No vull pagar!
8: El tema de l'abandonament de vehicles, no?
1: Bé, és igual.
2: Això de la grua...
0: Ara s'estan inventant les zones verdes...
4: Però si s'han guanyat
0: grua. Les zones grogues.
1: No, ara sí.
4: Ara sí?
0: Ja l'han posat. Ara sí, una.
4: Ai.
0: No, dos.
2: Què penseu vosaltres? S'hauria de pagar o no s'hauria de pagar per aparcar el carrer?
3: Que no tinc cotxe.
2: Ja, però jo tampoc, però...
8: Jo t'haig de dir una cosa, i és que és una reflexió que he fet aquest matí, perquè a més hi ha allò del Plis Plas a l'Ajuntament, sí. Que pots aparcar zona verda una hora gratis.
1: El Plis Plas?
8: Sí, està molt bé.
1: I ja sigo així, tal qual.
4: No, o sigui, sí. Tu quan vas a pagar et surt l'opció de Plis Plas matins o Plis Plas tardes. Sí.
1: Es diu Plis Plas?
8: Sí.
1: Hòstia, que gran de l'Ajuntament. Per una vegada, mira, sí. Estic molt d'acord amb l'Ajuntament. Posar Plis Plas. A la meva escola posaven petó i adéu. Però, claro, depèn de quin petó, ojo.
2: Hauríem de...
0: Ui, cacaulati dos pajitas.
2: Hauríem de fer això, però per poder participar hauríem de fer una pregunta del català, perquè així tots els expats no podrien aparcar a la zona...
3: Que bona.
1: Bueno, no, però una cosa, que paguin.
0: Clar, llavors comencem a aprendre el català. No? Vale, està ben pensat.
2: Una altra de les estafes que hem acceptat com a societat és el fet d'haver de pagar per fer tràmits obligatoris. És a dir, que l'Estat et faci pagar per fer-te el DNI, o per fer-te el passaport o per passar la ITU.
1: Has de pagar,
0: això,
1: has
0: saps
1: de
0: per
1: pagar
0: què és això?
2: Per impostos.
0: Per blanquejar diners.
1: No, que has de pagar el DNI.
2: No, però...
0: I només pots pagar en efectiu.
2: Però si és obligatori.
0: Ep, això és un blanqueig de capitals. Policia Nacional actua.
3: Si ets família nombrosa, és gratuït.
0: Què, cabrons?
2: Jo no tinc gratis. No em passo directament amb la gent.
4: Jo només vinc a dir que jo...
2: No tinc DNI.
4: T'ho sumo molt ràpid. Si he estudiat un doble grau. M'ho han fet tot junt. Sempre. Quants títols creus que he pagat?
8: Buah, dos.
4: I per què dos?
8: Què?
4: Sí, he hagut de pagar el títol de grau en dret i el títol de grau en ciència política.
1: I estàs fent doble grau. Sí. Ah, estupendo. Pues,
4: Però és que és un pastón.
1: No passa res. Jo no tens dos firmes de rei.
4: Sí.
1: Què més vols? Uau. Ara la Leonor, quan acabi el que està fent a la uni, haurà de pagar per la firma del seu pare.
4: Potser sí. El seu pare l'ha palmat i s'haurà de firmar ella mateixa.
0: Ojo, Es fotrà amb 13 graus d'alcohol, també. Genís, et queden
1: 30 segons.
2: Vale, una altra de les etapes que hem acceptat com a persona és el fet de fer horaris de migdia a les universitats o de tarda a les universitats.
1: No et queixis, eh?
2: No, però no és normal...
1: No et queixis, no et queixis que comencis a les 11, eh?
2: No, no és, no és normal haver de fer classe quan és l'hora de dinar a la migdia. Jo m'estic dormint fent...
0: Genís, haver estudiat.
2: Haver estudiat.
5: Aquesta queixa sí que no la comparteixo.
3: Jo tampoc. No
2: té calma, tio. Que ell no parla perquè no fa una carrera universitària.
1: Jo començo a les 8 i acabo a les 11. Vinga,
2: fota't. Sereu burros.
1: Hombre, ja. Bueno... Anem a la meva secció.
2: No, una altra.
1: Que ja està... Mira el temporitzador.
2: Que és molt bona, aquesta.
0: No. Tens un minut.
1: Escolta, m'està robant un minut a mi.
0: Tens un minut.
2: Per què hi ha putos carrers nous a tot arreu? No és normal que hi hagi carrers que siguin carrers nous si tots els carrers són nous en el cert món. Llavors, en quin...
5: Genís, tranquil.
2: Carrers... No, és que hi ha 476 carrers que es diuen carrer nou... I és el cinquè nom de carrer més posat a Catalunya.
1: Et recordo que
2: no,
1: hi ha...
2: és que no té sentit.
1: Et recordo que hi ha un ball a Bastoners que es diu Nou i que fa és més antic que Nyitos. Vale,
2: m'ha repentit, però tampoc té sentit, però és que no és normal. Que
5: carrer Nou... Carrer Nou?
4: On està el carrer Nou?
5: Carrer Major, ho
0: has de dir. Pella, calma.
1: Tranquils.
5: És el Carrer Major, no?
2: No, de Nou.
1: No passa res, que hi haurà el carrer 8. Vinga.
0: Comencem. Martí?
1: Sí.
2: Ja està, ja m'he acabat.
0: Ara sí, Martí.
1: Bueno, és molt fàcil, vale? Parlarem del concurs de castells, però dates històriques i coses així que molen saber-ho, vale? Primera edició va ser Tarragona, com o no, puta Tarragona.
0: No.
5: Cuidadito, eh?
0: Has de dir puta Reus, això és...
1: Perdó.
5: No.
1: Bueno, ja, 1932. Vale? I van decidir fer-ho cada dos anys, perquè els hi venia de gust.
0: Vale?
1: Per tant, s'ha fet 30. Calculen, sus
0: 30
1: calculos,
0: 90 anys.
1: Sus calculos,
0: sí, està bé.
1: I surten.
0: Enginyera, profs.
1: Ah, i les dava. D'aquests 30, hi han hagut 13 victòries per Castellers de Vilafranca, 9 per la vella dels Xiquets de Valls, 3 per joves de Xiquets de Valls, 2 pels nens de Vendrell, 1 pels Xiquets de Valls i 1 pel Moixierra de Valls.
0: I Sant Cugat?
1: Zero. La cosa és...
4: Oh,
1: la cosa
4: no és... preguntat a dissabte.
1: Bueno, dissabtes a mi sí. M'importa bastant poc. Castellers quants? Dissabte?
4: Uf, de Sant Cugat.
1: Sí.
4: Merda, el 2014 segur, però jo crec que ja està.
3: Jo merda, segur que no hi era.
4: Ara ens criticaran assaig per no saber-ho.
1: Bueno, això ho escoltaran... tres persones.
2: Si feu que el programa s'escolti, s'exaga.
1: Llavors, només perquè ho sapigueu, d'aquestes 30 edicions que hi ha hagut, que han sigut moltes, només hi ha hagut un empat.
0: Està bé, això.
1: I va ser...
3: Entra?
1: Ojo, el 1952.
5: Uau!
1: Entra...
2: La pregunta, no?
1: Nens de Vendrell? No, que no és
0: estem
1: concurs.
0: Estem parlant de competicions de castells.
2: Ah, pensava que anaves a fer preguntes.
0: Llavors? Vale. O sigui, i això com funcionava?
1: Bueno,
0: això...
1: fots el mateix castell tota la vegada i ja està.
0: Ja, però això com funcionava amb... mentre estava Paquito Chocolatero?
1: Jo què sé.
0: clandestí.
3: I no pots fer uns penaltis?
4: No, mentre estava Paquito Chocolatero només es van seguir fent la zona tradicional, tio. Ara us ho dic.
1: A Tarragona.
5: Shootout de castell.
1: Claro, a partir del 72... O sigui, mira, de fet, perquè ho sapigueu, es va fer el 32, el 33, el 52, el 54, el 56, el 70, el 72, el 80.
5: Té sentit.
1: Aquí Franco mort.
0: Transició.
1: Llavors, perquè ho sapigueu, va ser entre el Moixierra de Valls i els nens del Vendrell. Un empat.
0: Bueno, Valls-Vendrell ja està...
1: Tots els altres, pues,
0: bullshit.
1: Vilafranca. Llavors... Perquè ho sapigueu, concurs de castells es puntua, que ja s'ha dit abans, si el carregues uns punts i el descarregues un altre. Però, si això no ho sabeu, no pot ser el mateix castell tota la vegada. O sigui, totes les vegades. No pots fer un 3 de 9 tota l'estona i ja està. I et quedes tan panxo. Si fas un 3 de 9 en Folran, no pots fer un 3 de 10.
3: Ah.
1: Perquè no pots fer els mateixos castells...
3: modificats.
9: Amb més pisos.
1: Amb més pisos. Els pots fer menys, sí, però no serveix de res.
3: Yeah.
1: O sigui, no pots fer més.
0: Si has de canviar totalment l'estructura.
1: Exacte, si tu fas un 3 de 9, no pots fer un 3 de 10. Si tu, si tu fas un 3 de 10, no pots fer un 3 de 11, que no existeix. Llavors...
0: Bueno... Aquí esteu vosaltres per inventar-lo.
1: Bueno, d'aquí a que Sant Cugat faci un 3 de 11, nano.
0: Bueno.
2: 3 de 11, no Sant Cugat.
1: Hòstia, quedarà molt guapo, un 3 de 11 quan
9: si
1: es faci.
9: Si el quinto ens hi posem tots.
1: Jo ho veig.
2: Crec que no.
1: Jo ho
0: tot a sobre la carpa. Va.
5: Tots borratxos allà. Sí.
1: Ojo,
2: És que el que sé de que es fa el quinto ja critiqueja, perquè, o sigui...
9: Bueno, si l'Anna no arriba. Si l'Anna... O sigui, sobresurt. Una mica més i rebenta la carpa.
2: Per això, per això, perquè no arriba.
1: Però... Bueno, però la gràcia és tocar la carpa. Ja però està. Has carregat, has tocat la carpa. Ja està. Amb això et puges dues persones altes i ja
0: la carpa és enxaneta.
1: Totalment. Llavors, com es compta un castell? Els pisos, perquè de vegades veus un castell i dius... 7 i són 9. La pinya compta. És un pis.
5: Vale.
1: Això pel Pedro. Sí. És important.
0: Pinya guant.
1: La pinya és un pis. Per tant, si tu veus un pilar de 3 persones, en realitat és un pilar de 4.
5: Clar, vale.
1: Vale. Sí?
5: Vale, sí?
1: Més o menys?
5: Sí, sí, sí.
1: Llavors...
5: És com la planta 0, no? Però que comptes planta 1...
1: Sí, efectivament. Sí. No és el subsol.
0: Comptes número d'elements, no comptes dels pisos.
2: Número d'elements.
1: O sigui, no és un subsol. Vale. És el pis 1.
5: Sí, sí, sí.
1: Ho fantàstic. Pues està, ho has pillat, fantàstic. Llavors, després de la pinya,
5: sí,
1: hi ha el folre. Vale. Que és una pinya més petita.
5: Vale, que estan damunt de la pinya.
1: Que és el pis 2.
5: Sí. Molt bé, vale.
1: Després hi ha les manilles, que és un pis 3, encara més petit.
5: Vale. No poden haver dos folres? No,
1: no, no, perquè hi ha les manilles.
9: És diferent, després... o sigui, realment és una mica del mateix, no? És pinya sobre la pinya, vale, però té, o sigui, diferents
1: pinya,
9: folre, noms. Manilla...
1: Però es va fer més petit.
5: Vale.
1: Claro. I llavors, després hi ha els puntals. Els puntals, que són 4 persones, bueno, però que ja aguanten
5: alguna cosa. Els puntals, que són els que estan de dos en dos així agafats.
1: No!
2: No.
1: Els puntals és una pinya, però no, més petita.
9: Una pinya, a sobre de la pinya, a sobre de la pinya, a sobre de la pinya.
1: Ah. Llavors, si tu alguna vegada escoltes que és un castell XX amb folre, manilles i puntals, vol dir que ja tens 4 pisos.
2: Que és molt tot.
0: Com a mínim.
4: Que és una barbaritat.
2: Sí, que...
1: Folre, manilles
5: i puntals. Per exemple, 3 de 9, F, 4 de 10...
2: Quina és? Físicament... Hi haurà un punt on ja no es podran fer més castells.
1: Bueno, concho, sí, és que si pesa 100 tones, el terra se'n va cap a baix.
2: Clar, però físicament, vull dir... Jo vull dir, a veure, és que arriba un punt on... No pot.
0: Heu de fer exoesquelets.
1: Totalment. Per fer estaria nou, molt guapo, la veritat.
2: Un nou folre, manies o... No que sigui.
1: Acabo. I acabem ja el d'esto. Concurs de castells, que és demà. Bueno, no, diumenge.
2: Sí, sí.
1: Diumenge.
4: 3 d'octubre i 4 d'octubre.
1: Per cert, a Castellers de Sant Cugat, on actueu? Diumenge, dissabte?
4: A dissabte.
1: Dissabte, fantàstic. Qui guanyarà?
4: Nosaltres.
1: Fantàstic.
4: Segur que no.
1: I el diumenge?
5: Sí.
1: Diumenge, porra?
4: Vilafranca.
1: Vilafranca.
4: Matafranca, del
9: Pallars. Sí.
1: Vilafranca, Genís.
2: És que... És
1: no
2: que...
1: saps a qui
2: sí,
1: concursa,
2: però...
1: no?
2: No, però que sí, però...
1: Hòstia, Vilafranca, jo també tiro per Vilafranca.
0: Puta Vilafranca. Sí.
1: Vilafranca.
5: Vilafranca. Vilafranca, però no puta.
1: Que sapigueu que seria el seu tercer consecutiu i el seu 14è.
0: Que pesa, hòstia.
2: Bé, doncs dit això, acabem aquest superprograma amb aquestes super dues convidades.
1: Gràcies per venir.
2: Moltes gràcies per vindre.
9: Gràcies per convidar-nos.
2: Moltes gràcies per vindre i acabem el programa que esperem que us hagi agradat i que us...
0: Com a
2: us
0: mínim.
2: Passat bé, no?
9: Ha estat bé.
2: Ha estat bé. Doncs ja podeu fer difusió, ostres, tu, perquè t'escolti gent...
0: Una mica. Tots els castellers han de passar per aquí.
5: Arroba hora dels joves.
0: Tots han d'escoltar. Necessitem 200 escoltes de Spotify.
9: Ho intentarem, ho intentarem.
5: Pròxim repte, fer un castell als tuïdors. Ostres.
0: No, jo crec que no arribo pilar
5: vale,
0: de...
5: Joan, aguanta'm, vale?
1: Bueno, que sapigueu que ens podeu escoltar per Spotify, per la pròpia web de Cugat. I els altres no ho sabem.
0: Per la freqüència,
1: no
0: també.
2: Que, també vull dir,
0: podeu escoltar que, el transistor, que també existeix encara.
1: I la ràdio del cotxe.
0: Sí, clar.
2: Els programes es remeten els diumenges.
1: Els diumenges. Quan estem fent el castell, pues,
2: sí, si voleu escoltar mentre que esteu mirant castells.
1: Sonarà la xarxa ja...
0: La xarxa.
1: L'hora dels joves.
2: Doncs dit això, esperem que vagi molt bé. Bueno, no passa res, un minutet.
0: Últimes paraules, noies.
2: Sempre igual.
0: Teniu una oportunitat.
2: Podeu deixar un missatge permanentment a la ràdio, gravat en el...
9: Bueno, si teniu, si teniu una colla castellera al vostre poble, sempre us podeu apropar, no?, a veure si us mola el rotllo.
1: I convideu a Castellers de Sant Cugat, que així es mouen una mica.
0: També.
9: Sí, i també podeu venir a Castells de Sant Cugat.
1: Ah, mira.
4: Si no us agrada, almenys us volem a les diades, a veure'ns.
9: Animant, a les festes. Les festes molen molt, també.
2: Jo tinc família castellera.
1: Birra.
4: A Nadia li agraden els castells, però és castellera de
0: bar. Oh, heu evolucionat ja, el gin tònic.
9: El digestiu.
0: Doncs res.
1: Alguna vegada heu fet un... Ara, molt ràpid, eh? Un castell borratxos.
9: Home, pilars, jo, si jo pilars només els faig borratxa.
2: Vale, acabem amb aquestes declaracions. Que vagi molt bé i apa, adéu-siau.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Més d'un miler de persones es manifesten a favor del dret a l'habitatge digne a Barcelona, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar s'ha fet un minut de silenci davant la UB amb pancartes i llanternes dels mòbils enceses amb el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". La protesta ha començat a les 7 a la plaça Universitat i ha anat pel carrer Palai, plaça Catalunya, Fontanella i Via Laietana amb missatges d'indignació per la mort de les dues dones desnonades a l'Hospitalet i a Madrid. Carme Arcarazo és portaveu del Sindicat de Llogateres.
2: Farem una vaga general contra la patrulla immobiliària, Urbagestión, els fons d'inversió, les immobiliàries i els grans tenidors, contra els polítics que viuen agenollats a la patronal i que constantment legislen al seu favor i contra la vida de milions de persones que l'únic que volen és un pis on viure-hi. Hem d'aconseguir que aquesta vaga arribi a cada barri, a cada bloc, a cada casa i que paralitzem el país. Només així aconseguirem que l'atrocitat que s'ha produït aquesta setmana no torni a passar.
1: I PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros. El seu secretari general, Josep Ginesta, ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors les SLR que s'envien als mòbils.
3: Quan s'envien SLRs, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix l'SLR, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Manresa preveu ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana fins a 120 agents en dos anys. L'objectiu és reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement poblacional de la ciutat, que ha guanyat 12.000 habitants en 20 anys. Mentre no es materialitzen aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 nous agents a la Borsa Comuna. I l'Hospital del Mar ha posat en marxa la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme, una unitat pionera que ofereix una atenció integral i personalitzada. Es tracta d'una prova pilot en què s'aborden de manera coordinada tant les necessitats sanitàries com les socials de cada persona. Darrer punt, l'Espanyol reprèn la competició. Els blanquiblaus reinicia la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga just ara, a partir de les 9 de la nit. D'aquí una hora més, notícies en xarxa.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugos i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música de sempre, amb la millor música del segle XX. Som a punt d'obrir un cop més el nostre club, el vostre club, el Club Tortugues.

I seguim recordant la música d'ara fa ja 40 anys. 1986. Vam iniciar aquesta temporada la setmana passada parlant de balades, perquè es venia a gust de balades. Teníem aquell, eh? Però ara, ben al contrari, anem a parlar del rock. Del rock de 1986. Què em va bé? Rock and roll, més aviat poquet, però rock, Déu-n'hi-do el que hi havia. S'havia de buscar, això sí, però n'hi havia.

0: Déu-n'hi-do. I ara anem per un músic nord-americà que va treure petroli d'una cançó de Jerry Lee Lewis, publicada el 1957, que era The Wild One. Estem parlant de Iggy Pop, del seu àlbum Bla Bla Bla. I aquí la teniu, The Wild One, Iggy Pop.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Un bel tema de Jerry Lee Lewis era aquest The Wild One, interpretat per Iggy Pop, el seu àlbum Bla Bla Bla de 1986, com tot el que escoltarem avui. I ara anem per uns altres clàssics amb un tema també clàssic. Estem parlant de The Rolling Stones, 1986, publicant l'àlbum Dirty Work, amb cançons clàssiques com aquest, Harlem Shuffle.

un tema clàssic dels 60, era aquest Harlem Shuffle, reinterpretat pel The Rolling Stones a 1986. Déu-n'hi-do. I ara anem per un altre clàssic. El qui fou el llegendari guitarrista de Ten Years After, Alvin Lee, publicava àlbum el 1986, l'àlbum Detroit Diesel, amb cançons com aquesta, que donava nom a l'àlbum. Detroit Diesel, Alvin Lee.

Bé, deixem els clàssics de banda per un moment. Bé, els clàssics en aquell moment, perquè aquests que anem a posar ara també, ara ja són uns clàssics. Però el 1986 feien l'àlbum d'inflexió de la seva carrera musical. Estem parlant d'un grup nord-americà, un grup californià, anomenat Metallica, que el 1986 publicaven Master of Puppets. Déu-n'hi-do quina cançó, són 8 minuts i poc, però 8 minuts i mig, però Déu-n'hi-do la màgia d'aquesta cançó. Metallica, Master of Puppets.

Bé, arribat a aquest punt, se'ns han encabritat totes les neurones. Ah, Déu-n'hi-do. Passo la tovallola. Bé, anem a tranquil·litzar jo una miqueta amb blues, perquè també va haver blues en 1986. Johnny Winter va treure el seu àlbum Third Degree, amb cançons com aquesta, Mojo Boogie, Johnny Winter.

Eren els Georgia Satellites. I ara anem per un clàssic també del country rock, com era John Fogerty sense els Creedence Clearwater Revival. El 1986 publicava Eye of Zombie amb cançons com aquesta, Headlines, titulars.

Era John Fogerty, amb el seu estil característic, la seva veu més característica encara, Headlines. Atenció, recordeu a Bonnie Tyler? Sí? Jo sí. Adivineu quina cançó va gravar el 1986, 3 anys abans que Tina Turner? Doncs aquesta.

Doncs era la versió original de Simply the Best, publicada el 86, 3 anys abans de Tina Turner, per Bonnie Tyler. Doncs ens anem per un àlbum nou, el 1986, de Huey Lewis and the News. Era l'àlbum 4, amb cançons com aquesta, Waller Loving.

No se n'ha parlat prou d'aquesta banda, Huey Lewis and the News. Era amb el seu tema Whole Lotta Loving. I ara anem per David Byrne, els seus Talking Heads. Nova proposta del 1986, Wild Wild Life.

Recordeu Pel·liculeta de 1986, eh? Bé, doncs sembla que no n'hi ha per més, perquè ha arribat el moment de tancar la paradeta per avui. Pep Alier, com sempre, un plaer, un immens plaer d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres, i us espero aquí dissabte vinent, perquè tornarem amb el darrer programa dedicat a 1986. Ho dedicarem al pop, aquelles cançons que segur que recordeu, encara que algunes possiblement vulgueu oblidar-les. Mil gràcies per la vostra companyia. Us deixo amb la Pel·liculeta del 86, us deixo amb Joe Cocker, i, per cert, podeu deixar el barret allà on es roti. Mil gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty daddy.

0: See You Later, Alligator, que aquí es va dir Hasta Luego, Cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que em tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava.

Aquest Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Midler, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat. La qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho, entre d'altres plataformes, a iVox.com. També a YouTube.

y a Spotify y Amazon Music y Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida, les que t'han agradat més, les que potser t'han emocionat més, les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí, aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen al seu mail, hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Bigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

I've got a get a missus to you. Tinc un missatge per tu. Els Bee Gees de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

gran, que gran, Wilson Pickett. Nascut el 1941 a Alabama, i sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon. It's the only thing

una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Campllong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody's talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road.

Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

On the Road Again. T'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Colvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella, ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Urs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: planta i de molt bones, ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. You'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Can Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet. Eren els Steeler Wheels. I el seu èxit més important. Stuck in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With you, esclar. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steeler Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut. Es diu Star.

Jordi, l'escollir Steely Wheel entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79. Back on.

espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre que hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla. There ain't no more.

Here's Mario. I do what you want, just run away. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75 d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951 que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic, enemic, que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Camp Llong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Camp Llong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kind, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me hear it louder. All right. That's what I call soul time. You remind me of if I was back in the States.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parcs Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. See you later, alligator.
3: Cocodril Club. See you later.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir... Mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè a aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sigui, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que, a més, és un programa que costa pocs diners a fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles.

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, Una petita flor, que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia. I, a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, La petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar al programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Diu el correu: buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada, sobre las 5, cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor: tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys, i va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi.
1: De los hombres, mi canto.
0: En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les cinc cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó, també. El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No, esta noche...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira da Nicola Di Bari, que ara té 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant del...

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor...

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
3: Quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock, sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Adibau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. Sí, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? Sí, era molt famosa, hi anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre, als lents, sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

O sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballam en aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger, amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu?
1: La noche y yo, olvida el tiempo, ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star, a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem, aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synth Pop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles: el vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Ah, mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels parcs central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parcs Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh,

Trainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim dos convidats que ens parlaran de Sant Cugat. Bueno, ens parlaran de tot, ens parlaran de música, música internacional de tot arreu, però partint de la idea de Sant Cugat. Però abans... Dia del Molta Comèdia. El llibre del Mormó. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. El primer temple dels mormons a Catalunya es comença a construir a Sant Cugat del Vallès. Aquesta era la notícia que es va difondre als diferents mitjans de comunicació de la ciutat, entre ells el d'aquesta santa casa, Déu sigui lloat. El dissabte 19 de setembre es va programar una cerimònia per posar la primera pedra en una esplèndida parcel·la situada entre l'avinguda de la Clota i l'avinguda de la Via Augusta del barri de Vullpelleres, on es construirà l'Església de Jesucrist dels Sants Darrers Dies, que és la segona a Espanya, la primera està a Madrid. Després d'un pla municipal amb modificacions del Pla General Metropolità per flexibilitzar els usos d'uns 200.000 metres quadrats de sostre als barris de Vullpelleres i de Can Mates. I ara, benvolguts germans, segur que molts pensareu, però què té a veure la construcció d'aquest temple, residència i altres edificis d'ús d'aquesta església amb un programa dedicat a les arts escèniques? Doncs que per designis probablement divins, justament aquesta setmana, el Teatre Auditori Emma Vilalasau Sant Cugat anuncia que el dia 25 del mes de febrer, quan les obres del temple estaran en marxa, començaran 4 dies, dijous 25 esmentat, divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28, 6 funcions del musical El libro de los mormones, perquè es presenta en versió en castellà, perdoneu, en espanyol, dirien alguns. Un musical que ha estat triomfant a Madrid diverses temporades i que precisament ara fa una gira que comença el novembre a València, passant per Bilbao, Múrcia, Saragossa, Sevilla, Mallorca, A Coruña, Vigo, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Pamplona, Gijón, Alacant i Màlaga. La producció és dels mateixos ATG Entertainment, que fa anys que triomfen també aquí en Mamma Mia, que la temporada passada va venir a Sant Cugat per tercera vegada. Jo, germans, veient i escoltant imatges d'aquest musical, no estic ben bé segur que els mormons estiguin molt contents del que es diu i com es presenta l'Església. Però pensant-ho bé, estimats, probablement és una d'aquelles formes subtils, etèries, susurrades als compositors i dramaturgs

24 i el nombre de seguidors de l'Església de Jesucrist dels Sants Darrers Dies va creixent a tot l'estat. Si ho pensem bé, molta de la música que nosaltres estimem, gaudim i escoltem des que érem petits, va començar a l'Església Catòlica. I només dic, amb els ulls mirant al cel, Johann Sebastian Bach. Per no allargar... Ai, ai, ai, que m'estan trucant. M'estan trucant. I em sembla que no podrem aquest moment. Que no podrem aquest moment contestar, però és un convidat que havia de venir aquí, amb nosaltres. I ara ho acabo, ho acabo. Estava dient que estava mirant al cel i vaig pensar en Johann Sebastian Bach. Però per no llegar aquesta homilia, esmentant molts i molts noms i moltes hores parlant-ne. Esperem comprovar la qualitat, sentit i emocions que pugui portar-nos The Book of Mormon. I finalment, germans, us deixo com cada setmana demanant a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: Efectivament, la trucada que teníem era de l'altre convidat que arribarà una mica més tard, però esperem que arribi. Però mentrestant, comencem. I comencem a fer-ho amb en Gerard Claret. Gerard, com estàs?
1: Molt bé, content, com sempre, ja ho saps, d'estar aquí i gràcies per convidar-me.
0: Home, escolta'm, jo si convido és perquè... perquè alguna cosa faràs, no? Alguna cosa faràs. Jo penso que s'ha de dir que... jo recordo molt quan vau celebrar els 50 anys de vida professional conjunta amb el teu germà.
1: Això va ser el 2018, sí.
0: El 2018, ja han passat 8 anys, imagina't. Sí.
1: I la conversa d'avui té a veure, evidentment,
0: amb
1: aquesta celebració també. Després explicarem el perquè, si no ho has explicat ja tu.
0: No, he explicat i ara podem entrar-hi, perquè resulta que estem parlant d'un concert que es farà al Teatre Auditori a Vilassau el divendres vinent i que serà precisament dins d'aquest concert. Vosaltres dos, els germans Claret, feu, actueu, i el que fareu serà una peça que us va composar per vosaltres en Salvador Brotons.
1: Sí. Sí, la història remunta al 2018, com deies molt bé, que en Lluís i jo celebràvem els nostres 50 anys de carrera, perquè vam començar jovenets, tenim una edat, però no tanta.
0: Que es diu molt aviat, eh? Això dels 50.
1: Vam començar als 17 anys, sí. I llavors jo encara estava estretament vinculat com a director.

0: director i director artístic. Ens esperem una mica. Segueixo?
1: Segueix.
0: Doncs jo estava com a director musical i director artístic de l'UNCA, de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, i per celebrar aquest aconteixement, diguem, vam encarregar en el Salvador Brotons un doble concert. Un doble concert per violí, violoncel i orquestra, orquestra sinfònica.
1: Que era l'Orquestra Nacional d'Andorra.
0: L'Orquestra Nacional d'Andorra. En el que és aquest tipus de repertori, un doble concert, de fet, en el repertori, en el gran repertori sinfònic universal, es podria dir, exagerant una mica, que només hi ha una obra, que és el doble de Brahms, que és el que s'acostuma a tocar sempre, no? El doble de Brahms, que també és per violí, violoncel i orquestra sinfònica. Després hi ha alguna altra peça més, però vaja, la peça, diguem, important, el repertori és el doble de Brahms. Doncs el Salvador, vull dir aquí jo, i no, evidentment, no entro a fer cap comparació, ni molt menys, que seria absurd, no?, però que va escriure un gran, gran concert. Vull dir que és un concert també molt simfònic, una peça on l'orquestra té una part important, on hi ha un diàleg amb els solistes i l'orquestra. Si ell arriba a temps, ens ho explicarà millor. I li van fer aquest encàrrec. Bé, aquesta peça es va tocar a Andorra, es va tocar en algun altre lloc, han passat els anys, i jo l'estiu passat, no aquest, l'estiu del 2025, jo estava com cada any allò davant de les Medes, a la platja, i allà generalment m'acostumen a venir idees, quan estic allà tranquil, i vaig pensar, ostres, l'any que ve en Lluís i jo fem 75 anys, li vaig a proposar al Salvador, que evidentment és el director principal de la Simfònica de Sant Cugat, li vaig a proposar per què no fem una celebració també d'aquest esdeveniment, són 75 anys, no de carrera, de vida, i li vaig enviar un WhatsApp. Ell estava als Estats Units i em va contestar de seguida, dient, ostres, ja saps que el Salvador és una persona allò molt efusiva. Quina bona idea, Gerard, ho parlaré de seguida amb l'orquestra, a veure, i tal. I sí, i la cosa va anar endavant, no? I mira, aquí estem, ha passat un any i escaig, i això es farà aquest divendres, amb molta il·lusió, perquè et dic que és una obra molt important, és una obra ara que en Lluís i jo també fa temps, evidentment, que no hem tocat, i que ens fa molta il·lusió poder-la presentar a Sant Cugat. Saps que Sant Cugat per nosaltres és la nostra segona pàtria.
1: Clar, bueno, som nascuts d'Andorra, per les circumstàncies també especials.
0: I tant, i tant, per l'exili.
1: Exili dels vostres pares.
0: Dels pares, sí. I he de dir, aprofito també per dir que em sap greu perquè es va intentar que aquest concert es pogués fer a Andorra, també, per celebrar allà, i que jo, bueno, lamento que no s'hagi pogut fer a Andorra, però, bueno, són coses que a vegades un hi pensa i ho planifica i no s'arriba a poder fer. Però, bueno, aquí ho farem. També ja saps que el concert es repeteix el diumenge al Teatre La Massa de Vilassar, i sempre està molt bé quan fas una producció i has de muntar un programa, poder-lo fer com a mínim dues vegades, no?, per amortitzar-lo artísticament, no?
1: Bueno, diguem que, a més, que és un programa molt, molt, penso que és molt rodó, des del punt de vista de
0: respiro, no?
1: Clar, perquè tenim la vostra peça, que suposo que té un pes, a part de estrictament, diguéssim, artístic, té un pes que és més emocional, etcètera, no? Però ja tenim tres autors italians molt coneguts, Pietro Mascagni, intermezzo de mica, el Giacomo Puccini, Capricci Sinfònic, que és maquíssim, i el Tonio Respighi amb els Pins de Roma.
0: Clar, sí.
1: Que vull dir que
0: és un gran programa.
1: És un gran programa.
0: Molt atractiu, penso
1: jo,
0: sí.
1: I sí que segur que moltíssima gent, doncs, ho té memoritzat perfectament. Sí. A vegades és
0: els Brotons no tant, eh? Però, bueno, està bé, jo crec que, i això ja ho sabem, no? Perdona que t'he interromput.
1: No.
0: Que la gent li agrada, això és així, eh? La gent li agrada escoltar coses que coneix, no? Perquè, bueno, li deu portar records i li agrada reconèixer el que està escoltant, però jo crec que també hauríem de despertar, de saber despertar l'interès per conèixer coses noves, perquè a vegades amb això tens sorpreses. No tot el que escoltaràs t'agradarà, però no pots estar escoltant sempre peces, diguem, de museu, per entendre's, i ho dic amb el carinyo. Peces d'abans, has d'escoltar peces també que s'han escrit recentment i que són de compositors actuals, i aquí els que coneixem el Salvador sabem que el Salvador és una persona que escriu molt bé, que escriu pensant en el públic, que escriu conscient de que és un fet artístic que ha d'arribar al públic, i per tant ell s'esforça en que siguin peces, després agradarà, òbviament, sobre gustos, però que s'esforça per escriure peces que captin l'interès del públic, i jo crec que aquesta ho és.
1: I ara que no hi és aquí i que ens escolta, jo podria afegir que, a més, és una persona que sempre està donant suport a gent jove que comença...
0: Ho dius per nosaltres.
1: No, també per vosaltres. No, però és veritat. O sigui, ell va donar suport a gent jove, a compositors molt joves, sí. Que tenen dificultats per poder estrenar, aquesta és la veritat, això que estaves documentant molt, però que, en canvi, doncs, busca formes per poder-ho fer. I jo recordo que aquí hem vingut amb aquest programa amb els quatre últims anys, hem vingut com a mínim tres compositors nous, en fi. Mm-hmm. També hi ha una altra cosa que també passa en aquest moment, i és que avui et parlen, dius, un compositor jove i té 32 anys.
0: Sí, clar.
1: Quan tu penses que, doncs, que a aquesta edat, doncs, el Schubert es va morir, pobre, doncs...
0: Bueno, això també... Abans es vivia menys i Schubert també va ser una excepció.
1: D'acord.
0: Que un compositor als 30 anys és correcte.
1: Aquesta qualificació s'entén precisament situant-ho a l'època,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar.
1: Aquesta és la veritat. Però penso que és molt interessant pensar que hi hagi aquest interès en dir, això no s'ha acabat, al contrari, això ha de continuar, sí. I per tant hem de fer que la gent ho escolti, sí. I ho escolti, i que arribi un moment que això es converteixi, doncs també en un clàssic. Sí. Serà un clàssic a final d'aquest segle.
0: Clar, hi va haver una època, aquí fa molts anys, això, diguem, els anys 70, els anys 80, que es va fer com un... Jo crec que es feia una mica com un gueto, no? Es feien concerts exclusius de música contemporània, no? I això, jo trobo que això, que està bé que es pugui fer també, però no és el que afavoreix més la difusió de la música contemporània. Jo crec que el que està bé és incloure-la dins d'una programació normal i donar-li el seu pes, no? I evidentment, la música contemporània, que és la música contemporània catalana dels compositors catalans, no? I jo crec que ara això s'està, des de fa uns quants anys, ja s'està fent així. En un programa convencional s'inclouen peces de compositors contemporanis. I quan diem contemporanis no vol dir joves, eh? Compositors també catalans que alguns ja no hi són, però que tampoc són compositors que s'han difós molt, eh?
1: Sí. Berenguer, per exemple, seria un.
0: Sí.
1: I com aquests en trobaríem moltíssims. Moltíssim, i gent que ha fet coses que han envoltat per tot el món, a més. Eh? O sigui, no que s'hagin quedat doncs, una cosa que s'ha fet aquí i se li ha fet perquè és d'aquí, no sé què. No, la cosa... I l'altra cosa que és el taller de música. Tu què t'haig d'explicar, jo? Què t'haig d'explicar si vas estar director?
0: Home, amb el Guim Joan. El Diàbolos i Música amb el Guim Joan.
1: El Diàbolos i Música.
0: Una experiència fantàstica, sí.
1: I l'experiència teva com a director del conservatori?
0: Bueno, allò va ser una gran experiència. Jo, la meva carrera de músic i concretament de violinista, de seguida s'ha vist orientada cap a tasques també de gestió musical, no? Perquè jo, quan era director de l'Orquestra d'Andorra, no era només el concertini o el director musical, també feia tota la planificació, planificar tot el que era la producció, la programació, els assajos, etcètera, no? El mateix que faig ara amb l'Orquestra Dilatant, que tu coneixes,
1: sí.
0: No? I quan em van proposar allò de l'ESMUC, esclar, era una sensació de dir, a veure, em fico en un terreny que no he trepitjat mai, però, esclar, si tu tens un esperit crític i, diguem, critiques el funcionament dels conservatoris, vaig pensar jo en aquell moment, i et proposen això, que és un projecte nou, a mi si m'haguessin proposat, escolta, volem transformar el conservatori tal, que ja existia, en un conservatori superior. Has dit, no, perquè et fiques en un terreny que ja està tot, diguem, acostumat a actuar d'una manera i que quan vols canviar és impossible. A mi el que em va temptar de veritat del projecte de les MOOC és que era un projecte nou. Jo crec que aquí la Generalitat en aquell moment va ser revolucionària, perquè arreu el que es va fer va ser transformar els conservatoris que ja existien en centres superiors. I aquí es va crear un centre nou. D'aquí la polèmica, d'aquí les manifestacions que tallaven la Via Augusta, d'aquí les pancartes contra el senyor Claret, etc etc, no? Perquè, esclar, diguem, tot el que era la part més carca, diguem, i també una part que potser no havíem explicat prou bé el que fèiem, eh? S'ha de dir tot, i que no vull dir que tothom que protestés fos per un sentit de falta d'interès en canviar les coses, no? També crec que també es van explicar malament certes coses i que si ens haguéssim explicat millor no haguéssim tingut tanta polèmica. Però també és veritat que quan vols canviar alguna cosa, si no hi ha polèmica és que no estàs canviant res.
1: I avui en dia...
0: Perquè els canvis... Si no generes polèmica és que no estàs canviant res. Els canvis fan por, el sector, diguem, més tradicional de la música clàssica, fer una escola superior que englobava totes les àrees del món de la música, no?
1: És el que anava a dir-te, que avui en dia no s'entendria segons què sense les MOOC.
0: I tant, i tant, i tant. I sobretot, per mi, el més important és que els joves que han sortit i que han passat per la formació que ha ofert les MOOC tenen una concepció de la música molt més transversal i molt més àmplia, perquè abans estudiaves música i tu eres el de clàssica. Els de jazz anaven fent el seu.
1: Cosa.
0: Els d'antiga, quan va sortir l'antiga, anaven fent el seu.
1: I flamenco no en parlem.
0: No, clar. La música tradicional, etcètera. Però, esclar, quan es munta un centre superior que engloba totes aquestes músiques i totes i fins i tot la indústria relacionada amb la música, en promoció i gestió, clar, aquí estàs obrint molts melons, no? Llavors, bueno, el sector clàssic es va sentir com desprotegit. I aquí va ser una mica bueno, allò va ser tremendo, jo me'n recordo de coses. Ara, jo m'ho vaig passar.
1: Estic segur.
0: Serà que em va la marxa.
1: Estic segur.
0: M'ho vaig passar molt bé i ho tornaria a fer, eh? Perquè va ser viure en directe una revolució. I, esclar, això és molt interessant. I quan venien centres de fora que nosaltres convidàvem i vèiem el que feien ells, el que fèiem nosaltres, va ser una immersió fantàstica, jo m'ho vaig passar molt, molt bé, molt bé. Per mi va ser, jo crec, un gran privilegi que m'oferissin això, i no vaig poder dir que no. Si dius que no, bueno, doncs sempre hi ets a temps de dimitir, però si dius que no, llavors ja no pots criticar mai més. Si et donen l'oportunitat de dirigir un canvi, si dius que no, ja no pots queixar mai més. T'hi has de mullar, i m'hi vaig mullar, i jo crec que va sortir bastant bé.
1: Dintre de tot, a part d'això que estàs dient, que és molt important, molt important, també li calia recordar el trio Barcelona que vau fer.
0: Sí.
1: El trio Barcelona que vau fer, que va posar, no és això, que per portar per tot el nom,
0: sí,
1: aquest nom de Barcelona, que sembla que va canviar dues vegades el pianista, no?
0: No, del trio Barcelona va ser sempre amb l'Albert.
1: Sempre amb l'Albert.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, el trio Barcelona va néixer junt amb l'Escola de Música de Barcelona. El Lluís i jo i l'Albert estàvem de professors al Centre d'Estudis Musicals de Vallvidrera, que va ser un centre que va néixer a Vallvidrera, que va durar uns quants anys, i després per una mala gestió se'n va anar a Norris, i nosaltres vam marxar d'allà abans que s'enfongés el barco. I va ser com vam decidir, nosaltres ja fèiem el curs de música de Vic i tal, i vam decidir muntar l'Escola de Música de Barcelona, que era un projecte particular, un projecte privat de nosaltres tres, de Lluís, de l'Albert i meu, i muntar el trio de Barcelona. El trio Barcelona va durar 13-14 anys i l'Escola de Música encara dura. Jo, quan em van nomenar director de les MOOC, em va semblar que no era oportú que jo seguís vinculat amb una escola privada, jo, diguem, vaig demanar excedència, diguéssim, també perquè lo de les MOOC m'ocupava molt, i l'únic que condició, entre cometes, que vaig posar quan va ser el de l'ESMUC, va ser que jo ho deixaria tot el que estava fent, però que jo el que no podia deixar ni volia deixar era l'Orquestra de Nacional de Clàssica d'Andorra. I vaig mantenir aquestes dues coses, que això va costar lo seu, va suposar molts caps de setmana treballant, però bueno, com ho diuen en castellà, sarna con gusto no pica.
1: Però mortifica.
0: M'ho passava molt bé i ho tornaria a repetir. I, bueno, amb el Trio Barcelona va ser, jo crec que va ser una experiència també molt enriquidora per nosaltres i crec, m'atreveixo a dir, potser no és... però m'atreveixo a dir que vam marcar una època, diguéssim, en aquell moment. Després, allò era una època on hi havia el que hi havia i avui en dia, si compares de grups de càmera amb gent jove, ara n'hi han moltíssims, no? Evidentment, el primer que he de citar és el Quartet Casals, perquè el Quartet Casals és un punt de referència important, però també el Quartet Gerard, en fi, ara no em vull nomenar més perquè segurament que me'n deixo. Hi ha trios, el Trio Fortuny, que és més recent, hi ha uns grups de càmera de nivell mundial, ara aquí, no? Jo crec que això ens hem de sentir orgullosos de pensar que, bueno, que alguna cosa, en tots aquests anys, alguna cosa ha canviat i que s'han fet coses des del punt de vista didàctic. I aquí sí que vull també recalcar, sempre ho he fet, evidentment, l'ESMUC va ser molt important, però l'ESMUC sense la feina que es fa des de les escoles de música i conservatoris no seria res, perquè la pedrera surt de les escoles de música i dels conservatoris. I aquí jo crec que s'ha fet també una gran tasca pedagògica, que és el que ha propiciat aquest canvi brutal que hi ha hagut en 30 anys.
1: I amb aquesta realitat que tu apuntaves, que és així, tal com ho dius, jo de vegades no acabo de comprendre com és possible que n'hi hagi més possibilitat de que aquests trios, aquests quartets, aquests grups, puguin actuar molt més aquí. O sigui, aquest tio que està doncs, a Londres, que està a Düsseldorf, que està doncs, a França, a París, i que no es mouen d'aquell punt, perquè des d'aquell punt doncs, poden estar contínuament treballant per tota Europa, i no només per Europa, sinó per als Estats Units, etc. I jo penso, si hi ha aquesta realitat i aquesta qualitat, com tu apuntaves... Sí. No és possible.
0: Aquí tens, amb això tens tota la raó, i jo crec que això destapa un problema. O sigui, aquí, diguem, si això era un desert, hi va haver un moment que es van crear auditoris a totes les ciutats, etcètera, no? I fins i tot, l'Auditori de Barcelona i Nacional de Catalunya, no? I, evidentment, aquests auditoris estan molt bé que hi siguin, però jo crec que no ens hem d'oblidar que el que determina el nivell cultural d'un país és que, a part d'aquests auditoris, o a més d'aquests auditoris, hi hagi tota una sèrie de cicles i de petits concerts. O sigui, la cultura no és... La cultura, per mi, la cultura real, no és un auditori de 2.000 places i que tu llogues un gran artista i que quasi bé quan l'anuncies ja està tot venut. Va, és una part de la cultura, està bé. Però la cultura és que el diumenge al dematí hi hagi un concert on hi vagin 180 persones en una església i el dissabte a la tarda o el dijous a la nit i que hi hagin petits cicles que també haurien de rebre ajudes i que aquests petits cicles, on hi ha això, 150, 200, 300 persones o petits teatres, que això, jo crec que això sí que determinaria el nivell real de la cultura. I aquí és on podrien també actuar tots aquests grups de càmera que estan dispersos. I que, a veure, no és lo normal. Evidentment, l'Auditori té la sala Oriol Martorell, que és una sala fantàstica aquí, És una de les millors sales de Catalunya des del punt de vista acústic per actuar per grups de càmera, no? Però n'hi haurien d'haver-hi més d'aquestes actuacions.
1: Perquè si parlem de sales, jo me'n recordo la inauguració de la sala petita del Palau de la Música,
0: sí.
1: I allò va ser... S'escoltava les motos que aparcaven a la placeta,
0: Sí, sí.
1: O sigui, algo al·lucinant. Sí, sí. Al·lucinant. Però, per exemple, si trobem això aquí a Sant Cugat,
0: sí.
1: Gerard, doncs fa anys, no un dia, fa anys que havia previst fer aquí mateix, al costat mateix,
0: sí, sí.
1: On, dia, on ara venen els pollastres a l'as el dijous, allà hi havia una sala petita per fer música de cambra,
0: sí.
1: I teatre de petit format.
0: Sí, sí.
1: Un lloc ideal, capacitat 300 persones.
0: Clar, 200, 300 persones, no cal més. Sí.
1: Però que el, sí. Projecte, el projecte, físicament, tal com estava, era molt bo, uh-huh. Era molt interessant. No s'ha fet.
0: Sí, sí, això és una llàstima. Jo aquí crec que s'ha d'incitar els responsables d'això, de que puguin, de que això es pugui dur a terme, perquè jo crec que és molt important. I la programació del Teatre Auditori o de quan hi hagi la del Teatre de la Unió,
1: ui.
0: Pues, evidentment, això són arrossega a que les altres programacions també, però les petites també arrosseguen públic per l'estranger. És una cosa que jo crec que es retroalimenta, no? Però han d'existir. No pot ser que només muntem allò un gran cicle de teatre o de concerts i que vulguem que cada vegada es pugui omplir un teatre de 900 places quan hi ha coses que saps que atrauran a 200 persones, 150, 250, però que també s'ha de fer això. També s'ha de poder fer.
1: I aquest espai...
0: Per mi això és la cultura real.
1: I aquest espai que estem dient és un espai que té, a més, unes condicions físiques i acústiques uh-huh. adequades per això. Uh-huh. El Teatre Auditori està molt bé, molt bé. Faran, perquè aquest musical que jo estava dient...
0: Sí, fantàstic, aquest musical, no? Sí, una acústica molt bona.
1: Estarà ple, ho havia tocat 920 localitats. Si hi ha orquestra, a vegades passa doncs, una mica menys. Però és que la distància en aquest moment, fent teatre, senzillament teatre, uh-huh. doncs quan surt l'actor, l'actriu, allà a l'escenari, i ha de projectar fins a l'última fila d'amfiteatre, uh-huh. no? Llavors què passa? Sobretitulat, micro...
0: Sí, sí.
1: No? Sí, sí. Té unes característiques que obliga a funcionar d'una forma determinada. Sí, sí. Ho entenc perfectament, el que passa que aleshores es desnaturalitza. No és el que hauria de ser, per fer segons què, fer segons què.
0: Sí, sí, sí.
1: Una gran orquestra, cap problema, no, absolut, al contrari, fantàstic. Un gran espectacle de dansa, magnífic, però segons què necessita aquest segon, aquest tipus de sala adequada, amb les mides determinades, també des del punt de vista acústic, que tingui qualitat, però és una altra, és
0: no,
1: una
0: i que, cosa. I que el contacte amb el públic pugui ser més proper, també. Exacte. Si és una sala més petita, quan es diu música de càmera és perquè la música es feia amb una càmera, es feia amb una habitació.
1: El saló del Visconti.
0: Sí. No cal que arribem aquí, però bueno, jo crec que una sala d'això de 300 persones, 250-300 persones, seria molt benvinguda per tothom.
1: L'orquestra dilatant, que també és una de les teves creacions, com va sorgir? Com, de quina manera...
0: Bueno, això va ser el Marzio Conti, que és un director italià que som més que amics, som quasi germans. Ell havia estat perquè ens vam conèixer molt, ell va ser el director principal convidat de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra quan feien produccions simfòniques, no? I ens van fer molt amics. Llavors ell, quan va deixar lo d'Andorra, ens vam seguir veient, i un dia que passava, quan passava ell anava de viatge a tocar cap aquí, cap allà, ens trobàvem a vegades fins i tot allò, a l'aeroport, va, fem un cafetó. I vam dir, què podríem fer junts, va? I vam dir, va, fer una altra orquestra? No, no cal. Llavors va ser ell que va dir, fem una orquestra amateur? I vaig dir, ostres, quina bona idea. I era quan a Sant Cugat s'estava dissenyant tot el pla, el pla de música, no?
1: Sí,
0: que es va aprovar, sí. Després, i vaig pensar, ostres, això podria encaixar molt bé també amb tot això, no?
1: Sí.
0: Vaig parlar amb el Carles Miró, i bueno, vam anar lligant caps, vaig parlar amb amics que ja coneixia, amb l'Àngels Ponsa, i bueno, ens va semblar que era un projecte fantàstic per tirar endavant, perquè jo crec que a Catalunya sempre hi ha hagut, cada poble té la seva coral, o diverses corals, no? Bueno, és un sector també musical aficionat, i a Catalunya corals professionals, cors professionals, els contem amb els dits d'una mà, amb menys. Però hi ha corals i que participen en el món professional, no? Participen en concerts. I sé que, justament, degut a la tasca que s'ha fet des d'escoles de música i conservatoris, hi ha molta gent que ha fet els estudis que ofereixen aquests centres i que després, bueno, s'han dedicat a d'altres coses. Han fet de metge, han fet d'advocat, han fet d'enginyer, i que però són gent que per ells la música és un valor molt important a la seva vida i que segueixen mantenint un instrument. Doncs, bueno, els hi vam oferir aquesta plataforma. Jo he de dir que m'ho passo, jo crec que ens ho passem,
1: parlar. La resposta?
0: Sí, sí, sí, la resposta va ser fantàstica, molt més del que ens esperàvem. Vam poder ja presentar l'orquestra, va ser el 20, just abans de la pandèmia. Llavors vam sobreviure a la pandèmia, vam poder sobreviure a la pandèmia. I, bueno, doncs aquí estem fent dues produccions simfòniques l'any. El projecte que funciona molt bé també és la convocatòria que faig per les cordes d'una orquestra de cordes, que ara en aquests moments estem fent una producció amb els estudiants del conservatori, sí. Molt maca, que farem un concert el 14 de novembre, si no m'equivoco de dia, amb diletants i estudiants del conservatori. Llavors fem quatre assajos.
1: Està anunciat?
0: No ho sé si està anunciat, no ho sé. Sí. Però, bueno, és això. A lo millor ara m'he precipitat, però, bueno, és el 14 de novembre, ja en parlarem. I és una producció molt maca. Hem fet el primer assaig, em consta que els estudiants estan molt contents de com ha anat, perquè, bueno, jo el que faig és col·locar un diletant i un estudiant, un diletant i un estudiant, un diletant i un estudiant, perquè hi hagi aquesta interacció. I ells veuen això, veuen gent que no es dedica a la música, però que tenen un molt bon nivell de cordes, i amb això jo m'ho passo també molt bé. També fem tallers de vent, també aquest mes de febrer, la Patrícia no munta un taller de vent, el de les cordes ho portem entre el meu fill Jordi i jo, ens ho passem molt bé. I el projecte simfònic futur que tenim serà a principis de l'any que ve, amb un projecte que volem fer un concert benèfic amb Sant Joan de Déu. Uh-huh. Encara hem de determinar si serà pel tema de les malalties minoritàries o si serà dedicat al càncer. Encara és perquè dependrà una mica de la data, i això l'idea seria fer-ho al Teatre de la Unió. Que jo crec que si hi ha un teatre que s'inaugura, està bé, doncs, que també nosaltres li puguem donar visibilitat i que, bueno, que el anem omplint de coses.
1: Teatre de la Unió, si Déu vol, doncs probablement el mes de febrer, sí, diria que podrà funcionar. Jo espero que sí, jo no sóc creient, ho haig de dir-ho, haig de confessar que no ho sóc.
0: Bueno, però esperança sí que en tinc.
1: Però esperança sí que, exactament, esperança sí que en tinc. I, efectivament, seria un lloc que, jo penso que des de punt de vista acústica, i a més, això serien, sembla que són 380
0: sí,
1: persones.
0: Sí, sí, unes 400, sí. L'acústica s'ha de veure, perquè allà no hi ha caixa acústica, eh?
1: No, no.
0: I és teatre, llavors aquí s'ha de... Jo ja m'he posat a disposició per si volen que vagi amb el violí a provar l'acústica, i hem de veure, clar, sense caixa acústica, com resultarà. Però, bueno, potser amb una petita ajuda electrònica es podrà resoldre. Però, bueno, jo crec que està bé, que hem de celebrar que hi pugui haver un nou teatre aquí, i això, una capacitat de 400 persones. Per exemple, aquest mateix concert benèfic, no? Fer-lo a l'auditori i aconseguir que hi hagi 900 persones és molt complicat. I si en convoques 400, sembla que estigui buit.
1: Exacte.
0: En canvi, ho fas al Teatre de la Unió, 400 persones, i és un gran èxit.
1: Exacte.

0: I hem posat aquesta música perquè la música se sentirà el divendres vinent també al Teatre Auditori Emma Vilassau. I ara tenim aquí amb nosaltres en Salvador Brotón. Salvador, bon dia.
1: Molt bon dia, molt content d'estar aquí amb tots vosaltres.
0: Jo també, de que estiguis aquí, perquè a més per dir una altra cosa, que és que s'ha acabat ja tot aquell cicle de concerts de la novena de Beethoven.
1: Sí, senyor, ho acabem d'enllestir abans d'ahir a Manresa, van ser.
0: I ha sigut un èxit total.
1: Uf, mare meva. Bueno, és que d'entrada la novena de Beethoven sempre té molt èxit. I quan doncs, encara surt una mica més del que és, doncs tu diràs, l'èxit és rotund.
0: I a Mallorca també.
1: A Mallorca vam acabar i només després de la darrera nota tot el públic encès, aixecat. Quan passa això és perquè alguna cosa ha passat que els hi ha arribat el missatge.
0: I a més devien pensar, aquesta gent, fixa't tu, la feina que han tingut per agafar tots els instruments i portar-los amb avió.
1: I tant, bueno, sí, tota una experiència a Mallorca, amb tot l'orquestra Sant Cugat. I vaig
0: pensar de seguida i el Josep Ferrer m'ho va confirmar.
1: Sí, ha estat una experiència.
0: Que era una experiència. Sí. Bé, escolta'm, amb el Gerard hem parlat del concert, del teu
1: és un concert que vas dedicar als amb ells pel 150è aniversari del duo.
0: I ja ens ha explicat tot el que havia d'explicar-nos.
1: Bueno, és fantàstic, fantàstic.
0: I a més a més, ha dit coses molt bones teves.
1: Bueno, millor.
0: Vull dir que jo, no t'ho dic perquè tu no ho has escoltat i en canvi doncs hi ho ha dit i prefereixo que tu ho sàpigues.
1: Per mi va ser un plaer escriure'ls aquest concert, per això el vaig denominar l'Andorra i vas extreure tres melodies populars d'Andorra, que són molt boniques, per cert, i encaben molt bé amb el segon i tercer moviment. I bé, i dedicat amb ells.
0: I va funcionar, i continuarà funcionant, i el divendres vinent,
1: espero,
0: i el diumenge també, doncs segur que els dos llocs on es farà, que és el teatre d'aquí i el teatre de Vilassar, la gent es quedarà boca
1: Estic
0: badada.
1: Segur que serà un èxit.
0: Parlem de la temporada.
1: Digues.
0: A continuació d'aquí tenim una altra obra, un altre programa, que és la segona de Sibelius.
1: Sí, aquest concert no el faig jo, la fa la Virginia Martínez, que és una noia de Múrcia, que ha vingut una
0: vegada. Sí,
1: va agradar molt, és una que treballa molt bé, i farà la segona sinfonia de Sibelius, una sinfonia molt, molt interessant, molt bona. Té un final molt tchaikovskià, el darrer, que és guanyador. Els tres primers moviments també estan molt bé, però són una mica més difícils d'entendre, però el darrer temps ho peta tot, perquè és una melodia... Bueno, que ja és impressionant, com acaba aquella obra. És d'èxit, segur.
0: Bé que has arribat ara, perquè continues amb força.
1: Home, sempre.
0: Bueno, i a més, amb aquest concert hi ha la col·laboració de la Patricè, no?
1: De la Patricè de Nou,
0: flautista
1: que és una
0: noia d'aquí,
1: que és fabulosa flautista, que ja la conec des de fa molt de temps, ja he fet moltes coses amb ella, per això he deixat que aquest concert la dirigeixi una altra persona, que no sigui jo, i farà el concert de...
2: Reineke, sí.
1: De Reineke, que és un concert dels concerts més bonics per flauta romàntics. De fet, concerts de flauta romàntics no n'hi ha pas massa.
0: Ella em va dir que li agrada moltíssim
1: i que
0: va demanar de poder-la fer.
1: Sí, és un concert preciós, molt romàntic, molt, molt. I després, per començar, penso que la Virginia ha fet una obra d'un compositor murcià que viu...
0: Ara,
1: I m'ha dit que estava molt bé. Jo he dit, sempre que s'adapti la plantilla de Sibelius, tot el que vulguis.
0: Bueno, jo no sé, el títol diu Adulterio Decente.
1: Com es diu?
0: Adulterio Decente.
1: Bueno, no ho sé. Si és decent, Adulterio Decent, ja, és fantàstic.
0: Sí, és decent, oi?
1: Si fos indecent...
2: I els adulteris que són... Escolta, de calaix.
1: Sí, sí.
0: Bueno, i passem al concert de valsos i danses,
1: sí,
0: del mes de desembre, el Nadal, que de tot m'espera dirigir...
1: Ho fa el Ferrer, el Josep,
2: sí.
1: I com sempre prepara un programa molt ben preparat, molt divers. Em penso que fa la Rapsòdia hongaresa de Liszt com a obra important, que és una obra molt espectacular, molt difícil per l'orquestra, per cert, però molt maca, molt i també és tot mena de danses, d'Strauss i altres coses, i altres sorpreses que sempre prepara.
0: I hi ha un altre autor que es diu Brotons.
1: Bueno, sempre no sé si les meves Nadales són obligats, es veu. Bueno, l'any passat no es va fer, penso, va haver-hi un any que no es va fer.
0: L'any passat no es va fer, segur?
1: Potser l'altre, va ser potser fa dos anys.
0: Que
1: bueno, per fer, que no sigui cada any, que no sigui cada any, home.
0: Continua la temporada el mes de febrer. Aviam, i aquí el títol i el de tot, L'ocell de foc.
1: Home, sí, L'ocell de foc de Stravinsky, això és una obra capdalt de la música, de la història de la música, potser la millor, l'obra més completa de Stravinsky. Ja sé que alguns diran que és La consagració de la primavera, però potser l'obra més que es fa més, la més romàntica, la més expressiva, potser és L'ocell de foc, és una obra fantàstica del 1910, estrena a París, i gran èxit. Va ser la consagració del mateix Stravinsky. I és una obra, és un ballet, això és la suite, és una reducció de tot el ballet, però del mateix Stravinsky que va fer l'any 45, em penso que ho va reduir a una orquestra més petita perquè es pugui fer més, i és una obra extraordinària, molt espectacular.
0: Hi ha una cosa que vull comentar-te perquè m'ho aclaris, perquè hi ha un solista que és contrabaix, en Blake Gill.
1: Ah, sí, bueno, tenim el
0: Divertimento per a contrabaix del Nino Rota.
1: Això és un concert, eh? Divertimento concerto.
0: Però és del Nino Rota,
1: sí. Ell ho va escollir, ell, i jo sé que la música de Nino Rota és molt bona, l'he escoltat, m'ha agradat molt. No serà fàcil, perquè és un concert que és una mica més difícil, però bé, ho farem, segur. I el Blai Monet és un noi que està brillant molt. Està de primer contrabaix amb una orquestra.
0: Blai
1: Gumi és un noi que està destacant moltíssim. Està de primer contrabaix amb una orquestra alemanya. I ho va aconseguir pels seus mèrits propis, o sigui, per una oposició segurament molt aferrissada.
2: I va ser el més jove de la història de l'orquestra.
1: El més jove de la història de l'orquestra.
2: Aconseguir una plaça de primer contrabaix. O sigui,
1: és massa,
2: Blai. El Blai, sí. Amb la Onca,
1: sí.
2: Fa molts anys, quan era un nen,
1: sí.
2: I el vaig fer tocar de solista, perquè venia a tocar, sí? L'orquestra jove d'Andorra. Era més gran el contrabaix que ell. És d'aquelles persones que han nascut amb un contrabaix entre les cames. El contrabaix és...
1: Sí, sí, és part de seu. Sí.
2: Brutal com toca aquest noi.
1: Toca molt bé. Sí. Per això ell em va dir... Jo quan el vas conèixer vaig dir, tinc ganes de fer una cosa amb tu. I ell em va dir, m'agradaria fer el Nino Rota. Doncs endavant, vinga.
0: Molt bé, i passem, perquè si no tindrem temps.
1: Vinga, però va, què més hi ha?
0: Tindrem... Al març,
1: sí.
0: La cinquena de Beethoven.
1: Bueno, és un concert tot Beethoven, que això, doncs, és com que és l'any de Beethoven, doncs hem pensat que seria un concert que es vendria bé, i a més és Beethoven, tot el Beethoven és bo. Farem el concert número 4 de piano, amb la Maria Canyigaral, que és una noia que toca molt bé, viu a Londres, és de Girona, i després la cinquena de Beethoven, que sempre és un èxit, la cinquena de Beethoven. És potser la sinfonia més rodona del Beethoven. Són de 30 minuts, no és llarga, és concisa, és ben bé beethoveniana.
0: I
1: l'Obertura Egmont, que també és el mateix concepte que la cinquena, o sigui, la lluita per la llibertat.
0: Tindríem que insistir en aquest tema.
1: I tant.
0: Jo pensant el 29 de novembre i pensant què pot passar...
1: Mare, què pot succeir.
0: Bueno, deixem-ho. Seguim amb la música.
1: Millor.
0: Sí, concert de Sant Jordi.
1: Sant Jordi, sí.
0: Llavors, el concert de Sant Jordi, aquí tens també un solista que és Fedor Veselov.
1: Sí, és un noi rus que viu a Catalunya, parla català perfectament, és una bèstia tocant i farà el concert de Prokofiev número 2.
0: Parla català perfectament?
1: Parla perfectament en català.
0: Els hi teníem que dir alguns extremenys que fa 20 anys que viuen aquí.
1: Ah, sí, i tant. Ja ho sabem, ja.
2: Quan parles rus pots parlar de tot.
1: Sí que és veritat. És tan difícil el rus.
0: Això també és veritat, eh?
1: Sí, doncs farà el concert de segon de... que potser el concert més difícil mai escrits. El mateix Prokofiev deia que ell havia hagut d'estudiar molt per tocar aquest concert. O sigui que... I després ho fèiem combinat amb molta música catalana. Una estrena també d'un noi d'aquí, que es diu...
0: Era el Pirinyó?
1: No, l'altre, el primer de tot.
0: Eroles.
1: L'Eroles, sí, és el mateix. Un noi que... Triumphus Vitae, em penso que és una obra. Està bé, és una obra difícil, també. Serà però maca. Està ben construïda i serà una estrena.
0: Tens un clàssic fantàstic del Todrà, Empúries, que és...
1: Empúries, Todrà, i l'obra més important, o una de les obres més importants, és les Illes Medes.
0: De
1: Garreta, que és una obra extraordinària de cap a peus. Molt, també, no gens fàcil. Molt wagneriana, però molt bonica.
0: Més Garreta.
1: Més garreta, va dir Stravinsky, sí senyor. Exactament.
0: I continuem al mes de maig i el títol ja diu tot, el Bolero de Ravel.
1: Ah, sí, això farà el Ferrer, sí, home, i tant. El Bolero de Ravel tenia moltes ganes de fer-lo, i dic endavant, endavant, i d'aquesta manera sempre dona més joc amb què més fa.
0: Hi ha Bizet, el Carmen, la suite número 1.
1: Bueno, això està bé.
0: El Ravel, evidentment, el Britten.
1: Ah, Britten, sí, que li agrada molt, és veritat. Sí, sí, maco aquesta obra, també. Sí.
0: L'és el Williams, del Williams, i l'obertura de Wasp.
1: De Wasp, molt maca, que boníssima. És boníssima, és molt anglesa.
0: I el Danzón número 2 de Márquez.
1: Ah, està bé, un programa molt popular. Un programa perquè la gent vingui i s'endinsi amb la música simfònica sense cap problema.
0: I parlant de coses populars, repetim el segon concert per una nit d'estiu.
1: Esperem que sí, el mes de
0: mes
1: juliol.
0: De juliol, sí. Mes de juliol, aquí diu dimecres, 8 de juliol, el 21-30.
1: Ja se sap el dia i tot.
0: Ja diu el dia i tot.
1: Ja se sap el dia.
0: No, t'ho diu perquè ho sàpigues.
1: Ja, no, mira, ara mateix m'ho apuntaré. Ara mateix m'ho apuntaré.
2: Però mira-t'ho, eh? Mira't la gent del dia abans.
1: Mare meva.
0: Bueno, escolta,
1: digues.
0: Això vol dir que tens molta feina.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, no puc queixar, perquè... ja va bé.
0: I tant.
1: No, mira, ara has d'anar cap a casa i després cap a l'esmuc a les 3 que has d'ensenyar. Sí, Déu-n'hi-do, no?
0: A les 3 has d'estar a l'esmuc.
1: Sí, i abans has de passar per casa, has de dinar i cap allà. Saps que no vull anar amb cotxes a Barcelona. A Barcelona no vull mai cap cotxe. Sempre agafo transport públic.
0: No m'estranya.
1: Sí, és horrorós el cotxe a Barcelona, em fa posar molt nerviós.
2: Fins i tot el transport públic, és una mica horrorós.
1: El transport públic, si agafes el metro, si no hi ha follones, estava molt bé.
2: Últimament.
1: Sí, va bé, sí.
0: Bueno, o sigui que el concert aquest d'estiu suposo que ja es considerarà o es considera un fet que sigui ja de sempre.
1: Jo voldria que sí, perquè és un concert molt popular, és molt bonic, el marc del monestir de Sant Cugat, l'estiu, l'aire lliure, la gent hi ve...
2: Home, l'èxit que està tenint és espectacular.
1: Sí, està tenint un èxit espectacular, no? Sí. No.
0: Estem parlant de l'any passat, sembla que van arribar 3.500.
1: Una bestialitat.
0: I jo penso que si es fa un tipus de... Si s'adapta una mica bé. I no comptem els bars, eh?
1: Sí, també.
0: Si comptem els que hi ha als bars, també, potser serien ja 4.000.
1: Sí, possiblement. No, estic molt content de la reacció i de la manera que s'ha rebut aquest concert, tant per l'Ajuntament com pel públic, i això crec que és molt important per crear afició a la gran música.
0: Molt bé, Salvador.
1: Vinga.
0: Gerard,
1: gràcies.
0: Perfecte. Doncs endavant i continuem.
2: Vinga.
0: I ara deixem una mica de música per acabar. Una mica de música, i en aquest cas que sigui una música que ens agradi a tots. I, ostres, esclar, el Bolero de Ravel.
1: El Bolero de Ravel està molt bé, no? És l'obra més popular de Ravel. El Ravel s'estirava els cabells, va dir, he fet una obra que l'he fet en una setmana i he tingut més èxit que tot el meu d'Amfis i Chloé.

0: Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels parcs central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.